0: Des de
1: YouTube,
0: que és una de les últimes novetats que tenim aquesta temporada, ja fa setmanes que estan allà tots els nostres programes, també a través de la xarxa Més, iTunes, la botiga d'Apple, no sé com es diu.
1: Apple Podcast.
0: Apple Podcast, perdoneu. I doncs aquí teniu ja tots els nostres programes disponibles i també a través de la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. Avui a les Portes de Troia parlarem de les Bruixes de la Nit, un doble programa dedicat a aquest fenomen històric de la Segona Guerra Mundial, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: I avui ens acompanya la Joana Galera Botell. Ella és graduada en Història i Arqueologia per la UAB i actualment cursa el màster de la Mediterrània Antiga. Benvinguda, Joana.
2: Hola.
0: Joana, per què li dediquem un programa al 588è Regiment de Bombardeig Nocturn?
2: Bé, bueno, perquè l'Albert em va dir que si tenia ganes de fer un TFG, un programa del meu TFG d'història, i vaig dir que sí, que era molt guai la idea, que a més com les Bruixes de la Nit són superguais i són com algo extraordinari a la història del segle XX, perquè són dones pilot i bombarderes, i jo crec que es tracten molt poc a l'escola, però també a la universitat, i que a més, com ser una dona estudiant història militar, doncs a vegades et venen els típics machis que et diuen naixer no sé què, i llavors doncs, vaig decidir fer aquest TFG com acte de sororitat cap a elles, per explicar la seva història. I a més, el dilluns o el dimarts, el dia 8, va ser el seu 84è aniversari, i llavors és una manera de festejar la seva formació.
1: Tenint en compte que estem gravant aquest programa l'11 d'octubre i que s'està emetent d'aquí molt temps.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs som aquí a les portes de Troia, escoltant aquesta música, que no sé quina és ben bé la relació que té amb les bruixes de la nit. No sé, Albert o Joana, si ens ho voleu explicar.
1: Bueno, la cançó es diu Night Witches, i llavors és una cançó de Sabaton dedicada exclusivament a les bruixes de la nit.
0: Molt bé, molt bé. Doncs mireu, aquí ja teniu la referència, a qui li agradi també la música heavy metal, una mica, doncs pot escoltar i també conèixer un bon grup, potser, no?
2: I a qui li agradin els podcasts d'història.
0: Exacte.
2: No, Sergi?
0: Ens pot votar.
2: Però, pot votar.
0: Compte, estimat amic, estimada amiga, que des del principi escoltes a les portes de Troia i estàs dient, oi, sí, he de votar els meus amics de les portes de Troia que m'acompanyen quan estic fent, per exemple, una truita de patates.
2: Tenim un oient que ens fa truites de patates cada setmana.
0: Doncs, aleshores, vigileu, perquè és l'últim dia, o el penúltim dia, perquè ho pugueu fer. Per tant, heu d'anar al nostre enllaç, a la descripció del programa que estàs escoltant, i tindràs l'enllaç per poder fer la votació. Per tant, fes-ho ja, no retrasis més, perquè ja no podràs, demà no podràs.
2: I no us estigueu de votar altres podcasts catalans, no? De fet, el nostre sí que està inscrit a la categoria d'Història i Creences, però hi ha altres podcasts, com per exemple Crims Reals i coses així en català, també produïts així en petit comitè com nosaltres, vull dir que també estarà molt agraïts amb els vostres vots.
0: Molt bé, Bruixes de la nit. Joana, has fet la introducció, situem una miqueta més el tema pels nostres oients, que com tu bé has dit, és un tema gairebé desconegut, dones soviètiques, bombarderes, Segona Guerra Mundial, i segurament val la pena situar-ho una miqueta.
1: Sí, doncs bé, les Bruixes de la nit és, com has dit, un bombarder soviètic exclusivament femení que es forma el 1941 per l'amenaça de l'operació Barbarroja, i, bueno, bàsicament és la mobilització

0: acabar tenint un nom tan èpic com Les Bruixes de la Nit?
1: Bueno, això ho podem deixar per més endavant a un pròxim programa.
2: Ah, doncs, molt bé, ho deixem.
0: Perfecte. Hem tirat la xarxa.
2: Ja tenim l'esquer per un pròxim dia on seguirem parlant d'això, de Les Bruixes de la Nit, però comencem, com dèiem, farem una miqueta de context històric perquè val la pena. Ens trobem en un moment enmig de la Segona Guerra Mundial, com has dit, en el mig de l'operació Barbarroja, la gran operació dels nazis per intentar conquerir la Unió Soviètica, i per tant estem a l'estiu de 1941. Què més hem de saber, Joana?
1: Pues bàsicament que l'operació Barbarroja va agafar els soviètics desprevinguts perquè a més venien del pacte de no agressió Molotov-Ribbentrop i llavors no s'esperaven que els nazis els ataquessin, i a més també s'ho van agafar molt de sorpresa perquè Stalin creia fermament que podrien aturar-los molt ràpid, però no va ser així. Llavors, van ser incapaços d'organitzar un ràpid contraatac i les tropes nazis van anar avançant fins a uns 400 quilòmetres en direcció a Moscou les primeres setmanes de l'ofensiva. I, a més, Hitler no estava sol, també comptava amb suport de les tropes fineses, romaneses, d'Hongria, de Croàcia, d'Eslovàquia, Itàlia, Espanya i tot d'altres territoris ocupats per l'Alemanya nazi.
0: I en quins objectius bèl·lics es van centrar més les tropes nazis a l'hora d'atacar la Unió Soviètica?
1: Sobretot es van centrar en l'aviació, que va ser el centre dels seus atacs, i de fet el que volien era, que si posem en números, a Luftwaffe, que és l'aviació alemanya, va derruir un total de 66 camps d'aviació soviètica, uns 900 avions aterrats i uns 300 enlairats. Llavors això va afectar enormement a la quantitat d'avions soviètics disponibles, i això es deu que estaven en zones de frontera, llavors era molt més fàcil arribar i destruir-los, i molts models nous d'avions van quedar inutilitzables i no els van poder utilitzar l'exèrcit soviètic.
2: Uh-huh. Abans has dit tropes de molts països, d'Espanya també, recordem, estem parlant, per qui no ho sàpiga, de la Divisió Azul. Tenim un programa dedicat a la Divisió Azul i a les batalles que hi van haver a Leningrad, al setge de Leningrad, ja fa unes quantes temporades, però ja que estem fent esment en aquest context de la Segona Guerra Mundial, val la pena que si esteu interessats en aquest tema, doncs que sapigueu que tenim un programa dedicat al tema d'aquestes tropes espanyoles, aquest contingent espanyol que va ser una tropa voluntària reclutada pel franquisme per anar a lluitar allà colze a colze amb els alemanys contra els soviètics. Molt bé, ens has descrit que la situació no podria ser pitjor pels soviètics, però és que encara, al setembre del 41, la cosa no millora, no?
1: No millora, perquè s'inicia l'operació Tifó, que és l'avenç final en territori soviètic, que es dirigeixen les tropes nazis cap a Moscou, cap a la capital, i clar, l'acreuament del riu Volga i l'arribada de les tropes nazis a Kalinin, que és una ciutat a 150 quilòmetres de Moscou, va ser totalment el pànic absolut entre la població, i de fet va ser durant aquesta època que Stalin va firmar un decret d'evacuació de la ciutat, perquè l'arribada dels nazis era imminent, i de fet el dia 16 d'octubre es va anunciar per ràdio Moscou que la gent havia de marxar de la ciutat. Tot i així no van arribar les tropes i en cap moment es va restablir l'ordre a la capital soviètica, tot i que aquesta alerta continuava vigent. I llavors tot aquest avenç rapidíssim va fer que els pilots, els mecànics, els treballadors industrials i també les dones es presentessin com a reclutes per defensar el que és la mare pàtria, que estava sent atacada pels enemics, i és en aquest context d'inestabilitat i d'emergència d'un contraatac ràpid que van sorgir Les Bruixes de la Nit.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Molt bé, doncs seguim a les portes de Troia. Ens hem introduït amb aquest amb el que viurem avui, aquesta explicació sobre la història de les bruixes de la nit, però anem pam a pam. Som en un moment en què no és gaire normal que les dones es vulguin o puguin allistar-se. Què porta Joana a milers de dones de cop a voler participar com a aviadores a la guerra?
1: Val, ens hem de remuntar això al 1917, on hi ha un canvi a la situació, es crea la URSS, etc., i es produeix una alliberació de la dona obrera soviètica arran de la Revolució d'Octubre de 1917.
2: Que, de fet, fa relativament poc va venir en Joan Tafalla, no?, a parlar-nos de Lenin, no?, que si volem entrar una miqueta més en aquest context, doncs animem, no?, a recuperar el doble programa que li vam dedicar. Com anirà una miqueta la cosa, Joana?
1: Vale, a partir d'aquest moment s'inicien tot un seguit de mesures per l'assumpció del que és la igualtat de gènere, com la creació del Zanotdel, que és el Departament de Dones del Comitè Central del Partit Comunista Rus l'any 1919, o també s'aprova el dret a l'avortament l'any 1920. Llavors, totes aquestes mesures van servir per millorar els serveis sanitaris a dones i infants i també les condicions laborals. Llavors, a partir dels anys 30, a partir de la implementació del primer pla quinquennal de Stalin de l'any 1928, que incentiva una ràpida industrialització de la URSS, llavors això comporta també una contractació massiva de dones que s'introdueixen dins la indústria soviètica. I de fet, que els números no enganyen, i és que entre el 1928 i el 1937 aproximadament es van incorporar al món industrial 6,6 milions de dones.
0: Clar, estàs explicant un moment històric on hi ha el gran desplegament de recursos de tota la Unió Soviètica amb Stalin ja al poder, aquests plans quinquennals que faran que de cop i volta Rússia passi de ser una potència imperialista, sí, però econòmicament endarrerida, contrasta amb altres països del món, però justament gràcies a aquests plans quinquennals i a aquesta nova política econòmica que començarà amb Stalin, el país doncs creixerà moltíssim i serà doncs en alguns paràmetres segona potència del món. I tot això porta com a contraprestació aquesta entrada massiva de les dones al món laboral, com estaves explicant, Joana, però tot el que ens estàs dient ara mateix és com molt maco, no? És preciós. Podem contrastar-ho això amb alguna cosa més?
1: Sí, o sigui, totes aquestes mesures no representen fidelment una imatge de la Unió Soviètica, ja que va haver-hi un cert retrocés en l'assumpció dels drets de les dones a la dècada dels anys 30, com bé pot ser la dissolució d'aquest Departament de Dones del Comitè Central del Partit Comunista Rus. I a més, les autoritats soviètiques deien que la igualtat de gènere ja havia estat assumida i que, per tant, ja no feia falta aquest departament perquè tothom era igual, però amb la desaparició del Zanotdel, doncs les dones soviètiques es van quedar sense un òrgan de representació que vetllés pels seus interessos, i a més, la seva incorporació massiva en el mercat laboral doncs les feia tenir una doble càrrega, la domèstica i la laboral, doncs havien d'assumir les tasques remunerades de la feina, però també les que tenien a casa, que no eren remunerades.
2: I les condicions de les dones, després d'aquest retrocés dels anys 30, tornaran a millorar?
1: Doncs no massa, perquè el 1936 es prohibeix l'avortament, i tot això va molt lligat a les polítiques de Stalin en defensa de la família, la feminitat, la maternitat i una família socialista unida i forta.
0: Molt bé, doncs ens estàs donant el context previ a l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Però un cop esclata, canviarà molt el rol de les dones, de la dona soviètica en aquest cas?
1: Bé, doncs com que la majoria d'homes se'n van a lluitar al front de batalla i molts dels llocs de feina són ocupats per aquestes dones, que acaben ocupant espais tradicionals dels homes a la indústria, arriben a ser el 53% de la mà d'obra soviètica l'any 1943. Tot i així, el que volien aquestes dones, que eren hereves de la Revolució d'Octubre i que havien vist com que se'ls hi permetia avortar i com es podien emancipar, el que volien era convertir-se en franctiradores o pilots i anar a lluitar al camp de batalla. I, de fet, va ser que la seva insistència, van ser molt insistents per anar a lluitar contra els nazis, etcètera, i però sovint es trobaven amb el no de les autoritats soviètiques, que deien que volar no era cosa de dones. De fet, la pilot Nadia Popova explica que vaig ser rotundament rebutjada, no agafaven dones pilot. I de fet, se'ls deia que era sovint, o sigui, sovint se'ls deia que era de vital importància que es quedessin a la rereguarda per ensenyar a nous pilots a pilotar i també per quedar-se fent tasques de la indústria.
2: Però entenem, de fet, per això estem fent un programa, no?, sobre les aviadores d'aquest regiment, entenem que aquest no administratiu no sempre funcionava.
1: No, van ser molt insistents, van enviar moltes cartes i van ser molt pesades, bueno, van acabar aconseguint, i a l'octubre de 1941 es va autoritzar la formació dels regiments femenins d'aviació, on hi queden incloses les Bruixes de la Nit, i va ser a partir d'aquest moment que van poder participar com a pilots a l'Exèrcit Roig.
0: Uh-huh. Abans d'avançar, Joana, en la creació d'aquest regiment, ens ha cridat l'atenció una cosa que poder també als nostres estimats oients, i és que ens has dit que doncs un paper que tenien les dones era formar aviadors, però clar, per a ser formador primer has d'estar formada. Com és que les dones arriben a tenir coneixements d'aviació?
1: Això es deu que als anys 30, que podem considerar com l'edat d'hora de l'aviació, pues es potencien molt els cursos d'aviació civil i també militar. I és en aquest moment, i com en teoria s'havia assumit la igualtat de gènere a la Unió Soviètica, doncs les dones no haurien de tenir cap problema per entrar i formar-se com a pilots, perquè en teoria tothom era igual a la societat soviètica. Llavors, a partir d'aquest moment es van començar a formar com a pilots, navegants, i van començar a tenir els coneixements de vol. Tot i així, moltes dones es van trobar que hi havia molts obstacles per accedir a aquests programes, i de fet molts homes es veien com negativament que les dones participessin en els clubs de vol, que de fet ho diu en testimoni Marina Chechneva, que és una condecorada com a heroïna de la Unió Soviètica, que diu que li van dir que l'aviació no era una qüestió de dones i que per tant pues, no havia de participar en ella. Tot i així, tots aquests intents dissuasoris, pues, aquestes dones van seguir picant pedra per convertir-se en pilots i navegants.
2: Molt bé, si et sembla, ara que hem fet una mica de context sobre la situació de la dona a la Unió Soviètica, comencem ja a parlar sobre la fundació del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn.
1: Doncs bé, si les Bruixes de la Nit es van crear va ser gràcies a la insistència de la pilot Marina Raskova, que va ser la primera dona en rebre, de fet, el títol d'heroïna de la Unió Soviètica. I era una persona molt popular dintre i estimada dintre la societat soviètica, i per tant moltes dones la van veure com una referent i un exemple a seguir i una font d'inspiració per voler i anar a lluitar per la pàtria. I de fet va ser Marina Raskova qui va rebre centenars de cartes diàries de dones que li demanaven i li exigien que deixessin ser pilots a les dones.
0: Clar, Marina Raskova, heroïna de la Unió Soviètica. Això d'alguna manera et dona accés, que ara diríem premium, no? Tindria el premium per parlar amb el camarada Stalin. I això d'alguna manera ho podria fer servir ella per aconseguir aquest objectiu de significar aquest paper de les dones aviadores? O com va anar això, Joana?
1: Sí, jo crec que sí. De fet, crec que tenien una molt bona relació personal entre ells dos. No sé de quin tipus, però segur que eren molt propers. I això, doncs, arrel d'aquestes cartes de Raskova, va començar a gestar la idea de crear aquests grups femenins d'aviació i li va comentar a Stalin, i Stalin va dir, pues sí, però està bé.
0: Segurament Stalin li va dir, i jo volé, i ella voló.
2: I jo volé d'ell.
0: Claro.
2: Wow.
0: Bueno,
2: quin clàssic.
0: És un clàssic, sí? És un clàssic.
1: I llavors, això, a l'octubre del 1941, es va formar el grup d'aviació 122, que estava format només per dones i tenien... Bueno, i era l'objectiu principal era que aquestes poguessin anar a lluitar al front de batalla. Llavors, aquest grup 122 estava format per tres regiments diferents: el 586è Regiment d'Aviació de Combat, el 587è Regiment de Bombardeig Diurn i el 588è Regiment de Bombardeig Nocturn, que és el que parlem avui.
2: De fet, els noms ja ho diuen, no? Un és l'aviació de combat, l'altre es dedicaven a fer bombardejos durant el dia, que suposo que eren els més risquis, no? Bueno, veurem, no? Segurament en el següent programa que les condicions en un bombardeig nocturn eren també terribles. Però bueno, si més no, queda molt descrit, no?, què feia cada regiment pel seu propi nom. I de fet és en aquest últim regiment, no?, on situem les nostres protagonistes d'avui.
1: Sí, totalment. A més, és l'únic que es mantindrà totalment femení durant els anys de la guerra i comptarà amb un gran número de pilots, navegants, mecàniques, armeres, enginyeres, etc.
0: Molt bé. Amb el recorregut històric que ens has fet abans, hem vist com Stalin tira enrere en alguns aspectes de l'emancipació femenina. I per què de cop accedeix a formar regiments femenins?
1: Bé, tenim tres teories, o jo tinc tres teories. La primera és que si es van crear els regiments femenins és perquè hi havia una manca de personal masculí, o sigui que hi hauria moltes baixes masculines i que per tant les autoritats soviètiques veuen la necessitat i la urgència de cridar les dones al front. Però bé, en plan, també s'ha de tenir en compte que l'Exèrcit Roig tenia una de les forces militars més grans del moment i que, o sigui, per aquells temps encara no hi havia hagut tantes baixes i menys en el sector de l'aviació per tal de necessitar contractar i agafar dones pilot.
0: I si no anava en curs de personal, quins altres motius podien haver impulsat a Stalin a prendre aquesta decisió?
1: Bé, com hem dit abans, la bona relació amb Marina Raskova, segurament la fama i la popularitat de la pilot van fer que la societat soviètica volgués també com la formació d'aquests grups d'aviació i sobretot la bona relació entre ells va acabar de convèncer.
0: I me hizo volar, y yo volé con él.
2: Y yo volé con él.
0: Molt bé, i has dit la teoria té un tercer episodi, un tercer capítol?
1: Sí, que segurament, i la que crec jo més fiable, és que era una cosa de propaganda i que la mobilització de les dones era una estratègia propagandística de la URSS per mostrar-se molt modernes, molt moderns i molt diferents del que és l'enemic alemany i que, de fet, enviava, o sigui, era una pàtria tan unida que enviava tothom, fins i tot les dones, a lluitar per la seva pàtria. Llavors, segurament és això, jo crec, bàsicament.
2: De fet, ara, o sigui, després d'haver escoltat els tres motius, no, sembla, aquest últim potser sembla el que és més plausible, no? El que ens convenç una miqueta més.
1: Sí, també cal dir que, tot i que la propaganda hauria tingut un gran pes, que cal dir que la majoria de notes de premsa, diaris, publicacions, escrits de guerra, etc., el reconeixement d'aquestes pilots és nul. I, de fet, només se'n reconeixen les tasques auxiliars, i aquestes publicacions que trobem sovint es troben a les últimes pàgines dels diaris o en aquells diaris i mitjans només adreçats a les dones, com pot ser la Rabotnitsa, que es tradueix com la dona treballadora, o la Kristianka, que es tradueix com la dona camperola.
0: Uh-huh. I en aquesta època un mecanisme de propaganda emprat per les forces implicades a la guerra era les cartes del front. De les bruixades de la nit en tenim alguna?
1: Sí. Però també són publicacions molt reduïdes. De fet, trobem una del 8 de març del 1945, que és justament el Dia de la Dona, on dues pilots de les Bruixes de la Nit van publicar la seva experiència com a pilots. I cal dir que el dia que, o sigui, que es publiqués el Dia de la Dona, doncs té dues lectures. Una que es pot veure una casualitat i que realment sí que volien donar-li aquest protagonisme a les Bruixes de la Nit i el seu valor com a dones pilots, o que fos una... que tingués una intencionalitat i que fos totalment propaganda, la típica de avui és el dia de la dona, avui l'anem a visibilitzar, però que llavors no tindria un veritable reconeixement de les seves tasques al front.
2: I aquesta constant que estem veient en la política de Stalin, no? Aquest fet de reservar només les últimes pàgines, de que les publicacions de les cartes al front siguin marginals, etc., era una política constant en això, en els dictàmens de Stalin?
1: Doncs sí, en els seus discursos poc remarca la importància de les dones al front. De fet, en els seus discursos sovint fa una clara distinció entre homes i dones de la societat soviètica, referint-se, per exemple, als pagesos i a les pageses, als camperols i a les camperoles, als obrers i a les obreres.
0: És com si fos dels comuns, no?
1: Sí,
2: anar desdoblant.
1: Sí, però tot i així, quan parla de l'Exèrcit Roig, només es refereix a homes o camarades i no parla pas de dones. Uh-huh. De fet, això ho veiem en el discurs de l'1 de maig de 1942, moment en què ja hi havia les pilots dels regiments, on diu...
3: Camarades, homes de l'Exèrcit Roig i de la Marina Roja, comandants i instructors polítics, guerrillers i guerrilleres, obrers i obreres, camperols i camperoles.
1: Com podeu veure, sí que refereix a camperols, camperoles, guerrillers, guerrilleres, però quan parla d'homes de l'Exèrcit Roig i de la Marina Roja, no parla pas de les dones de l'Exèrcit Roig ni de la Marina Roja, que estaven presents en aquell moment a les tropes soviètiques. Llavors, com a conclusió, podem arribar que per molta propaganda que es fes no hi havia una veritable emancipació de les dones ni un reconeixement de la tasca de la dona com a pilot i que tot era propaganda per mostrar-se com una potència molt moderna.
2: Mm-hmm. Sí, aquesta idea, no?, de mostrar-nos que estem, o sigui, que els ideals de la Unió Soviètica estan per davant dels ideals dels països capitalistes europeus, etc., no? Ja veurem que aquest tema serà recurrent al llarg d'aquest programa, segurament també a la segona part. Reprenem, Joana, si et sembla, a la creació del nostre regiment.
0: No, digues el número.
2: 588, Regiment de Bombardeig Nocturn.
0: Que cabron.
1: És difícil.
2: No, de ser a preparar aquí ho hem escrit uns quants cops, això.
0: Escrit, clar, escriure jo també, però ho has de dir, ho has dit
2: molt bé. No, 588.
0: Quin tio aquest Albert Abril, eh?
2: Està sempre a punt.
1: Sempre a punt.
2: Quins requisits havien de complir les dones per ser reclutades?
1: Val. La veritat és que moltes dones volien ser pilots, que evidentment era lo guai i lo xulo, vull dir, ser navegant, però ser pilot era...
2: I ser enginyer, no?
0: Pobres navegants. Bueno... Sí, mariner, vés a la merda, aquí el que mola és un avió. Marinera, res, no pot ser marinera.
2: Bueno, és que navegant és...
1: Bueno, navegant és com la persona que hi ha a l'avió i que la guia a la pilot.
2: Gira a l'esquerra.
1: Exacte.
2: Ara a la dreta.
1: Una mica així, però ho penso a mi i penso que seria molt més guai ser pilot que navegant. Llavors, no totes ho podien ser perquè no hi havia tants avions i es van establir uns requisits mínims com el d'haver volat com 500 hores com a mínim, que si veníem de que hi havia dones en els cursos de vol, bueno, pues segurament algunes ja ho tenien.
2: Però imagina que les pràctiques eren tan cares com les de conduir.
1: Imagina't.
2: Sí, 500 hores, déu-n'hi-do, eh?
1: Amb un avió, ja veurem els avions com són.
0: Molt bé, i Joana, els càrrecs i les responsabilitats de dins del regiment sempre eren les mateixes? Podien variar?
1: No, van anar variant segons les necessitats del regiment. Al principi hi havia moltes que volien ser pilots i llavors, per tant, hi havia una gran demanda i se'ls assignava altres càrrecs com ser navegants. Però tot i així això podia canviar i de fet, tal com diu la navegant i posteriorment pilot Yevgenia Zigulenko, en el regiment teníem escassetat de pilots, així que els navegants es van reciclar per convertir-se en pilots i el personal de terra per a convertir-se en navegants, és a dir que hi havia un reaprofitament dels càrrecs en funció del que necessitessin.
2: I en quin moment, o sigui, quan es van començar a organitzar tots aquests regiments femenins? Quan comença tot plegat?
1: El decret de formació del grup d'aviació 122 es va firmar el dia 8 d'octubre de 1941, tot i que la notícia de la formació d'aquests tres regiments no va arribar fins dos dies més tard, més o menys, el dia 10, sobretot també arran de la retirada soviètica de la línia Mosjaisk, a 50 milles a l'oest de Moscou. I a partir d'aquest moment doncs, va esclatar i es va començar a estendre el rumor i moltes dones es van veure interessades en participar com a pilots, navegants, etc., en defensa de la pàtria.
0: Molt bé. Doncs aquesta pregunta que ve ara m'agrada molt, perquè faig una crida als nostres estimats companys i companyes, professors d'institut, que aquest any ens han tornat a canviar l'examen de selectivitat d'història, d'acord? I que ara és molt més competencial. Molt bé, aleshores,
2: som-hi.
0: Tipus d'anunciat que ens trobarem si algun jove estudiant de la segon de batxi, doncs també de segon de batxillerat, doncs també que ho sàpiga, que si t'examinaràs per la matèria d'història d'Espanya, doncs és un tipus d'anunciat que et podràs trobar.
2: Per tant, agafa boli.
0: Agafa
2: una llibreta.
0: Agafa una llibreta. La llibreta és allò que tens a un calaix que mai toques. D'acord? Agafant pols, el que ho fas tot a ordinador amb el ChatGPT, però de tant en tant hi ha una llibreta que va bé per agafar punts. Aleshores, Joana, et tocarà a tu respondre.
1: Vale.
0: Faràs tu d'estudiant. La pregunta serà, posa't al lloc d'una jove soviètica que es vol allistar. Quin procediment seguirà?
1: Vale.
0: Aleshores, aquí, si fos un examen, hi hauria inclou la paraula tal, tal, qual i tal. I aleshores, això és molt competencial i tu has de poder respondre això, Joana.
2: I practicar el que tant ens agrada dir com l'empatia històrica.
0: Empatia.
1: Vale, no sé, ho intentaré, però...
2: Segur que ho fas molt bé.
1: Vale. Bueno, començar a dir que el reclutament de dones es feia a partir del comitè central del Komsomol, que és l'organització juvenil del Partit Comunista de la Unió Soviètica, però també es feia de boca a boca. Llavors, jo, si fos una jove soviètica, enviaria una carta, sent molt insistent, dient que jo vull ser pilot, i llavors rompliria uns qüestionaris i m'aniria a entrevistar amb el Komsomol local. Llavors, un cop em fan l'entrevista, em dirien, vale, és molt perillós allistar-se a l'Exèrcit Roig, i jo diria, vale, em sembla bé. I m'enviarien a Moscou a entrevistar-me amb Marina Raskova, que jo també estaria molt nerviosa perquè seria la meva heroïna de guerra.
2: Ho està fent bé.
0: Ha ficat el concepte Marina Raskova, ja està, molt bé.
1: I llavors, cal dir que mentre que la cerca de pilots i navegants era més laxa, al final, bueno, tampoc era tan laxa, havies de tenir 500 hores de vol, però es van posar molt més estrictes amb la recerca de mecàniques i armeres, ja que havien de trobar gent amb coneixements tècnics i les armeres pues, també havien de tenir la força per poder carregar les armes. Jo, per exemple, no ho podria fer en absolut. I també cal dir que moltes d'aquestes dones no van passar proves mèdiques ni físiques i tal com diu Ina Pasportnikova, una de les mecàniques del regiment, ningú mai em va preguntar per la meva força, llavors, pues, no sé. Era una mica a fa... a Chevoleo.
0: Bueno, li hem de donar molt bona nota perquè ha fet diverses cites a testimonis de l'època i, per tant, un corrector de la selectivitat et ficaria un 10.
2: I a més,
0: mínim.
2: Ha posat la part personal aquesta que estaria supernerviosa perquè Marina Raskova seria allà, saps? Seria la meva formadora.
0: És competència transversal. És una competència transversal.
2: La ciutadana, no sé, la personal. Sigui. És com si Hobsbawm fos el teu professor. Saps? Imagina't.
0: Exacte.
2: En fi, veiem que tot i tots aquests tràmits, totes aquestes revisions, les 500 hores, etc., sembla, sé que era un procediment bastant ràpid, no? Era una situació desesperada. Com anava la cosa?
1: Doncs sí, de fet, Raskova es va reunir com amb una gran quantitat de dones un mateix dia fent-li entrevistes i, de fet, si posem dates, el 8 d'octubre es creen els regiments femenins d'aviació i el 13 es realitzen com bàsicament totes les entrevistes a l'Acadèmia d'Enginyeria de la Força Aèria de Zhukovsky de Moscou. Llavors, un dia més de les entrevistes, o sigui que tenien molt poc temps, el dia 14 les voluntàries ja van rebre els seus uniformes i un dia més tard ja les van enviar a entrenar-se a Engels.
0: I val, tot aquest recorregut d'aquestes dates que ens expliques ens ho podem imaginar, però això últim que esmentes, per què podia ser un problema això, Joana?
1: Bàsicament perquè els uniformes és el gran problema, jo crec. Els uniformes no estaven adequats a elles, eren uniformes masculins, llavors les talles eren grans i els anaven grans, llavors potser si els pantalons era més fàcil perquè es podien arreglar les vores de baix o les vores de dalt, però el gran problema eren les botes, perquè si t'agafes una bota que no és el teu número ja vas incòmoda i això pues, feia que no caminessin còmodes, que no tinguessin tota la mobilitat que desitjaven, etc, etc. Era un gran problema.
4: A les portes de Troia, descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: Recta final del Portes de Troia d'avui, per situar les bruixes de la nit. Tindrem un altre programa perquè hi ha moltíssimes coses per parlar, per tant, a poc i bona lletra, com hem dit al principi del programa. Però abans del separador, Joana, ens comentaves que hi havia certa manca d'organització pel que fa als recursos i posaves l'exemple dels informes.
1: Uniformes.
0: Perdó, he dit informes.
1: És que estàs tan fart de fer informes.
0: Merdes, uniformes. Exacte. Joana, això es veurà en altres àmbits?
2: Sí, que es veurà en altres àmbits, sobretot en els avions assignats al regiment. Bueno, ja ho he comentat una mica. Si recordem, els nazis van dedicar a destruir tots els avions nous i els nous models d'avions amb l'operació Barbarossa, llavors això va afectar greument a les bruixes de la nit, que a més eren dones, per tant, tenien els pitjors models d'avions que podien trobar, que eren els Polikarpov PO-2.
1: Nosaltres els diem els PO-2.
0: Els PO-2.
1: Els PO-2, que té com nom de robot, no?, d'androide de Star Wars.
0: Sí, una mica sí.
1: Bueno. Primer de tot, convidem els oients a buscar una fotografia dels PO-2.
2: Són bastant monos.
1: Però ja veurem, us convidem a obrir la fotografia, us la projecteu davant vostre i ara deixeu que les paraules de la Joana us acompanyin per descriure-les una miqueta, perquè ja veureu que no era l'últim de l'últim. No. En Sergio, de fet, ho està buscant en directe per viure l'experiència de manera encara més vivencial.
0: PO-2, ja el tinc aquí.
1: Què tenim? Què hem de saber dels PO-2?
2: Els Polikarpov eren uns avions produïts des del 1927 i, de fet, era el model de bombarder més antic de les forces de l'era soviètiques i internacionals. I a més estaven fets de lona i de fusta i amb una cabina oberta i no estaven gens preparats per la guerra, no tenien ni ràdio, no tenien ni armament per la defensa ni paracaigudes fins ben entrat el 1944. Bueno, i que de fet no crec que se'ls pugui considerar avions de combat, sinó que segurament servien per l'entrenament de joves pilots i per la producció agrícola. A més, tot i que eren molt lleugers, els Polikarpov eren molt lents i no podien volar a masses altures, arribant a uns màxims de 1.300 metres sobre el nivell del mar. Per tant, i tota la seva demostrada efectivitat, perquè les bruixes de la nit ho van patar molt, els Polikarpov van posar les bruixes de la nit en situacions de greu perill que s'haguessin pogut evitar amb un altre avió, segur. Tal com explica la tinent Polina Hellman, la baixa velocitat de l'avió només a 100 km per hora ens convertia en objectiu tant del foc de les armes petites com dels canons antiaeris.
1: És que imagina, no? Sense cabina, o sigui, sense ràdio, sense la típica ametralladora tonta.
2: Sense paracaigudes.
1: Sense paracaigudes, que si t'estavelles no tens possibilitat de saltar, no? A més, de fusta i lona. Vull dir, és com que és un avió fet amb maqueta.
0: No, home, s'estan passant el joc en dificultat extrema.
1: Bueno, sí. És el que tiene la Unió Soviètica, no? I ja està. O sigui, un cop hem passat tots els tràmits que ens has explicat abans, un cop ja sabem amb quin avió pilotarem, ja està. O sigui, una dona s'allista i cap al front directe.
2: Bé, no. Havien de passar per un entrenament. Les entrevistes eren el dia 14, doncs el dia 15... ja les van enviar amb alerta de perill imminent cap a la ciutat de la seva formació, que és Engels, i van enviar un total de 300 i 400 dones que van marxar cap a aquesta ciutat, que és una ciutat del Volga, al nord de Stalingrad. Llavors van fer un viatge de 9 dies en tren i allà van poder estudiar les regulacions militars, van cantar, van recosir els uniformes que tant els grans els hi anaven, van aprofitar per dormir, perquè a més sabien que a partir d'aquell moment descansarien poc, i es van estar preparant per la guerra i finalment el 25 d'octubre van arribar a la base militar i van començar el seu entrenament i la seva formació.
0: I perfecte, doncs ja les tenim preparades per començar aquest entrenament, aquesta formació de les bruixes de la nit. Com serà? Què podem saber? Tenim els detalls o què podem, el màxim d'informació sobre com era aquest entrenament, Joana?
2: Doncs sí, l'entrenament a Engels va ser molt intensiu. De fet, havien d'aconseguir el de 3 anys d'entrenament en només 6 mesos i per tant les leccions eren llargues i intenses. Aquest entrenament consistia en 10 hores de classe i 2 hores d'entrenament físic diari. I a més, les navegants havien d'estudiar codi Morse durant una hora més al dia i en general dormien unes 5-6 hores al dia, a no ser que es veiessin estroncades aquestes hores de son per simulacres, algun exercici d'entrenament nocturn, etc. I tal com he dit, aquest entrenament va ser molt intensiu i si a l'octubre de 1941 s'estaven entrenant i formant, ja al juny del 1942 van realitzar la seva primera missió, o sigui que amb molt poc de marge van estar preparades per per participar en la guerra.
1: Jo tinc dues coses a comentar sobre això. La primera és, m'està recordant una miqueta dels programes que va venir a fer la Maria Martínez, que van parlar de l'SOE i de les dones espies durant la Segona Guerra Mundial, que feien també un entrenament superintens, cada cop en qüestió de dies havien d'anar com, no en aquest cas no cap al front, no, però sí que havien de practicar moltíssimes coses d'infiltració, de sabotatge, d'engany, etc. I una altra cosa, Sergio, no sé si has fet comptes, però diu 10 hores de classe i dues d'entrenament físic. O sigui, 12 hores al dia.
2: Sí.
1: O sigui, com estarien els nostres alumnes?
3: No
1: s'atreveix a contestar.
3: No.
1: En fi, aprofitem que tenim a l'estudi una persona que s'ha dedicat moltíssim a la investigació de les nostres protagonistes d'avui, de les bruixes de la nit, i podem fer-li una pregunta que molts cops és difícil de fer, perquè és un tema sobre el que es troben poques investigacions ben fetes, i és que quines recomanacions ens faries a nosaltres i als nostres oients, Joana, per poder-nos acostar una miqueta més al tema que tractarem avui?
2: Val. Doncs per aproximar-nos, vinc a recomanar tres llibres que vaig utilitzar molt en el meu TFG. Tots escrits per dones, tots escrits en anglès, però bé, jo ho vaig entendre fàcilment, i que enfoquen tots tres de manera molt diferent la formació dels regiments i d'aviació i els motius que hi ha darrere aquesta formació. El primer que vinc a recomanar es diu Wings Women and War, Soviet Air Women in World War II, de Combat, de Reina Pennington. I aquest, si bé és el que menys vaig utilitzar dels tres, però explica de manera molt detallada com es van formar aquests regiments, les missions que van realitzar i les seves zones, i també els motius que van portar la desmobilització massiva d'aquests regiments. El segon que vinc a recomanar es diu Flying for Her Country, The American and Soviet Women Military Pilots of World War II, de Amy Goodpaster-Striff, que és molt curtet, és molt amè i molt entretingut, i exposa els motius de formació dels regiments, però també parla molt de la propaganda, de la defensa de la pàtria, de Marina Raskova, també de les qüestions de gènere que van portar a la formació d'aquests regiments, etc. I l'últim, que per mi és el més interessant de tots, que es diu A Dance with Death, Soviet Air Women in World War II, d'Anne Nogle, i que explica, bueno, és molt interessant perquè bàsicament són perquè ensenya de manera biogràfica el testimoni de moltes de les pilots del regiment 588è de bombarders nocturn, però també dels altres dos. Llavors és molt interessant perquè són elles que expliquen la seva situació i per què es van allistar i com ho van viure, tota la seva experiència en la guerra.
1: Molt bé, com que ens sobra temps, no sé si en Sergio em deixarà fer una mica de periodista.
3: Endavant.
1: Som-hi. Per què? O sigui, quins motius et van portar a fer un TFG sobre les bruixes de la nit? Perquè precisament has dit que estàs estudiant el màster sobre antiguitat. Vull dir, què t'ha portat una miqueta cap aquí?
2: Sí, jo soc molt fan de la història romana, llavors no sé per què vaig triar això. Bueno, sí que ho sé, perquè vaig haver de fer dos TFGs, llavors un d'arqueologia que havia de ser de història de Roma, segur, i llavors tenia el gran dubte del TFG d'història, i de fet estava d'Erasmus un dia caminant per allà, que vaig anar a Dublín d'Erasmus, i vaig dir, m'agrada molt l'aviació. I volia fer un TFG de Barón Rojo, però poc vaig trobar d'informació que m'interessés. També volia fer alguna cosa de soviètic. I volia fer alguna cosa de la Segona Guerra Mundial. I pues, se'm van unir els punts i vaig dir, ostres, les bruixes de la nit són soviètiques, dones, pilots, Segona Guerra Mundial. I aquí ho vaig tenir i vaig tirar endavant amb aquest tema.
1: I ha estat difícil? O sigui, has dit que, per exemple, tu sí que has fet servir aquests tres llibres que has mencionat, però és difícil trobar informació sobre aquest tema aquí a Catalunya o a Espanya, si vols?
2: Sí, déu-n'hi-do. En castellà crec que hi ha un parell de llibres, però els vaig utilitzar molt poc pel TFG, tots eren en anglès, i també vaig haver d'anar a moltes fonts d'internet que només podia accedir si tenia com un correu corporatiu universitari. De fet, ara volíem citar un lloc, un espai, però no vaig trobar el document perquè ja no tinc el correu de la universitat. O sigui, és molt difícil, tampoc hi ha com imatges, no pots accedir a les pel·lícules, és molt complicat trobar informació.
1: No has pogut anar als arxius de la Unió Soviètica, no?
2: Evidentment que no. Tampoc ser rus.
1: És també un impediment, no? Aprofitem, si et sembla, per anticipar una miqueta de què parlarem al proper programa, ja que ens has plantejat un doble programa de les bruixes de la nit, perquè encara no sabem per què es diuen les bruixes de la nit, no?
3: Ara ja anirem, però de tota aquesta entrevista en profunditat que li has fet a la Joana Galera, que està bé, ho hauríem de fer més, això.
1: És interessant, és la part humana.
3: La part humana. Has dit que has fet dos TFGs?
2: Sí. Bueno, un de les bosses de la nit i l'altre és del...
3: No en tenies prou?
2: No, és que he fet dues carreres, llavors m'han demanat dos TFGs, sí o sí.
3: Val. I l'altre de què és?
2: L'altre és de la meva passió de la vida, que és l'emperador Trajà. I de la seva conquesta de les terres pàrtiques.
3: I tu saps que això també ho pots venir aquí,
2: sí,
3: a explicar,
2: sí, ja m'ho han comentat.
3: Al Troia, no?
1: Va, sí. Tenim un parell d'idees per d'aquí un temps.
2: Sí.
3: Aquí també som molt de romans i de fet, poder tenim una sorpresa d'aquí unes setmanes.
1: Potser tenim alguna sorpresa.
3: De les grosses, en tema de romans, eh? De les grosses no podem encara dir res.
2: M'hauré d'escoltar, doncs.
3: S'apropa el programa 476.
1: Ah!
3: Ara no... estem fent el 470...
1: 70, 70.
3: 70.
1: Falten 5 programes.
3: Falten 5 programes.
2: No, compta enrere.
1: 7.
3: Clar.
1: 6. Falten 6 programes.
3: Falten 6.
1: No sé per què he dit 5.
3: Vale. 6. Aleshores, bueno, et convidem, Joana, i a tots els nostres estimats apassionats d'aquesta època, com tu, que els tenim moltíssims aquí a les portes de Troia, que estiguin molt atents, perquè el 476 es considera la data, diguéssim...
1: mítica, no?
3: Sí, amb els historiadors han quedat que aquí és quan va caure l'imperi romà, ja sabem que això és molt... però, bueno, ho deixarem així, perquè és, al final hem de tenir significats comuns de tots, doncs 476, i quan arribem nosaltres al programa 476, potser passa alguna cosa molt interessant amb el tema de Roma. Ho deixem aquí, eh?
1: Ho deixem aquí, però jo penso que és una bona canya per tirar, sí, mm-hmm. sí, per pescar.
3: I Joana, ara, ja que jo també m'animo amb el tema de les entrevistes, que a mi també m'agrada.
1: Som-hi.
3: I d'algun dels dos TFGs tiraràs després cap a un doctorat? Cap a un doctorat?
2: Bueno, està per veure, però crec que sí. El de Trajà em va robar el cor. És que aquest home m'agrada molt, llavors. M'estic obsessionada amb ell i, en teoria, la idea és fer alguna cosa de Trajà o de romans fent coses per aquí, per la península ibèrica.
3: Tens sort que avui no hi és l'Alberto Reche, no? Per parlar de romans, perquè és un hater dels romans, ja ho sabeu.
1: Tot i que de tant en tant fa programes sobre romans.
3: Sí,
1: això
3: sí,
1: també s'ha de dir.
3: Però també fa notar molt la seva ràbia cap als romans, així que avui tens sort que no ens acompanyi l'Alberto. Salutacions, Alberto, però avui et lliures d'això. Així que molta sort, Joana, amb aquests estudis endavant.
2: Gràcies.
3: O sigui, si ets capaç de fer dues coses tan allunyades en el temps i poder manegar dos contextos diferents, cosa que molta gent tampoc no li agrada molt, eh? Jo em fico amb la meva parceleta i aquí no em mouré. En canvi, la Joana va tocant allà un pal i l'altre. Molt bé.
1: I aprofitem, ja que ens estem acostant al final del programa, per tornar a recordar a tots vosaltres, els nostres oients, els nostres fidelíssims oients, si encara sou aquí, si heu arribat fins al final, us recordem que ens faria molta il·lusió ens faria molta il·lusió guanyar el concurs d'iBooks, òbviament, però és molt difícil que un concurs tradicionalment castellano parlant, no? Que els podcasts en castellà són els que guanyen. Bueno, seria fantàstic que un podcast en català de divulgació històrica guanyés, o inclús que quedés entre els finalistes. Vull dir que si voleu donar-nos el vostre suport, recordeu que teniu el link a la descripció del programa, a les nostres xarxes socials i segurament també a la pàgina web.
3: Molt bé, doncs ho deixem aquí aleshores avui?
1: Ho deixem aquí.
3: Sabeu que tenim un altre programa dedicat a parlar en profunditat de les missions de les bruixes de la nit i, per tant, tindrem de nou, m'atreveixo a dir que tindrem de nou a la Joana Galera amb nosaltres, per tant, deixem de moment aquest petit tastet del tema, ja ens hem situat, ja les tenim entrenades, ja sabem com anirà la cosa, en quin moment començarà a intervenir, però això ho deixarem pel pròxim programa de les Portes de Troia. Ho deixarem aquí pel moment, per una altra ocasió seguim parlant de les bruixes de la nit. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Sergio, i moltes gràcies, Joana.
2: Igualment.
3: Efectivament, Joana, ja moltes gràcies. A l'Adrià Tirado al control tècnic, la Cristina Domene a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. I nosaltres us esperem al pròxim programa, dedicat també a les bruixes de la nit de les Portes de Troia.

0: Aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
1: Hi ha llibres extraordinaris que no tenen aturador. És el cas de Wolfgang, extraordinari, de la Laia Aguilar, publicat per Columna. Guardonat amb el Premi Carlemany al Foment de la Lectura i l'Atrapa Llibres, ara el podem gaudir a les sales de cinema, sota la direcció de Javier Caldera. En parlem amb l'autora.
2: Tant el director com els productors, com jo mateixa, pensem que és un 70-80% fidel a la novel·la. I, per tant, tots els lectors de Wolfgang que ens ha llegit el llibre durant aquests anys, crec que quan vagin al cine veuran realment la història, però alhora amb alguns canvis i algunes variables diferents, com les que et comento ara, que també em sembla molt interessant.
1: I de la literatura juvenil passem a la narrativa d'adults. El espia, de Jorge Díaz, publicada per Planeta, és una novel·la històrica plena de contrastos i misteris. Realitat i ficció s'entrellacen en una història que ens trasllada a una Barcelona fascinant i a Mojácar, una població on la postguerra sembla haver aturat el temps. Espies, dobles vides, la Primera Guerra Mundial, desitjos i passions ens enganxaran a la lectura.
3: Sí, personajes reales que evidentemente están ficcionados en la parte que me interesa del pasado, muy documentada pero ficcionada, porque claro, estamos hablando de un espía. La novela se llama El espía. Si un espía sabemos todo sobre su vida, tenemos un problema, porque los enemigos también lo sabrían y habrían acabado con él.
1: I per als més petits de la casa, El drac se'n va de festa. Anna Manso ens fa un tastet d'aquest conte que ens presenta un drac de Sant Jordi que no esperem. Amb les il·lustracions de la Laia Pàmpols, publicat per Cruïlla.
4: Mira, és un llibre que evidentment serveix sobretot perquè s'ho passin bé llegint-lo, que l'aventura els diverteixi, els atrapi i que els porti cada mes de l'any a una festa tradicional i que així la descobreixin. A banda de saber què passa entre aquest drac, Sant Jordi i la princesa, que passen coses, que passen coses.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler.
5: El calaix. El calaix, sobre ell hi trobaràs cultura.
0: Mònica Socies.
1: L'any 2016, Laia Aguilar guanyava el Premi Carlemany al Foment de la Lectura per la novel·la Wolfgang. Extraordinari. La història de Wolfgang, un nen d'11 anys amb un coeficient intel·lectual de 152, ha sortit del paper. I ara la podem gaudir als cinemes. Però, a més, Laia, que ens acompanya avui per la Porta Gran. Benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies, Mònica.
1: Perquè ha estat... Bé, jo dic, començarem parlant del llibre, però és que has entrat al cinema per la Porta Gran, vaja.
2: Sí, la veritat és que no ens esperàvem l'èxit que ha tingut la pel·lícula, que ha estat un èxit molt gran, o sigui, a nivell d'espectadors. De seguida va tenir un cap de setmana d'estrena apoteòsic, no? Va ser l'estrena més bèstia que s'havia fet en cinema en català, i des de llavors doncs, ha continuat funcionant molt bé i encara ara es pot veure als cinemes. Més endavant també es podrà veure les plataformes, però bé, estem molt contents.
0: Laia Aguilar Seriol és llicenciada en comunicació audiovisual. Escriu guions per a la televisió i el cinema i sèries i exerceix de professora d'escriptura creativa a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Amb la novel·la juvenil Wolfgang va rebre el Premi Carlemany 2016 i l'Atrapa Llibres el 2018 i actualment la podeu gaudir al cinema. Ens ha acompanyat anteriorment per presentar Pluja d'Estels, Premi Josep Pla 2020, Les altres mares i Tots aquells mars.
1: Un llibre, parlem, que va ser guardonat l'any 2016.
2: Sí.
1: Es va publicar l'any 2017 i el podem trobar absolutament a tot arreu.
2: Sí, és un llibre que jo sempre penso que ha tingut com molt bona estrella. L'any 2016 va guanyar el Premi Carlemany, que és un premi que jo poso molt en valor, perquè és un premi que donen els joves de 14 a 17 anys a Catalunya, no? I els jurats són joves, per tant és un premi de novel·la juvenil, perquè Wolfgang és una novel·la juvenil, però a més el jurat són joves i per tant decideixen les històries que ells els agraden, els emocionen, els interpel·la. Aleshores, Wolfgang va guanyar aquest premi l'any 2016, com tu dius, es va publicar el 2017, i des del 2017 fins ara, doncs no ha parat. És un llibre que porta 15 edicions o 16, ara ja no ho sé, i que s'ha llegit moltíssim i es continua llegint molt als instituts, per exemple, no? I també doncs, a les llibreries es ven molt, i aleshores és un llibre que m'ha donat aquesta alegria d'edicions, de poder visitar molts instituts i xerrar amb nanos d'aquestes edats i veure doncs, també què en pensaven, no? de la història, no? Que crec que tracta doncs, temes potents, a fons. I després el regal final ja ha estat la pel·lícula. No? Quan fa ja tants anys, el 2018, el Gerard Verdaguer, que era el productor, em va dir «Laia, m'he llegit aquesta novel·la, m'he enamorat i vull fer-ne una pel·lícula». No? I des de llavors fins ara, i finalment doncs, s'ha fet, s'ha rodat i s'ha estrenat.
1: Sí, sí, s'ha estrenat. També va ser una estrena molt, molt sonada. A més, jo ara pensava, dic, sí que el 2016 va guanyar el Premi Carlemany, però també l'any 2018 l'Atrapa Llibres. Per tant, sí. La Cirereta del Pastís és la pel·lícula. Quan escoltàveu, quan els oients escoltaven la teva biografia, parlàvem també no, de que has escrit guions per a la televisió i el cinema i tu has format part del guionatge de la pel·lícula, o sigui, tu formes part d'aquest equip de guionistes. Com ha estat aquest procés de traslladar el llibre a la pel·lícula?
2: Doncs ha estat un procés llarg, d'anys, perquè en tot aquest temps doncs, va haver-hi moments de tot, moments en què semblava que la pel·lícula moria, no? Hi va haver el Covid pel mig, no trobàvem finançament... Bé, m'adono que realment és molt difícil aixecar una pel·li, no? Són molt diferents a la literatura i al cinema i, clar, és un projecte doncs, que es va rodar amb 3 milions i pico d'euros, no? Vull dir que va ser un projecte gros i havia d'entrar molta gent. Va ser un procés llarg i en tot això jo vaig estar fent el guió, vaig fer jo tota una primera fase, després van entrar dos guionistes més que són la Carmen Marfà i el Iago Alonso, més tard va entrar la Valentina Viso i després vaig tornar jo al guió i, per tant, ha estat un guió que s'ha fet en diferents etapes, que anava canviant una mica depenent del que deia TV3 o el que deia Telecinco, el que deia Movistar, que eren els que subvencionaven, no? També en part la pel·lícula i de nosaltres mateixos, no? Hi havia moments en què tiràvem més cap a la comèdia, moments que tiràvem més cap al drama, que ens faltava trobar una mica el to final, fins que finalment vam acabar acordant doncs, uns paràmetres, no? Que són els que s'han vist ja a la pel·lícula que es pot veure avui en dia als cinemes, no? I bàsicament el procés de guió va constar de dos elements importants. Un va ser accentuar una mica la comèdia respecte al llibre, val? I l'altre va ser potenciar la trama del pare del nen, del pare del Wolfgang, que és el Miquis Ferber, qui ho interpreta. Vam decidir potenciar una mica aquesta història, aquest personatge del pare, i donar-li una nova professió. Per exemple, a la pel·lícula el personatge del pare és actor, a la novel·la no ho és, es dedica a una altra cosa, té una trama més mínima, i per tant vam potenciar una mica aquest personatge i li vam donar més arc. No? Més enllà d'això, tots estem d'acord en que Wolfgang és una adaptació molt fidel a la novel·la. De fet, tant el director com els productors, com jo mateixa, pensem que és un 70-80% fidel a la novel·la. I, per tant, tots els lectors de Wolfgang que ens ha llegit el llibre durant aquests anys, crec que quan vagin al cine veuran realment la història, però alhora amb alguns canvis i algunes variables diferents, com les que et comento ara, que també em sembla molt interessant, no? Perquè al final crec que els llibres i les pel·lícules, des del meu punt de vista, també han de ser coses diferents. No cal que sigui calcat, no

0: a la pantalla, no? I hi ha sempre la cosa que hi ha de, no, això no, és, aquest, això no era el meu llibre, no? No era exactament el que jo havia dit. Per tant, sempre hi ha aquesta mena de guerra que a mi no m'acaba d'agradar. Jo el que he volgut aquí és sumar, no? Sumar esforços, implicar-m'hi i acceptar que era que seria una proposta diferent, però alhora volem mantenir això que et deia de l'essència del personatge i de la història. I aleshores això ja m'ha passat, o sigui, jo ja tinc molts lectors que han anat a veure la pel·lícula i en general veig que, a veure, amb excepcions, perquè sempre em trobaré algú que em dirà, ah, m'agrada molt més el llibre, etc. Però en general agrada molt també la pel·lícula i la gent que s'ha llegit el llibre doncs s'hi reconeix a la pel·lícula, no? I alhora també troba coses diferents, no? Perquè hi ha escenes noves, hi ha situacions que varien respecte al llibre, però aquest test ja l'he fet i, per exemple, l'altre dia vaig anar a una escola a xerrar de Wolfgang i els hi vaig preguntar a tots els nanos, hi havia potser 120 nanos, els hi vaig dir, a veure, quants de vosaltres heu vist la pel·lícula? Potser van aixecar la mà 70. Us ha agradat o no us ha agradat? Sí! O sigui que, en general, està bastant testat i veig que sí, que agrada aquesta pel·lícula.
1: A veure, hi ha pel·lícules que ja ens he dit que sí que he anat al cinema i m'han disgustat molt, i d'altres que he anat al cinema i he pensat, és magnífica, han trobat el punt. Sempre hi ha diferències, però han trobat el punt de transmetre, no? Allò que realment transmet el llibre. En aquest cas, bé, jo penso que podríem fer... Clar, els llibres fem un petit tastet i a la pel·lícula tu ja has explicat les diferències, però fem una mica de remember, no? De record d'aquest personatge que és molt peculiar, eh? En Wolfgang és molt peculiar. El cinema està interpretat per en Jordi Catalán i també trobem la música de la Clara Pella, que això és...
0: Sí. Sí, sí.
1: Meravellós.
0: La música és meravellosa. La música d'aquesta pel·lícula és meravellosa. Doncs el personatge...
1: Una mica de record, mica de repassada d'aquest personatge que és tan intens i tan diferent.
0: Doncs el personatge del Wolfgang és un nen de 11 anys, a la pel·lícula en té 10, de fet, però és això, 10-11 anys, és un nen amb altes capacitats, té un quocient intel·lectual de 152, alhora té 13 Aspergers, no?, autistes, i és un nano doncs, que des del primer capítol de la novel·la se li ha mort la seva mare i se n'ha d'anar a viure amb un pare que ell no coneix de res, no? Un pare que mai s'ha ocupat d'ell ni de la seva vida. És un personatge molt peculiar, veu el món de manera diferent, fallista, es menja entre hores, s'imagina com viatja Neptú i per damunt de tot és un gran pianista, perquè la seva passió és la música també és el refugi a les seves emocions, no? Entenem les emocions del petit Wolfgang a través de la música i de les composicions doncs, de Mozart, d'aquesta no? música que acompanya a tot moment el personatge. I bé, és un nen que ha de fer un dol, deixem-ho així, és un nen que ha de fer un dol complicat i que a poc i amb l'ajuda d'aquest pare doncs, acaba trobant una mica el seu lloc al món, no? Seria això.
1: Jo us aconsello molt. Jo la pel·lícula no l'he vist en aquest moment, vull dir, que encara no l'he anat a veure al cinema, ara em posaràs un gomet vermell, Laia.
0: No passa res, però corre, Mònica, a veure-la, perquè ara ja potser ens la trauran del cinema. A veure, esperem que encara no.
1: Però sí que el llibre sí que el vaig recuperar i realment us el recomano moltíssim, moltíssim. A més, el podeu trobar per tot arreu. Però si tornem a la pel·lícula, ara, abans de començar a gravar aquesta entrevista, teníem a l'altra banda, tenim el tècnic, en Josep Maria Soler, que ell és molt de mirar-se les sèries. Jo sóc molt de preguntar-li, escolta'm, què hi ha de nou, quines novetats em recomanes, no? En temes sèries i pel·lícules de cinema està molt al dia. I ens comentava, no?, que, escolta'm, per damunt de la Casa en Flames, això ja és com... No sé si t'ho podies imaginar, això, Laia.
0: Sí, no. O sigui, sí que teníem vocació d'anar a gran públic, no? I d'intentar que fos una pel·lícula vista per tothom, perquè és molt familiar, eh? La pel·lícula la poden veure nens, pares, avis, tothom, eh? És una pel·lícula per tots els públics. Sí que aquesta era la idea inicial, però realment no ens esperàvem que tingués aquell primer cap de setmana d'estrena tan apoteòsic, i després és veritat que ja es va... Bueno, s'ha situat just per sobre de Casa en Flames i just per sota del 47, o sigui, ara estem amb 3 milions, quasi 900.000 euros de recaptació, que el 47 en va fer 4, i realment ha estat impressionant, no?, per ser uns números molt grans, per tractar-se d'una pel·lícula feta en català, originàriament en català, basada en una novel·la en català. Clar, tot això, jo sempre penso, això té un valor, perquè quan aquesta pel·lícula es va estrenar, per exemple, jo pensava, com la rebran a la resta d'Espanya? Clar, la resta d'Espanya la veuen o bé subtitulada o bé doblada. Doncs escolta, l'han rebuda molt bé també, no? I això és una cosa que m'agrada molt, no pensar que el cinema...

0: el fem aquí, el fem amb la nostra llengua, no? El fem des d'aquí, no? Potenciar la literatura que també fem aquí, els equips d'aquí, de producció, de guió, de direcció, etc. Però que més enllà d'això pot anar a Espanya i funciona perfectament, i més enllà doncs, pot traduir-se en altres països, etc, etc. No? I aquesta idea doncs, em fa feliç.
1: T'imaginaves en algun moment, jo suposo que la resposta és no, però quan un escriu sempre tens aquest desig, no? de que tot arribi més lluny, de que tingui un públic, de que tothom en llegeixi. Ho dic perquè al llarg d'aquests anys de fer entrevistes és una mica aquella il·lusió que va unida a la incertesa de no saber realment, perquè no hi ha una fórmula màgica que tu puguis aplicar, no la saps, no? Per saber si tindrà gran èxit o no. Però ara, tirant tants anys enrere, què és el que pensaves quan vas escriure Wolfgang? Què t'imaginaves? Què podies esperar amb tot el que tens ara?
0: Home, jo posats a somiar sí que pensava, ostres, tant de bo funcioni bé aquesta novel·la. Clar, sempre ho desitges, però alhora tens molta por i tens molta incertesa, no?, com a escriptor, perquè, com tu dius, mai saps què pot passar amb una novel·la i no hi ha fórmules màgiques ni hi ha res que t'asseguri cap èxit. De fet, si ho sabéssim, tots intentaríem fer novel·les d'èxit i no. I les coses van com van, té molt a veure la sort, té molt a veure el moment en què treus una novel·la determinada parlant d'un tema en concret, té molt a veure aquest boca-orella que es comença a produir a l'inici de quan neix un llibre, no? I això va fent que creixi la bola de neu, etc. Però també t'he de dir, al marge d'això, que ha estat una sort i un regal i un privilegi, que jo quan escrivia Wolfgang, i igual em passa quan escric altres novel·les, sempre me les imagino en cine, Mònica, perquè en el fons vinc del món audiovisual i no ho puc evitar, i aleshores quan ja escric penso molt en imatges. Amb la qual cosa, quan sí que quan el Gerard, que és aquest productor, em va dir és que la veig molt en cinema, vaig pensar... Clar, evidentment, perquè és que jo també tenia les imatges dins del meu cap quan escrivia, no? O sigui, tinc aquesta manera d'escriure que jo crec que la gent ja m'ho diu, que és molt audiovisual, molt cinematogràfica moltes vegades, no? Per tant, en el fons penso que és una transició una mica lògica, no? El fet que hagi passat de la literatura al cinema. Tot i que, evidentment, no m'ho podia esperar i ha estat una sorpresa i un regal immens.
1: Bé, això no oblidaràs mai, serà un dels llibres que t'acompanyarà infinitament perquè...
0: Jo sempre ho dic, és el meu llibre més estimat, Wolfgang. Mira que he escrit altres coses per adults, que han pogut funcionar millor, pitjor, etc. i històries que m'estimo molt, però Wolfgang té alguna cosa en mi que m'interpel·la molt profundament. És una història que m'emociona el nen, m'ha emocionat conèixer el Jordi Català, conèixer la família del nen, del Jordi Català, veig el nen de carn i ossos i m'emociona, no? I sí, tinc algo molt especial amb aquest llibre i amb aquesta història i amb aquesta pel·lícula. O sigui, que crec que per molt que passi el temps, el que va passar amb Wolfgang jo no ho oblidaré mai.
1: No, perquè hi ha arribat on ha arribat, no sabem on t'arribarà més, però de moment avui que estem parlant, aquesta història, vull dir, ja està consolidada, no? S'ha consolidat el llibre, s'ha consolidat la pel·lícula i jo penso que tindrà llarga vida en un format. Bé, el cinema els treuen de cartellera, però bé, ara tenim les plataformes. Jo penso que tindrà llarga vida.
0: I tant.
1: I nosaltres ja t'havíem fet un petit qüestionari, ja te l'havíem fet.
0: I tu t'havies pensat...
1: Sí, tu t'havies pensat... Com que ja me l'han fet, no passarà res perquè ja no me'l faran. Però te l'hem readaptat, sí.
0: Endavant.
1: T'està esperant, Laia. A veure, què tenim per aquí? El món infantil i juvenil. Què me'n pots dir?
0: Del món infantil i juvenil, a mi m'entusiasma llegir literatura infantil i juvenil. Soc una gran lectora d'infantil i juvenil. Crec que ens hem de carregar la idea que les històries fetes amb infantil i juvenil són més senzilles, més fàcils, més poc interessants. No és així, ja s'escriuen i es publiquen històries boníssimes. Costa molt escriure per joves i per nens. És un públic molt exigent, és un públic molt que et dirà sempre el que pensa a la cara, no? I no es deixen embaucar fàcilment. I per tant jo li tinc un gran respecte a tot el que és el públic de literatura infantil i juvenil, i sobretot perquè són els lectors del futur i perquè ens interessa moltíssim que llegeixin.
1: Molt cert. Si et dic empatia...
0: Empatia és la clau. Jo crec que la vida, doncs, de tot, no? De relacionar-se amb el món, amb la parella, amb els amics, intentar entendre el patiment i el dolor dels altres, i també empatia aplicada als personatges, no? De ficció. Jo crec que és bonic que treballis els personatges des de l'empatia, des d'entendre què els passa per dins, quins són els seus monstres, no? Les seves debilitats, allò que els costa, les fissures, no? I crec que l'empatia és clau, i que tots n'hauríem d'aprendre més, no? A ser més empàtics, i que el món segurament funcionaria una miqueta millor.
1: Avui no et preguntarem pel cinema ni per la literatura, però sí per la música.
0: Jo ara em quedo amb Clara Peya, m'estic enamorada. I aquí, la banda sonora, per exemple, de Wolfgang, que és una meravella, acaba de treure un nou disc que ja es pot escoltar a Spotify, que és una meravella. No sé, a mi és una compositora que m'arriba molt, molt profundament, Clara Peya.
1: Tornem a la literatura. Un espai per escriure?
0: Per mi, un despatx, el meu despatx. A porta tancada, sense que entri ningú, sense mòbils, només amb una gerra d'aigua, i jo sola intentar fer tirades llargues d'estar concentrada i posar-m'hi, i ja està, un despatx.
1: Un record d'infància.
0: Un record d'infantesa, doncs, quan amb els meus pares i uns amics, que són els Guarner i el Giró, anàvem de viatge amb les caravanes tots junts, els meus pares tenen una caravana, anàvem de càmping i ens ho passàvem bomba, i allò érem una colla de nens viatjant per tota Espanya i per tota Europa, i vam passar grans moments.
1: I l'última, avui serem molt benèvols, ho fem curt, això. Un moment de desconnexió.
0: Un moment de desconnexió... doncs, per exemple, no ho sé, anar-me'n allà a la Barceloneta i a la Vila Olímpica en bicicleta amb el meu fill, sense mòbils, sense històries, ell va en patins, jo vaig en bicicleta, i ens posem a fer quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, i és un moment de desconnexió ideal per mi, i de passar-m'ho bé amb el meu fill petit.
1: Bé, avui hem conegut una miqueta més de la Laia, i ens hem endinsat en aquest món, no?, que a vegades casa la literatura amb el cinema, però torno a repetir una història meravellosa, que sigui d'una manera o d'una altra. La pel·lícula l'heu d'anar a veure ja, que després la trauran de cartellera i s'ha d'anar a veure ja, que no sabem si anirà a plataformes, que segurament sí. I després podeu llegir llibre i tindreu ja el pack complet de Laia Aguilar. I qui no l'hagi llegit, a la Laia, que ja m'estranya, aneu recuperant la seva bibliografia, perquè té llibres magnífics que ja han passat pel programa. Laia, moltes gràcies. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica. Un plaer d'entrevista, com sempre.
2: Esteu escoltant El Calaix.

0: Doncs avui és divendres, és dia 4 de setembre i l'Obert per Vacances arriba a la seva darrera edició, últim programa d'aquest programa d'estiu que començava, qui ho diria, fa 8 setmanes, un 13 de juliol. Per ser l'últim dia, deixeu-me que faci una mica de discurset, speech, una cosa senzilla al començament, perquè després ja sabem que anem molt curts de temps i això, hi haurem d'anar a córrer, tancant programa. Un speech inicial, un discurs inicial que simplement serà una llista d'agraïments. El primer de tots, doncs, per la xarxa de comunicació local, que és qui acull i encarrega el programa. La xarxa som tots, de fet, és, ja us dic, és una conglomerat d'emissores o d'ens de comunicació local, som tots, però la xarxa, en definitiva, és l'entitat que paga l'Obert per Vacances. I diuen que qui paga mana. I s'ha de dir que, almenys des de la meva posició, molt no han manat. I això, per un periodista, sempre és molt d'agrair. Així que, gràcies a la xarxa. El millor que li pot passar a un periodista és això, que el jefe no li mani, que el deixi fer tranquil·lament. I també una cosa molt xula que ens pot passar és que ens encarreguin un programa d'estiu, que a priori és de les coses fàcils i senzilles que podem fer els periodistes a nivell de producte radiofònic, programa d'estiu, lleugeret, senzill, molt fresquet, que no doni massa què pensar, la temàtica, doncs ja se sap, que si la platja, que si la piscina, que si els mosquits que em piquen, tot això. Doncs bé, una gran sort que ens encarreguessin fer un programa d'estiu, l'Obert per Vacances, però és que l'Obert no és un caramel enverinat, de bon rotllo. No és un programa d'estiu qualsevol, perquè, clar, si fas allò de que tu te'l muntes i tu te'l fas, perfecte, però quan l'has de coordinar amb 70 emissores que participen, tela. Doncs sí, han sigut 70 les emissores de nivell local a tot Catalunya que han programat l'Obert per Vacances, i d'aquestes 70, unes 45, emissora amunt, emissora avall, que hi han participat activament. I això ha fet que l'Obert per Vacances tingués moltes veus, cobrís bona part del territori català, tingués molts accents, que això ens encanta, però també bé que fos una mica de guirigall a l'hora d'organitzar-nos. Fins a cert punt, perquè sí que som molta gent, 45, i hem intentat ser molt assemblearis, però la veritat és que hem trobat predisposició, bona entesa, un bon rotllo entre tothom, que vaja, podeu estar orgullosos de les vostres emissores locals. Hem intentat al llarg d'aquestes 8 setmanes celebrar l'estiu per tot Catalunya, però com us deia, el que hem intentat també és ser un altaveu i celebrar la bona comunicació a nivell local que tenim a Catalunya. Com estan les emissores locals? No sabem si amb bona salut o dolenta, perquè tothom sap el que té a casa, no? I sempre falten recursos, i aquí ja ve el punt reivindicat indicatiu. Sempre falten recursos per les emissores locals, però el que sí que hem comprovat, i espero que això ho haguem transmès, és que tenim uns boníssims professionals implicats amb el territori, en fi, que coneixen on treballen, que estan, vaja, frisen, els encanta poder donar, poder aportar, no?, poder parlar del seu territori, i ho fan d'una manera orgullosa i ho escampen per tot Catalunya. I la veritat és que, a part de molt bons professionals disposats a tot, també, us ho dic personalment, hem trobat molt bones persones al llarg d'aquest camí de 8 setmanes que ha sigut l'Obert per Vacances. Així que sí, també hem d'agrair, evidentment, a tota l'audiència, a tots els que heu estat un moment o altre darrere del receptor escoltant-nos, evidentment, perquè el programa el fem per vosaltres, desenganyem-nos. Però avui deixeu-me que posi una mica el focus, i ho farem en bona part en aquesta primera hora de l'Obert, en les emissores que han participat i que han fet possible aquest enorme programa que espero que hagueu gaudit. Darrer missatge, diuen que si necessites alguna cosa, xiula, o piula, avui dia, i jo us dic, tal com diuen aquest grup que m'encanta, els Trevis, que si necessites o si trobes a faltar l'Obert per Vacances, canta! Que això de cantar va molt bé. No sabia si posar una cançó sobre cantar o sobre cridar, perquè de cridar també ens agradaria. No ho podem fer davant del micro, però està molt bé per descarregar tensió. Ai, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu, bon dia!
1: Molt bon dia, molt que bon dia, Núria.
0: Trobaré a faltar, dir-te que em diguis bon dia, de fet, sí, perquè ets com el primer contacte que tinc, no?, radiofònicament parlant amb la gent. Què tal?
1: Molt bé, no pateixis, jo t'envio un WhatsApp cada matí, si vols.
0: Va, a veure quan aguantes.
1: Exacte. Crec que no molt.
0: No, jo tampoc, contestant-los. Què expliques, Enric? Avui, bé, tenim allò, un tema que ja ens aboca, sí, ens aboca a allà a final i a començar rutines i tal.
1: Doncs sí, sí. Sí. Parlem de la depressió postvacances. Però, Núria, primer de tot, hem de dir que la depressió postvacances no és un terme mèdic, ni un diagnòstic clínic oficial de l'OMS. Tot i així, és molta la gent que se'l fa propi, i és que hem de pensar que a Catalunya s'estima que només un 13,5% de les persones treballen de manera vocacional. I és que tot plegat no rau una miqueta aquí el tema d'avui, ja que si bé és cert que tots i totes necessitem vacances, això és clar i notori, si la feina que fas te l'estimes, és sens dubte menys dur i inclús hi tornes amb ganes, no? Com crec que ens ha passat a tots els que estem a l'Obert per vacances i que han tornat. I hem parlat d'aquest 13,5%, no obstant, anys abans d'entrar al món laboral, fins a un 74% del jovent català hauria optat per estudiar quelcom que li dictava el cor i no el cap. Moltes vegades, Núria, el fet que una feina deixi de ser vocacional pot ser clarament per motius de precarització, explotació i precarietat laboral. I és que en un planeta on cada vegada tenim un capitalisme més galopant, cada cop es pateix més a aquesta xacra. Així que avui, que és l'últim dia de l'Obert per vacances i que he estat rodejat de persones que estimen la seva feina i que clarament es veu que és vocacional, us animo a tots i a totes a optar per uns estudis que us condueixin a un lloc de feina que us esperoni, us faci frapar, us emocioni quan el mercat està malament. Penseu que quan el mercat està malament ho està tot arreu, i quan el món va bé també és generalitzat. Així que perseguiu els vostres somnis, no deixeu que ningú us digui que un futur artístic, cultural, alternatiu o d'investigació de les formigues roges a la vall del riu Bregós no té futur. I feu sempre, escolta'm, el que us faci tornar a casa amb un somriure, que en un món cada cop més gris, si cada dia l'acabeu sabent que heu deixat un xic més de color, us farà feliç. I, sens dubte, no experimentareu el que és aquest estrany terme i maldit de la depressió post-vacances. I jo, Núria, t'haig de dir que crec que aquí hi ha molta, molta, molta gent a l'Obert per vacances que ha deixat molt color aquest estiu en aquest món.
0: Ens ha deixat veure colorits. Sí, sí senyor, sí senyor. Escolta, m'agrada això perquè, mira, qui es dedica a investigar les formigues roges de no sé on, has dit? I jo li faig una entrevista, clar.
1: Em sembla fantàstic. L'hauré de buscar perquè m'ho he inventat, però em sembla bé.
0: Segur que hi ha algú que ho fa.
1: Segur.
0: Clar que sí. Molt bé, Enric, molt xulo. Escolta, i molt bones recomanacions. Parleu-nos de com és la vostra tornada a la feina, de si feu una feina vocacional o no, si realment, no, el granet de sorra que podem posar nosaltres, l'Enric té raó, és el fet de triar una passió, una feina vocacional que ens doni passió, però també és veritat que el mercat ha d'ajudar per la seva part, evitant la precarització, i això ja és cosa del mercat. Sí,

0: fem rècord de participació d'emissores. Ara us expliquem per què.
1: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Fem rècord de participació perquè dedicarem bona, boníssima part de la primera hora de l'Obert per Vacances a conèixer les emissores, les ràdios locals que ens han estat parlant aquests dies. Més que res perquè, si mira, des de Vilafant, no? Heu sentit, per exemple, Altafulla, l'emissora d'Altafulla, el bé que parla l'Eduard Virgili, i he dit, ostres, aquest noi jo l'he de seguir, l'he de continuar escoltant. Doncs avui coneixereu com és Ràdio Altafulla, per dir un exemple, Què hi faran durant tot l'any? Quin és el ritme de treball que porten i a què es dediquen? Doncs això, farem una ronda enorme, amb totes les emissores que han volgut que han pogut participar perquè doncs ens expliquin com els va a casa seva, que ens obren les portes de casa. Serà bona part de la primera hora de l'Obert, però ho anirem combinant amb altres continguts, evidentment, que per ser divendres posarem el dia Despertarem la llengua catalana, l'ús que en fem, gràcies a unes píndoles, uns reportatgets en forma conversacional que ens porten des de la nova ràdio de Reus. També sabrem o coneixerem des del punt de vista psicològic, encara que no sigui una etiqueta que s'accepti mèdicament parlant, però sí que en diuen els psicòleg sobre aquesta depressió postvacacional amb un reportatge que ens han preparat des del Prat. Per altra banda, enviarem l'Eduard Virgili, ara parlàvem d'ell, a l'escola a començar el curs escolar. Ell s'infiltrarà allí entre les aules amb els mestres que estan preparant les seves classes amb els colorins i tot això, no? Els llapsos de colors i les enganxines tot a punt per quan de cara a dimarts arribi tota la canalla. Inici del curs escolar avui en la connexió amb l'Eduard Virgili. Us recomanarem molt, molt, molt una activitat de tardor, visitar la Fira del Llibre de Muntanya. De fet, d'això en sap molt i ens en parlaran des de Cardedeu, l'Enric mateix. I abans de tancar l'estiu, encara no ens cansem de proposar-vos lectura, més enllà de, no?, històries de muntanya, altres tipus de llibres, de lectures, que també doncs, val la pena fer la llista ben llarga i que ens durin com a mínim, fins a Nadal. Són els continguts d'aquestes darreres dues hores de l'Obert per Vacances. Arrenquem, com sempre, amb la habitual ronda d'actualitat.
1: Obert per Vacances.
0: La ronda comença, com a bé sent habitual, a Girona. Pau Villafanya, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mirem de començar amb una notícia malaurada, la mort d'un ciclista de 68 anys en un accident amb una furgoneta. Això passava a la Nacional 260 a Cabanelles.
2: Sí, la víctima era veí de Cornellà del Terri i va morir aquest dimecres al matí en un accident cap a 7:45 del matí per causes que s'estan investigant. Una furgoneta va embestir a dos ciclistes. La víctima va ser traslladada a l'hospital on finalment va morir. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons les dades provisionals.
0: I en clau política us expliquem que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, obre el curs polític a l'Ajuntament amb 10 grans reptes abans de les eleccions municipals de l'any vinent.
2: L'alcalde va presentar ahir les 10 prioritats del govern per aquest curs polític, com són, per exemple, l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya, així com la millora de la gestió de residus. Salellas va voler posar en valor la feina feta, fins ara assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
3: Però mentrestant nosaltres sí que tenim clar doncs, que aquesta ciutat en marxa que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure'ls i també doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
2: Salellas va explicar que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
0: I el personal de cures pal·liatives de l'Hospital Bernat Jaume de Figueres, que rep suport psicològic per cuidar l'exposició al dol.
2: El servei és un espai de ventilació emocional i l'ofereix la psicòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, que des de fa anys atén pacients i famílies en aquest centre. El projecte posa el focus en el concepte de la fatiga per compassió, a diferència de l'anomenat burnout, que acostuma a estar motivat per l'estrès laboral o l'estructura del sistema. La fatiga per compassió neix del vincle directe amb la persona atesa i la seva família i de l'empatia generada amb el patiment de l'altre.
0: Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona. Després tornem a parlar.
2: Perfecte, adeu.
0: Fins ara. La propera connexió l'establim amb Ràdio Rubí i allí saludem la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: I comencem parlant, posada la vista.

0: alerta de cara a dimarts vinent, i és que USTEC i CGT mantenen la convocatòria de vaga després de la reunió amb Niubó.
1: Els sindicats mantenen la convocatòria per al primer dia de curs després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat amb USTEC i a la sortida la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar. Escoltem a Segura.
2: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
1: Posteriorment, Niubó s'ha reunit amb la CGT, que també ha expressat que la vaga es manté. Un altre dels sindicats convocats a la vaga, la Intersindical, ha assegurat que la vaga del 8 de setembre pot no ser l'última. I per part de la coordinadora obrera sindical, han assegurat que el curs començarà de la mateixa manera que va acabar i han insistit que els acords del curs passat són insuficients. El membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Rubén Satorra, ha explicat que els acords de l'any passat són insuficients i que ha detallat que durant l'estiu s'ha treballat en un document amb les seves principals reclamacions i propostes. Aquest esborrany es debatrà en assemblees que tindran lloc el dia de la vaga i que posteriorment s'haurà de ratificar en una assemblea prevista pel 19 de setembre. Entre d'altres, aquest acord aborda qüestions com les ràtios, l'aplicació del decret d'inclusivitat, el reconeixement del personal educatiu i la necessitat d'arribar al 6% del PIB en educació en un termini de 2 o 3 anys.
0: Canviant totalment de tema, detecten 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de 2 setmanes sense casos.
1: Sí, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya, 3 a Sant Cugat, 1 a Barcelona i 1 a Molins de Rei. El govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades. Cal que passi un any sencer sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA. Recordem que la zona del risc comprèn actualment 19 municipis de la província de Barcelona on s'han trobat un positiu o queden propers a una zona infectada. Dins de la zona delimitada hi ha 3 prohibicions que es mantindran sense canvis. No es pot accedir al medi natural, cal tancar zones de pícnic, pàrquings i accessos al medi natural i no es poden fer activitats de lleure organitzades a l'aire lliure.
0: I en clau cultural i pensant en la temporada vinent, el Teatre Poliorama presenta un programa amb noms destacats pel seu 120è aniversari.
1: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Teta Teatre i Calòrica són alguns dels noms destacats de la programació per commemorar els 120 anys del Teatre Poliorama, al costat d'altres artistes com ara Carles Sanz, Roger Coma, Chino Darín i Ginés García Millán. El cartell presentat aquest dijous celebra, de fet, 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3, la unió dels membres de Dagoll de Gom, Tricicle i Anexa en l'empresa que gestiona el teatre, i els 30 anys d'aquesta gestió. La temporada reunirà 16 propostes en 5 línies de programació, principal, complementària, el petit Poliorama, concerts tribut i les nits de polio. I tindrà 7 espectacles d'estrena. Escoltem a l'actor i director teatral Carles Sanz, que destaca la història del teatre.
3: Tenim com a 3x3 l'orgull d'haver pogut accedir a programar un teatre que crec que és importantíssim dintre de la història de la ciutat, especialment de la història d'aquesta, de la ciutat de l'art i de les Rambles, no? Perquè clar, ara veiem aquest programa doncs semi com modern, així com molt, amb una decoració molt, però aquí hi havia hagut de tot, hi havia sigut cinema. Crec que va ser la primera vegada en aquest teatre on es va fer cinema sonor a Barcelona. Sí, que és un teatre que té molta història i bueno, i nosaltres ara pues, fa ja 30 anys.
1: La darrera temporada de 2025-2026 del Teatre Poliorama va tancar amb una ocupació mitjana del 59%, una línia similar a la dels anys anteriors. Pel que fa al nombre d'espectadors, en van ser uns 116.000 els que van assistir a la programació principal.
0: Doncs Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Fins ara.
1: Fins ara, Núria.
0: I la propera connexió l'establim amb Terres Lleidatanes, UAU Lleida FM. Quim Gasó, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem dient-vos que l'Escola Popular de Balàfia denuncia una ordre de desallotjament de cara a dimarts vinent. El col·lectiu de la capital del Segrià ha convocat una roda de premsa urgent aquest divendres per explicar la situació i anunciar les mobilitzacions previstes. Què passa, Quim?
4: Doncs es tracta d'un projecte d'educació i lleure molt arrelat al barri de Balàfia de Lleida, que ara, com deies, afronta un desallotjament dimarts vinent, dia d'inici de curs, el 8 de setembre. Es tracta, com es dèiem, de l'Escola Popular de Balàfia, que haurà de deixar la seva seu al carrer Ripollès de la capital del Segrià a les 10 del matí d'aquesta setmana vinent. El projecte va començar el 2020 amb l'objectiu d'oferir reforç escolar i activitats de lleure per infants, també classes d'idiomes per adults, i generar una xarxa veïnal basada en el suport mutu. Amb els anys també ha anat impulsant una ludoteca vinculada a la plataforma per l'habitatge i altres activitats educatives i comunitàries. Davant l'ordre de desallotjament, el col·lectiu, com bé deies, també ha convocat una roda de premsa aquest divendres al matí urgent a la mateixa seu del carrer Ripollès, i explicaran aquesta la situació actual, les conseqüències que pot tenir la pèrdua de l'espai i les accions previstes a partir d'ara. L'Escola Popular també anunciarà les mobilitzacions que durà a terme durant els propers dies per intentar frenar el desallotjament i defensar la continuïtat d'aquest projecte al barri.
0: Per altra banda, també us diem que la Paeria tanca els dispositius extraordinaris de la campanya agrària i manté 130 places fins a finals de setembre. Segons les dades de l'Ajuntament, en el moment de més demanda s'han ofert prop de 400 places entre els diferents recursos.
4: El pavelló 4 de la Fira de Lleida va tancar el dia 24 d'agost i el 3 ho va fer el passat dilluns. En aquest sentit, el segon tinent d'alcaldia de Lleida, Carlos Enjuanes, ha valorat positivament el dispositiu.
5: El balanç és positiu a nivell de la gestió i el funcionament dels diferents equipaments i recursos. Com sabeu, s'havien activat nous equipaments com el CAT1, que ha funcionat, jo crec que molt bé, i també s'han tingut que activar nous recursos com el pavelló 4 en un moment. És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, això ens ha generat que tinguem que activar, com dic, nous recursos, més derivacions, més actuació a carrer, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt, molt adequada i molt professional.
4: En Juanes ha afegit que l'oficina única té de més de 1.600 persones durant tota la campanya i ha explicat que, tot i el tancament dels dispositius extraordinaris, es mantenen 130 places entre pisos i aquest dispositiu CAT1 fins a final d'aquest mes, per tal de donar resposta a les persones que continuen treballant. Aquestes també s'afegeixen les 40 places de l'equipament de Serós. Amb tot, la Paeria farà la valoració global de la campanya un cop s'hagin analitzat totes les dades i s'hagin mantingut les reunions previstes amb la Generalitat, el sector agrari i la resta d'agents implicats.
0: Doncs moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU Lleida. Una abraçada.
4: Fins ara.
0: I mira, tornem a connectar amb la Plana Ràdio. Marxem cap a Santa Bàrbara perquè ahir a la tarda allí s'hi van localitzar les restes del nadó desaparegut a l'habitatge, com dèiem, de Santa Bàrbara. L'estaven buscant de feia dies. Els Mossos van dur els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. Ha estat seguint el cas la companya de la Plana Ràdio, la Tere Giné. Tere, bon dia de nou.
6: Hola, molt bon dia, Núria. Efectivament, tal com dius, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir a la tarda les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. De fet, la policia va portar els pares del petit a l'immoble. Ho van poder seguir nosaltres i també molts altres mitjans de comunicació desplaçats aquí al nostre municipi per seguir de prop aquest cas. La parella detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, recordem que va entrar per separat a l'habitatge i ha passat a disposició del jutjat d'Amposta ahir mateix. La investigació està oberta des d'aquest passat cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. El cap de setmana els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits, i des de llavors buscaven les restes del nadó. Recordem que la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté des d'aquest dijous ja com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Aquest cas està sota secret d'actuacions.
0: Moltes gràcies, Tere Giné, pel seguiment que ens has fet, Olivert, per vacances també d'aquest cas amb què tanquem l'estiu. Gràcies, Tere.
6: Una abraçada, Núria.
0: Una abraçada des de la Plana Ràdio. I acabem de completar la informació en terres tarragonines, en aquest cas amb la companya Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, nou pas per obrir al públic el camí de la Fonteta, no?
7: Sí, doncs l'Ajuntament de Tarragona ha licitat per 95.700 euros la redacció dels projectes per restaurar les restes arqueològiques i adaptar el jaciment a les visites. D'aquesta manera, la reserva arqueològica situada al carrer Eivissa de Tarragona fa un nou pas endavant per poder obrir al públic. La licitació marca l'inici de la segona fase de l'actualització després dels treballs d'estabilització i consolidació dels talusos perimetrals que s'estan executant aquest any. Aquesta primera intervenció amb una inversió d'uns 87.000 euros es considera imprescindible per garantir la seguretat d'accés al recinte i permetre continuar avançant la recuperació del jaciment. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, destaca aquesta nova fase i diu que suposa avançar en la recuperació i sobretot en la posada en valor del patrimoni arqueològic.
8: La posada en valor d'aquestes restes arqueològiques i la posterior museïtzació per tal que la ciutadania en pugui gaudir. Aquesta és l'única reserva arqueològica propietat de l'Ajuntament de Tarragona, per tant té un valor simbòlic important. Amb aquesta voluntat que sempre doncs, hem intentat mostrar, el patrimoni històric, que és patrimoni mundial, acapara grans portades i acapara molts recursos municipals, però tenim altres patrimonis que també necessiten de la nostra atenció i amb això és el que estem treballant.
7: Tot aquest contracte s'ha dividit en dos lots, Núria.
0: Mm-hmm. I altres notícies també que es porten a la, bueno, a la crònica negra gairebé.
7: Sí,
0: no,
7: Marina, successos, sí. Podríem dir. L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, El Pirri, el van arrestar precisament a Salou l'endemà que el president colombià, Abelardo de la Espirella, informés a través de xarxes de la detenció de Jonathan Alexandre Castrillón Arango, àlies El Pirri. La Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la localitat tarragonina. I un últim punt en clau esportiva, parlem del Nàstic de Tarragona, que vol continuar amb bon peu aquest inici de temporada i aquest dissabte juga contra el Cartagena, fora de casa.
0: Molt bé. Marina Pérez Got, què tal?
7: Bé.
0: Sí? Darrer programa.
7: Últim programa, ja.
0: No marxis del tot, que després ens hem d'acomiadar com cal, eh? Sí?
7: Sí, ho farem amb el Pep Sunyer.
0: Vinga, fins ara, Marina. Fins ara. Gràcies. Tanquem així la ronda d'actualitat.
9: Obert per vacances.
0: I comencem quan gairebé arribem al punt de 2:15 del matí, un experiment que és la primera vegada que fem, que jo no sé... Mira, últim programa, encara anem provant coses, que jo no sé com funcionarà. Intentarem que sigui àgil i ràpid, però que té com a finalitat, i això ho tenim claríssim, que des de qualsevol punt de Catalunya pugueu conèixer les emissores locals, encara que us quedin a l'altra banda. Sabeu totes aquestes veus que hem anat escoltant aquests dies de companys, sí? Que els hem dit nom i cognom i que han anat sonant i s'han ficat a casa nostra i hem passat l'estiu amb ells i amb elles? Tots aquests companys, com dèiem, que coneixen el territori i que són superprofessionals a cadascú a la seva emissora local. Doncs avui els coneixerem i, bàsicament, coneixerem el lloc on treballen.
10: Des de la plaça del Blat. Els castells, tal i com els entenem a Valls.
0: La ronda de presentacions de les ràdios locals, algunes, no totes, algunes de les que han format part de l'Obert per Vacances, comença, com sentíem, a Valls, Ràdio Ciutat de Valls. I la veu que ens ha estat acompanyant i posant-nos al dia de la informació castellera i d'altres coses és la de l'Eric Rosique. Eric, bon dia.
11: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com expliquem a tot Catalunya què feu a Ràdio Ciutat de Valls? Perquè feu castells, però feu més coses, crec, eh?
11: Fem moltes coses. A Ràdio Ciutat de Valls, doncs nosaltres som la ràdio online de la ciutat, som una ràdio exclusivament per internet, que ara també serà una temporada molt il·lusionant, Núria, perquè estem fent millores també en el home de la web. Vam fer el canvi per allà el mes de març, maig, i doncs, després doncs, estem millorant diverses coses, com la implantació també de més directes, així que serà una temporada molt il·lusionant a Ràdio Ciutat de Valls, que bàsicament escolteu un dels programes que ha sigut un èxit d'audiència enguany, que és el Plaça del Blat, que ja porta temporades consolidant-se a Ràdio Ciutat de Valls, que és el programa d'actualitat castellera, però també no només parlem de castells, sinó que també tenim actualitat, tenim també un magazín cultural que el lidera la Marta Ferrer, que és el Tot Comença, que en aquest sentit doncs, tornarà el mes d'octubre amb entrevistes, en l'àmbit cultural, una mica també de música i també de tradicions a la ciutat de Valls. També tenim un programa d'economia, també, que és important, Núria, també.
0: Correcte, que és important, sí.
11: I a sobre també es fa els dimecres, perquè a Valls els dimecres doncs, és dia de mercat i, per tant, no podia ser d'una altra manera com si fos els dimecres mercat. el fa la Montse Plana, també doncs, donant veu en aquest cas a les entitats comercials de la ciutat. I no podia ser d'una altra manera, Núria, també, que els esports també tenen molta, molta cabuda a Ràdio Ciutat de Valls. Tenim el programa de Tertúlia, que és el Valls Esports, i després doncs, també, com no podia ser d'una altra manera, també els programes més informatius, com l'Infopodcast, que, com es fa amb diverses ràdios de la xarxa, doncs, es dona veu també doncs, en aquest sentit doncs, això, a l'actualitat de la ciutat.
0: Molt bé. No, no se us acaba la informació, no? A Valls també teniu...
11: Moltíssima, moltíssima. Amb les cròniques, exacte, amb les cròniques, amb l'infopodcast, bé, amb els informatius, la veritat que han fet molt de seguiment, però sobretot també li donem molta importància sobretot als podcasts de col·laboradors. Tenim prop d'una dotzena, una quinzena, de tota mena. Hi ha un podcast de salut, del grup de salut comunitària, hi ha el podcast de Dones de Ràdio, que també és un espai on també coneixem dones de la ciutat de Valls i les seves històries. Després també tenim el Veus Silenciades de l'entitat Afacit. Per tant, una dotzena, quinzena de col·laboradors de Valls i l'Alt Camp que també li donem aquesta importància al format podcast de la ciutat de Valls.
0: Doncs és un format d'emissora, bàsicament centrat, vaja, en emissió online i, per tant, amb una cuidada pàgina web, com deia l'Eric, que ara s'està fins i tot renovant i que... treballa molt amb aquest concepte del podcast, no? Que és el producte en reportatge acabat i això, i penjat a xarxes. És així, Eric? No m'he inventat.
11: I tant, és així. Per això també vam voler... I tant, Núria, l'has definit molt bé, perquè per això nosaltres no hem liderat aquesta part també de podcast casteller, perquè és la part que a més se'ns dona bé, no? Aquest format més reposat, que a la carta, que es pugui escoltar en qualsevol moment, que l'oient pugui recuperar-lo quan vulgui, i és una mica el nostre pal de pall a l'emissora, que estem implantant aquestes millores dels directes, però sí que és veritat que sempre donant canxa a aquest format.
0: Doncs radiociutat.valls.cat, però simplement si googlegeu, com he fet jo, Radio Ciutat de Valls, els trobareu de seguida. Eric Rossi, que ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest estiu.
11: Un plaer, ha sigut nostre. Una abraçada, Núria.
0: I mira, des de Valls ens n'anem ara cap a Lleida, a veure si us sona això.
12: Això és Emun. Emun FM. Això és Emun.
0: Quina marxeta que teniu, els de Lleida, els de Munt FM. Arnau Vilà, bon dia.
13: Yeah, bon dia a tothom.
0: Quin indicatiu més xulo, això? Us ho canten, no ho sé, companyes locutores o no?
13: No, mira, aquest indicatiu el va fer la Virgin Music, és el seu nom artístic d'una companya que vam tenir aquí a Munt abans de la meva arribada i que és productora musical, fa música... Ja s'ha demostrat que se li dona bastant bé, la veritat.
0: Molt bé. Mira, abans que res, hauríem d'aclarir qui sou Emun, perquè Emun no és una població, són unes sigles, veritat, em sembla.
13: Correcte. Sí,
0: qui sou i qui representeu?
13: Mira, el de les sigles, a Núria, m'ho guardo pel final.
0: Sí.
13: Us començo explicant que Emun, doncs, som una emissora de proximitat que neix de la suma de 5 municipis del Segrià i la Noguera, que són Auvesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera, units en un consorci i que avui també fa xarxa amb Corbins i amb Benavent de Segrià. La nostra feina és explicar què passa als municipis, però també posar en context allò que afecta la vida quotidiana. Parlem de pagesia i món rural, educació, salut, cultura, esports, igualtat, joventut, patrimoni, economia local i teixit empresarial. I ho fem des de la ràdio, des del web i últimament també des de les xarxes, sobretot a Instagram, on hem establert un espai on la població està actualitzada de les notícies del territori, que molts cops les expliquem en format audiovisual amb clips que hem obtingut anant al lloc dels fets. Un mètode, t'he de dir, Núria, que agrada molt a la nostra audiència, això de fer vídeos amb les coses que passen al nostre territori.
0: És que avui dia la ràdio és la ràdio, però, xiquet, les xarxes i la imatge també té el seu punt, eh? També s'hi ha d'estar.
13: I, a més, clar, si l'audiència té un espai on allí pot fer el seu comentari, doncs encara li agrada més. Tenim programes com el Som Terra, dedicat al món rural, el Menja't la Vida, sobre alimentació i salut, l'Ona Jove, on entrevistem els músics i tants i ens presenten la seva música, i el Soc de Proximitat, dedicat al múscul empresarial, a banda d'altres produccions pròpies que ens uneixen directament amb la població. I atenció ara, companys, perquè ens agrada arrelar-nos tant al nostre territori que hem creat el nostre propi gentilici, a la qual ens referim a la nostra audiència, que és aquest. Atenció.
14: Molt bon dia, monencs i monenques.
13: Emunencs i emunenques.
14: Clar, la gent es pensa que és una població, no, que és la ràdio.
13: Correcte.
14: Són els oients i oientes, que dèiem l'altre.
13: Correcte. Aquest és el gentilici que utilitzem a la nostra audiència, no? I tota la nostra àrea de cobertura d'aquests municipis, del Segrià Nord i de la Noguera Baixa, l'hem batejat com territori emunenc. Així és com li diem a tots els municipis. I a més, companys de l'Obert i de la xarxa i d'arreu de Catalunya, us presentem el nostre eslògan. Atenció.
15: Amunt, amunt.
13: Amunt, amunt. Evidentment, havíem d'establir un rodolí amb amunt, amunt, així és. I per acabar, com et deia, Núria, ja pel final, no? M'ho guardo pel final, desvelem què vol dir amunt, perquè no busqueu el municipi o la regió d'amunt al mapa, és com Osasuna o Betis, no existeix. A partir d'ara ja podreu dir que amunt és l'abreviació d'emissora municipal.
14: Tal qual.
13: Així.
14: Ja.
13: Emissora municipal, amunt.
14: Tal qual. No, és senzill, eh? És molt descriptiu.
13: Sí,
14: és el que
13: sí,
14: és.
13: Sí, totalment. Ara ja ho sabeu.
14: Doncs jo, des d'aquest estiu, que m'he fet ja emunenca, que ho sàpigues, eh?
13: Doncs un plaer, Núria.
14: M'heu conquerit. Arnau Vilà, ha sigut un plaer, també, treballar amb vosaltres. Una abraçada forta, company.
13: Igualment, que vagi molt bé.
14: Vinga, que seguim endavant i em sembla que la propera parada la fem al Prat.
16: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
14: Pota blava, sí, és que ja sabeu que allà això és una denominació, no?, de producte de qualitat, aquests pollastres de pota blava. Em sembla, eh? Ara no voldria ficar la pota. A veure quin saluda des del Prat, la Neus Bou, la Maria Jordà. Bon dia, xiques.
17: Bon dia.
14: És així, no?, quan dieu pota blava es refereix al pollastre.
17: Ah, exacte, sí, no vas malament entesa. Sí, és el pollastre i per nosaltres la nostra denominació, igual que els amunencs, doncs nosaltres som el pota blava. Sí.
14: Escolta, per pollastre el que heu tingut des del Prat, però de veritat, allò que diu un pollastre, mira, ni buscat expressament. Al Prat Ràdio no els heu sentit potser massa en antena, la Neus i la Maria, però han estat al darrere coordinant tot. Sabeu que dèiem que hem participat unes 45 emissores? Doncs elles tenen els telèfons de tothom, els mails de tothom, i s'han passat tot l'estiu trucant-les, perseguint-les, demanant-los entrevistes a tots aquests productes. Vaja, elles han fet el programa, la Neus, la Maria, la Rocío, que també s'ha incorporat en algun moment. És una feina de coordinació ingent que no us podeu imaginar l'afanyada que han fet i el bé que ho han fet. Us ho he d'agrair de tot cor. De tot cor us ho agraeixo. Va, i més enllà d'això, vinga, què feu normalment quan no esteu fent l'Obert per vacances?
17: Doncs, bueno, aquesta temporada ve molt forta perquè fem els 25 anys d'aniversari i, bueno, estem de celebració.
18: Sí. Comencem una nova etapa amb bastants canvis a la programació, pensant sobretot per adaptar-nos una mica als nous hàbits de consum i les noves maneres que tenim de comunicar-nos.
17: I el Planeta Prat, que és el magazín que, bueno, del qual heu escoltat l'indicatiu, que estava també la Maria, que per això també l'hem posat, perquè se l'escolti bé, doncs seguirem sortint a l'estudi, com hem estat fent fins ara, però ara encara més, perquè estem treballant amb una aposta pels nous formats i sobretot per les xarxes socials, que volem ser encara més a prop de la gent del Prat i llavors sortirem encara més al carrer amb noves seccions, escoltarem també què passa i ho explicarem tot des d'aquests nous canals per així doncs, la gent ens pugui seguir i estiguem encara més en contacte amb les comunitats, amb el poble i amb els pretencs i pretenques que ens escolten. I els informatius, que també, bueno, com sempre, estarem al peu del canó informant de tot allò que passa al municipi, amb la màxima rigorositat i proximitat amb els nostres butlletins diaris i també impulsarem aquest any el nou podcast Sons del Delta, que serà coproduït per la xarxa i per Ràdio 4.
18: Mm. I també pel que fa als esports, aquesta temporada hi ha novetats. Traslladem el programa en directe de la Franja del Migdia a la tarda i, a més, ens incorporarem a un nou podcast dedicat al ciclisme, que potser us sona en col·laboració amb la xarxa Enganxats als Pedals.
14: En sona, sí. Alguna cosa.
18: Doncs, en definitiva, celebrem 25 anys i esperem mantenir sempre la mateixa essència i ganes de seguir informant.
14: Escolta, jo no us podem escoltar tot això.
17: Mira, doncs ens podeu escoltar 91.6 de l'FAM.
18: I sobretot ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @elprat.radio.
17: Això mateix.
14: I aquesta metodologia que teniu, aquesta manera de treballar tan ordenada i tan posada a lloc, que hem vist a l'Obert per Vacances, que la Maria i la Neus m'han ordenat tots els pensaments locos, totes les...
17: Jo acabo desbarrant. Hem sigut la Maricondo de l'Obert per Vacances.
14: Són les meves Maricondos, que guai! És genial, perquè jo els anava llançant idees i elles executaven, elles posaven ordre... I jo estava tranquil·la ja. Això és marca de la casa, també?
17: Bueno, sí, sí, jo crec que sí.
18: Per personalitat una mica més caòtica, però la manera de treballar...
17: Exactament, endreçadeta. Intentem ser tot el màxim endreçades possibles, perquè com l'actualitat és el màxim desendreçat, doncs intentem compensar per l'altre cantó.
14: Escolta, ha sigut un plaer, de veritat. Sé que sona tòpic, però de veritat que sense vosaltres no haguéssim pogut fer l'Obert per Vacances.
17: No, igualment, ha sigut un plaer.
14: Neus, Maria, moltes gràcies. Des del Prat Ràdio, la Neus Bou i la Maria Jordà. Gràcies, companyes.
17: A tu. Adéu.
14: Vinga, i seguim avançant. Ja tanquem aquesta primera ronda de connexions amb la Plana Ràdio. Va, que tornem a saludar la Tere. Així sona la sintonia, la falca, no? La cortineta, no sé com li dieu vosaltres, Tere, que indica que estem escoltant la Plana Ràdio. Tere Giné, bon dia.
19: Bon dia. Abans que tot, saludar la Neus i la Maria, que han estat un amor durant aquests, durant aquests dies, ajudant-nos moltíssim. Els que ja tenim una edat i a través de, bueno, i a través de les xarxes moltes vegades, no, ens costa trobar documents i aquestes històries. Així han fet una coordinació fantàstica. És una cortineta breu de la Plana Ràdio, el que acabem d'escoltar, Núria.
14: Sí.
19: Sí, de fet, el veritable cor d'esta casa, podríem dir, sí, que és la gran colla de col·laboradors i col·laboradores que tenim aquí al nostre mitjà de comunicació. Més aviat gran que menut, suposo que com a moltes emissores de ràdio, tot s'ha de dir, que omplen, podríem dir, d'un valor incalculable la nostra graella. Al capdavant de l'emissora, com en moltes altres emissores de ràdio local, només tenim dues persones, el Víctor Montecino i jo mateixa, que fem mans i mànigues per a fer una miqueta de tot. Tu ja saps que a la ràdio mos toca fer de tot. I ara, a més, pues encara vídeos, reels, gestionar la web, moure les xarxes socials, que cada vegada ens roben més hores de ràdio, no?
14: Clar, aquestes connexions també de presentació de les emissores les hem volgut fer perquè veieu la diversitat de casuístiques en què ens trobem les emissores locals. Per exemple, a la Plana és això, sou dues persones, no?, amb plantilla fent de tot i després una munió de col·laboradors que acaben de donar-li color. I així funcionen moltes emissores locals, per bé i per mal. No,
19: sí, imagina't estos dies, per exemple, sí, que encara hi ha període vacacional, he tingut un noi que ha estat de pràctiques, però veritablement ens quedem, com aquell que diu, sols, no? I tot això ha d'anar sortint, i a més, si passen circumstàncies com les que hem viscut aquests dies aquí al nostre poble, pues encara la feina es va acumulant. I com en totes les emissores de ràdio local, podem dir que a nosaltres el que ens agrada la constància, però no la monotonia. Per això, tot i tenir una graella estable, ens encanta sumar-nos, per exemple, a aquestes iniciatives de la xarxa amb programes especials, amb l'Obert per Vacances, embolicar-nos, podríem dir, la manta al coll amb qualsevol cita que també es porta a terme aquí al nostre municipi i que converteix un dia normal en una jornada especial, no?
14: En aquest sentit, Tere, digues així ràpidament quins són els programes estrella que podem escoltar a la Plana Ràdio.
19: Va, d'una manera molt ràpida, sí, que sé que tenim molta feina avui. La tertúlia dels dilluns és un espai de referència on xerrem, on analitzem les coses que passen al poble i on cada setmana venen tertulians diferents. Enguany incorporem La Bona Vida, un espai de psicologia positiva que hi hauran, en el que hi hauran preguntes i reflexions i preguntes per part de l'audiència també. Tenim programes dels més petits amb aprenents de ràdio, de divulgació amb ciència, l'actualitat del cinema amb pantalles, també temes esportius, el personal trainer, astrologia, espais de reflexió profunda, entrements i cultura. És un espai en el que analitzem la situació actual, la vida actual, des del punt de vista antropològic. A més, també t'he de dir que a nosaltres no ens agrada quedar-nos a l'estudi, som una emissora de carrer, i quan hi ha esdeveniments importants, com per exemple, enguany, tots els anys ja, enguany arribem a la trentena edició, la Fira de l'Oli i la Mediterrània, que es porta a terme al mes de novembre, pues sortim, ens desplacem, podríem dir, desplacem els nostres equips, imagina't tu amb dues persones, desplacem els nostres equips al recinte firal per viure-ho en directe. Queda molt bé això de desplacem els nostres equips, sí, no?
14: Realment és en primera persona, no?, del plural. Nosaltres desplacem a nosaltres. Sí, és així tal qual. És també el que passa, no sou un exemple aïllat, és el que passa moltes vegades, en moltes casos de ràdios locals. Tere Giné i Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio, gràcies per donar-nos aquest color de Terres de l'Ebre que hem trobat imprescindible la temporada aquesta de l'Obert per Vacances.
19: Núria, te vindré a veure a Tarragona,
14: sisplau.
19: Que tinc a mitja família per aquí. Vindrem a fer un cafè d'herenta amb tu.
14: Un cafè llarg. Gràcies, Tere, bon dia. I seguim endavant des de Terres de l'Ebre. Marxem ara cap a Terres Barcelonines.
20: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
14: Darrerament, la veu de Ràdio Rubí a la ronda d'actualitat ha estat la de la Mariona Jerez, però l'Albert Soler també, sonaven els primers Oberts per Vacances, sembla que fa una eternitat i tot just fa 8 setmanes. Albert Soler, bon dia.
2: Molt bon dia. Tinc la Mariona també aquí al meu costat.
14: Ja m'ho penso, ja m'ho penso. Escolta, què teniu Ràdio Rubí amb la cobla i la sardana?
2: Doncs mira, aquesta sintonia que estàveu escoltant és la sintonia de l'Ara i Sempre, que és el programa més veterà de Ràdio Rubí, i m'atreviria a dir que és el més veterà de les ràdios municipals catalanes. Va començar l'any 81, 1981, i s'ha mantingut en antena ininterrompudament fins a l'actualitat.
14: Espera, el 81, i encara es fa el programa avui dia?
2: Sí, sí. I no ha canviat de presentador.
14: Ah, no?
2: No, no. En Josep Puigventós fa des de l'any 81 aquest programa ininterrompudament. I quan dic ininterrompudament, ho dic literal. És a dir, no para l'estiu,
14: no
2: para per Nadal, no sí, sí. Fins ara no s'ha posat malalt. Evidentment, tens sempre l'opció de la gravació, només faltaria, no? Però que sempre nosaltres, cada a mitja setmana, no sé si és els dimecres o els dijous, ens envia el programa... i que el grava ell des de casa, des de, arran de la pandèmia va aprendre a fer-ho des de casa i ja ha trobat gust a fer-ho així i ho fa des de casa, abans venia als estudis evidentment, i ara ho fa des de casa i ens ho envia i cada diumenge tenim plogui, nevi, sigui 15 d'agost sempre hi ha programa.
14: Fa honor al seu nom Ara i Sempre,
2: Correcte, no, totalment.
14: Però no és l'únic programa, aquest és el més veterà i el que us enorgulleix a Ràdio Rubí és marca de la casa, no és l'únic però, no?
2: No, exacte. A veure, tenim, com totes les ràdios, tenim el nostre magazín, el Rubí i el Dia, que aquest 14 de setembre torna en antena, més amb uns canvis de presentadors i d'horaris, que és el pal de paller com de qualsevol ràdio, igual que ho són els serveis informatius, igual que ho són els esports que fem, diguem, a banda d'un informatiu diari, de la informació esportiva de Rubí, que és molt àmplia en el nostre cap d'esports, el Siscolara. A més, fem les retransmissions dels partits de futbol de la Unió Esportiva Rubí i aquest any el Cisco fa 20 anys que els fa ell. Però és que fa molts més anys hem tingut altres presentadors, altres periodistes que ho han fet, és a dir, fa dècades, més de 30, que fem els partits cada cap de setmana de la Unió Esportiva Rubí. I després tenim dos programes que a mi em semblen molt, molt emblemàtics, que són una miqueta doncs, el que han de ser una ràdio local, que és, per un costat tenim el primer, segon i postres, que és un programa setmanal per visibilitzar els restaurants i bars de Rubí. Cada setmana dèiem, la presentadora, la Mariona Álvarez, porta aquí als estudis, i a vegades va ella i fa algun reportatge en restaurants, a explicar doncs, les novetats i restaurants de tota la vida de la ciutat. I després també tenim el Ruby Sound, que és el programa de música setmanal que parla dels artistes locals, amb entrevistes, agenda, etcètera, etcètera.
14: Molt bé, hem fet una bona repassada. Estic veient per aquí que celebreu 50 anys.
2: Bueno, d'aquí 3 anys.
14: D'aquí 3 anys, el 29,
2: exacte,
14: no?
2: Sí. El 29, però serem, diríem, junt amb Ràdio Arenys, som les primeres emissores. Aquí tenim una mica de pique, no entrarem en aquest tema. Qui és la primera de les dues?
14: Deixa.
2: Ja arribarà. Però, en tot cas, les dues som de l'any 1979. Després de la recuperació dels ajuntaments democràtics, vam ser els primers en tirar endavant una emissora i continuem en antena i estem molt contents.
14: Molt bé. Doncs, escolta, ha estat un plaer també col·laborar amb vosaltres, Albert, que haguéssiu acceptat la proposta de formar part d'aquest nucli que dèiem de més hores que ens heu portat l'actualitat i moltíssimes coses més. Ha sigut un plaer, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres. Ens ho hem passat molt bé. Tant la Paula Iglesias, que m'agradaria recordar-la, que va començar, la Mariona Jerez, que la tinc aquí al costat. Saluda.
21: Hola,
14: Mariona.
2: I jo que he donat una mica de lligar la salsa, que es diu una miqueta.
14: Molt bé. Un bon trio feu, com a mínim. Companys de Ràdio Rubí, moltes, moltes gràcies també per col·laborar. Una abraçada forta.
2: Adéu.
14: No és que col·laborin, és que de fet formen part del programa, són part del programa, jo dic així, gràcies per col·laborar, però és que són cadascú, és una peça d'aquest gran trencaclosques que ha sigut l'Obert per Vacances. Abans us presentàvem a Emunt com a emissora de Terres de Lleida, que ha sigut una dels puntals d'aquest programa. L'altre puntal en Terres de Ponent ha estat 1-1.

0: Bon dia, Lleida. És dimecres 19 d'agost del 2026 i això és l'un dia més a UAU Lleida Ràdio, el 104.5.
1: És la veu de la Judit Castellà, que l'hem anat trobant al llarg d'aquest camí, d'aquestes 8 setmanes, però darrerament se'ns ha incorporat el Quim Gasó. Quim, UAU Lleida, bon dia.
2: Hola de nou. Sí, bon sí, li hem donat uns dies de descans a la Judit.
1: Molt bé, ben merescuts. Escolta, què ens expliqueu normalment, des de UAU Lleida? Qui sou? Què feu?
2: Doncs mira, som una ràdio local, però que ens ampliem, ens estenem en tots els límits de la demarcació, ja que el territori de Ponent, com bé sabeu, és extens en superfície, però també en les moltes històries que expliquen doncs, la quotidianitat i la trajectòria de tots aquells que en formen part. Per tant, UAU Lleida Radionòmica busca ser una finestra a l'oest de Catalunya per relatar tot allò que passa a les comarques lleidatanes.
1: Programes que feu?
2: Doncs mira, nosaltres comptem amb 14 hores de programació pròpia, que sí? Diguem, comentem aquí a molts llocs també el nombre de treballadors que som, a cada ràdio.
1: Té mèrit, 14 hores de programació pròpia, perquè el més fàcil és com a desconnectar, no? Però 14 hores són moltes,
2: Correcte. Això, evidentment, doncs, és un esforç, però doncs, nosaltres també és una cosa que ens agrada remarcar, amb acompanyament, amb entreteniment, amb informació també per la gent del territori. El programa estrella de la nostra emissora és l'Un dia més, amb tota l'actualitat informativa, política i social, un programa matinal que acompanya doncs, els nostres oients des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia amb la Judit Castellà i també amb espai per entrevistes sobre altres temes que sovint passen per sota del radar perquè, com et deia a l'inici, doncs, passen tantes coses a les Terres de Lleida que les hem d'encabir una mica a forma de calaix de sastre per poder-les explicar totes plegades.
1: Em sembla que els informatius són un pal de pell important, no?
2: Sí, intentem doncs, ser referents en aquest sentit per explicar tot el que passa especialment a les comarques més a prop de casa nostra, amb els informatius matinal, migdia i vespre, i UAU Lleida Ràdio també comptem amb una oferta esportiva com un altre dels pals de paller, amb una àmplia varietat de programes, com el Temps Afegit, que fa cada dimarts, dimecres i dijous, una hora al dia al Sergi Guiu, al Zona Bàsquet i la tertúlia esportiva de l'Antoni Lassó els dilluns durant la setmana, també amb les retransmissions de bàsquet i de futbol dels equips de la ciutat amb els caps de setmana.
1: I també, digues.
2: Sí, evidentment, un imprescindible territori de Ponent, no podria ser d'altra forma, al sector agrari, que també troba el seu espai dins de la nostra emissora, amb un espai d'informació i debat, com és l'Arrela, un programa agrari que ja portem molts anys fent en antena, amb tots aquells temes que importen, no tan sols a pagesos, també a tot el sector primari de casa nostra.
1: On us sintonitzem, Quim?
2: Doncs mira, si esteu a la demarcació de Lleida, al 104.5 de l'FM, si ens voleu escoltar via web, al www.uau.cat.
1: Quim Gasó, com sempre, també, com dic a tothom, ha estat un plaer poder treballar amb vosaltres aquest estiu amb UAU Lleida. Moltes, moltes gràcies per tot el que ens heu aportat.
2: Igualment de part meva i també de part de la Judit. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i que acabeu de passar molt bona temporada, vaja. I vinga, ràpidament, 2 minuts per parlar amb DeltaCat. Entre arròs, riu i mar, marxem cap al Delta. Diana Mar, DeltaCat, bon dia.
3: Hola, Núria, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Més terres lleidatanes. Diana, ràpidament, però molt ràpidament, explica'ns què feu dia a dia a les Terres de l'Ebre, DeltaCat.
3: Doncs mira, nosaltres dia a dia el que fem a Delta.cat és el mateix que molts de companys ahir de dir que este rondo ha resultat terapèutic, perquè no sé vosaltres, però també passa una cosa que és el fet que les ràdios locals treballem amb molt poca gent, molt poques persones, molt pocs companys i moltes vegades molt tancades a nivell territorial. Llavors, clar, este tipus de programes ajuda a veure que no estem sols i és una gran alegria, Núria. I d'altra banda, també una mica trista, perquè s'acaba l'obert per vacances i jo l'associo molt al final de l'estiu.
1: Clar. Quins programes escoltarem, però, a Delta.cat, si us podem sintonitzar durant l'hivern?
3: Doncs mira, mos podeu sintonitzar... M'escolteu
1: sí,
3: bé?
1: Sí, perfectament.
3: Ah, perfecte.
1: Haurem d'anar ràpid, però...
3: Doncs, sí. Mira, a la 107.6 i a la 91.1 de la FM mos podeu sintonitzar i també, a veure, la sintonia que estàvem escoltant era Voltant i Girant, que és el magazín territorial que marca doncs, la nostra actualitat. I després també el dia Terres de l'Ebre, que és el format informatiu i que uneix 8 emissores del territori ebrenc.
1: Molt bé. Doncs ha estat un plaer també comptar amb vosaltres, tenir aquesta connexió això entre rossos, rius i mars, que ens agrada molt, que és el que representeu Delta.cat. Diana Mar, una abraçada a tot l'equip. Gràcies.
3: Una abraçada a vosaltres i a tots els companys de tota Catalunya.
1: I tant que sí. Doncs vinga, sense temps de més, ara sí, fent una petita parada en aquesta ronda per conèixer les emissores. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert a la tornada. Encara es queden algunes emissores que els hi volem posar nom i cognoms, no? Cara i ulls, i que us volem presentar, entre altres continguts.
4: Badalona 94.4.
5: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
6: Connectats amb Carme Reverte.

0: els diferents municipis del Connectats. I avui comencem per Sant Cugat. Eva Garrido, bona tarda.
1: Bona tarda. La percepció de seguretat a Sant Cugat assoleix aquest 2026 la puntuació més alta de la sèrie històrica de l'Observatori Sociològic, que acaba de presentar els resultats de la 51a onada. La ciutadania puntua amb un 7,4 sobre 10 el nivell de seguretat al municipi, 7 dècimes més que l'any passat i la millor valoració des que es recull aquest indicador des del 2016. Més del 77% dels encastats fa una valoració alta de la seguretat a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, ha destacat precisament aquesta evolució en la valoració del govern sobre l'observatori.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Puigneró situa la seguretat juntament amb la neteja i la recollida d'escombraries entre els serveis que considera l'ABC del manteniment d'una ciutat i assegura que són àmbits que afecten el conjunt de la ciutadania.
0: Gràcies, Eva. Seguim el repàs ara per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquesta setmana han començat les obres de millora del paviment asfàltic de l'Avinguda de Portugal. Per aquest motiu, el trànsit estarà tallat en horari nocturn de 7:45 a 6:00 del matí en el tram comprès entre la carretera de Matadepera i l'Avinguda del Vallès. Les obres de millora afectaran el tram de la calçada del costat sud. Els treballs inclouen el ramal d'accés a la rotonda i la connexió amb la calçada nord. L'actuació té com a objectiu millorar la qualitat del ferm i augmentar la seguretat de la circulació. Els vehicles que hagin de creuar la riera hauran d'utilitzar la carretera de Matadepera, continuar per l'avinguda de Béjar i creuar la riera pel pont de Béjar. Des d'allà podran dirigir-se al seu destí. L'avinguda de Portugal és estratègica per al funcionament del polígon industrial nord i per a l'accés a la ciutat. Aquesta intervenció forma part del projecte de millora del paviment en diferents carrers de Terrassa amb una inversió superior als 554.000 euros.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Sabadell es convertirà en una de les seus de referència d'ABB Robotics amb la construcció d'un nou centre tecnològic i d'operacions a Can Guiart, al polígon de Sant Pau de Riusec. El projecte presentat per la companyia Sant Quirze del Vallès preveu aixecar un edifici d'uns 15.000 metres quadrats i posar-lo en funcionament l'any 2028. El nou equipament concentrarà a la ciutat les operacions d'ABB Robotics per a Espanya i Portugal i reunirà equips d'enginyeria, visió artificial, programari i robots mòbils autònoms. El centre desenvoluparà també solucions destinades a sectors com l'automoció, la logística, l'electrònica i els béns de consum. Una de les àrees destacades serà la visió artificial impulsada per la pròpia intel·ligència artificial. El projecte també inclou laboratoris, un centre de formació, un espai d'experiència per a clients, un showroom tecnològic i zones per desenvolupar i muntar solucions robòtiques.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona, avui que és notícia. Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Angestur, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer List 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
6: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
5: Seguidament s'iniciarà una segona promoció pública construïda també per Angestur al carrer de Richard Strauss, al barri de la Salut.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
7: Bona tarda. El Cèntric Espai Cultural ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora dissabte. La jornada ha posat el focus en com el benestar es nodreix dels vincles i dels sentiments de comunitat. ha estat a través d'una conversa amb la periodista Txell Feixas, que hi ha narrat casos concrets que s'ha trobat en les seves cobertures a l'Orient Mitjà, com el de la palestina Manal Tamimi.
8: Jo estic connectada a la meva casa, a Nabi Saleh, que és el meu poble de Cisjordània ocupada, però estic connectada als meus veïns, i si els meus veïns necessiten ser defensats pel poblat, doncs ho farem, no? I per mi era com per començar una primera foto, no?, d'aquest nosaltres, no?, de tot un poble agafat de les mans per protegir els seus davant d'atacs externs, no?
7: La jornada també ha comptat amb una taula rodona que ha servit per exemplificar l'objectiu de la pròpia jornada. 5 persones de diferents àmbits que han explicat en primera persona la seva experiència sobre la importància que té per elles la comunitat.
0: Continuem, gràcies, Lluís. Continuem ara per Castellà del Vallès. Oriol Ferran, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. La formació d'esquerres de Castellà del Vallès, Poble Viu, denuncia les càrregues policials en la protesta per l'habitatge. El grup antifeixista expressa la seva solidaritat amb les persones mobilitzades i amb les castellarenques que participen en l'acampada pel dret a l'habitatge de Barcelona i carrega també contra la Conselleria d'Interior. Des de Poble Viu consideren que la resposta a la crisi de l'habitatge mai pot ser la violència policial, sinó que ha de ser política. Segons apunta la formació en una nota de premsa, les imatges que els han fet arribar castellarenques que participen en l'acampada són especialment colpidores. Des de Poble Viu remarquen que no es pot normalitzar que persones que es mobilitzen per defensar un dret bàsic siguin objecte de càrregues policials. Poble Viu apunta també que cal assenyalar la responsabilitat política i carreguen durament contra la gestió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Gràcies, Oriol. Acabarem avui amb la crònica que ens arriba des de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. A Rubí, En Comú Podem i la Sala Neus Català han obert la quarta convocatòria del concurs d'art literari Vivències de Dona, amb motiu del 8 de març. Novament, la iniciativa s'adreça a dones a partir de 16 anys que vulguin expressar experiències i sentiments a través de l'escriptura. Les autores poden presentar poemes, cançons, contes, relats o qualsevol altre gènere literari tant en català com en castellà. El nexe comú serà, com sempre, que es tractin de vivències de dona. Andrea Pablos, membre de la Junta de la Sala Neus Català, explica alguns dels temes recurrents en les edicions anteriors.
11: El que és la maternitat, des de l'acompanyament als pares quan es fa bé, quan es fan grans, el Tetris de la conciliació, problemes laborals, el tema de com és el diagnòstic, aquest diagnòstic tan llarg en les dones. Ja sabem, no?, el que és el tema estructural de la sanitat, no?, que a vegades pel tema de gènere triguem tant en fer un diagnòstic quan es tracta de determinades malalties relacionades amb les dones.
10: Cada participant pot lliurar un sol text amb una extensió màxima de 2.000 paraules o de 64 versos en el cas de poesia. El termini per presentar les obres acaba el 15 de febrer.
1: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Va tocar del cap de setmana, un cap de setmana on a Castellà precisament se celebren aquestes jornades europees de patrimoni arreu del territori també, però a Castellà ja fa anys que organitza l'entitat Centre d'Estudis Castellà, l'Arxiu d'Història. Enguany s'ha previst un itinerari guiat que es durà a terme els dies 10 en doble sessió i l'11 al matí. Es recorrerà el poble per conèixer algunes de les fotografies del fons Ramon Llinares, unes imatges que s'han fet en gran format i que s'han col·locat sempre que ha estat possible al lloc mateix on havien estat preses. La Marina Antúnez en parla amb el president del Centre d'Estudis, Llorenç Genescà. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda. Ara és moment de parlar de patrimoni i de fer-ho per tornar a recuperar aquestes jornades europees de patrimoni que se celebren doncs, cada any i que aquí a Castellà també organitza des de ja fa força temps el Centre d'Estudis Castellà Arxiu d'Història. Aquesta vegada tindrà lloc els dies 10 i 11 d'octubre, dissabte i diumenge. Dissabte amb doble sessió, ara en parlarem, i diumenge amb una sessió matinal. Avui hem convidat el president del Centre d'Estudis Castellà, el Llorenç Genescà. Bona tarda.
2: Bona tarda, Marina.
1: Per fer-nos 5 cèntims doncs, d'aquesta proposta que enguany s'emmarca o té a veure amb un fotògraf castellarenc, ja desaparegut, no?, amb aquesta col·laboració que feu amb l'arxiu Ramon Llinares, però de tot plegat explica'ns, endreça'ns una miqueta a la temàtica d'aquest any de les Jornades Europees de Patrimoni.
2: Bueno, sempre bona tarda, bon dia tot el dia, que diuen, oi?
1: Sí.
2: És una mica una feinada cada any a l'organitzar, com bé saps, les jornades de patrimoni europees de patrimoni, buscar una mica un leitmotiv diferent, elements diferents, que evidentment n'hi ha, però en aquest cas vam tenir, com sempre, les coses que passen en un moment donat, és interessant doncs, aprofitar-les, i en aquest cas doncs sabíem que hi havia l'arxiu Ramon Llinares i l'Ajuntament de Castellà que estaven treballant en aquest cas amb una exposició de carrer, que suposo que els oients de Castellà i els que no sou de Castellà us convido enormement a veure doncs a partir de la Festa Major el cap de setmana de l'11, 12, 13 de setembre. Els castellarencs, els castellarenques van poder veure aparèixer a l'espai públic un seguit de 14, ara ja 15 fotografies, perquè en faltava una que va trigar un palet més a ser instal·lada, 15 fotografies que conformen un itinerari urbà, que són 15 fotografies del fons fotogràfic del Ramon Llinares Humbert i col·locades pràcticament totes, en excepció d'una, col·locades al lloc on aquesta fotografia aproximadament, a vegades amb més aproximació, a vegades amb una mica menys, però al lloc on s'havia pres la fotografia, fotografies fetes totes entre els anys 60 i començaments dels 70, n'hi ha alguna, la majoria són de la dècada dels 60. Amb la qual cosa no, tenim dos elements que una la deixarem de banda i la deixarem per més endavant, perquè això ja serà feina de l'arxiu Ramon Llinares i de l'Ajuntament, que és el donar a conèixer la vàlua com a fotògraf de Ramon Llinares, que hi ha altres accions que ja aniran,
1: sí, no?,
2: apareixent.
1: Que de moment encara no desvalem. Però
2: nosaltres no ens pertoca parlar de la qualitat fotogràfica, no és la feina que ha de fer el Centre d'Estudis, hi ha experts en art que se n'han de cuidar d'això, però el que sí ens interessava era aquest doble vessant, d'una banda, una, descobrir un patrimoni fotogràfic que forma part, moltes vegades entenem el patrimoni com a pedra, i el patrimoni va molt més enllà, parlem de fa molts anys, de patrimoni immaterial, parlem de patrimoni de caire artístic, humà, etc, etc, i per tant, en aquest cas, la fotografia també forma part d'aquest patrimoni del nostre municipi, un patrimoni, a més a més, que era molt desconegut, perquè aquest fons fotogràfic doncs, es coneix molt poc, un fons fotogràfic és enorme, però que a més el que fa és documentar el castellà d'aquell moment, amb la qual cosa també hi ha un interès per part nostra, que és documentar des d'espais, tradicions, personatges, festes, elements patrimonials que avui en dia han desaparegut i que en Ramon va captar amb les seves fotografies. Llavors el que farem serà precisament amb aquestes tres sessions, de moment tres sessions, no estan plenes encara, hi ha encara places disponibles, hem fet grups molt grans, s'ha de dir, grups de 40 persones, que esperem que no siguin 40 persones, perquè a vegades 40 persones és una mica complexa de moure, però no estan plens, encara hi ha opció, i si aquests grups s'omplissin encara hi hauria possibilitat de fer algun altre torn, però de fer una mica, segurament no es podran fer totes les fotografies, perquè això seria una caminada de 3 hores, clar. I una caminada de 3 hores potser és una mica complicat, estalviarem alguns elements, alguns punts que queden una mica més distants en el recorregut, però sí que és cert que comencem des de l'espai Tolrà, que és el punt de partida.
1: On ja hi ha una fotografia.
2: On ja hi ha la primera de les fotografies, en aquest cas concret, una fotografia d'un campament gitano dels anys 60, cosa que era molt habitual en el seu moment, i allà precisament parlarem de la vida dels gitanos del moment i d'altres elements de la vida gitana, i aprofitarem seguir aquest recorregut, doncs les fotografies serviran per explicar històries de castellà, històries de país, però sobretot històries de castellà.
1: Històries del castellà contemporani, no? Pràcticament,
2: històries del castellà 60. Contemporani, certament, però històries ja desaparegudes. Una, per mi, juntament amb altres persones, però per mi la fotografia més espectacular i una de les que té... No, la que té les dimensions juntament amb una altra més grans, que són 3 metres per 3 metres, està instal·lada just a l'aparcament que hi ha al davant de l'escola Bonavista, sota el carrer del Forn del Raig, i és una fotografia precisament d'un treballador empenyent una vagoneta en el Forn del Raig.

0: serà un element, són elements contemporanis, com bé tu dius, són elements, no hi ha elements que ens parlin de coses extraordinàries, n'hi ha, eh? Hi ha una fotografia de la masia de Can Casamada, de la masia de Can Casamada, situada just al començament del camí de Can Casamada, a la Ronda, que la cantonada just amb les piscines, amb les noves piscines de Colobrers. Per tant, podríem parlar, doncs, des del segle XIII, que es té notícia de la masia de Can Casamada, però la majoria d'aquestes fotografies ens parlen d'elements molt més contemporanis, però són elements o que han desaparegut o elements que han canviat, a banda de poder gaudir també una mica de la pròpia fotografia i d'una passejada que esperem que el bon temps ens hi acompanyi.
1: Sí, no? Encara falten dies, acompanyarà de ben segur. Ara que deies que no recorreu molts quilòmetres, però si sortiu de l'Espai Tolrà i aneu a parar a la Font del Raig, Déu-n'hi-duret, quanta estona preveieu de sortida?
0: 2 hores i mitja, segur.
1: Uh-huh. També és cert. Vull dir que serà amb tranquil·litat, eh?
0: Sí, amb tranquil·litat, tot serà pujada des de l'Espai Tolrà. Ens anirem després cap a la plaça Catalunya i després ja enfilarem més la part al voltant de la plaça Major, plaça El Mirador, Cal Alberola, i pujar fins a la fotografia del Font del Raig, per després baixar pel carrer Sant Llorenç i l'església i baixar fins al Calisso i les piscines, que seria aproximadament allà on acabarem. Sí, no podrem estar un quart d'hora cada fotografia, perquè si no, evidentment,
1: no
0: les farem totes, eh? Uh-huh. Però sí que es tracta una mica de fer aquest visionat del conjunt, o de bona part del conjunt, i les que quedin per veure, la gent tindrà la possibilitat, és a dir, aquests elements en el casc urbà, si es preveu que es mantindran durant, almenys si continuen en bon estat, que esperem que sí, doncs fins que...
1: Com a mínim el material, no?, és sofert per suportar, doncs, pluja i sol i tot
0: i
1: el que faci
0: falta. I el que faci falta, s'ha encullat amb molta energia. A més, la majoria estan situades a una certa alçada també, amb parets totes elles públiques, totes elles públiques, però una certa alçada que també, doncs, això les fa, doncs, les manté una mica més protegides.
1: Sí, la salvaguarda també d'actes, podríem dir, vandàlics o similars.
0: Per tant, la gent també, a tots els que vindran, els hi donarem el fulletó on hi ha referència a totes les fotografies. Hi ha un QR que acompanyarà les fotografies, que porta un espai de la pàgina web municipal on s'explica també, o hi ha informació al respecte de cada una d'aquestes fotografies, i la possibilitat, doncs, i la ubicació en un mapa, i la possibilitat, doncs, que tu mateix vagis resseguint aquest itinerari sense la necessitat tampoc de que algú t'expliqui res o t'acompanyi.
1: Dèiem, s'organitzen 3 sessions, expliquem a quina hora i què ha de fer la gent que vulgui apuntar-s'hi.
0: La gent que s'hi vulgui apuntar, el que ha de fer, com sempre repeteixo, malgrat que a vegades ens descuidem de dir-ho, o malgrat a vegades no pugui aparèixer o el que sigui, sempre que des del centre d'estudis fem una activitat, una ruta, un tomb per la història, o les jornades de patrimoni, o una visita, sempre hi ha inscripció. Com es fa aquesta inscripció? Aquesta inscripció es fa anant a la pàgina web del centre d'estudis, d'acord? El centre d'estudis castellà.cat. Entreu allà, veureu que hi ha l'apartat de les jornades, entreu en allà, i just a quan entreu a les jornades de patrimoni veureu el cartell, i una mica avall teniu 4 lligams per anar a un formulari. Trieu, corresponen als dies que farem l'activitat, dissabte 10 i diumenge 11 d'octubre, el dissabte 10 a les 10 del matí i el dissabte 10 també a les 5:45 de la tarda, i el diumenge, de moment, a les 10 del matí. Entreu en allà i us demanarà que poseu el nom, el cognom, el telèfon i un correu electrònic. No rebreu, també una cosa que ens pregunta moltíssima gent, no he rebut cap resposta de confirmació. No som tan sofisticats encara, no tenim, no és una pàgina de compra d'entrades que et dona el comprovant de la teva compra,

0: quedeu en una llista i si no us diem res és que tranquils que esteu inscrits. Si us inquieta alguna cosa, si us preocupa, escriviu un correu i us respondrem en el vostre correu si ens escriviu al centre d'estudis, d'acord? En aquests moments, et repeteixo, encara queden places, d'acord?
1: I són places gratuïtes?
0: Són places gratuïtes. Els temps per la història en general són gratuïts sempre pels nostres socis, però són de pagament per aquelles persones que no són sòcies, excepte dues activitats. Una és la... tres, de fet. La de Festa Major, el tomb que fem per Festa Major, les jornades europees de patrimoni, que com que l'Ajuntament també hi col·labora, doncs són gratuïtes per tothom, i el tomb que fem sempre per Castellà Vell, que aquest també és gratuït. La resta sí que són de pagament, excepte si sou socis, i aprofito també, com sempre, per fer una campanya de socis. Si us voleu fer socis del centre d'estudis, no heu de fer res més que escriure'ns un correu. Són 25 euros l'any, i amb això que teniu, doncs, la possibilitat de venir gratuïtament a tots els tombs per la història que fem des del setembre fins al juny, un cop al mes, i de rebre a més la informació abans, una setmana abans que la resta de la població, amb la qual cosa sempre els socis tenen preferència per inscriure's o per participar de les nostres activitats, i a més de rebre gratuïtament a casa la revista Plaça Vella, que és la revista que surt un cop l'any, editada, escrita, pensada i reflexionada pel centre d'estudis, que aquest any comptarà amb una novetat, que és que refem tota l'edició de la Plaça Vella i tindrà una forma completament
1: nova. Un disseny actualitzat, més de...
0: actualitzat totalment, té molt poc, és a dir, busca veure en les fonts de les primeres places velles, però canvia molt, sí. Canvia molt, esperem que per bé, que és l'objectiu que teníem. Era una revista un pèl feixuga, també fins ara, feixugota de llegir per la gent. Tenim molta gent gran com a socis, gent que s'interessa per la història i que ens manifestava una mica una certa dificultat, i és cert que era una edició una mica un pèl monòtona de l'hora de llegir.
1: Sí, que al final és renovar-se o morir, i per arribar més bé a la població.
0: El paper imprès ja sabem que és important això, que revisqui, perquè si no desapareixerà.
1: Molt bé, doncs Llorenç Genescà, el president del Centre d'Estudis de Castellà, que ens ha vingut a parlar de les jornades europees de patrimoni que tenen lloc els propers dies 10. 11 d'octubre aquest any. Ja ho sabeu, ja us ho ha dit, que us podeu inscriure, no us ho perdeu, perquè valdran molt la pena. Llorenç, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, que vagi molt bé.

0: què us sembla si és que teniu pensat anar al cinema aquest cap de setmana llarg, doncs a conèixer quines són les novetats? Com sempre, consultem els nostres experts, Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda, tornem amb el cinema aquí al Connectats, com cada divendres, i com sempre ho fem amb el Jordi Guillem, que és un periodista de Diari de Terrassa, però també és un reconegut cinèfil aquí a la ciutat.
2: Bon dia.

0: Doncs farem l'habitual repàs a 5 de les pel·lícules que ha triat el mateix Jordi, sobre les que estrenen avui, que déu-n'hi-do, eh? Aquesta setmana anem granadets i després parlarem del Festival de Sitges, que ja va començar ahir, però no parlarem en si de les pel·lícules i tal, sinó que avui el Jordi, que és un expert en aquest festival, hi ha anat molts anys, ens explicarà cosetes, intríngulis, coses que ha viscut i una mica, perdona'ns, una mica posar llum a la foscor, que diria aquell. Jordi, comencem amb una pel·lícula, un thriller fet aquí a Espanya, em sembla que és, bueno, més aviat està per Espanya, però està
1: basca, Cali, una pel·li basca, sí.
0: Que es diu Les ciegas hormigas, què m'expliques?
2: És una pel·li dirigida per Igor Legarreta, basada en la novel·la de Ramiro Pinilla i protagonitzada per actors bascos com, per exemple, Urko Lazabal, Itziar Ituño o Miren Gazteniaga. Està ambientada a Biscaya el 1930. Apareix un vaixell després d'un temporal, un vaixell anglès que porta tonelades de carbó a dins. Uh-huh. I durant la nit els veïns del poble d'Algorta aniran a la costa, aviam què fan amb aquest or negre. Al final hi ha un personatge, el Sabas Jauregui, que decideix emportar-se'l per tenir carbó durant tot l'hivern. La seva dona creu que això serà un mal presagi i aviam què passarà amb aquest robatori de carbó. És una pel·li que es va presentar al Festival de Locarno i que ha tingut força bones crítiques.
0: Doncs no sé què et sembla, però el millor que podem fer és escoltar un tastet d'aquesta Les ciegas hormigas.
2: Vinga.
3: Es una locura ir a por carbón con este temporal. Tú no sabes lo que es pasar tanto frío a mi edad. Se siente la muerte en los huesos.
4: Hay que coger cuanto podamos antes de que lleguen los carabineros. Porque esta noche todo el pueblo irá por carbón.
0: Doncs aquesta Les ciegas hormigas, sobre aquesta història d'aquest vaixell amb carbó que apareix a una costa de Biscaya. Ens anem als Estats Units per la quota de terror que es diu La otra madre, que es veu que després de Frankenstein i L'exorcista després ve aquesta pel·lícula com a les millors de la història.
2: No, bona pel·li, eh? Dirigida per Rob Savage, un habitual del gènere, i protagonitzada per l'arxiconeguda Jessica Chastain amb Jay Duplass i ara ve l'Olivia Clarke, que debuta fent el paper d'aquesta nena de 8 anys que viu en una llar on hi ha certa tensió, perquè el matrimoni té problemes, diguéssim, discussions, i la nena veu que es trastorna la seva vida quan descobreix una presència malèvola que surt del seu armari i li pregunta, puc entrar al teu cor? La Bella, que és el nom de la protagonista, diu que no, però la seva altra mare, la otra mamà del títol, Other Mommy, es va manifestant cada cop més. Si mireu el tràiler, és absolutament esfereïdor.
0: Sí.
2: I, en fi, veurem aquesta pel·li basada en una novel·la, també. Avui en tenim 3 de les 5 basades en novel·les, en aquest cas de Josh Malerman, Other Mommy.
0: No
2: l'he llegit. I, en fi, veurem, sobretot, l'atractiu està en veure Jessica Chastain.
0: I tant. I una presència de...
2: I una presència demoníaca que fa de mare.
0: És nou, això, eh? Bueno. Molt bé, doncs vinga, va, passem pàgina d'aquest subgènere lamentable i ens anem amb una seqüela, un drama fet als Estats Units, que seria una mica la seqüela de La red social, si no m'equivoco.
2: Sí.
0: En aquest cas, El precio de la red.
2: Sí, aquí s'ha dit El precio de la red, en anglès de Social Reckoning, no és ben bé el mateix, però en fi, va per aquí.
0: Sí.
2: És una pel·li dirigida per el conegut Aaron Sorkin, amb guió d'ell mateix i de Jeff Orbitz, que el mateix Jeff Orbitz és un dels protagonistes d'aquesta història, perquè és el...
0: El senyor dels xiclets, no?
2: No, és el periodista, el reporter del Wall Street Journal, que va començar aquest perillós viatge de destapar els secrets més amagats de Facebook. Uh-huh. Ho va fer juntament amb Frances Haugen, el personatge que interpreta Mickey Madison, la protagonista de Nora, entre d'altres, i el periodista l'interpreta, que és alhora co-guionista, l'interpreta Jeremy Allen White, el famós cuiner de la sèrie de televisió de Beer, i també hi surt Jeremy Strong, un actor prou conegut també a través de sèries, i doncs això, és una mica la peça complementària de La red social, la pel·li de fa ja més de 20 anys, que explica, doncs, allà explicava com es va formar Facebook, i aquí és com aquestes demandes que hi ha contra Facebook, doncs perquè l'acusen de tenir efectes nocius sobre els adolescents especialment, i fer proliferar la desinformació, etc. Si us interessa Facebook
0: doncs... tu tens Facebook?
2: Sí, però hi entro molt poc.
0: Ha caigut una mica en decliu, no?
2: Sí, tot aquí hi ha alguns països, a França, per exemple, que Facebook és la principal xarxa,
0: curiós,
2: fins i tot sí, per informar-se.
0: Sembla que Instagram...
2: Aquí Instagram passaria per davant i Twitter encara...
0: TikTok i aquesta...
2: Sí.
0: Molt bé, doncs el que podem fer, doncs, com sempre, és escoltar una miqueta de El precio de la red.
1: Oye, antes de seguir, quiero dejar clara una cosa.
5: Vale.
1: Me da que tú no eres fan de Facebook. Pero yo sí. Estoy aquí para ayudar a Facebook, no para hacerle daño, ¿vale?
5: Tú me mandaste un mensaje. ¿De quién querías hablar?
6: El presidente abre la sesión. Leerá su alegato inicial.
0: Doncs aquesta pel·lícula sobre la xarxa Facebook ens dona pas a anar cap a Anglaterra. Ara ja marxem definitivament dels Estats Units i ens parem a Gran Bretanya més aviat per saber cosetes d'un documental que es diu NASA, N-A-Z-A.
2: Sí, NASA és la paraula que utilitza l'exèrcit israelià per denominar les víctimes civils com a danys col·laterals, d'aquí ve el títol. És un documental del mateix equip de No Man's Land, produït pel cineasta Jonathan Glazer i el seu productor James Wilson, els dos responsables d'aquella pel·li sobre l'Holocaust que es diu La Zona d'Interès, i és una pel·li molt necessària que dura 80 minuts, és curteta, i es va poder veure al Festival de Venècia i explica una mica la història, com a documental, de les nits de la ciutat israeliana de Tel Aviv, les teulades, on s'explica amb tot detall els mecanismes que hi ha darrere de l'assassinat massiu i deliberat de civils palestins a Gaza per part de les tropes israelianes. És una pel·li realment colpidora, els que l'han vist, i si us interessen els documentals, i en fi, tothom està interessat, suposo, i apel·lat per aquesta realitat que és el genocidi del govern de Netanyahu, doncs aquí teniu un bon document sobre la història, no?
0: Molt bé, doncs marxem de Gran Bretanya, tornem al continent americà, per aquest cop per quedar-nos a Mèxic, d'on sabrem cosetes d'un drama, em sembla que també transcorre per Barcelona, que es diu Ceniza en la Boca.
2: Sí, està basada en la novel·la de Brenda Navarro, crec que no és el debut, però és una de les primeres pel·lis del cineasta, de l'actor mexicà Diego Luna, que en aquest cas s'ha posat rere la càmera, i en aquest Ceniza en la Boca ens explica la història de la Lucila, que viatja amb el seu germà Diego des de Mèxic per retrobar-se amb la seva mare a Madrid, que porta 8 anys treballant il·legalment a la capital espanyola, i a partir d'aquí, doncs, com sempre passa en aquestes pel·lis de drama social d'immigració, descobriran que la realitat que s'imaginaven a Europa no és la mateixa que es troben.
0: Tot i que el trailer, ara l'escoltarem, fa menció a Barcelona, per això comentava que pensava que anaven a Barcelona. Escoltem, doncs, una miqueta d'aquest Ceniza en la Boca.
2: Molt bé.
7: No vienes a Barcelona porque no quieres. Donde caben una, caben dos.
8: Sabes que no me puedo ir.
9: No, a la policía, ¿por qué? No hace falta. Yo estoy yendo para allá.
10: Mira, Claudia, ¿lo puedo llevar a Nico?
11: Mi mamá trabaja todo el día.
12: No vamos a permitir que siga pegando a sus compañeros, ¿vale?
13: No vuelvas a dejar a mi hijo con nadie sin avisarme antes. ¿Te quedó claro?
14: ¿Tú qué querías, que no me iba a enterar o qué?
15: ¡Ay, dale conmigo, carajo!
14: Que me ayude.
15: Que te ayude.
14: Quiero,
0: sí. Doncs aquest drama, aquesta història d'aquesta noia, doncs, que amb el seu germà van a buscar la mare i es troben el que es troben, aquest Ceniza en la Boca. També s'estrena aquest cap de setmana Queen Budapest, el concert de la mítica banda britànica, Recen por mi, la història de Francisco, un documental fet al Vaticà.
2: Que, del papa Francesc.
0: Òbviament, sembla que va del papa francès, no de Pius XI, sinó d'ell. L'Árbol muy lejano, eh? No és
2: dos
0: que
2: muy,
0: jo el repeteixi, sinó que és L'Árbol muy lejano, una d'aventures feta a Gran Bretanya, una pel·lícula que al Jordi li agradarà molt, Doraemon, Aventures en el mundo de l'arte, una d'animació del Japó, Su propio infierno, un thriller fet a Dinamarca, Escape Room 2, una pel·lícula, una comèdia feta aquí.
2: Amb Joan?
0: Jo vaig anar un tros de la U.
2: La van fer per TV3,
0: sí,
2: em penso.
0: Tampoc em va apassionar gaire. La vida d'una mujer, un drama fet a França, Mascotes al rescate, animació també feta a França, La deriva, un drama fet a Taiwan, i Perla, un drama fet a Puerto Rico, dos cinemes, Taiwan i Puerto Rico, que no n'acostumem a parlar gaire. Doncs ahir, dijous, dia 8...
2: es va estrenar la 59a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya, conegut també com a Sitges.
0: Festival de Sitges acaba el 18 d'octubre i m'ha fet molta gràcia perquè, a part de que fan una sèrie d'homenatges, per exemple, a Peter Jackson, li fan un homenatge a Bàrbara Rey, escolta. Com és?
2: Ah, sí? No ho sabia, mira.
0: A Bàrbara Rey, per què? Per la presumpta afer amb el senyor Joan Carles?
2: No, crec que sigui per això, deu haver fet alguna pel·li. Hi ha d'altres presències.
0: Presumpta,
2: sempre. Sí. Hi ha d'altres presències. Deixa'm en dir ràpidament unes quantes. Rick Baker, Peter Jackson, Michael Ironside.
0: Peter Jackson ja l'havia dit jo, eh?
2: Danny DeVito, és que no. Mark Lester, Alejandro Amenábar, Eduardo Noriega, Chou Gras Moretz, Casey Affleck, i Takashi Miike, que és un habitual del festival, a banda de Kevin Bacon, atenció.
0: Molt bé, dona els records. Escolta'm una cosa, va, tu no sé si tens quantificat quantes vegades has estat al...
2: Sí, mira, la primera va ser l'any 93 i des de llavors he estat a totes, menys a les 9 anteriors. Per tant, si fem números... unes 28 vegades.
0: Se'l pot considerar, doncs, un expert.
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
0: Què tal? És a dir, jo suposo que des del 93 que comences fins a l'última que has estat, una evolució, no? És, no cal dir, és un festival consolidat. Òbviament que és un festival consolidat.
2: Sí, en quant a qualitat, sí. L'evolució, per exemple, l'època d'Àlex Gorina com a director, es va obrir altres gèneres, en altres seccions paral·leles, però jo recordo haver vist Sleepless in Seattle, la pel·li de Meg Ryan i Tom Hanks allà amb una premiere. Ara és fantàstic, i el que s'ha vist en l'evolució del temps en els últims anys és que cada cop hi ha més pel·lícules, és a dir, sempre diem que és impossible abarcar-ho tot, ja gairebé és impossible abarcar la secció oficial, que són gairebé uns 30 títols, i si contem les altres, crec que l'any passat ho vaig comptar, sortien 280 pel·lícules repartides en 4 o 5 sales. Aquest any al Retiro encara estan fent obres i fins la temporada vinent no s'obrirà. L'Auditori, el Prado, en fi, és una sessió inabastable. Jo el màxim que he fet són 7, el meu rècord són 7 pel·lícules.
0: En un dia?
2: En un dia, sí, que vaig acabar amb aquesta magnífica...
0: Vas acabar així com estàs ara, no?
2: Sí, sí, vaig acabar tocat. Que es diu Les Enfants du Marais, la pel·lícula de Jacques Becker, La fortuna de vivir, que és una de les meravelles que he vist allà, i a banda d'això, una altra meravella és Jean Lapucelle, la pel·lícula de Jacques Rivet, 6 hores. Ens van anunciar a l'entrada que no estava subtitulada la pel·lícula.
0: Però paràvem per anar al lavabo, no?
2: Sí, vam parar per anar... Recordo perfectament que va ser el cinema Prado, i va començar a les 9 del matí, vam parar a les 12 per anar al lavabo, però literalment 3 minuts, i va continuar la pel·li a les 12 fins a les 3.
0: No,
2: a les
0: 3 i poc van sortir.
2: Sí.
0: Però bueno, de totes formes, si no estava subtitulat el francès el domingo...
2: Sí, però s'escapen moltes coses.
0: Clar, és obvi que s'escapen. Però va, explica'm anècdotes. Suposo que has pogut saludar allà, conocí i saludó.
2: Vaig saludar la Judy Foster, que presentava una pel·li que es diu, igual l'heu vist, es diu Plan de Vuelo Desaparecida.
0: Sí, l'he vist. Tampoc és la millor pel·lícula de la Judy Foster.
2: No, però està entretinguda. Li vaig fer un Gimme Five, allò, com passant pel passadís.
0: Bueno, pues ja està bé, home.
2: George Romero, per exemple, que va venir a presentar un passi especial de La Noche de los Muertos Vivientes, i va fer un col·loqui posterior molt interessant sobre el cinema del subgènere de zombies i tal. Nicolas Cage, aquest el vam veure passar, també Antonio Banderas, Elsa Pataki, Quentin Tarantino, que és potser el que ha vingut més vegades, ha vingut 3 vegades, crec. Una d'elles a presentar Kill Bill, que no va concursar al festival, però va venir a presentar la peli. Recordo especialment les estrenes de Rec, per exemple, amb Jaume Balagueró, Paco Plaza...
0: Va ser tot un impacte.
2: Sí, va ser una cosa potent. Henry Thomas, el nen d'ET, que va venir, va fer molta gràcia, molts assistents a la roda de premsa li portaven fotos d'ET per firmar, i ell es va negar, va dir que no firmava, no sé si té algun problema amb la peli, igual, la peli igual, que el va donar a conèixer.
0: I alguna anècdota, això que digui, recordis així...
2: Sí, mira, per exemple, crec que va ser la primera edició, l'any 93, quan un cineasta de l'Hospitalet, que es diu Òscar Aibar, va presentar un western apocalíptic que es diu Atolladero. El protagonista era Iggy Pop, el conegut músic, i l'equip, durant la roda de premsa, quan encara no es feien el Melià, sinó que es feien a baix al costat del Retiro, hi havia un personatge molt semblant a Oscar Aibar, però que no ho era. Era un tècnic de la pel·lícula, un senyor amb els cabells llargs i tal, i una periodista, que sempre ho comentem, quan el va veure va aixecar la mà per preguntar i va dir, esta és per a Iggy, i no era Iggy. Però bueno.
0: Va, escolta'm una cosa, tenint en compte que l'has protagonitzat personalment aquest últim tram, sempre acabem una cançó, t'he demanat, tria una cançó, Jordi, que et recordi les teves estades...
2: Deixa'm dir, perdona, que m'he deixat una batalleta.
0: Ja hi som,
2: vam sopar una vegada al costat, a la taula del costat, teníem sopant a Freddy Krueger.
0: Jo una vegada estava al costat dels Mojinos Escocia.
2: Ah, veus?
0: Sopant, vull dir que...
2: Robert Englund és un impacte superclar. El senyor no el van deixar menjar, estava tota l'estona firmant coses.
0: Va, quina cançó marxem, va.
2: Mira, com he dit, una de les pel·lis que més m'apassiona és la primera, l'experiència viscuda a la sala, amb aquella sala enorme, amb aquella pantalla, a veure Kill Bill, la primera de les dues parts, que ara han fet una pel·li que està tota sencera amb les dues i escenes noves. I doncs això, la Kill Bill, em quedo amb aquesta cançó de Nancy Sinatra.
0: Que es diu Bang Bang, Bang My Bang. Baby Shoot Me Down.
2: Exacte. Absolutament atmosfèrica, amb Uma Thurman en aquella carretera, aquell cotxe, en fi.
0: Kill Bill 1 de l'any 2003, com deies, Quentin Tarantino. Jordi, va, aviam si la setmana vinent, si no tenim res, podem continuar parlant, perquè encara...
2: Sí, el festival s'acabarà el diumenge vinent.
0: Quatre cosetes. Moltes gràcies. Tornem la setmana vinent.
2: Que vagi bé, bon cinema.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És divendres 9 d'octubre de 2026, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestor, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda, amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer Lit 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
2: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
1: El Departament d'Educació ha assignat 2,7 milions d'euros a Badalona per finançar obres de reforma, adequació i millora als centres educatius. Els diners formen part del fons RAM, dotat amb 100 milions d'euros per a 723 municipis catalans, destinat a renovar instal·lacions obsoletes, millorar els tancaments i les lluminàries i retirar elements amb fibrociment. Els municipis poden decidir a quines actuacions destinen els recursos amb l'objectiu de perllongar la vida útil dels edificis i garantir entorns més saludables i eficients. Entre les necessitats més habituals i a la reforma dels lavabos i la substitució de calderes. Els diners del programa RAM, però, no es poden destinar a climatitzar les aules, una actuació que s'inclou en el Pla Clima, dotat amb 2.500 milions d'euros fins al 2031. Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones per l'agressió a 2 joves italians que va tenir lloc el 12 d'agost a la sortida d'una discoteca del Port Fòrum, al límit entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. 4 d'ells, majors d'edat, van ser arrestats a Badalona el 30 de setembre. Els altres 2, menors d'edat, van ser detinguts aquest dimecres a Sant Boi de Llobregat. Un dels joves italians va patir lesions de caràcter greu que, segons els Mossos, li van comportar un risc vital fins al punt que va haver de ser induït a un coma. Actualment, per sort, es troba fora de perill. L'altra víctima va resultar ferida lleu. Pel que fa als esports, aquest cap de setmana ens espera una tarda de diumenge de ràdio esportiva aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 5, la penya visita la pista del Baskonia i a les 6, el Badalona rep el Vilanova. Tot en directe aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. I pel que fa al temps, aquest cap de setmana ens esperen uns dies tranquils, amb cel serè i assolellats i amb temperatures que aniran a l'alça respecte a les d'avui.
0: Infopodcast Badalona.
3: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
4: Radio Ciutat de Badalona.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: En aquestes dates de retrobament i de festa, hem de reconèixer que correm el perill que les celebracions se'ns descontrolin i entrem en el terreny dels excessos culinaris. A més, ja fa anys que hem creat una mena de star system de l'alta cuina i, si ens permeteu l'expressió, de vegades pensem que ens hem passat de frenada. Sembla que el món s'acabi a taula i, a més, en una taula aliena en la que esperem arribar al nirvana, tenir una revelació o alguna cosa semblant. Per tot això, creiem que avui estaria bé començar Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb un reconeixement a les persones que, quan volen fer una celebració, s'arremanguen i cuinen a casa. Ens ho explica musicalment l'imprescindible Tete Montoliu i el seu quintet de febrer de 1962. Aquí teniu Home Cooking, és a dir, cuina casolana.

0: L'any 1956, el vibrafonista nord-americà Lionel Hampton estava de gira per Europa. A Barcelona va conèixer Tete Montoliu, que tenia 23 anys, i van improvisar junts una estona. El jovenet va impressionar tant a Hampton que fins a cert punt el va apadrinar i el va deixar participar en una gravació seva. Allà començava la llegenda de Tete. Hem escoltat Home Cooking, gravada l'any 1962 amb Tete Montoliu, en el piano, Dick Spencer en el saxo alt i Ben Yeduc en el saxo tenor. Tornant a la cuina, una de les sortides fàcils per cuinar a casa és la barbacoa, que pel mateix preu permet, a més, dissimular la seva ignorància culinària a molts mascles. Veient la quantitat de barbacoes que surten a les pel·lícules americanes, hem de pensar que allà és una pràctica encara més freqüent que a casa nostra. I també ens ho demostra el jazz, amb una colla de cançons sobre barbacoes. Aquí en teniu una que ens porta Count Basie i la seva orquestra.
1: La barbacoa, la barbacoa.
0: No, Jordi, Jordi, Jordi, Jordi. No, sisplau, la de Count Basie.

Seguim endavant en aquest jàsit gastronòmic especial cap d'any a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un dels problemes que pots tenir en un dinar familiar, especialment si no ets tu la persona que ha cuinat, és que el menú no t'agradi. Més o menys és el que ens expliquen Louis Armstrong i Velma Middleton en aquesta cançó All That Meat and No Potatoes, que vol dir més o menys tota aquesta carn i no hi ha patates.

All That Mean and No Potatoes, que podeu trobar en el disc Such Plays Fats, que és un homenatge que va fer Louis Armstrong al pianista i cantant Fats Waller. És una gravació de l'any 1955, i en aquell moment la cantant que hem escoltat, Velma Middleton, era, de fet, la cantant habitual del grup All Stars de Louis Armstrong. Aquest mateix any 1955, quan va fer aquesta gravació, en els concerts que van venir a fer a Barcelona el dia 23 de desembre, per tant, ara ha fet 71 anys, Velma Middleton va ser la cantant que el públic català va poder veure, escoltar i aplaudir. Per no tenir problemes amb les patates, podem recuperar el disc d'homenatge a Louis Armstrong que li va fer el trompetista Nicholas Payton, un home també nascut a Nova Orleans, com Louis Armstrong, com els Marsalis. Aquest disc Payton el va gravar el setembre de l'any 2000, i aquí teniu una composició d'Armstrong que es titula Potato Head Blues, és a dir, el blues del cap de patata.

A la carta de la majoria de restaurants, les propostes a base de carn, de peix, la pasta o les pizzas, si és el cas, estan separades. Si fem el mateix en la carta del Jazzit d'avui, ara entraríem en l'apartat de carn. El primer plat ens el proposen el guitarrista Kenny Burrell i el saxofonista Stanley Turrentine. Des del disc Midnight Blue, gravat el 7 de gener de 1963, aquí teniu Chitlins con Carne.

Chitlins con carne, del guitarrista Kenny Burrell. També en l'apartat de la carn, ara tenim una proposta que ben bé podria ser de cuina tradicional catalana, peus de porc. També hem trobat diverses cançons que parlen d'aquesta menja. Per exemple, la cantant de blues Bessie Smith tenia una cançó de títol totalmente explícit: Give me a pig foot and a bottle of beer, és a dir, dona'm un peu de porc i una ampolla de cervesa. Encara que hem de dir que nosaltres ens hem decantat avui per una opció una mica més genèrica. La cançó es titula Pig Foots, peus de porc, i ens la interpreta un quintet d'orgue Hammond liderat per Big John Patton amb Freddie Green a la guitarra. Aquí la teniu, Pig Foots.

0: sóc Ricard Gili, de la Locomotora Negra, i us felicito per estar escoltant el programa de jazz de Jazzit.
1: Nosaltres no ens hem preocupat de tenir apartat de pasta, peix o especialitats vegetarianes aquí en el programa. Tornem a la idea bàsica del Jazzit d'avui, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Idea bàsica que és cuinar. Miles Davis, per exemple, en la seva etapa a la discogràfica Prestige, als anys 50, va editar un disc titulat Cooking, cuinant, però en el fons només era un nom, perquè en aquest disc no hi ha cap cançó relacionada amb el tema. Qui sí que va escriure un tema titulat Cooking va ser el saxofonista alt Lou Donaldson. I avui és on portem una versió que ell mateix va gravar, però no a nom propi, sinó a les ordres del gran trompetista Clifford Brown. El resultat sona així de bé, Cooking.

Lou Donaldson i Clifford Brown, cuinant. Hi ha diversos països a Europa que ja fa anys que tenen la seva orquestra nacional de jazz. Escòcia, França, Alemanya la té d'una forma oficiosa, podríem dir, i Anglaterra en té una versió jove, la National Youth Jazz Orchestra, que a molts dels discos que han editat hi han aplicat detalls del que coneixem com a humor anglès o humor britànic. Un exemple és el seu disc de l'any 1990, que es titula Cooking with Gas, British Gas, cuinant amb gas britànic. En aquest disc, la portada, hi ha una foto de tots els músics vestits de cuiner, amb el típic barret tubular i tot, i la cançó que li dona títol és aquesta que escoltem ara, Cooking with Gas.

I així és com arribem a les postres d'aquest banquet jazzístic d'avui. I després d'un tec com el que hem tingut, què millor que acabar amb dolç? Què us semblaria un pastís? Doncs aquí el tenim. El saxofonista Illinois Jacquet va gravar una cançó que es diu Pastel. Sí, sí, en castellà, Pastel. I és de l'any 1951. Sona així.

0: Hola, sóc en Joan Casares i esteu escoltant Jazz It a BTV 91.0.
1: I just abans d'acabar el programa, quan només queden uns minuts, ens hem recordat d'aquella petició que tan sovint s'ha de fer. Perdoni, ens portaria una mica de pa? I el pa avui li posa el trompetista Lee Morgan, i és pa de blat de moro, cornbread. I amb aquest pa us diem adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz i bon any 26.

0: Són les 7.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La ràdio...

0: Continguts en xarxa. Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvinguts de nou al Col·lectius en xarxa. Com estàs, Lluís?
2: Molt bé, Manel. I tu, què tal?
1: Molt bé. Hem trigat, fixa't, 2 episodis per tornar a parlar de sexe en aquest programa.
2: Bueno.
1: És a dir, anem molt ràpids. Creiem etapes molt ràpids aquí,
2: sí.
1: Eh?
2: Sí, sí.
1: Però està molt bé perquè aquí passem d'una setmana a estar com molt enfadats i molt indignats, no?
2: Sí.
1: A de cop parlar de la passió, l'amor... Som així.
2: La consciència.
1: La consciència.
2: Sí, sí, sí, total,
1: sí, sí,
2: total.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno,
1: és perfecte.
2: A veure...
1: És perfecte. Bueno, jo crec que és una
2: ja
1: mica...
2: Ja ens coneixen, no?
1: Exacte, crec que és una mica el reflexe com és la gent també a casa
2: també,
1: seva, no?
2: També,
1: sí, sí, tenim dies que anem com molt esperats i altres dies doncs, que ens posem com més introspectius,
2: exacte.
1: No? Està molt
2: sí,
1: bé,
2: sí,
1: això.
2: Està molt bé.
1: Avui, com dèiem, us hem donat pistes. Vivim, dèiem, la sexualitat envoltats de missatges, expectatives i models que sovint ens diuen com hauríem de viure el nostre cos, el desig o el plaer, però què passa quan deixem de pensar en el sexe com una qüestió de rendiment i comencem a posar el focus en allò que sentim. Per tant, quan deixa de ser una competició, no?
2: Mm-hmm.
1: I quan deixem enrere una mica les expectatives que hi han posades, no? O el voler-nos comparar amb la resta,
2: quan
1: això és una
2: de
1: cosa també important, quan deixem
2: no?
1: de fer llistes...
2: És a dir, em porto 3, em porto 5, em porto 10...
1: Total, i quan, que jo crec que això és una cosa important i que encara, fixa't, mira el que et diré, mira la persona que ara et mencionaré en aquest programa.
2: Què?
1: Quan encara hi ha gent que té com a referent a Bertín Osborne,
2: yeah.
1: Es compara amb la carrera de rànquings de dones que confirma haver estat aquell senyor, clar,
2: Bertín
1: llavors
2: Osborne,
1: qualsevol persona de classe mitjana... Clar, però una persona de classe mitjana deu pensar, jo no he viscut les aventures que ha viscut Bertín Osborne, no?
2: Bueno, ni cal.
1: Ni cal. Ni crec que el propi Bertín Osborne les hagi viscut, això és una altra cosa.
2: És una altra cosa.
1: No, però clar, ens posem unes expectatives tan altes, no? I ens envoltem de tot un seguit de creences que potser no són ni reals, aquestes creences. Ara en parlarem també amb el nostre convidat, perquè avui hem convidat el Javier Sotomayor, ara el presentarem, ell és terapeuta sexual i de parella i autor d'aquest llibre que avui ens ha vingut a presentar, que ara ell mateix ens presentarà i, a més, té molt bona pinta, perquè l'hem pogut nosaltres veure. I amb ell volem parlar doncs, una mica això, sobre el desig, els límits, el plaer, una mica també les falses creences i una mica aquelles càrregues que ens posem no, a sobre i que després segurament si rasquem una mica veiem que són del tot innecessàries però que ja portem no, de fàbrica.
2: Exacte.
1: Per tant, és interessant. Tu, Lluís, ja has pres algunes notes. He vist
2: sí.
1: que anaves apuntant. Si tinguis algunes coses per preguntar-li al Javier Sotomayor. Per tant, anem per feina.
2: Vinga,
1: no, va. Avui, el Col·lectius en xarxa, habitar el teu cos.
0: Comença el Col·lectius en xarxa. Amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: I, de fet, avui hem portat unes dades abans de parlar del llibre, però, si et sembla, saludem ja el Javier, perquè així també sí. les pot comentar amb nosaltres. Javier Sotomayor, com estàs? Benvingut.
3: Bien, bien, gracias por la invitación. Nuevamente volver aquí es un placer. ¿Eh?
1: Escolta, ara parlarem del llibre, però digues ja el títol del llibre, perquè així la gent ja es queda amb el concepte aquest durant la mitja hora de programa.
3: Así es, Sex Journal Marica.
1: Molt bé.
3: Más que un libro, es una bitácora sensorial. Es un cuaderno de trabajo, es una hoja de registro. Es un libro que lo vas completando la misma persona.
1: Molt bé. De fet, ja feina, eh? És com un... Ara
2: sí,
1: que venim
2: sí,
1: de l'estiu,
2: sí.
1: seria un bon quadern d'estiu, no? Per prendre nota, per reflexionar, per
2: realment.
1: Pensar. Ara en parlarem. Però, Javier, volíem que ens acompanyessis des de ja el programa perquè tenim algunes dades clau que sempre ens agrada comentar. Ara veurem perquè dèiem que el 77,2% de la població, que és una xifra molt alta, sigui pel que sigui, es declara satisfeta amb la seva vida sexual, tot i que la xifra ha baixat respecte del 85,8% del 2009. És a dir, Javier, la gent diu que està molt satisfeta amb la seva vida sexual. Aquesta xifra, Javier, ens l'hauríem de creure o no?
3: Bueno, aquí falta un factor, porque cuando hablamos de sexo siempre hablamos desde el ego.
1: Ya.
3: Pero resulta que cuando vamos a un encuentro sexual vamos con emociones, con nervios, con vergüenza, con un tema, con la corporalidad... Y no estamos del todo satisfechos. Entonces, estas cifras habría que ver... Siempre hay que poner en un contexto, ¿no?
1: Total. I aquesta, que ara us diré, que el 60,8% de la població no considera que tenir una vida sexual activa sigui necessari per ser feliç. I la idea que sexe i felicitat van obligatòriament de la mà ha perdut pes respecte de fa 16 anys.
3: Que no considera.
1: Sí.
2: Que no considera.
3: O sea, es muy alto, ¿eh?
1: Es muy alto, yo creo
3: porque,
1: que sí.
3: Claro, pensar que somos seres sexuales, mm-hmm. hemos nacido de un acto sexual y la sexualidad también es parte de nuestra salud mental. Mm-hmm. Cuando tenemos un malestar y no lo abordamos, al final lo metemos bajo la alfombra y va siendo mella y en algún momento va a explotar. Mm-hmm. Por eso que es muy importante.
1: I ara aquesta xifra m'interessa especialment el que em penses perquè el 13,4% de la població afirma haver mantingut relacions sexuals amb persones del mateix sexe en algun moment de la seva vida, s'entén persones que no són declarades com a homosexuals, és a dir, aquesta gent queda fora, el 13,4% de la població.
2: Els valents.
1: Exacte.
2: Els valents.
1: El 13% aquest no,
3: claro,
1: que està sostenint...
3: Esto es muy poco, ¿no? Estos son los que han alzado la voz,
1: claro,
3: yo creo.
1: Però són molt pocs realment, no? Ben per ells, però realment són pocs, Javier.
3: Sí, en realidad, la gente, la población, somos bisexuales. Uh-huh. Lo que pasa es que en esta escala de bisexualidad van a haber personas que van a tender quizás a un 99% de heterosexualidad y un 1% de homosexualidad, o a la inversa. Y luego están los 100% puro, pero también hay gente que se va desplazando. Que no es, esto de la bisexualidad no es 50 y 50. Uh-huh. A veces la entendemos,
1: eso es importante, ¿eh?
3: Muchas veces sí, sí. la entendemos así, como que el 50%, si una persona que es bisexual tiene un 50% de atracción hacia hombres y un 50% de atracción hacia mujeres, no es tanto, esto va variando, ¿eh?
2: Yo creo que això ho expliquem poc, ¿eh? Perquè parles amb la gent i la gent té aquesta idea i costa molt, jo, bueno, és que m'he trobat amb unes converses aquest estiu que anaven cap aquí, ¿no? Costa molt fer entendre que a més fluctues al llarg de la teva vida, ¿no? I que quan ho assumeixes i estàs tranquil amb això, tranquil·la, pues, aferrar-se a aquesta etiqueta que a vegades l'etiqueta sense voler ens porta aquest percentatge tan equilibrat, ostres, tant de bo tot fos tan equilibrat, no? Però és que al final res ho és.
3: Sí, y si pensamos el deseo sexual como parte de la respuesta sexual humana, tiene tres variaciones. Una variación, van a haber personas que su deseo se incrementa con personas que les son atractivas.
1: De acuerdo.
3: Entonces, aquí va a haber gente que... personas de su mismo sexo quizás van a tener una cierta represión por un tema de la presión social. Luego están las personas que su deseo se activa con una persona querida, deseada, cuando hay un vínculo afectivo.
1: Vale.
3: Y luego está el autodeseo, la autoerótica. Entonces yo creo que aquí hay un porcentaje de personas que por la imposición social que el mundo dice que debemos ser heterosexuales, yo creo que hay una cierta represión.
2: Uh-huh. I a més, perdoneu-me, quan veus aquests comptes d'Instagram, no, o de TikTok, d'entrenadors de fitness, te n'adones que ells estan fent un acting, però no l'estan fent per les dones, l'estan fent pels homes heterosexuals que els segueixen,
1: sí.
2: que tenen un desig d'evolució cap aquí, en el seu evolució, enteneu-me, de crear aquest cos, no?
1: Uh-huh.
2: I aquí hi ha una relació, com deia ell, d'agradar-se, no? De trobar aquí un erotisme que està molt camuflat i, sobretot, jo crec que està com molt desactivat per cànon social, ¿no?
3: Sí, aquí está tal cual, está la activación del deseo por una persona que es autoactiva, luego está lo del vínculo, y lo del vínculo también es interesante porque hay muchas personas que ahí entran en su conflicto moral, porque si seguramente el entorno le ha dicho que deben ser heterosexuales, se dan cuenta que tienen afecto, y tienen afecto por otro hombre, y que esto es parte de la naturaleza humana también. Pensar que el mundo nos dijo que no podíamos tener ni afecto por un hombre ni deseo por un hombre.
1: Uh-huh. Home, jo crec que més enllà de l'orientació sexual que un home heterosexual sàpiga veure, o una dona heterosexual sàpiga veure atractiva, no?, a una altra persona del seu mateix gènere, a mi això em sembla interessantíssim qui ho ha aconseguit fer aquest exercici i ho ha aconseguit, no, Javier? Una mica pel que deies al principi, no?, que al final, sigui quina sigui la teva orientació, al final tothom té ulls, no? És a dir, que una persona et resulti atractiva no vol dir que acabis tenint sexe amb aquella persona, no? És a dir, que sàpigues veure-li l'atractiu a l'altre, això jo crec que és una virtut molt interessant, que no tinguis el prejudici d'acceptar que aquella persona et resulta atractiva o t'agrada o et sembla guapa, no?
3: Sí, y aquí en el libro también hablo un poco de la bisexualidad, porque son la parte que está muy oculta, que no se considera, y es una invitación a que las los hombres que sienten atracción, que puedan cuestionar ese deseo, que puedan cuestionar qué es lo que sienten y que puedan llevar un registro también de tener más presencia al final en los encuentros sexuales. Porque lo que decía, cuando hablamos del sexo desde el ego. Uh-huh. Desde he estado con tantas personas, he estado con tal, pero en realidad lo que nos ocurre es que todos somos seres vulnerables, todos vamos a un encuentro sexual con ciertas emociones, pero lo que no hablamos muchas veces es desde la presencia y desde los cuidados. Mm. Y desde ahí va Sex Journal Marica, de cómo prestar esta atención a la presencia y cómo nos cuidamos en un encuentro sexual.
1: Molt bé. Doncs escolta, anem a parlar del llibre, d'aquesta guia pràctica, perquè tenim moltes coses encara per comentar amb el nostre convidat, el Javier Sotomayor.
0: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: Javier, que ja convidem a tothom a anar a buscar aquest llibre. M'explicaves fora de micros que la primera tirada ja està gairebé esgotada. Per tant, ja estàs començant a produir la segona tirada del llibre. Per tant, ha tingut una molt bona acollida, no?, d'entrada.
3: Así es. El lanzamiento fue hace muy poco en Barcelona. Lo hice en el centro LGTBI. Pero si bien la venta del libro como tal comencé en junio, pues ya se están acabando los ejemplares. Tengo que volver a hacer una nueva tirada, una segunda edición, así que voy muy contento con esto.
1: Uh-huh. Què et porta a fer aquest llibre? És veritat que tu fas teràpies amb parelles, amb gent del col·lectiu, però què et porta

Continguts en xarxa. Continguts en xarxa.

0: Són les 8.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La ràdio...

0: Bona tarda. Obrim de nou les portes de l'Inspira't aquí al 99.7 de la FM Ràdio Rubí amb Cuca Fernández i Carmen Moreno. A vegades, les històries més boniques comencen quan algú s'atreveix a mirar el món d'una manera diferent.
1: Vivim dies estranys on tot canvia, tot es mou, tot sembla una mica incert. I malgrat això, continuen passant coses petites que ens fan respirar.
0: Avui venim a això, a respirar i a escoltar històries que ens connecten amb el que realment ens importa, el que és de veritat. A mirar el present i recordar que només es viu una vegada. Comencem l'Inspira't. L'Elisabet Adelina és una veu que neix del silenci i de les paraules compartides. A partir del 9 d'octubre inicia un nou club d'escriptura a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, d'aquí de Rubí. Un espai on cada mes es reuniran persones que escriuen per entendre, per ordenar, per respirar. Un lloc on les històries no es jutgen, sinó que es cuiden. Tenim amb nosaltres l'Elisabet Adelina, que és la creadora del club, que ens explicarà tots els detalls d'aquesta fantàstica iniciativa. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Elisabet o Adelina?
2: Bé, Elisabet és el meu nom artístic, Adelina és el meu nom, no? Però en el món de l'escriptura el meu pseudònim és Jo Alibet.
0: Per tant, ens quedem amb Elisabet, que és el nom artístic, perquè tenim l'artista avui aquí.
2: Això mateix.
0: Aleshores, jo pensava precisament que el teu àmbit era la pintura, però resulta que ara et sorprens amb un club d'escriptura. No sé si per adults només.
2: Sí, sí, sí.
0: Ara ens ho expliques. D'on et ve aquesta idea, aquesta inspiració?
2: Bé, doncs, em vaig jubilar el desembre del 2024 i, com sóc una persona inquieta, em vaig apuntar a un curs d'escriptura creativa i llavors doncs, vaig veure que m'agradava força i em vaig descobrir. I vaig dir, oh, doncs com jo, segur que hi ha més persones que els agrada escriure, encara ben bé potser no ho saben, si no ho comparteixen i venen a compartir-ho, no? Llavors doncs, vaig pensar, bé... Vull compartir els meus escrits amb altra gent com jo, amb aquestes inquietuds, més que res per ajudar-nos mútuament a créixer com a autores o autors. I bé, doncs d'aquí va néixer la idea. Llavors li vaig proposar al director de la biblioteca si li semblava bé o no, i em va dir sí, sí, no en tinc cap de club d'escriptura, i em va sobtar, no? Dic, ah, doncs bé, doncs aviam si tenim sort i la gent li agrada apuntar-se, i diu, sí, sí, sí, punjarem al web, i bé, jo convido a tothom a que s'apunti. És un cop al mes, de 10:30 a 12:30 a la sala Chill Out de la biblioteca.
0: Els divendres.
2: És per adults. Aquest és un lloc segur, tot el que es llegeixi allà queda dins del club, per tant no és cap problema venir a llegir les teves creacions literàries, no es jutja ningú, no es canvia la veu de ningú, sinó senzillament doncs, es donen, si es vol, opinions constructives, sobretot respectuoses i amb una escolta activa.
0: Relats d'estil, es diu.
2: Sí, relats d'estil perquè són relats curts, que ja també he posat més o menys aproximadament unes 600 paraules, perquè clar, no sé ben bé encara quanta gent, comencem el dia 9 d'octubre, no sé encara ben bé quanta gent s'arribarà a apuntar. Llavors, clar, he fet una estimació de quants minuts atorgar a cada persona per poder llegir i després poder doncs, opinar, suggerir, no?, sobre aquell relat. Llavors, clar, tot això depèn molt de la gent que s'hagi arribat a apuntar.
1: I què us esteu trobant? Qui i com us esteu trobant?
2: Aviam... Jo m'estic trobant molt il·lusionada, la veritat, perquè a part de que a mi m'agradi escriure, també m'agrada molt escoltar, perquè penso que hi ha molta gent, no som professionals, no som escriptors ni escriptores, però penso que hi ha molta gent que no ho és, però que té molt a dir i el que diu és molt interessant i constructiu i educatiu. i que penso que és molt bona iniciativa i molt il·lusionada perquè la gent com jo doncs vulgui compartir-ho i vulgui créixer. Hem vingut a créixer en aquesta vida, a evolucionar, no?
0: A mi m'agrada molt la paraula club, perquè em fa pensar en una xarxa, que aquí aquesta paraula l'hem utilitzat molt, l'Inspira't, com una xarxa per també sostenir-te, no? Quan tu ets una persona que escriu, que no has tret cap llibre, cap, allò per compartir-ho amb el món, que et fa cosa, trobo que és bonic trobar un espai que tu defineixes com a segur per poder treure't això i explicar això que tens i que els altres també t'escoltin, sentir-te també com part d'un grup, d'un club, oi?
2: Correcte, sí.
0: I quan tu escrius, d'on et venen les idees? En quin moment dius, ara és moment de posar això
2: no, en paper? No, em deixo portar. Jo agafo l'ordinador, m'hi poso al Word i començo a escriure i això ho canvio, o això ho deixo més avall, ho reservo, després ho vaig... No hi ha a vegades una fita, a vegades no tinc un final. De vegades l'he tingut, però normalment no tinc el final, ni tinc... no sé, és com que una cosa em porta a l'altra, i vaig teixint, com, això és com un jersei, no? o ganxet, el que vulguis, i vas teixint, ara això, bueno, potser cap aquí, ara potser cap allà. Tu llegeixes i dius, ui, sona bé.
0: Sí. És com també ens explicava una escriptora la temporada passada, que també parlava de teixir històries, te'n recordes?
1: Sí,
0: que...
1: va ser final de temporada,
0: aquest teixit.
1: No recordo el nom, sí, però parlava, ho feia aquesta comparativa igual.
0: Sí. Teniu pensat fer alguna dinàmica d'obertura perquè la gent que hi anirà es conegui i trenquin una mica el gel?
2: Sí, he fet he preparat uns escrits per donar com una mena de guia per ajudar la gent a que es pugui presentar i a més, pues això que acabes de dir, trencar el gel, sí.
0: Què t'agradaria tu traslladar a les persones amb qui compartiràs aquest club?
2: Doncs, sobretot, alegria i felicitat de compartir-ho.
0: M'agrada molt, eh?
1: Adelina, tu ets una persona que has comentat que aquesta inquietud et va sortir una mica arrel de jubilar-te. Aquest punt d'inflexió, molta gent li passa, que sembla que arriba un punt de la teva vida on tot s'acaba i moltes vegades és un començar. Per tu ha sigut també una porta oberta aquest punt en el que tu tenies que parar la teva trajectòria professional, ha sigut una porta a aquesta creativitat que tu segurament la portaves dintre.
2: Sí, bé, ha sigut la porta a la llibertat. M'he sentit lliure. M'he sentit molt lliure i feliç. I ara dic, ara he de fer el camí que vull fer.
0: Ai, que en aquest moment, aquell moment, no?, que dius, vaig a fer això.
1: És que és molt inspirador, perquè moltes vegades, i sobretot últimament, pensem que la nostra vida acaba, sobretot els que venim d'una altra època, que el produir se'ns ha posat molt en el cap, perquè, clar, veníem d'uns pares que, si no produïen, no menjaven, llavors, clar, tot té el seu sentit, no? Però m'agrada molt que parlem d'aquest tema perquè molta gent sembla que vulgui parar la seva trajectòria professional perquè no hi hagi més vida, no? Per exemple, que paris i dius, no, és que el que no vull és no fer res. No, és que ja tens de fer moltes coses.
2: Sí, moltíssimes. Bé, de fet, ara és quan més dibuixo, ara és quan més les idees sembla que em venen moltes, inclús em falta temps. També he de dir que la família fa... També que hi ha una part de temps que també la dedico, que m'encanta, que puc dedicar-ho, puc veure els meus nets créixer i estar amb ells molt més, per tant, això ja m'omple. I, a més, això em dona també doncs, més ganes de dibuixar, de pintar, d'aviam quin conte faig avui, què explicaré, què em sortirà. I a vegades em sorprenc jo, perquè no sempre porto res. Alguna vegada sí que puc fer projecte, de dir, bé, em vaig a preparar això. Però el que més m'agrada és deixar-me anar.
0: Podem conèixer l'Elisabet pintora? Ara, ja que tenim aquí, deixem un moment el club a banda, després el reprenem.
2: Sí.
0: Com són les pintures, els dibuixos que fas? Què vols comunicar?
2: Jo m'agrada que hi ha una part divertida de mi que m'agrada molt treure-la, a través dels dibuixos i de la, bueno, de l'escrit també, però sobretot dels dibuixos. I bé, sóc com una nena gran, tinc una certa edat, però la meva ànima és molt jove. Llavors em surten personatges de vegades molt infantils, no?, que m'agraden i explico històries per això, no? Però sí, també és veritat que no tot és això, de vegades són mons irreals, mons de fantasia, però amb una certa mida i missió, és a dir, comunicar sobretot el color. A mi m'agrada molt el color, dona positivitat, la llum, m'agrada molt la llum, i la llum a través del color. Llavors jo treballo molt els colors, m'agrada fabricar-me'ls. Dels primaris, està bé, i diverses marques pots treure, però m'agrada fabricar la meva paleta, m'agrada treure els meus colors.
0: I tots aquests colors que saps barrejar, ha sigut la teva pròpia escola o t'has format d'algun lloc?
2: Bé, he fet alguns tallers. De fet, he fet alguns tallers, però jo no tinc la carrera de Belles Arts, eh? Però sí que he pintat molt, he dibuixat molt, he experimentat i una mica d'autodidacta, que també, pues, entre els tallers i el que jo he experimentat,

0: Projectem, i projectem molt. Aleshores, projectarem abans d'acabar l'entrevista que aquest llibre que tenim
1: aquí...
0: Home,
1: això
0: aquí
1: no es pot quedar un calaix.
0: Acabi amb una presentació a la biblioteca.
1: Clar, home, això... Jo ho he vist clar.
0: Sí, sí, no es pot quedar aquí. El que dèiem de compartir, i tornant al club, com estan estructurades les sessions? Quantes sessions estan previstes? Comencem el 9 d'octubre, però quantes sessions estan previstes i com s'estructuren?
2: En principi, tres.
0: Tres sessions?
2: Tres sessions. Després amb l'Adrià, doncs ja, depèn com vagi funcionant el club, doncs ja mirarem més sessions. En principi, tenim tres reservades. Llavors, doncs, sí, jo tinc el meu organigrama que m'he fet de la presentació, una guia de com presentar-se la gent perquè es pugui presentar bé, i després, a més, els tempos de llegir, i el que havia comentat abans de també, doncs, suggerir. Mm-hmm. I tot això ha de ser una part també molt relaxada, que la gent també s'hi trobi a gust. No és una cosa estricta, vull dir, els tempos el que fan és ajudar a que puguem llegir tots, però també vaig posar 600 paraules, però és aproximadament. Vull dir que si són 700 o són 800, tampoc passa res. Sempre marcat amb el temps que puguem tenir per cadascú, per no poder-ho fer, llegir tots i no trepitjar-nos els uns als altres, de dir, ostres, no hem pogut acabar aquesta lectura. No, a mi m'agradaria que poguéssim acabar tots les nostres lectures, no? I poguéssim, pues, suggerir, opinar o no el que vulgui i el que no, no?
0: Què li diries a una persona que no s'atreveix a escriure o no vol compartir el que escriu per por?
2: Que sigui valenta. De fet, la gent que es presenti aquí al club són gent molt valenta. Som gent molt valenta, perquè fa respecte compartir el món teu literari amb altra gent. Vull dir, fa por, però en la vida has de ser valent. Si no ets valent, no aconsegueixes res. Has de tirar endavant, has de dir, no passa res, anem a provar, que segur que me'n sortiré.
0: I treure't una mica... altres paraules que han sortit aquí a l'Inspira't moltíssimes vegades, el síndrome de l'impostor, l'impostora, no?
2: Sí.
0: I aquí estic jo, aquí és el meu text, i en el fons és mostrar-te molt, no? Una mica despullar-te davant dels altres, i per això jo crec també aquesta por.
2: Sí, sí, fa molt respecte i fa por, sí. Home, clar que sí, però jo penso que la vida has de tirar endavant i has d'arriscar-te. Si no t'arrisques...
1: Ni guanyes ni perds.
2: Correcte.
1: Però sí, també el ser un club amateur també et convida, no? Una mica a pensar, la resta de les persones estan igual que jo, o sigui, som gent que ens hem destapat i volem continuar fent i creant.
2: Sí, sí. Això no, també no vol dir que potser algun dia poder convidar algun escriptor que vulgui venir, que vulgui venir a escoltar-nos.
1: Per aquí l'Inspira't passen molts,
2: I vull dir que si estan convidats, poden venir, es posen en contacte amb la biblioteca, i llavors la biblioteca es posa en contacte amb mi, i per què no? Perquè sempre aprenem.
1: Escolta'm, jo tinc una proposta. Jo tinc una escriptora davant meu. Potser podria ser la primera, no? Que podríeu convidar. Perquè és que parlem del síndrome de la impostora moltes vegades, però crec que tinc una pedazo escriptora davant meu cada tarda de dimarts i no es posa en el seu lloc? Podria ser tu la primera convidada, fixa't.
0: Podríem dir que estem les tres igual, oi que sí? qui estigui lliure de pecat, no? Que llenci la primera pedra, no? Aquí.
1: Això. Però bueno, no és mala idea, no?
0: Ah, no, jo estaria encantada si puc treure temps d'algun lloc. Perquè sí, ja. Amb l'Alessia Bait vam dir, anem a fer un cafè i així t'explico el projecte, i pensava, d'on ho trauré això, oi? Així anem. Sort de l'Inspira't quan venim a aquest estudi.
1: Ho
0: parem tot.
1: La Adelina em comentava abans que està oberta a obrir més convocatòries i potser que faran algun divendres a la tarda. Escolta'm, un divendres a la tarda
0: Es pot fer,
1: una estoneta la podem buscar, no?
0: Però a veure, jo em considero encara principiant, perquè només tinc dos llibres al mercat. Jo penso que per donar allò cos a un club, si portéssim l'autora de Duna, que va venir la setmana passada...
1: La Muriel Villanueva, estava recordant-me d'ella.
0: 50 llibres ens va dir que portava...
1: Sí. 20 anys, porta 20 anys. Té dos fites en aquest any. Ha publicat 50 llibres i aquest any fa 20 anys que escriu. Oh. O sigui que sí,

0: Està convidadíssima.
1: Per això et dic que tenim persones que han passat per aquí, sobretot moltes dones.
0: Amb recorregut, molt recorregut.
1: Amb molt recorregut i amb recorreguts molt interessants. O sigui que teniu... Doncs tenir sí, per sí. Mirar, us mireu tots els inspirats que teniu en 5 temporades, mira si teniu feina.
0: Doncs sí, és la veritat.
2: I cosa curiosa, la Muriel va dir en un moment, no diré les paraules textuals, però va venir a dir que ara, en aquest moment, ja podia ser qui és. Com ja no ho he d'interpretar, ja m'ho crec. I jo, després marxava cap a casa i pensava... 50 llibres? I ara m'ho crec, no? Vull dir, no el desè ni el, no? El vintè, no, 50 llibres en calgut nom perquè ella s'ho pugui creure. A veure...
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Tenim feina, eh? Tenim feina.
1: Molta feina per fer, per això hem d'inspirar, hem d'inspirar i molt.
2: I és escriptor o escriptora qui escriu, no qui publica, sinó qui escriu, i és pintor o pintora qui pinta, no?
1: Exacte.
2: Aleshores, vull dir... Posem també les coses al seu lloc. Ja, publicar és una altra història.
1: Ara que parlem hem parlat del club, hem descobert aquesta part que molta gent pot trobar aquí a Rubí, on es poden inscriure i com?
3: A la biblioteca. Han de trucar a la biblioteca o enviar un correu a la biblioteca.
2: Directament. Biblioteca Mestre Martí Taulé.
3: Sí, exacte.
2: I que escriguin per dir que volen anar al club d'escriptura de sí. L'Elisabet.
3: De la Joalivet.
2: De la Joalivet. I ara parlant de Joalivet, això, volíem recordar el teu Instagram, com et trobem?
3: Artelina26.
2: Artelina26, que allà també podem veure les teves creacions, les teves pintures, que algunes ja hem tafanejat, molt. I m'agrada molt, Elisabet, la samarreta que portes avui. No sé si, qui ens estigui escoltant no la podrà veure, però... Vull dir, és el que penso que és. Vull dir, és un llapis que s'està declarant, o això m'ho he imaginat jo.
3: És el meu llapis,
2: sí.
3: I la meva pinzelleta.
2: I s'està, oi que s'està declarant el llapis? M'agrada molt.
3: S'estimen molt.
1: I l'has creat tu?
3: Sí.
2: L'has creat tu?
3: Són els meus personatges.
2: M'encanta.
1: És que tot lo que envolta Adelina jo crec que és un món.
2: Sí.
1: Perquè has parlat, jo abans de marxar m'agradaria, perquè se'm passava i no vull, i vull parlar de la nena interior. Jo crec que això també ho hem de començar a reivindicar. Aquestes nenes que no van poder ser nenes, o que en un moment donat se'ns ha... Perquè tot això té un per què, i que ja necessitaríem una altra entrevista, no?, per treure això, però m'agradaria saber si et trobessis amb aquesta nena interior ara mateix, què li diries?
3: Uau! Què li diria? Doncs, xapó, has estat valenta.
2: Ai, m'agrada.
1: Oh, això. Mira.
2: I m'agrada molt el xapó. Toma.
1: Oi que sí? Per no dir una altra cosa.
2: Sí.
1: Que es podria dir d'una altra manera, amb més sonoritat.
2: Però
1: estem en unes hores que no es poden dir aquestes coses.
2: No. Ens queda res, ja hem d'anar tancant, però aquí aquest projecte de conte, que ja està acabat el conte, però diguem projecte, no?, perquè falta jo poder compartir-lo amb molta més gent, dediques el conte a la teva filla i a la teva neta per haver esgarrapat part del seu compromès temps en ajudar-me a aclarir dubtes i esdevenir les meves lectures. Quins dubtes?
3: Doncs que de vegades els llegeixo. Són les meves lectores zero. Moltes vegades... Aviam, mira, que us llegeixo això, aviam què us sembla. I potser la meva neta em diu: ai, iaia, m'ha agradat molt. O, no sé.
2: No
3: o,
2: veig,
3: i la meva filla... Doncs també, vols dir, i si ho canvies així? Bueno, si et sembla, I ho provo, i dic, doncs sí. O de vegades dic, no, ho deixo així, m'agrada més així.
2: O sigui, hi ha hagut una prèvia del club d'escriptura a casa teva.
3: Sí, perquè quan el mestre em donava els exercicis, cada setmana era una consigna. Cada setmana teníem que portar una consigna. I clar, és difícil, més que res també per agafar el temps, perquè un cop et fiques a escriure, a mi el temps, com quan et poses a pintar o a dibuixar, m'hauria de posar el despertador, és que se me'n va el temps.
2: Sí, sí, com a nosaltres, que estic mirant ja...
1: Que ens encanta.
2: Sí, 29 minuts.
1: No, és que t'ho he dit, Adelina, que venies nerviosa, i dic, pues això és un viatge, això és un rei, després se'm passa l'hora i se'ns queden moltes coses per preguntar i per comentar.
3: Sí, sí.
1: O sigui que tindràs que tornar un altre dia.
2: Sí, amb la propera edició del club i amb la propera edició d'aquest conte.
1: Bueno, acomiadem jo. Projectant?
2: Som-hi.
1: Sí?
2: Projectem
1: que has de tornar amb això publicat, eh?
4: Continguts en xarxa.
5: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Oblida Ràdio. Ivan i Sergi Ivanson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Abans comencem aquesta entrega de la Show en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més, jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació. Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
2: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
2: Home, tot el que porta 20 i pico anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou. Jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
2: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
2: DTF St. Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
2: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour, de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parle, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual. I la veritat és que ha estat, és original, en el sentit de la paraula original, doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes, la recomano per qui la vulgui veure, no és gaire llarga. Té capítols durant relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No ja has mirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada, ja l'estic.
2: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt
0: ara la Rachel ja tinc la nena.
2: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això. Sí, sí.
1: Pues...
2: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit, ho sento, eh? Perquè aquesta temporada...
2: Aquesta temporada i moltes, però...
1: Jo,
2: no
1: te, jo te la puc arribar a comprar fins que marxi Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient que els capítols ja no són
2: la
1: el mateix.
2: La temporada després de que marxi l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'agrada.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
2: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí, és que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
2: Aquest personatge no m'agrada, però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
2: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No,
2: gràcies,
1: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general, eh? Vull dir, la tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pa la pena, ho pague.
2: Sí, és que jo crec que no m'agrada, vull dir, ja ho sabíem, que no m'agradaven les sitcoms, he vist una de les que està catalogada com de les tres millors, no m'ha agradat, veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè Joey i Rachel, a veure què se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, bé,
1: no
0: a més
1: puc
0: des del
1: estar
0: principi,
1: gens
0: jo,
1: d'acord.
0: La relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí sí, estic d'acord amb tu. Però
0: Joey i Rachel...
1: Joey i Rachel no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. Sí. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no. És que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
0: ja,
1: saps?
0: No sé. Bueno, a mi sí que m'agradi.
1: Bueno,
0: en tot cas...
1: Si em deixes, perdó, últim incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
0: ¡Hombre! Buah, vaya sèrie, també t'he dit.
1: La última temporada
2: que me fico jo mirar-la,
1: és la cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
0: Sí,
2: com és que mires Lo Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies, un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco.
2: Home, Los Hombres de Paco, quan se'n va amb lo del dimoni i l'inferri així...
0: Sí, allà se'n va perdre.
1: Sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La, perquè...
1: no, la desena no, és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, no, clar. Però... uf, però allò
2: això
0: encara...
2: és una, això és una altra sèrie.
1: Però allò... com a mínim ho anul·les, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
2: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de l'hotel.
0: Sí, bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torne a tocar estrenes, en aquest cas la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
3: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Casa l'any 1955.
2: Estem parlant de quina guerra civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
2: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No. No fa pinta.
2: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de guerra civil, ja us aviso.
0: Ah,
2: vale?
0: Sí?
2: Ja
0: ah,
2: està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, guerra civil espanyola o...?
2: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, venga, doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere? Advertirle. A usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
5: Usted sabe cosas que no debería.
4: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Sí. Tiramille, Sergi.
2: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol, de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. Prime Video fa un parell d'anys, deu fer ja, va fer la primera temporada adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord? Uh-huh. De qualsevol novel·la negra. Hobbies que us querien i Vicky Luengo, que ha enllaçat la promo del ser querido del Javier Bardem i del sí, Toro Goyen sí, amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado, jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials sí? espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
2: Molt ben doncs... feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acotacions, Hobbits que us querien, amb aquesta sèrie?
2: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir, eh?
1: Sí, sí.
2: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu sí, perquè vagi bé l'adaptació del llibre. Sí.
0: Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: one told us what happened to the ship.
1: Whatever happened, it knocked us off course.
2: Where's the captain?
3: Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
4: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
5: Interessant, això,
4: la veritat és que sí, t'he de dir. Sí, sí, sí.
5: I
4: sí.
5: Això que tu no ets de gaire de ciència-ficció,
4: no,
5: eh?
4: No, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de les brujas.
6: It says here in your record you have anger issues.
7: Stop talking! What just happened?
8: Welcome to Coven Academy.
9: So insecure, I think.
10: Being a witch is about sisterhood.
11: Over this teenage dream.
12: You ready to get in some real trouble?
13: As a coven, you can be unstoppable.
14: If I were a vampire, you'd be dead.
15: God! It's brutal out here.
4: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrontar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Versió bruja, no?
5: Home.
4: A veure, les portes de l'internado, pues...
5: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
4: No?
5: No.
4: És més adolescentoide.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: A veure, HBO Max, el sí. Que arriba és Kill Jackie.
16: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
17: Well, you knew I wasn't always an art. And what I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
18: Jackie, what is happening?
17: Someone hired the seven demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
18: Fuck off, I didn't sign up for this.
17: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
19: Where is Jackie Bryce?
18: This is fucking insane.
20: You might be right about that.
4: Doncs Jackie Bryce porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí, i letal, al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. La Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matina ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
5: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpto.
4: Sí,
5: titular...
4: Punt!
5: Sí. Següent sèrie.
4: Sí, sí, sí, sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
5: Ay.
21: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan bala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
22: ¿Archie? Hoy te ves del culo.
21: Voy a oler tu sangre.
22: ¿Qué?
21: Que nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
22: Hay algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
21: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
22: ¿Qué se te antoja?
23: ¿Y qué?
22: ¿No quieres limón o algo?
4: Entre ser adolescent i ser adolescent zombi creix Créixer mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
5: Jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat. Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també no ve una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu. Era espanyola, sortia la Marina Alterio, era protagonista, així us dono pistes. I anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia... Yeah. O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i, clar, tothom s'ha deixat anar. De totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món, i resulta que no s'ha acabat.
4: Pues
5: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
4: Vale, perfecte. Doncs a Calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
0: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
2: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
12: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
2: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
12: Ni de su humor.
23: ¿Podemos hablar un segundo?
2: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
23: Yo...
2: Stop, eso ha sido un segundo.
12: Inspectora Marlowe, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
4: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marlowe destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
5: En fin.
4: Així es
5: diu la sèrie. Són 6 capitolets de 40 minuts cadascun. Vull dir que és fàcil de mirar.
4: Sí, sí, sí. Vinga, més coses. A Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
24: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
25: ¡Papá! No, pero hay un límite.
24: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
26: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¿No lo entiendes? ¿Cómo puedes?
27: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
24: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
25: Ya lo sé.
28: Papá, ¿por qué defiendes a un violador?
29: Yo no estaba disfrutando.
25: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
29: No sé qué decir.
24: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso, precisamente, vienen a nosotros.
4: El peso de la justícia sentint-se en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'ambició i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientada en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu.
5: Bueno.
4: O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc... tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant ja la dels advocats, llavors, bueno, però pot no avorrir-te.
5: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie Los Cristal en TV.
4: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolmo, saps?
5: Sí, sí.
4: A Netflix arriba, això sí que fa una vida de mandra.
5: Vinga, va, som-hi.
4: El círculo.
30: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
31: Pásame otros 2 de nopal sin grasa.
32: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en 2. El antes y el después.
33: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
34: ¿No qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
35: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
4: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de 4 amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar. Bueno.
5: Vale. Sinopsis, Netflix.
4: Sí. Y la segunda de Netflix.
5: Venga,
4: machos de verdad.
1: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
3: ¿Qué haces? ¿Tomas apuntes?
6: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
7: Roberta es el nuevo director de programas.
8: Directora.
7: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad. Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
8: Abramos la relación.
7: ¿Perdona?
8: Tenemos que experimentar.
7: Me encuentro mal. Estoy fatal.
8: ¿Sabes cuánto hace que no...?
7: 5 semanas.
8: 5 meses.
7: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
8: ¡Tú solo tienes bajos! Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder. En teoría podemos acostarnos ya mismo.
7: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. ¿Habéis cambiado mucho?
8: ¿Qué es, un juguete sexual? ¡Oh!
9: ¿Pero qué es ese ruido?
8: Está llamando a la abuela loca.
4: A Luigi ha perdut la libido, Máximo hasta el paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
5: Pues bueno. Que hi ha alguna raó per aquí a Espanya, aquí algú que vulgui mirar aquesta sèrie? Jo. No dic l'original, dic la italiana.
4: Ja. No sé.
5: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
4: S'entén.
5: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
4: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges...
5: Clar, la del tren, no? Si no m'equivoco o m'equivoco.
4: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La Wanda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
5: Pues no, però perdona, no és la del...
4: Ah, no?
5: No és la del tren, Va sobre això, també... Mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
4: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
5: venga,
4: dies... Venga, va.
5: Més.
4: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romans, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare de Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament tira de cada tonteria.
5: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar.
4: Ja.
5: A veure què ha tret Netflix aquesta setmana.
4: Ja,
5: entens?
4: Ja. Que ho entenc. Que no, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas.
10: I met a man who managed to grow a monkey life.
11: The little people in jars.
13: Excuse me, you sell buckets?
11: Buckets? No.
14: I'm always wondering what he's up to in that shed of his.
11: Are you two an item?
15: No one!
16: You can ask them questions about the future.
11: They will always answer with the truth.
16: What are you going to ask them?
4: És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com? Ah, vale. Bueno, clar.
5: Perquè ells ho tenen gratis, perquè la tele pública no entenc jo.
4: Exacte. El que no he copiat era de la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
5: Correcte.
4: Si voleu saber de què va...
5: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
4: Sí.
5: Ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així neu nets, la gaudiu més.
4: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
0: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
2: Hi, I'm Sue, by the way.
12: Hi.
2: That's a really nice dress.
12: Thanks. I made it.
2: Sure did, didn't you?
12: So what do we do?
2: Oh, so this is your first day, like, ever?
12: I was schooled at home. Till today, I mean.
2: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
12: I used to dream about this.
4: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública. La Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'aire de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
5: Sí.
4: Arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
5: Sí.
4: No?
5: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè sí. Ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
4: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo, Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la Unitat Central de Reds de Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals, i la seva companya, Carmen Osés, intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
5: Aquesta és dura, sí. Aquesta?
4: Aquesta és dura.
5: Sí, te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76 que està basada, evidentment, en la mateixa novel·la de Stephen King.
4: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina amb quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també a secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
5: Un altre spin-off de Yellowstone?
4: Sí.
5: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palante.
4: Sí? Sí, doncs sí. Mira, en aquest
5: cas,
4: superfan. Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls on combina les seves habilitats de cowboy amb les de Navy Seal per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però... Oye, tu.
5: Vinga, va, la segona de Fúria.
4: HBO, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Clàudia Salas i Anna Torrent.
5: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
4: La veritat és que sí.
5: Era xula, Fúria. Sí. Jo recordo que va tenir... jo crec que va tenir bones crítiques. Vamos, recordo que la gent parlava bé en el seu moment. Lo que passa és que, clar... Passa allò de que fa temps, ja. Ja de la primera temporada.
4: Ja. A Netflix arriba la xispa de l'amor. L'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona, sí? Amb una bateria.
5: Vaja,
4: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgien les xispes... O sigui,
5: Perdó.
4: Això hauria estat prohibit.
5: Netflix, és
4: Netflix,
5: clar.
4: Netflix, per favor. Pues que a Netflix no es quede aquí, perquè també arriba aquel. Els actors Javier Morgan i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava amb Los Hombres de Paco, no fan això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
5: Bueno, però per què? Escolta.
4: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo, Blanca Suárez no va fer una pel·li de una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
5: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
4: No sé,
5: vale,
4: és que bueno, jo em sembla que sí.
5: Pepa Niort de Manolo Caro, ve que aquí pel repartiment no pot, tampoc pot estar malament, no?
4: Natàlia Varela.
5: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
4: Sí, sí, no ho sé. A veure,
5: i Rafael confiem... és una figura important.
4: Sí, que no dic que no, que no dic que no. Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner... Ah, perdó, Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
5: Adeu.
4: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
2: És divendres 9 d'octubre de 2026, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestor, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda, amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer Lit 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
3: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
2: El Departament d'Educació ha assignat 2,7 milions d'euros a Badalona per finançar obres de reforma, adequació i millora als centres educatius. Els diners formen part del fons RAM, dotat amb 100 milions d'euros per a 723 municipis catalans, destinat a renovar instal·lacions obsoletes, millorar els tancaments i les lluminàries i retirar elements amb fibrociment. Els municipis poden decidir a quines actuacions destinen els recursos amb l'objectiu de perllongar la vida útil dels edificis i garantir entorns més saludables i eficients. Entre les necessitats més habituals i a la reforma dels lavabos i la substitució de calderes. Els diners del programa RAM, però, no es poden destinar a climatitzar les aules, una actuació que s'inclou en el Pla Clima, dotat amb 2.500 milions d'euros fins al 2031. Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones per l'agressió a dos joves italians que va tenir lloc el 12 d'agost a la sortida d'una discoteca del Port Fòrum, al límit entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. 4 d'ells, majors d'edat, van ser arrestats a Badalona el 30 de setembre. Els altres 2, menors d'edat, van ser detinguts aquest dimecres a Sant Boi de Llobregat. Un dels joves italians va patir lesions de caràcter greu que, segons els Mossos, li van comportar un risc vital fins al punt que va haver de ser induït a un coma. Actualment, per sort, es troba fora de perill. L'altra víctima va resultar ferida lleu. Pel que fa als esports, aquest cap de setmana ens espera una tarda de diumenge de ràdio esportiva aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. A les 5, la penya visita la pista del Baskonia i a les 6, el Badalona rep el Vilanova. Tot en directe aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. I pel que fa al temps, aquest cap de setmana ens esperen uns dies tranquils, amb cel serè i assolellats i amb temperatures que aniran a l'alça respecte a les d'avui.
1: Infopodcast Badalona.
0: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Radio Ciutat de Badalona.

0: Són les 9.
1: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
2: Cosner Bascònia, a Sisa Joventut.
1: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
2: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
1: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La ràdio d'una gran ciutat.
4: See you later, alligator.
2: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. She said, I'm sorry, pretty daddy.

0: See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història, que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat... Sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que en tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collinut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gookie Wolver, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, eh? Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, eh? Enchained Melody, que va ser número als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Medley, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warnes, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat. La qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho, entre d'altres plataformes, a iVox.com. També a YouTube. I a Spotify. I Amazon Music. I Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida? Les que t'han agradat més? Les que potser t'han emocionat més? Les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí. Aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diu en el seu mail, hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que ho vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades per qüestions de feina em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics, Vigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

nascut el 1941 a Alabama. I sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon.

És una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Campllong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody is talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

Això és Cocodril Club. El programa revival de la...

0: On the road again, t'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara, Sean Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.
1: Pack your bags, clear the floor, let's step back through the open door.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Colvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella, ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Purs Overkill. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Per en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: valentes i de molt bones, ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí, però era molt jovenet. Eren els Steeler Wheels. I el seu èxit més important. Stuck in the Middle with You. Aquí estic, al mig. With you, esclar. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steeler Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut. Es diu Star.

Jordi, l'escollir Steely Wheel entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steeler Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79. Va

Espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road, Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre que hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha durat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've done it.

per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla. There ain't no more.

Smile. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75, d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951, que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic enemic que acaba la vida prenent-nos el pèl, aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels Vigis, d'Andy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona, gironès, que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ossie Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ossie Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Campllong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ossie, es deia Ossie Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no està, per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altra, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kind, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up. Let me hear it, let me louder. All right. That's what I call soul time. You remind me of if I was back in the States, working.

0: Són les 10.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
4: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
5: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
6: Cosner Bascònia a Sisa Joventut.
5: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
6: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
5: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: La ràdio d'una gran ciutat.
7: Continguts en xarxa.
8: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem junts un nou Generació Chic. Com sempre, ja us saps, aquell trajecte que fem tornant cap enrere, de vegades diuen que és per agafar més força per anar cap al futur. O aquell retorn al futur. No sabíem, quan escoltàvem aquestes cançons, que el nostre futur seria recordar-les 30, 40, 50 anys més tard. No ho sabíem, però tampoc érem massa conscients d'això, eh? I ens era bastant igual. El que volíem era gaudir d'aquella música. I el que no sabíem és que després de tots aquests anys hi tornaríem a gaudir-les, tornaríem a gaudir, les seguiríem gaudint. Algunes no les hem deixat de sentir, d'escoltar, de compartir mai a la vida. Per això té sentit programes com aquest Generació Chic, en el que fem és això, buscar aquestes cançons que van ocupar el nostre cor, el nostre cap, els nostres peus també, perquè les ballàvem força durant aquells 80 i 90, ara en una història que es diu Generació Chic i que compartim amb vosaltres, per cert. Donem la benvinguda als que s'han anat incorporant. Ja ho saps que doncs, aquest programa, ara és la sisena temporada que el vam començar en el seu moment, però que ara doncs, la família s'ha anat fent més gran i això ens agrada. Ens escolteu des de diferents punts del territori, això és molt bonic. I ens agrada força, això és veritat. Així que benvinguts a tots. Ja ho sabeu, tenim un lloc de connexió que és Instagram. L'etiqueta al davant, arroba al davant i el Generació Chic, tot junt, on podeu dir-nos coses, demanar-nos cançons o dir-nos, no sé, que parlem una mica de no sé quin cantant, de no sé quin grup, de no sé quina història que ens agradava força en aquell moment. Normalment, no dic totes les vegades, però normalment quan ens parleu o ens demaneu que recuperem alguna cançó, moltes són de caire així com romanticot. Que ens fem els durs, però al final, escolta, agrada això d'enamoraments, aquells... Potser perquè d'aquella època el que recordem són els primers enamoraments de l'institut, de la colla, aquella primera novieta... Aquell primer dir-te que eres com el vent, aquest She's Like the Wind que ens deien Patrick Swayze.

Like a Wind, des d'una pel·lícula que segur que recordaràs i que també ens ha marcat, i tant que ens va marcar. Encara és una de les que tenim moltíssimes reposicions, diria que durant l'any, eh? I ens agrada tenir-la, evidentment. She's Like a Wind pertany, doncs, a una pel·lícula, a una banda sonora, que era Dirty Dancing, una pel·lícula de 1987. En Patrick Swayze, que va morir amb 57 anys... I era el protagonista d'aquella pel·lícula, no? Amb la Baby. Sí, home, sí. Com ens agradava, eh? I quantes vegades hem provat allò de saltar i anar tots dos per terra? Si és que no tenim edat de fer segons quines coses. Ja no són edats. Ai, senyor. Va, anem amb uns de Madrid. Tres són ells, els coneixes perfectament, els germans Cano i l'Anna Torroja al davant. Amb aquesta Cruz de Navajas.

0: la història del Mario Postigo, la història de la Maria, una història que coneixem tots, una història que sabem tots com va acabar o com acaba la pel·lícula, una història que és basada en fets reals, una cançó que va ser el segon senzill de l'àlbum Entre el cielo y el suelo dels Mecano de 1990. Aquelles navalles que de matinada, quan el Mario troba la Maria en mans d'una altra, doncs es veu que no li va fer massa gràcia i ho va arreglar anant pel dret, noi. Però les coses van anar com van anar i al final, doncs mira, el que se'n va sortir i va treure la pitjor part va ser ell. Club de Navajas dels Mecano de 1990, aquí al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.

aquest Eurodance en Munzing i Anzalot i tots noms bàsics de, del que és aquest Eurodance amb les veus rapejant del Turbo B. I atenció, aquesta gent s'havia envoltat de gent de noms com per exemple la mateixa Jocelyn Brown, eh? Sí senyor. Nosaltres anem amb una mica de rock català ara, de la mà del Sau, de la mà d'aquell tren de mitjanit.

Aquest tren de mitjanit que ens va portar el Sau amb un dels àlbums més interessants de la, i més cuidats, no? Amb una producció maquíssima, fantàstica i superben feta, que era aquell, aquell, el més gran dels pecadors. I aquell tren de mitjanit que ens va portar, per exemple, en aquell àlbum, en aquell concert en directe, aquell concert de mitjanit que li van dir també. Si vius als núvols i estàs deprimit, jo et dic que el millor per tu és un Generació Xic. Oi, que ho hem fet maco, això. Sí, senyor, pots pujar al tren del Generació Xic sempre que vulguis. Ja ho saps, que el pots escoltar o bé en directe a qualsevol de les emissions que en podem fer, o també el pots escoltar sempre, sempre, sempre a través de la web. Va, què, anem amb l'Stevie Wonder?

0: I què, no em diguis que no es maca? Que és una mica el que es preguntava, el que es deia en Stevie Wonder, amb aquest Agency Lovely. No em diguis que no mola, no em diguis que no és preciosa, no em diguis que no és una passada. Unes coses molt boniques que t'ho diguin, no? I dius, home, això deu ser una cançó d'amor que li dedica, doncs, a la seva estimada, a la seva nòvia, a la seva parella. Doncs no! Quan ens parla d'aquesta noia que es pregunta, dius, no em diguis que no és preciós, no em diguis que no és excepcional, que no és maquíssima. Doncs sí, tant que sí, però parlàvem d'Aisha, de la seva filla. Quan va néixer la seva filla Aisha, li va dedicar aquesta cançó, Agency Lovely. Des del Songs in the Key of Life, el 1976, un clàssic de l'Stevie Wonder. Una altra de les cançons que et volíem portar aquí, que et volíem acompanyar, doncs això, aquí, al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Va, que ara sí que venim amb una de les nostres, un dels nostres temes de capçalera, sens dubte. Són els del Timura, des d'Itàlia. I aquest Tartan Boy, tot un himne, cançó de l'estiu del 85, una cançó que encara avui és un autèntic himne.

No em diguis que no valia la pena recuperar una vegada i una altra aquest Tarzan Boy, aquest Baltimore, una cançó, jo crec que molt, molt bona, eh? Jugava amb això de si és bona o no és bona, perquè ara ens venia una altra cançó que diu que és dolent. Ell no ho sé, la cançó segur que no. Ell, jo dic que tampoc, era dels bons, dels millors. Michael Jackson, Bad. Un àlbum que es deia així també, Bad, i que era de 1980.

You know I'm bad. Ja ho saps, soc dolent, soc dolentot. Una història d'un xavalet que anava a col·le, una història pensada sobre fets reals que diuen, o sempre, al final sempre hi ha històries reals que inspiren les cançons. Aquest, en aquest cas, és d'un àlbum que es va dir de la mateixa manera, és de 1987, es deia Bad, i és una de les grans produccions del grandíssim del senyor Michael Jackson, amb la producció darrere, com sempre, d'en Quincy Jones. Atenció, aquesta cançó li van oferir per cantar-la amb un duet amb el Prince i va dir que ni de conya. Va dir que no, que ell això no ho veia, que aquestes lletres no li acabaven de fer el pes, no? Prince, mira, doncs, un visionari. Un altre que també, déu-n'hi-do, Amante Bandido, del 78, és això? Amante Bandido, en Miguel Bosé. Yo.

Una de les cançons del Miquel Bosé que a mi ens agrada per fer una mica l'animal, perquè aquí no ha anat amb una festa d'aquestes que et poses a ballar, ja sigui un casament, ja sigui qualsevol d'aquests tardeos que anem fent pels puestos i que ens ho passem tan bé, i que, escolta, poses una mica de Miguel Bosé i sempre hi ha aquell que balla de costat a costat, i perquè, escolta'm, que el Miguel Bosé ha fet coses molt guapes, que és ara, al final, que se li ha anat una mica la flapa, doncs no sé, parlant i explicant-nos històries sobre que no sé a què venen, no sé a què venen, però que si tenim, apartem això i tenim en compte només el que és la música, les cançons del Miguel Bosé, sobretot en els seus inicis i en aquest, home, aquest àlbum Bandido va ser un dels seus potents, però va ser un transgressor amb la història aquella del Linda, del Superman, tot això, sí, home, sí. No li traiem mèrits, que en té moltíssims amb Miguel Bosé. Abans et deia que això era del 78, no, home, no, això és del 83, 84, 83 surt la cançó, 84 surt el disc Amante Bandido. Aquesta cançonaca d'en Bosé. Anem amb uns anglesos ara, va, vinga, va, sí. I a rapejar una mica. Ja ho sé, això del rap era potser més de Nova York, però hi va haver dos anglesos que es van atrevir. De fet, els coneixem, el primer seu èxit, el seu primer senzill és aquest Wham Rap, Enjoy What You Do. Són els Wham, sí senyor. Get on down, I said get on down. Oh. És un àlbum que es diu Fantàstic, del 82. Primer senzill, aquest.

Què, et sembla que això del rap, no? Havia de venir molt del, de, no sé, del Harlem i d'aquestes històries de, del Bronx i tot això, no? Però aquí uns anglesos, un parell d'anglesos, que van ser, doncs, els Wham, ja ho saps, Andrew Rickley i Michael... evidentment... Michael, el George Michael, perdó, doncs van ser els primers que es van atrevir i van treure aquest primer senzill d'aquell seu primer àlbum de presentació que es deia Fantàstic, uns anglesos que es van atrevir a rapejar quan aquí encara ningú ho feia. Uns altres anglesos que també van ser prou transgressors i es van atrevir a moltes coses. Els Bronx Kiwis. I els Bronx Kiwis, doncs, home, com sempre, evidentment, liderats pel Somerville, per Jimmy Somerville, es preguntaven per què el 84 Tell Me Why...

Me Why, digue'm, si us plau, digue'm per què. Això és el que es preguntaven els Browns Pivot, un grup, una formació. Eren tres, liderats, evidentment. Home, quan hi ha una veu tan imponent i tan característica com les... La veu d'en Summerville, de Jimmy Summerville, doncs tot queda molt marcat, no? Per això no sabem mai, o sempre ens costa decidir tots aquells grups pels que va passar en Jimmy Summerville. Però, per exemple, un dels grups era aquest Browns Pivot. D'aquest grup, els tres integrants eren obertament homosexuals. Es preguntaven, per exemple, per què havien de tenir doncs, problemes pel fet de ser-ho. Home, només faltaria. L'àlbum es diu The Age of Consent. Doncs va, si algú sap la resposta, que ho digui, no? I per què no?

0: Estem super ballables, eh? Perquè ja saps que en Somerville s'ha sempre... Uau!
1: Generació, sí.
0: A veure qui és que m'iguala aquestes notes altíssimes d'en Somerville amb aquest falset, amb aquesta veu de falset autènticament important. Nois, estem acabant el final del programa d'avui. Aquest generació de xic d'avui ho farem amb els Kill Tour Beat. Hem volgut, doncs mira, si tenim els Bronski Beat, anem amb els Kill Tour Beat. Aquests no són anglesos, aquests arriben des d'Alemanya i és una mostra més d'aquell Eurodance de finals dels 90. De fet, de tot el 90. Parlem ara, ens presenten amb Mr. Bane.

0: amb Mr. Bane, amb aquest senyor tan vanidós, no? Que ens portaven els Culture Beat. Doncs avui acabarem aquesta generació, xic d'avui. Una generació que hem tingut, com sempre, una mica de tot. Hem mirat de tenir doncs, música dance, com pugui ser aquesta dels Culture Beat ara al final. Hem tingut música, home, potent, potent amb quant a noms, eh? Michael Jackson, hem tingut els Baltimore, hem tingut Mr. Stevie Wonder. Bé, tot això, coses que podeu recuperar si us ha agradat el programa avui, el podeu tornar a sentir quan vulgueu, gràcies a la web de la ràdio, de la vostra ràdio, que vulgueu. Recupereu el Generació Chic aquest o qualsevol dels altres. Mireu, aquest és el que em fa 225, o sigui, mireu si teniu programes per recuperar, si voleu. I serà un gust acompanyar-vos també en els propers programes, a la propera entrega, a la propera setmana, amb un nou Generació Chic. Un programa en el que ja ho sabeu que el que volem és doncs, retrobar-nos amb aquella música dels 80 i els 90 que ens va agradar tant i que ens va, bueno, que ens va portar a què? A disfrutar, a estimar, a conèixer la música. Així que ja ho saps, per nosaltres doncs, aquesta és la part final del programa i ja t'emplacem a la propera entrega. 225 programes, doncs haurem de fer-ne un que sigui el 226, no? Haver fet tot aquest camí per no res també seria una llàstima. Nois, gràcies per acompanyar-nos. Si t'agrada, si vols, ja ho saps, la setmana que ve, una nova entrega, un nou Generació Chic. Gràcies a tots pels vostres missatges, els que van arribant durant el programa i els que arriben durant la setmana. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Voyage, voyage. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Continguts en xarxa.

0: Són les 11.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
4: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
5: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
6: Cosner Bascònia a Sisa Joventut.
5: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
6: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
5: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: La ràdio d'una gran ciutat.
7: Continguts en xarxa.
8: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
9: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana, noves històries musicals que tenim ja a punt per compartir junts aquests 55 minuts que tenim a partir d'ara mateix i que aprofitarem al màxim per escoltar històries musicals ben diverses, tant d'aquí, de casa nostra, de la nostra terra, de Catalunya, també de Ses Illes, també tindrem històries que ens arribaran des d'altres llocs del món, obrirem les fronteres i ens interessarem i escoltarem coses que s'escolten, sobretot música que s'escolta en d'altres països. Comencem per casa nostra i ho farem precisament amb Lluqui Valverde, nom artístic de Lluc Valverde Ros, que és un músic, actor i dramaturg nascut a Espolla, un poble de l'Alt Empordà. És especialment conegut per ser el saxofonista i corista del popular grup la Ludwig Band. En paral·lel, lidera la seva pròpia carrera en solitari, acompanyat de la seva banda d'ambaixadors de la Onda i del Bon Ritme. El seu estil combina diferents factors, diferents estils, com és la rumba catalana, el rock i la cançó d'autor. I la que escoltarem ara mateix es diu No vull tornar sol a casa, que funciona com un dels senzills d'avançament del seu primer àlbum de llarga durada en solitari, anomenat A la Catalana, i que ens parla de històries de la vida nocturna de Barcelona, de la nostàlgia, sobretot, de la solitud i també del desig i dels finals de festa i les nits llargues. Per tant, anem a escoltar, per començar avui aquestes estrenes, a Lluqui Valverde i No vull tornar sol a casa.

Es diu Lluqui Valverde, aquesta és la cançó No vull tornar sol a casa, una de les cançons del saxofonista i corista del popular grup la Ludwig Band. Hem començat a l'Alt Empordà i ara ens anem fins a Gran Bretanya per escoltar els Take That, Obrint Fronteres, i escoltarem aquesta banda amb Gary Barlow, amb Howard Donald i Mark Owen, els tres components dels Take That d'aquest segle XXI, amb la seva nova cançó anomenada Feel My Love, amb la col·laboració del cantant nord-americà Michael Patrick Kelly. És el tercer senzill de Dreamers, el desè àlbum d'estudi del trio de Take That, i un disc que sortirà, està previst per finals d'aquest 2026. Don't...

Feel My Love, aquesta és la cançó nova dels Take That, la banda britànica, i juntament amb Michael, Patrick, Kelly, aquest nord-americà. Junts fan aquesta peça que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim, aterrem de nou a Catalunya, anem per escoltar a Francesc Guzmán. És un violinista, compositor i cantautor originari de Terrassa, tot i que estretament vinculat també a Barcelona, format musicalment a l'Escolania de Montserrat i a l'ESMUC, té un gran bagatge en música clàssica i també bandes sonores. A més, és el besnet de la cèlebre soprano catalana Conxita Badia. Recentment, doncs, ha obert una faceta de pop, de música d'autor, on a més de tocar, canta les seves pròpies composicions, com la que escoltarem ara mateix, que es diu Un estel sense cordill, una cançó que serveix com a carta de presentació del seu projecte com a cantautor i que ens parla de la llibertat i l'empenta, la vulnerabilitat. Per tant, Un estel sense cordill, la nova de Francesc Guzmán.

Un estel sense cordill. Aquesta és la nova cançó de Francesc Guzmán, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana que estem compartint en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí, seguim amb més històries i també anem ara fins a Gran Bretanya per escoltar a Charlie Gere i Simon Ashley. Són dos artistes britànics que han unit forces en el món de la música. Tots dos ens presenten aquesta peça que escoltarem ara mateix, que es diu So Good, amb una lletra estètica i temàtica sobre la positivitat, l'evasió i l'alegria de l'estiu, de la bogeria de l'amor i de la connexió i del desig del retrobament. So Good, amb Charlie Gere i també amb Simon Ashley.

La cançó de Charlie Gear i Simon Ashley, junts per aquesta peça anomenada So Good. Més novetats de la setmana. Ara tornem a Catalunya amb Meritxell Neddermann, que és una pianista, cantant, compositora i productora catalana. Va néixer a Barcelona i es va criar a Vilassar de Mar, al Maresme. De fet, en un entorn molt vinculat a la música, és germana de la també coneguda cantautora Judith Neddermann. La seva nova cançó es diu Mira'm, una cançó melancòlica i delicada que ens parla de la recerca d'intimitat i de connexió. I així l'escoltem, Meritxell Neddermann, amb la seva nova cançó, Mira'm. Mira'm.

I història delicada, aquesta que es diu Mira'm, és la més nova de Meritxell Neddermann. Més novetats d'aquesta setmana. Tornem a obrir fronteres per compartir a Flory, nom artístic de Florence Helen Arnold, nascuda a Bristol, Anglaterra. Avui anem amb històries angleses. Ella és una cantant, compositora, model i bateria britànica. La cançó que escoltarem d'ella és Magic for a While, que ens parla de la nostàlgia i la impermanència de les coses i de la por a la fi dels moments feliços.

El seu nom és Flory, és una cantant i compositora britànica i aquesta és la seva creació, Magic for a While, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Tornem a Catalunya per escoltar Martes, nom artístic sota el qual es presenta la cantautora catalana Marta Argemí, que és un talent emergent de la nova escena musical de Catalunya. La seva proposta va entre la cançó d'autor íntima i el pop contemporani i ens presenta una cançó anomenada 15. És un dels seus temes més personals i també magnètics. I ens parla de la nostàlgia de l'adolescència i del pas del temps i la identitat.

És el bon ritme que ens arriba des d'Anglaterra amb la veu, la música i el so de Rose Gray, que és una cantant i compositora anglesa originària de l'est de Londres, que s'ha fet un lloc en l'escena de la música electrònica i el pop alternatiu. Una cançó que es diu Blink Twice, que parla d'una nit intensa de festa. Així seguim acompanyant-te, siguis on siguis, amb molta música, amb moltes històries noves a través d'aquestes estrenes. I ara, doncs, tornem a Catalunya. Ella es diu Jules, nom artístic de Júlia Casadevall, cantant i compositora catalana de música urbana i d'indie pop, originària de Girona. Es va fer molt popular a les xarxes socials quan tenia 17 anys gràcies al seu senzill viral Tant de bo no t'hagués conegut, i des de llavors s'ha consolidat com una de les veus emergents més destacades de la nova escena pop catalana. La cançó que escoltarem, la nova, es diu Una Més, i que ens parla i analitza l'excusa per no marxar d'un bar.

Aquesta és la nova cançó de Jules, es diu Una Més, i aquesta és la història que ens ha acompanyat avui en aquestes estrenes. Però en tenim d'altres, com per exemple la que ens arriba ara mateix, història compartida entre Sophie Tucker, un duet de música electrònica, i per l'altra banda tenim els nord-americans One Republic, que és una de les bandes de pop rock alternatiu de més èxit de les darreres dècades. Tots dos junts ens proposen escoltar aquesta cançó nova que es diu Tsunami i que ens parla de l'amor inesperat i aclaparador.

Els One Republic i la participació de Sophie Tucker així ens han acompanyat amb aquest tsunami. Tornem a Catalunya amb els Brou, que és un grup emergent de la música en català que es va donar a conèixer massivament fent versions de temes coneguts a les xarxes socials. La seva cançó, la que escoltarem ara mateix, es diu De Colors i la lletra és molt sincera i està basada en fets reals, una experiència real de parella. De Colors, amb Brou.

Es diuen Brou, aquesta és la seva cançó de colors que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per la nova cançó de Miley Cyrus, es diu Let's Get Married. És una celebració directa, romàntica i apassionada de l'amor etern i el compromís.

Let's Get Married. Aquesta és la nova cançó de Miley Cyrus, una de les cançons incloses en el seu últim disc anomenat Buzz Persuaders. Seguim endavant en aquestes estrenes i ara mateix anem per als Saxeni, que és una de les bandes de pop-rock de referència de la nova escena musical catalana. Ells són de Lleida i la cançó que escoltarem, Malalt de somnis, i que ens parla de perseguir els somnis i perdre's pel camí, és una oda precisament a l'amistat veritable.

Es diuen Sexeni, aquesta és la nova cançó, Malalt de somnis. Els lleidatans també ens han acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba al seu punt i final. Avui ho farem amb ALP, nom artístic de Laura Pergolizzi. És una cantant i compositora nord-americana i té un gran reconeixement mundial pel seu gran èxit planetari Lost on You, per la seva potent i inconfusible veu de soprano. La seva nova cançó i la que clourà avui aquest estrenes es diu Don't Stop. És una celebració de l'amor i de la connexió i de viure el present i deixar anar les preocupacions. Per tant, amb ALP i la seva nova cançó Don't Stop acabem aquest estrenes d'aquesta setmana. Però hi tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Es la una.
1: Badalona 94.4.
2: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En l'àmbit polític, els partits entren de cap en la precampanya de les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
2: I el PP ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
0: Seguim amb més política aquí a casa nostra. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per les generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
2: Per això, a banda, el portador dels comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana sobretot al nord del Cap de Creus que a poc anirà perdent força.
0: I a Rodalies la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels vols de 11:15.
2: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortirà del pont del 12 d'octubre sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
0: I en els esports, el Barça juga avui partit de la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben el Camp Nou al Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
2: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no estaria disponible avui ni tampoc el dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i també impulsar iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
2: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'ITESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i a la incertesa i demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç i l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho amplia tot plegat Carme de Fez.
5: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura.
6: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
7: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats. I també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts, fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses. I moltes queden fora.
6: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
7: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
6: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
3: És important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim moltes experiències. Que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones. A vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda i saber que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte també és un pas fonamental per l'adequada atenció.
6: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i a casa una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
0: Tot i que aquesta jornada del Dia Mundial de la Salut se celebra avui durant tota la setmana, ja s'han fet diversos actes en commemoració. En alguns llocs com Amposta i Balaguer han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes, com diem, associats als trastorns mentals. Més detalls ens ho explica Queralt Àries.
8: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem etiquetes, obrim mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
9: Són malalties que ens poden afectar a qualsevol persona, en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
8: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
10: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
8: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
0: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del proper 19 de novembre. Pedro Sánchez avui estava a Dos Hermanes a Sevilla des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
11: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que pueda hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
2: I el PP ha triat Madrid per fer aquest primer gran acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
12: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
0: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força en un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
2: El portaveu dels Comuns i candidat de l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que la iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
13: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
0: Seguim parlant d'Esquerra Republicana, en aquest cas la seva secretària general, Elisenda Alemany, que s'ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
2: En una entrevista en el Nacional, Alemany s'ha mostrat convençuda que feia aquesta gran llista i que connectarà amb tot el racons de Catalunya. A més, ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement i davant d'aquesta convocatòria electoral no ha lamentat que Catalunya perdi 4,7 milions d'euros anuals pel seu finançament.
0: Precisament els republicans han anunciat que reeditaran la seva coalició, en aquest cas de cara al Senat, amb el Partit Nacionalista Basc, en aquest cas amb EH Bildu. Per la seva banda, la CUP decideix avui també en una reunió de la Mesa Nacional del partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquestes eleccions generals.
2: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació al Congrés enmig d'aquest debat intens sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals que tindran lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. I en fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
0: I encara un darrer apunt polític, perquè avui es presenta un nou partit que també podrà concórrer a les eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic, Nick Clegg.
2: El partit es situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
0: Parlem ara de les conseqüències de les tempestes viscudes durant la setmana passada arreu del territori, i és que aquestes pluges torrencials han agreujat la situació precisament del sector agrari al Baix Ebre i al Montsià.
2: Unió de Pagesos alerta que la collita d'oliva podria caure fins a un 80% i denuncia les dificultats que també pateixen els arrossaires del Delta. Davant d'aquesta situació, el sindicat reclama mesures urgents i crida a mobilitzar-se el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Canal 21 Ebre, Joaquín Domingo.
5: Unió de Pagesos ha fet una valoració dels danys patits en l'agricultura després del darrer episodi de fortes pluges al Baix Ebre i Montsià. El coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, Carlos Sanz, lamenta que el sector de l'oliva caurà fins a un 80%, provocat per un cúmul d'anys de sequera, i ara les tempestes extremes han fet caure gran part de la producció a terra. Tampoc es podrà aprofitar la collita d'altres sectors, com els cítrics o l'horta.
14: I creem que no es podran assumir ni continuar treballant les finques com les hem estat treballant, com hem estat treballant fins ara. Claro, nosaltres que ens trobem ja aiguats, preus, fauna, no ens en sortim.
5: Pel que fa al sector de l'arròs, Josep Antoni Vidal, responsable nacional de l'arròs d'Unió de Pagesos, lamenta que la pagesia del Delta ha patit un encariment dels costos de producció, una problemàtica que s'afegeix al fet de no poder accedir als arrossars a segar per culpa de les pluges. S'hi suma la prohibició de fitosanitaris per part de la Unió Europea i els assajos de noves varietats als cultius que no han donat rendiment.
15: Preu barato, poc rendiment i pocs quilos. Això és deplorable. El Ministeri ha d'obrir la porta a poder fer varietats autòctones, varietats d'arròs redó, com tota la vida s'ha fet, no invent raros.
5: Per tot plegat, han fet una crida a la mobilització en la manifestació del pròxim 14 d'octubre a Barcelona, exigint preus justos, costos assumibles, ajuts directes, més protecció del sòl agrari, control de fauna i aigua per produir.
0: I per la seva banda, i encara referent a aquests aiguats viscuts aquests dies al territori, els bombers van evacuar aquest dimecres a la nit fins a 22 usuaris de la residència d'Ara de Granollers com a mesura de prevenció després d'aquest episodi de pluges que va patir el municipi del Vallès Oriental.
2: El Departament de Drets Socials s'ha encarregat de la reubicació dels usuaris en una altra residència. Alba Barnosell és l'alcaldessa de Granollers.
16: Hem estat en contacte i com a ajuntament amb la família, amb totes les famílies des del primer moment i els seguirem acompanyant amb tot el que necessitin. Per tant, és com si fos una residència de la ciutat en una altra ciutat.
2: A dia d'avui, ni els residents ni els treballadors que també van ser evacuats encara no han pogut tornar a la residència d'aquest municipi.
0: Parlem ja de mobilitat des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 de la jornada d'avui. Han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
2: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals afectacions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
0: De la xarxa viària ens n'anem a Rodalies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord per un robatori de cable entre Mollet-Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
2: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental i amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual, a mesura que s'apropaven en el punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable de la via 2 i que ja circula per les dues vies en el tram entre Mollet-Sant Fost i Montmeló, amb una recuperació de les freqüències de pas de manera progressiva.
0: I parlem també de successos. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
2: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones d'entre 28 i 54 anys, a qui se'ls atribueix delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. També se'ls acusa de cometre robatoris a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els dos grups actuen de manera itinerant i podrien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris a les localitats com el Picat de Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls i Girona.
0: I encara un apunt més en successos.

0: lectores associades a la dislèxia.
1: El seu mètode s'aplica a escoles de tot Espanya i fins i tot a algun centre internacional. Ràdio Rubí, David García.
2: A Rubí, el projecte Petit Ubindin s'aplica a les escoles Ribes i Balmes. Els experts recorden que la dislèxia no es defineix simplement per invertir lletres o confondre la dreta i l'esquerra. De fet, en català i castellà, una de les dificultats més importants té a veure amb la velocitat i l'automatització de la lectura. Per això, la detecció primerenca és clau. Montse Pedra, logopeda del projecte, defensa que no s'ha d'esperar que l'infant maduri abans d'intervenir.
3: No hem d'esperar, el que hem de fer és prevenir. Per tant, des de com més petitons puguem detectar o diagnosticar, sobretot detectar, no?, que hi ha una dificultat per seguir el ritme que estan seguint els seus companys d'aula, doncs anar-hi i treballar-hi amb ell perquè les coses seran més fàcils per ells després.
2: Un estudi de la Universitat de Barcelona amb prop de 350 alumnes de 10 escoles va observar una millora significativa de la fluïdesa lectora entre els participants al programa Petit Ubindin.
0: I obrim ja plana cultural. Comencem amb el Festival Sona Flamenc de Tarragona, que culmina aquest cap de setmana amb el concert de Les Migues com a un dels plats forts d'aquesta 8a edició.
1: Entre queda tota una setmana d'activitats que han unit música, balls i tallers de la ciutat. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
4: Se me llevó el corazón, se me llevó el corazón, el primer amor que tuve.
5: El quartet Les Migues actua avui a les 8 del vespre al Teatre Tarragona per portar la 8a edició del Festival Sona Flamenc al seu moment àlgid. Marta Robles, guitarra i veu del quartet, ha explicat a Tarragona Ràdio que tenen ganes de tornar a Tarragona, a la que consideren una ciutat molt flamenca.
6: Tarragona és una ciutat superflamenca i que, además, nos quiere un montón y me hace mucha ilusión volver, la verdad. Así que espero que no se lo pierda a nadie de la gente que le gusta el flamenco y de los que no les gusta el flamenco también, porque Las Migues somos uno de los grupos que la gente nos dice: a mí el flamenco no me gusta mucho, pero a vosotras sí me ha gustado, ¿no?
5: Amb Las Migues, el Festival Sona Flamenc culmina un programa clarament femení, per on han passat al llarg d'aquesta setmana bailadores reconegudes mundialment com Rocío Molina o la tarragonina Azar Tortajada.
0: I del flamenc ens n'anem al cinema, concretament al Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
1: El plat fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collar de Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
7: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí que permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concep Gual.
8: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
7: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 2:15 de la tarda.
1: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà avui ni tampoc el dimarts davant de Galatasaray en el partit de Champions.
0: Per la seva banda, l'Espanyol va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga ahir després d'encaixar l'empat a un al temps afegit.
1: Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat.
0: I seguim amb més futbol. A la segona divisió, el Sabadell també juga aquesta tarda el partit corresponent a la novena jornada.

0: dels Vallesans després d'un llarg viatge visiten Ceuta a partir d'un quart de cinc.
1: Els de Ferran Costa, a un punt de la zona de play-off, busquen allargar la seva ratxa sense perdre després de sumar dos empats i una victòria. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
2: El Sabadell afronta avui la seva visita a l'Alfonso Morube pendent de l'evolució del virus que ha afectat aquesta setmana la plantilla arlequinada, a més amb un llarg viatge i pendents de si ha de tocar moltes peces o no del seu 11 Ferran Costa, tot plegat pel difícil desplaçament fins al nord d'Àfrica, que ha fet que el Sabadell vagi per carretera fins al Prat, en avió fins a Jerez, dos entrenaments a terres andaluses per carretera fins a Algesires i ferri cap a Ceuta, on van arribar ahir en dormir ja, i a partir d'un quart de cinc de la tarda s'enfronta a l'equip de José Juan Romero, un Ceuta que havia arrencat de manera nefasta la Lliga Hypermotion, però que ha sumat 5 dels últims 9 partits. Olats Rivera arbitrarà aquest Ceuta-Sabadell amb la intenció dels arlequinats de sumar la primera victòria a domicili de la temporada.
0: I a la primera federació també aquesta tarda a partir de dos quarts de cinc el Nàstic visita el cué de la categoria, el Joventut Torremolinos, amb l'objectiu de tornar a guanyar després de no haver sumat cap punt dels últims 9 possibles.
1: La prèvia del partit de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
3: El Nàstic ha d'intentar posar fre a les derrotes. L'equip no es pot plantar el proper partit a casa acumulant 4 derrotes. El calendari ha volgut que l'equip ara tingui dues jornades seguides fora de casa i que es faci imprescindible guanyar o almenys no perdre aquesta tarda davant del Joventut Torremolinos, el cué de la categoria, context de partit trampa i on els de Xisco Campos han de fer més en els partits a domicili, ja que fins ara l'equip fora de casa no ha aconseguit encara marcar cap gol. El còmput del bagatge de l'equip és d'un empat i 3 derrotes. El davanter del Nàstic, Carlos Segura, parla de quin partit han de fer davant del Joventut Torremolinos per sortir vencedors.
4: Un camp molt difícil, però nosaltres, el que te digui, estem tranquils perquè sabem que anem a plegar allí i ho anem a donar tot, i estic segur que anem a guanyar i ens portarem els 3 punts per a Tarragona, com aquí a vegades que ens van portar un punt des de Cartagena. Però està bé els 3.
3: La plantilla va viatjar ahir al matí cap a terres andaluses, va entrenar per la tarda i prepara ja el partit a partir de dos quarts de cinc de la tarda a l'estadi del Pozuelo davant del Joventut Torremolinos.
0: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. La tercera jornada de Lliga CB arranca avui amb només un equip català en joc i és el bàsquet Girona, en el seu cas, que visita la pista del Breogán a partir de les 9 d'aquesta nit.
1: Amb un balanç d'un triomf i una desfeta, els de Moncho Fernández buscaran el triomf per donar continuïtat a la victòria europea de dimarts. I diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, la Força Lleida, la pista de l'Obradoiro, i el Manresa, la del Madrid. Ja per la tarda, la penya visita el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
0: Precisament el Barça va perdre ahir el seu compromís d'Eurolliga a casa al Palau davant dels Alguiris Lituà. Els blaugranes van dominar pràcticament tot el partit per un últim quart nefast on van encaixar 33 punts i només en van anotar 16. Els va acabar condemnant a la segona derrota en 4 partits a la màxima competició europea. I acabem parlant de motociclisme perquè aquest matí s'ha disputat la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia, que es disputa a Mandalika. La victòria ha estat pel pilot cerverí Marc Márquez per davant del japonès Ayogura i del italià Fabio Di Gianantonio. El tro de Cervera és més líder del Mundial, segon classificat és el també espanyol Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
7: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
6: La tradició es mou si la mous tu.
7: Tota la informació a firamediterrania.cat. Continguts en xarxa.
8: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
9: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
10: ¿Qué problema hay?
9: Algo cambió.
11: Se ha puesto borde con mí.
9: quería saber quién radicalizó a mi amiga. Nosotros.
8: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
10: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
11: ¡Ya basta!
10: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
12: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
8: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
13: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
14: Bienvenida.
15: Creo que necesita uno más grande.
14: ¿Qué te parece?
16: ¿Mami?
14: ¿Lista para salir?
8: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
16: ¿Intentas engañarme?
14: Bella, soy yo.
17: Anem allà a la figura de Sal.
14: Soy mamá.
7: Continguts en xarxa.
0: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin la seva atenció.
1: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns, i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
1: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29N. Pedro Sánchez, avui des de Dos Hermanes a Sevilla, ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
1: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el gran primer acte de precampanya. Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternativa de govern, sinó un canvi de regles.
0: I aquí a casa nostra, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que Esquerra farà una gran llista per a les eleccions generals i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián.
1: Per la seva banda, el portador dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
18: A primeres hores del matí d'aquest dissabte teníem una nuvolositat més compacta, sobretot a l'Alt Pirineu, però en conjunt el matí ha estat molt assolellat i hem tingut el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures són molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb uns valors que ronden al voltant dels 20-24 graus, són una miqueta més baixes, això sí, a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb la mateixa situació de calma i tranquil·litat. De fet, aquests núvols alts i prims tendien a retirar-se cada en un cel molt més net a núvols, i al Pirineu tindrem el creixement típic de nuvolades, però que no ens deixaran precipitacions. Tant al matí com a aquestes properes hores tenim aquesta tramuntana, sobretot al nord del Cap de Creus, que a poc anirà perdent força.
0: I la incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
1: Mentrestant, a la xarxa viària, el tram final de l'operació sortida del pont del 12 d'octubre està sense gairebé incidències destacables a hores d'ara.
0: I en els esports, el Barça juga avui el partit corresponent a la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou al Getafe a partir de 7:15 de la tarda.
1: El tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant del Galatasaray en el partit de Champions.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Avui es celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar més iniciatives que en millorin l'atenció. Aquesta jornada està impulsada per la Federació Mundial per la Salut Mental amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992.
1: A Catalunya creixen els indicadors d'alguns d'aquests trastorns i és que gairebé 3 de cada 10 persones adultes declaren tenir problemes de depressió o ansietat. Són 10 punts més que abans de la pandèmia, segons l'IDESCAT, i els experts ho relacionen amb una societat cada vegada més sotmesa a la pressió i la incertesa, i també demanen reforçar la prevenció, la detecció precoç, l'accés a l'atenció psicològica. Ens ho explica tot plegat Carme de Fez.
19: Darrere d'aquest augment hi ha molts factors. La pressió a la feina, les dificultats per arribar a final de mes o els problemes per accedir a un habitatge. Tot plegat passa factura a la salut mental. I el sistema públic, alerten els experts, no té prou recursos per atendre una demanda que no para de créixer. Ho adverteix Dolors Líria, degana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
20: Hi ha una manca de psicòlegs i psicòlogues, tant a atenció primària com als serveis especialitzats, i també hi ha una dificultat perquè aquests professionals que ja hi són a la xarxa de salut pública puguin fer la seva feina amb la qualitat que podrien fer-la si tinguessin més recursos, no? Les llistes d'espera, els temps molt reduïts, fan que sigui molt difícil sostenir també els tractaments de les persones que estan ateses, i moltes queden fora.
19: Però la resposta no pot ser només individual. Líria reclama més mesures socials i comunitàries per actuar sobre les causes del malestar.
20: Estem molt més individualitzats i això també ens porta a una patologització i una sobremedicalització molt sovint del patiment psicològic. El valor de la comunitat, l'efecte positiu i preventiu de la comunitat és important. Per tant, aquestes mesures de tipus comunitaris i socials són importantíssimes per poder prendre mesures reals en relació a la salut mental de les persones, més enllà de poder tractar, evidentment, des d'una perspectiva més clínica, les problemàtiques més complicades.
19: I com podem saber si el malestar va més enllà i necessitem ajuda? Què hi podem fer? Ens ho explica Sergi Salmerón, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mútua de Terrassa.
21: És important parlar de relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir, no?, contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, que es pugui parlar obertament, que puguin ser altres persones. A vegades necessitem altres persones que ens diguin que potser necessitem ajuda, i saber, doncs, que demanar ajuda als moments en què la salut mental està en conflicte, doncs també és un pas fonamental per l'adequada atenció.
19: Un altre focus de preocupació és l'entorn digital, sobretot entre els joves. Els experts demanen implicar-hi tothom, les plataformes, les famílies i els mateixos joves. Més prevenció, un ús responsable de les xarxes i, a casa, una comunicació basada en la confiança són algunes de les claus per protegir la salut mental.
0: Tot i que és avui quan es celebra aquest Dia Mundial de la Salut Mental, durant tota aquesta setmana ja s'han fet diversos actes per commemorar-lo.
1: En alguns llocs, com en Posta i Bala, que han utilitzat les arts escèniques per combatre estigmes associats als trastorns mentals. Més detalls que ara a l'Àries.
22: És el cas de Mollet del Vallès, en què l'acte va comptar amb la participació de l'Ajuntament, l'Associació Suficientment i la Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions. S'ha posat l'accent en la importància de les relacions personals, l'escolta i, sobretot, el recolzament. A Amposta es va fer la performance participativa Trenquem etiquetes, obrim mirades. L'activitat combina les arts escèniques, el moviment i les emocions per sensibilitzar la ciutadania i combatre els estigmes associats als trastorns mentals. Núria Marco és la primera tinent d'alcalde d'Amposta.
23: Són
2: malalties que ens poden afectar a qualsevol persona en qualsevol moment de la nostra vida. Parlar-ne, poder trencar estereotips, és el primer que hem de fer.
22: L'Associació de Salut Mental de la Noguera ha reflexionat per combatre la soledat no desitjada. El resultat en forma de creació artística, els usuaris de l'associació han mostrat el seu treball conjuntament amb l'artista Núria Costa com a mediadora.
3: Simbolitzant també a vegades aquells pensaments més obscurs o més pesats, no?, que en moments d'aïllament social podem sentir. Fer aquests nusos i després tallar-los, com perquè amb l'aigua tot es sosté, no?, i quan estem en col·lectiu, també aquest punt de comunitat, és més fàcil sostindre-ho tot.
22: I aprofitant el Dia de la Salut Mental, Vilanova i la Geltrú ja té en funcionament el nou Centre Integral de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El nou equipament es presenta com el primer edifici de Catalunya concebut per reunir en un únic espai serveis de salut mental d'adults, infantil i juvenil, rehabilitació comunitària i atenció a les drogodependències.
0: Obrim plana política perquè els partits entren de cap en la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Pedro Sánchez avui és a Dos Hermanes, a Sevilla, des d'on ha criticat els constants canvis de discurs dels partits de dretes.
4: Fijaos que es curioso, ¿eh? Pero estos de el que pueda hacer que haga, ahora son los de cuantos menos voten mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Tienen razón en tener miedo, porque urnas llenas gana la gente y urnas vacías ganan los que mueven los hilos. Así que vamos a votar todos el 29 de noviembre, vamos a ganar las elecciones y vamos a gobernar 4 años más para la gente.
1: I el Partit Popular ha triat Madrid per fer el primer gran acte de precampanya, i és que Núñez Feijóo assegura que no proposa una alternància de govern, sinó un canvi de regles.
23: No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente. España necesita dirección. Y eso exige más que sustituir un gobierno por otro, exige revisar las reglas.
0: Per la seva banda, les esquerres miren de lligar un front comú per guanyar força amb un debat obert encara sobre qui haurà de liderar-lo.
1: La portaveu dels Comuns i candidat a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defensat que l'iniciativa ha d'anar més enllà dels noms i de les cadires i ha assegurat que tant Rufián com Ada Colau podrien formar part d'aquesta alternativa.
24: Em satisfà molt que hi hagi diferents grups polítics que hagin posat el nom de l'Ada Colau sobre la taula i, per tant, posem al servei de la construcció d'una alternativa, d'un front el més ampli possible, el més representatiu possible del carrer i amb la màxima capacitat, com dic, per anar més enllà de les polítiques a les que està disposat el Partit Socialista, i continuarem treballant en aquesta línia, donant suport al carrer, ja dic, i construint un front ampli com el que cal en aquestes circumstàncies.
0: Seguim parlant d'Esquerra Republicana perquè la seva secretària general, Elisenda Lamancha, ha mostrat convençuda que el partit farà una gran llista per a aquestes eleccions generals i que estarà encapçalada més per Gabriel Rufián.
1: En una entrevista al Nacional, Lamancha ha mostrat convençuda en fer aquesta gran llista i que connecti entre els racons de Catalunya. També ha criticat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè incomprensiblement, davant d'aquesta convocatòria electoral, no ha lamentat que Catalunya perdi 4.700 milions d'euros anuals per al seu finançament.
0: I per la seva banda, la CUP decideix avui en una reunió de la Mesa Nacional del Partit a la seva seu a Barcelona si finalment es presenta a aquests comicis.
1: La formació anticapitalista haurà de valorar les possibilitats d'obtenir representació en el Congrés enmig del debat intern sobre si cal tornar a concórrer a unes eleccions generals, aquestes que tindran lloc el 29 de novembre. Com que actualment la CUP no té representació, s'hauria de recollir avals per presentar-se als comicis. En fer-se pública la convocatòria d'eleccions per part de Pedro Sánchez, la portaveu de la CUP, Su Moreno, va qualificar-la de moviment purament electoralista i vergonyós.
0: I encara un apunt més, perquè avui també es presenta un nou partit polític que podrà concórrer a aquestes eleccions. Es tracta de Democràcia 21, liderat per una advocada, Míriam González, i dona de l'exviceprimer ministre britànic, Nick Clegg.
1: El partit se situaria en l'aspecte de centre o centre liberal i en les seves bases defensa la regeneració democràtica i la modernització de les institucions.
0: Tot just ara fa una setmana les Terres de l'Ebre només feien que mirar al cel. Amb el fort temporal que va descarregar registres de pluja històrics i que feia molts anys que no passava.
1: Per exemple, a l'Ametlla de Mar, on la tempesta ha provocat danys en infraestructures municipals i també platges i llacunes. Des de Canal 21 Ebre, Albert Pasqual.
5: El passat 2 d'octubre, l'Ametlla de Mar va patir unes pluges torrencials que només els més grans del poble recorden per la seva intensitat. En 3 hores es van registrar 140 litres per metre quadrat i en 3 dies es van acumular gairebé 300 litres. Quan es compleix una setmana de la tempesta, la població treballa per recuperar camins, platges i llacunes. Alguns dels entorns més afectats van ser les Cales de l'Estany, l'Àliga o la platja de Sant Jordi, amb la pèrdua d'importants quantitats de sorra i pedra. La baixada dels barrancs també va provocar la fusió de les llacunes costaneres de Sant Jordi, Torrent del Pi i Santes Creus amb la mar.
6: Tots els finals de barranc, d'estos 7-8 barrancs grans que tenim, són els que tenen les platges més importants per nosaltres. Tenim moltes cales, però moltes d'aquestes platges se formen perquè precisament són finals de barranc. Pues, pràcticament han desaparegut.
5: A banda de les platges, l'Ametlla de Mar ha patit danys materials en infraestructures municipals com el poliesportiu, la biblioteca, la llar d'infants i el casal d'avis. L'Ajuntament sol·licitarà ajuts a les administracions superiors per reparar aquests espais.
6: I, bueno, i amb instal·lacions municipals pues ara estem fent tota l'avaluació de danys, no? Per a poder a veure si d'alguna manera, degut a aquesta intensitat, pues hi ha alguna manera de poder recuperar alguna cosa.
5: El consistori també preveu convocar la Comissió de Protecció Civil en les properes setmanes per analitzar els punts recurrents d'inundació i dissenyar mesures estructurals que minimitzin els riscos davant de futurs episodis.
0: Parlem ara de mobilitat tram final a hores d'ara de l'operació sortida a la xarxa viària catalana. Des de les 12 d'ahir divendres i fins a les 2 d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 543.000 vehicles en el marc d'aquesta operació del pont del 12 d'octubre. Aquesta xifra equival al 95,2% dels 570.000 vehicles previstos.
1: En aquesta operació sortida, la mobilitat ha estat la pròpia d'un cap de setmana de tardor, amb principals afectacions concentrades a la C-17 i la C-16, mentre que l'AP-7 no ha presentat problemes destacables.
0: Seguim amb mobilitat, en aquest cas, a les vies. La incidència a les línies R11, R8, R2 i R2 Nord de Rodalies per un robatori de cable entre Mollet, Sant Fos i Montmeló s'ha resolt aquest matí pels voltants de 11:15.
1: Els trens circulaven per via única entre ambdues estacions del Vallès Oriental, amb un augment del seu temps de recorregut i més temps d'aturada de l'habitual a mesura que s'apropaven al punt afectat. Renfe ha precisat que DIF ha pogut reparar el robatori de cable a la via 2 i que ja se circula per les dues vies en el tram entre Mollet, Sant Frost i Montmeló, amb la recuperació de les freqüències de manera progressiva.
0: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat dos grups criminals especialitzats en robatoris amb força a l'interior de domicilis, segons ha informat la policia catalana a través d'un comunicat.
1: En total s'han detingut 8 persones, 6 homes i 2 dones entre 28 i 54 anys, als quals se'ls atribueixen delictes de robatori amb força, pertinença a grup criminal i falsedat documental. Se'ls acusa també de cometre robatoris a Catalunya i la Comunitat de Madrid, i els dos grups actuen de manera itinerant i podien arribar a cometre fins a 4 robatoris en un sol dia. Segons els Mossos, van cometre robatoris en localitats com el Picat a Lleida, Sant Cugat del Vallès, Valls o Girona.
0: I encara més successos, perquè els Mossos també han detingut 2 persones en un narcoassalt d'una plantació de marihuana ubicada en una urbanització de Maspujols, municipi del Baix Camp.
1: L'incident s'ha registrat pocs minuts abans de les 10 de la nit d'aquest divendres i en el dispositiu els agents han intervingut també armes de foc. Una persona ha resultat ferida lleu per un perdigó i la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: Obrim plana local, parlem d'obres. L'Ajuntament de Sant Cugat ha iniciat aquest dilluns passat una nova actuació, en aquest cas a l'Església del Monestir.
1: En concret, els treballs contemplen la realització de 3 cales a la capella de Santa Colàstica, Sant Benet i el Campanar, amb l'objectiu d'avaluar les causes dels moviments detectats en l'estructura de l'edifici. Ràdio Sant Cugat, Sergio Morales.
9: De moment s'ha començat a fer una primera cala a la capella de Santa Escolàstica, aprofitant que s'ha retirat el retaule per fer-ne una restauració. Això ha deixat al descobert una esquerda a la paret, fruit d'aquests moviments de tants anys, i la intenció és descobrir el perquè està succeint. Josep Lluís Ortega Blanco és l'arquitecte encarregat de dirigir l'obra.
10: De moment són uns moviments que estan controlats, però segueixen i veiem que hi ha un cert dinamisme. La idea de final de tot el projecte és poder fer un model tridimensional amb tota la caracterització de les cales que s'estan fent de geòlegs, de les fàbriques, per poder previure cap a on aniríem aquests desplaçaments i veure també fer una anàlisi de les possibles futures intervencions.
9: El projecte d'obra preveu un pressupost de 48.000 euros i una durada màxima de 3 mesos.
0: I parlem ara també de gastronomia, i és que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha estat l'encarregada d'inaugurar avui la 37a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt, a la comarca de l'Urgell.
1: Una parada del bo i millor del sector que estarà oberta al públic fins dilluns, a més de 35 activitats gastronòmiques programades. Redició, Meritxell Bernaus.
8: Una fira amb un potencial enorme dins de l'àmbit de la gastronomia, així com ha qualificat la consellera d'Interior, Núria Parlon, la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, que ha inaugurat aquest migdia.
11: A més, un espai per projectar un sector econòmic fonamental per Catalunya, com és el de la gastronomia. Una aposta ferma que es consolida any rere any gràcies a aquest gran esforç i a aquesta suma de compromís i, sobretot, de capacitat de resiliència i d'esforçar-se per ser referents. Una fira que té un potencial enorme.
8: El certamen suma més de 150 expositors entre torronaires i productors artesans i 35 activitats gastronòmiques entre tallers, tastos, degustacions i demostracions culinàries. A part de la descoberta de les últimes novetats torronaires, des de l'organització s'ha fet una aposta decidida per potenciar les experiències a la fira, amb propostes que van des de tastos a cegues, tastos musicals, fins a la descoberta de com es fa l'elaboració del típic torró d'Agramunt.
0: I parlem ja de cultura. Comencem amb cinema, amb el Begú Comedy Film Fest, que viu avui una de les jornades destacades amb una proposta que uneix cinema, memòria i territori.
1: El plat fort és la projecció de La vida secreta de Port Lligat, un documental que permet redescobrir la figura de Salvador Dalí i la seva vinculació amb aquest indret de la Costa Brava. La sessió es completa amb dues produccions més, Tramuntana i El Collada Coral. Tot plegat ens ho explica des de Televisió Costa Brava el Raül Martín.
12: La seva germana, Ana Maria Dalí, 4 anys més jove que ell...
13: El Begú Comedy Film Fest arriba a un dels moments destacats de la seva programació amb una jornada dedicada al cinema i a la figura de Salvador Dalí. Aquest dissabte, el Cinema Casino ha acollit la projecció del documental La vida secreta de Port Lligat, una producció de la Fundació Gala Salvador Dalí, permet descobrir la vida de l'artista i la seva vinculació amb el cinema. La sessió també ha inclòs Tramuntana, un documental que recull la memòria oral de Begú a través dels testimonis dels seus veïns i també El Collar de Coral, completant una proposta que connecta el cinema amb la història i la identitat del territori. Així ho explica la seva directora, Concept Gual.
15: I bé, a partir d'aquí va anar a començar una miqueta doncs, tot el tema, amb el tema coral, doncs que m'hi vaig anar buscant informació i he acabat doncs, fent un vídeo que en principi era amb un objectiu professional simplement i després va agafar més pes el que era l'anècdota aquesta, no?
13: És la primera vegada que el festival col·labora amb la Fundació per incorporar aquesta proposta a la programació. Durant tot el cap de setmana hi haurà més activitats per acabar de gaudir de la 12a edició del Begú Comedy Film Fest.
25: La identificació és total. De fet, l'obra de Dalí...
0: Ens n'anem ara fins a Ulldecona, al Montsià, municipi que ha estat avui el punt de trobada de les passions de Catalunya.
1: Després d'una temporada amb rècord d'espectadors, les diferents entitats ja treballen per preparar les representacions de l'any vinent i impulsar noves accions conjuntes. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
26: Una setantena de representants de les passions de Catalunya s'han reunit aquest dissabte al matí a Ulldecona per preparar la temporada del 2027. La trobada, celebrada al Molí de César Martinell, ha servit per planificar les pròximes representacions, les activitats conjuntes i les accions de promoció de la Federació Catalana de Passions. Escoltem Jordi Carapuig, president de la Federació.
27: Avui es decidirà aquí a Ulldecona el que farem la Federació de cara a l'any de la temporada 27. Llavors, normalment anem fent les diferents trobades de diferents llocs i sempre anem voltant pel país, allà on hi ha una passió, i en aquest cas tocava aquí a Ulldecona. I, bueno, i avui hi ha gent de tot el país, calculem que hi ha unes 60-70 persones representants de les diferents passions.
26: La jornada també ha servit per posar en valor la passió d'Ulldecona, una de les tradicions culturals més arrelades al municipi. També ha comptat amb activitats per descobrir el patrimoni local, com les oliveres mil·lenàries i les pintures rupestres.
0: I fem una darrera aturada a Caldes de Montbui, on estan de festa major i amb motiu de la festivitat avui s'ha inaugurat al Museu Termàlia l'exposició Records de la Festa Major Calderina.
1: Una mostra que fa un repàs de l'evolució de la celebració en els últims 4 segles en aquest municipi del Vallès Oriental. Els visitants hi podran trobar també un munt d'objectes i imatges de com es celebrava la festa fa anys. A Caldes, però també a altres municipis del país, Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
7: Aquest matí s'ha inaugurat l'exposició del Museu Termalià Records de la Festa Major Calderina. La historiadora, Laia Soler, comissària de la mostra, ha estat l'encarregada de fer una primera visita guiada a les autoritats i veïns que s'hi han acostat. Una investigació que ha permès recuperar antics programes de Festa Major, retalls de premsa, imatges i testimonis. Tot plegat ha permès documentar la llarga història de la Festa Major Calderina, una festa que, tal com ha explicat Laia Soler, prové del segle XVII.
14: La investigació se centrava en com havia evolucionat la Festa Major al llarg dels segles. Les notícies més antigues les tenim del segle XVII, però on es comença a trobar més informació és sobretot al segle XIX, perquè tenim la famosa guia Cicerone del Climent Cuspinera i llavors també tenim les notícies de premsa.
7: Una exposició que s'ha inaugurat coincidint amb la celebració aquest cap de setmana de la Festa Major. La mostra es podrà visitar fins al gener de 2027.
0: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça juga avui la 8a jornada de Lliga. Els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 de la tarda.
1: El tècnic Hansi Flick ja va confirmar ahir que Rafinha no jugarà ni avui ni tampoc dimarts davant de Galatasaray en el partit de Champions.
0: Per la seva banda, l'Espanyol ahir va deixar escapar la victòria al camp del Màlaga després d'encaixar l'empat a 1 al temps afegit. Brian Zaragoza havia avançat l'equip de Manolo González al minut 13 de la primera meitat. Parlem ara de waterpolo, cap de setmana europeu pels equips catalans implicats a la prèvia de la Champions femenina. El Sabadell s'ha enfrontat aquest matí al Lilla. Coneguem el resultat en directe des de Ràdio Sabadell. Pau Pituri, bon dia.
17: Molt bon dia, doncs marcador escandalós a favor del conjunt sabadellenc, que s'ha imposat 29-10 a l'equip francès. Ahir ja van golejar també el Dong neerlandès per 26-4 i en els pròxims segons s'ha de confirmar ja aquesta classificació matemàtica per la fase de grups, perquè el Terrassa està guanyant el seu partit d'avui davant el Dong neerlandès per 8-16. Per tant, les terrassenques també sumaran la seva segona victòria i tant el Sabadell com el Terrassa seran els dos representants d'aquest grup D classificats per la fase de grups de la màxima competició europea. Per tant, demà a 1:45, el derbi entre el Sabadell i el Terrassa per decidir el primer de grup, el primer i el segon de grup, però la notícia a hores d'ara, insistim, a punt d'acabar aquest partit 9-16 favorable al Terrassa, és que tots dos equips catalans estaran al sorteig d'aquest dilluns a les 10 de la fase de grups de la Champions femenina.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest doblet pels equips catalans a la Champions femenina. Parlem també de bàsquet. Avui només juga un equip català a la Lliga CB, és el Bàsquet Girona, que visita la pista del Breogán. La prèvia des de Girona FM, Marc Treserres.
18: El Bàsquet Girona disputarà avui la tercera jornada de Lliga a la pista del Breogán, un conjunt que no ha aconseguit mai guanyar a Galícia. De fet, avui tampoc és un bon dia, com a mínim sobre el paper. Els jugadors de Luis Casimiro han començat la temporada platòrics en 2 partits, mitjana de 105 punts. Feia 22 anys que cap equip havia iniciat la Lliga anotant 100 punts o més en les 2 primeres jornades. I això és gràcies al bon moment de forma que viuen tots els seus jugadors. Per exemple, els fitxatges Tevin Brown o Anderson García i Rosin Bolton, com Danko Brankovic, el pivot, Francis Alonso, el base malagueny, o el base croat Dominic Mavrak. El conjunt de Moncho mai ha guanyat en els últims 4 desplaçaments que ha fet des que va pujar a l'ACB contra el conjunt gallec, i per tant avui veurem si aconsegueix trencar la mala ratxa i tornar a recuperar sensacions després de la derrota a Vitoria. L'equip comptarà amb tothom, tret de les baixes ja conegudes de Fielerup i Isaac Vázquez, i veurem si Pluta acaba entrant a la convocatòria, ja que arrossega molestes al turmell des de la setmana passada.
1: Demà diumenge jugaran la resta de catalans. Al migdia, el Força Lleida, la pista a l'Obradoiro, i el Manresa, la del Madrid. I ja per la tarda, la penya visitarà el Baskonia i el Barça rebrà el Palau al València.
0: Amb el repàs de la jornada de l'ACB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Són les 3.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestur, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer Lit 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
3: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
2: Suspesos els primers desnonaments a Badalona. D'aquesta manera començaria a aplicar-se el decret d'habitatge aprovat dimarts al Consell de Ministres i publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de l'Estat. Es tracta de desnonaments cursats als jutjats per via civil. Segons fonts judicials, però, encara n'hi ha que no s'han suspès formalment i que podrien fer-ho abans de la data de llançament. Pel que fa als desnonaments que es cursen per la via penal i que busquen que s'imposi una pena a l'autor a més de recuperar l'habitatge, a la ciutat encara n'hi ha 19 dependents. Recordem que el decret d'habitatge implica, entre d'altres, que es prorroguin 2 anys els contractes de persones al corrent de pagament i es protegeix les persones vulnerables sense alternativa habitacional, sense que això sigui responsabilitat dels petits propietaris perquè ho assumirà l'administració. El Departament d'Educació ha assignat 2,7 milions d'euros a Badalona per finançar obres de reforma, adequació i millora als centres educatius. Els diners formen part dels fons RAM, dotats amb 100 milions d'euros per a 723 municipis catalans, destinat a renovar instal·lacions obsoletes, millorar els tancaments i les lluminàries i retirar elements amb fibrociment. Els municipis poden decidir a quines actuacions destinen els recursos amb l'objectiu de perllongar la vida útil dels edificis i garantir entorns més saludables i eficients. Entre les necessitats més habituals i a la reforma dels lavabos i la substitució de calderes. Els fons es reparteixen segons 3 criteris. El nombre d'alumnes d'entre 3 i 12 anys, l'antiguitat dels centres i les característiques rurals dels municipis. Els diners del programa RAM, però, no es poden destinar a climatitzar les aules, una actuació que s'inclou en el Pla Clima, dotat amb 2.500 milions d'euros fins al 2031.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
6: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
5: I a les 6 i de manera simultània, Futbol de Tercera.
6: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
5: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La ràdio d'una gran ciutat.
8: El millor del Badalona Matí.
9: Seleccionem els millors moments del programa.
8: Badalona Matí. Els millors moments.
10: Els millors moments.
11: Tema, el de l'educació, que ha estat notícia dia sí i dia també en els últims mesos pel malestar dels docents per un empitjorament crònic de les seves condicions, diuen. En aquest context neix un nou moviment de docents, l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ha tingut un paper clau en les mobilitzacions del darrer curs. Un badaloní, professor de l'Institut La Pineda, forma part de la comissió de comunicació d'aquest nou moviment i ens visita avui al Badalona Matí. És en Ramon Castell. Bon dia i benvingut.
12: Hola, bon dia, benvingut. Estic a l'Albenis, no a La Pineda.
11: Ah, l'Institut Isaac Albéniz. Doncs mira, és un error que tenim aquí al guió,
12: costat, sí,
11: que de seguida ho corregim. Benvingut. Ramon, primer de tot, què és l'Assemblea Educativa de Catalunya, quan neix i amb quin objectiu?
12: Bé, bon dia. L'Assemblea Educativa de Catalunya neix cap al febrer. És el resultat de la coordinació d'assemblees de centre de tota Catalunya. Va néixer una mica a partir de les assemblees de Barcelona Nord i s'ha estès per tota Catalunya. Hi ha més de 578 assemblees ja registrades i s'està estenent per tot el territori.
11: Ja existia a nivell local i ara fa el salt a nivell català?
12: Sí, sí. De fet, aquí a la zona del Barcelona no hem tingut una tradició important de moviment assembleari, de centres, i vam fer una mica el salt, una proposta a nivell de tota Catalunya, i la veritat és que ha regit prou, no? O sigui, ara està, diguem-ne, estès per tota Catalunya.
11: Qui en forma part actualment?
12: Són assemblees a, tant d'escoles com d'instituts a tota Catalunya, o sigui, que els centres que formen assemblees i s'inscriuen a assemblees docents formen part de l'Assemblea Educativa de Catalunya.
11: Vostès han tingut veu dins de les negociacions amb el govern, amb el Departament d'Educació? És un dels objectius que es marquen?
12: De moment no hem tingut, diguem-ne, veu en cap negociació. De fet, les negociacions per part del Departament estan tancades des del final del curs passat amb el pacte que van fer en Comissions Obreres UGT i el Sindicat de Secundària, i a partir d'aquí s'han negat a fer cap mena més de negociació. O sigui, de moment estan tancades. És el Departament que ha de moure fitxa i convocar el comitè de vaga, perquè el curs va acabar en vaga i ha començat amb vagues, i segurament continuaran vagues, depèn del que decideix assemblees de la pròxima Assemblea Educativa de Catalunya, però de moment el Departament no s'ha mogut un mil·límetre.
11: Ramon, no sé si no creus que la ciutadania té la impressió que ja hi ha massa interlocutors educatius amb el govern per desencallar aquest conflicte? Parlem de sindicats, altres associacions de mestres i docents.
12: Hi ha sindicats, de fet, un ventall de sindicats important. El que passa és que mai ha vingut una vena de representació de centres, no? D'assemblees de centres. I això és el que s'ha constituït. De fet, hi ha hagut un canvi en el tema representatiu. Si entenem el que va passar cap a finals del curs passat, va ser que dos sindicats, Comissions Obreres i UGT, que són minoritaris en el sector d'ensenyament, juntament amb els sindicats de secundària, van pactar amb el departament. Es va fer una consulta a nivell de tota Catalunya, entre tots els docents, on van votar, estaven ja votant de 90.000 docents a Catalunya, van votar al voltant d'un 65% i el resultat va ser negatiu, de no refrendar a l'acord que va, diguem-ne, signar amb el departament aquests sindicats, no? Per tant, la representativitat i la democràcia, per part dels docents, van dir que no a aquest pacte, no?
11: Hi haurà més mobilitzacions aquest curs?
12: El que he comentat, a finals d'aquest mes hi haurà l'Assemblea Educativa de Catalunya, però es preveu que hi haurà més mobilitzacions.
11: No creu que els principals perjudicats són els alumnes?
12: Sí, sí, totalment. Els principals perjudicats són els alumnes per la qualitat educativa que hi ha en aquest país. Portem més de 20 anys amb una emergència educativa i no s'està donant cap mena de resultat. Falten inversió. El Parlament va aprovar una resolució de que s'havia d'invertir més del 6% en educació, que no s'està complint. Falta inversió en el que és, per exemple, l'escola inclusiva. S'han ficat alumnes d'escoles d'educació especial en escoles normals sense recursos. Falten, diguem-ne, vetlladors, falten, diguem-ne, personal de suport. O sigui, l'escola educativa té un problema important.
11: Tornem al Parlament, perquè dèiem al començament que la cambra ha reconegut l'autoritat dels mestres i ha instat el govern a regular la seva protecció i seguretat jurídica i psicològica. Com ho entomen, això? Esteu satisfets?
12: Bueno, això ha sigut degut al boicot que ha hagut a partir del que més de 1.300 centres de Catalunya s'han negat a fer sortides i colònies en un crit d'alerta de la situació grave d'emergència, no? Ha intentat fer en aquest sentit el govern una mena de sessió, a dir, bueno, reconeixem el paper dels mestres i blindar-los, diguem-ne, de banda. Penso que quan sortim de colònies o sortim de sortides, la quantitat d'alumnes que tens al teu càrrec, i són menors d'edat, és importantíssima, no? O sigui, la responsabilitat és molt gran. És una cosa que havia fa molts anys que havia estat reconeguda, no?
11: La manca d'autoritat a les aules era un punt clau de les negociacions?
12: Hi ha moltes, diguem-ne, demandes. Una d'elles, per exemple, són les ràtios. O sigui, tenim una quantitat d'alumnes a l'aula importantíssima, amb cada vegada més problemes socioeconòmics de diagnòstic a l'alumnat que no s'estan, diguem-ne, resolent. Per tant, la manca d'autoritat a l'aula és una part més d'aquesta, diguem-ne, mancança que estan patint l'educació.
11: El que no ha quallat, sembla, és el contracte de país que reclamava Esquerra Republicana. Els republicans el fixaven un horitzó de 8 a 12 anys a través d'un finançament estable i suficient que donés continuïtat a aquestes polítiques educatives independentment dels canvis de govern. Això creuen que els hi hagués donat més estabilitat? Ho reclamaran?
12: A veure, aquí han estat governant tant socialistes com Esquerra Republicana anteriorment i no han fet absolutament res per millorar la qualitat educativa. O sigui, estirar pilotes endavant, crear comissions, creant, diguem-ne, dilatant tot el procés possible per intentar allargar el període de govern que tinguin, no? No hi ha un pacte de país per solucionar l'educació, no hi ha un interès real per millorar-ho i, per tant, demanem això, no?
11: Amb quins problemes més habituals es troba un docent a l'aula? Què és el que més preocupa?
12: Cada vegada a l'aula hi ha més diversitat. Tenim alumnes amb diagnòstics cada vegada més complicats. Hi ha una problemàtica també socioeconòmica important a l'aula i això no s'està resolvent. El que parlem de l'escola inclusiva, quan parles d'escola inclusiva i tens alumnes amb unes mancances importants i no hi ha recursos per solucionar-los, és una enganyifa, no? O sigui, s'estan tancant escoles d'educació especial i estan posant alumnes en una escola normal. No només afecta a l'alumne que té problemes, sinó afecta a la resta d'alumnes que tenen un dret a una educació, diguem-ne, de qualitat. I, per tant, les mancances són molt greus.
11: Veient els resultats de PISA, que tant han donat a parlar, hi ha alguna cosa que no rutlla, creuen?
12: Els últims 15 anys, els resultats de PISA, anem en caiguda lliure. O sigui, aquesta vegada és que no han sortit perquè han fet trampes al solitari. O sigui, els han advertit com 8 o 9 vegades del govern central de que no estaven fent bé les coses i el govern ha continuat fent-les. O sigui, els resultats PISA és la continuïtat d'aquesta caiguda lliure per la falta de planificació dins del sistema educatiu i la falta de recursos.
11: Com es poden revertir aquests mals resultats?
12: Invertint i preveient un pla educatiu encara lluny, però consultant a la comunitat educativa.
11: Està d'acord amb la nova planificació del departament que recupera el curs veient les lectures obligatòries a batxillerat?
12: Bueno, és un pedaç més de aquesta emergència, no? O sigui, hauríem de seure i parlar d'un pla a llarg termini amb concrecions, parlant amb els docents sindicats per determinar quin full de ruta hem de fer per millorar l'educació.
11: La consellera va plantejar un retorn urgent a escriure a mà, llegir en veu alta i fer més càlcul mental. Com a docent, creu que amb això hi ha prou?
12: Sí, a veure, l'any passat s'han gastat no sé quants milions en comprar tauletes i ordinadors. O sigui, resulta que un any fan un negoci de venent tauletes i ordinadors i entrant en l'aula amb totes aquestes mesures de les noves tecnologies i l'any següent, res, dos mesos després, diuen que s'ha de canviar. O sigui, quina mena de credibilitat d'aquestes propostes, no?
11: A l'Institut Isaac Albéniz patiu calor, patiu fred, no sé si forma part d'aquest pla de climatització. A nivell de climatització, com està la situació?
12: La climatització a les aules és posar ventiladors. De fet, fins i tot l'associació de famílies ha posat ventiladors a primer d'ESO perquè la situació era, i les ha pagat ells, la situació era insostenible, no? Estem parlant de final de curs i principi d'aquest setembre, el calor a les aules era insuportable. Amb 25-30 alumnes a l'aula són, diguem-ne, mesures que s'han de revertir ràpidament, no?
11: Ramon Castell, professor de l'Institut Isaac Albéniz de Badalona, gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí.
12: A vosaltres.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
11: Catalunya ha viscut aquest cap de setmana un episodi de pluges torrencials excepcional. A diversos barris de Badalona s'han acumulat al voltant de 110 litres per metre quadrat i a l'estació del Museu de la Ciutat dissabte es van registrar 152 litres, superant de llarg el rècord anterior del 2016, 83,3 litres, el dia més plujós dels 21 anys de dades d'aquesta estació. Una situació extraordinària que també va obligar l'Ajuntament a activar el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'emergència, amb el tancament d'instal·lacions municipals municipals no essencials i també la cancel·lació d'activitats a l'aire lliure. De tot plegat en parlem avui al Badalona Matí amb l'Oriol Rodríguez, que és meteoròleg badaloní, per conèixer també com s'ha gestionat l'emergència. També tenim al telèfon en Sigfrid Ramos, oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona. Bon dia a tots dos.
10: Hola, bon dia.
13: Hola, bon dia.
11: Primer de tot, Oriol, què ha passat exactament des del punt de vista meteorològic? Quins ingredients s'han combinat perquè es doni aquesta situació?
10: Bé, el que hem tingut és una situació que a priori és típica dels mesos de tardor. Al final, la tardor és l'estació de l'any més plujosa i, per tant, és habitual que tinguem aiguats, que tinguem doncs, fins i tot episodis d'inundacions. Forma part del clima mediterrani. El cert, però, és que aquesta situació podríem dir que ha vingut dopada, incrementada, per un mar que està molt més al calent del que tocaria per l'època de l'any. Estem parlant d'una anomalia al voltant de 3 graus i fruit justament de totes les onades de calor i la temperatura tan desbocada que hem tingut al llarg de l'estiu, que també doncs, ha tingut repercussió al mar. I justament el mar molt calent, al final podríem dir que és una bomba de rellotgeria, és a dir, que si diguem-ne, a l'atmosfera es compleixen les condicions perquè plogui, si tenim el mar calent, és fàcil que plogui i ploure amb molta més intensitat i acumular grans quantitats de pluja com ha passat ara.
11: I Oriol, fins a quin punt podem parlar d'un episodi excepcional, no? Que es parla molt, ha estat insòlid?
10: Sí, a veure, en el cas de Badalona s'han acumulat quantitats en funció de l'observatori, ha sigut una mica irregular, però els valors més importants, per exemple, han estat, i a més mesurats en pluviòmetres homologats, per tant són dades de fiar, fins a 187 litres per metre quadrat a Bufalà i 192 al barri del centre. Estem parlant de quantitats que són, diguem-ne, molt poc habituals. De fet, sí que ja hi ha algun antecedent, tot i que són ben pocs, i els trobem, per exemple, el 12 de novembre del 1988, llavors van caure 231 litres per metre quadrat, o el 31 de juliol del 2002, quan en van caure 218. Per tant, estaríem parlant, si féssim un podi, des del 1968, l'aiguat d'aquest cap de setmana se situaria en el número 3, per tant, tindria la medalla de bronze.
11: Oriol, dèiem que la temperatura del mar ha estat una mica l'origen, no de tot plegat, però podem parlar també d'origen tropical? Es pot parlar de la tropicalització del Mediterrani?
10: Sí, és a dir, si tenim un mar molt calent amb una temperatura semblant a la que pot haver-hi, doncs, per exemple, al Carib, no? Com ha passat sobretot a finals d'estiu, ara ja ha anat baixant la temperatura, però bo, i això, estem a principis d'octubre amb valors de temperatura del mar encara voltant de 24-25 graus, que això és anormal, per aquí, per la nostra zona. A més, com dèiem, el mar al final, amb una temperatura tan alta, el que fa és aportar una gran quantitat de vapor d'aigua, una gran quantitat d'energia, i això el que ha fet és que aquest cap de setmana tinguéssim tota la troposfera, per tant, la capa més baixa de l'atmosfera, saturada d'humitat, i això doncs sí que podem parlar d'aquestes condicions, podríem dir, tropicalitzades, no? I de fet, bona mostra són aquests aiguats tan intensos que són més típics potser d'altres latituds.
11: Li preguntem al Sigfrid Ramos, oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona. Sigfrid, comencem pel balanç. Quines han estat les incidències més destacades que heu hagut d'atendre a Badalona durant aquest episodi?
13: Hola, bon dia. Doncs l'acumulació d'aigua, sobretot a el que seria la via pública, en llocs concrets, baixos i petites esllavissades, alguns problemes estructurals per la gran quantitat d'aigua caiguda, però bueno, inicialment grans problemes no hi han hagut, els habituals que ja coneixem, passos soterrats inundats, en aquesta línia.
11: Sí, Fred, l'Ajuntament va activar el pla...

0: partir d'aquí, doncs, ens enllacem amb el que seria la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya i treballem plegats, coordinadament tant amb bombers, guàrdia urbana, urbanisme, medi ambient, i és el que es fa.
1: Mm-hmm. Davant episodis com aquest, què és el que més us preocupa a nivell de ciutat? Inundacions, mobilitat, bueno, rieres, hi ha alguna zona crítica en concret?
0: Bueno, tenim detectats una sèrie de punts vulnerables, tenim més de 17 punts vulnerables que tenim monitoritzats a hores d'ara i les estem seguint. Encara i així no és un episodi normal, l'Oriol ho ha explicat perfectament, és una situació excepcional i això és fàcil que desbordi qualsevol actuació que es pugui dur a terme. És una situació excepcional, delicadíssima, en la qual la població té que tenir una complicitat clara en relació a les seves actuacions, perquè per molts recursos que hi hagi, realment és molt complexa, molt complexa. És una situació realment fora de lo normal. Això, per una banda, tenim els punts vulnerables monitoritzats i una altra, doncs, una sèrie de punts crítics que tenim que vetllar, o sigui, serien rieres, indudablement, el treball que s'ha tingut de tot el que sigui drenatge, permeabilitat, també el front litoral juga un paper molt important aquí també, els riscos que tenim en els diferents llocs de la ciutat i, en fi, una situació delicada.
1: Cada vegada parlem més d'aquests episodis meteorològics extrems. Això, Siegfried, està fent canviar els protocols o la manera que teniu de treballar, d'organització?
0: Indudablement. De fet, l'INUNCAT del 2026 ja ha fet uns canvis importants en els quals aboca molta força també a el que seria la informació de la ciutadania i la publicitat per part de tothom. D'aquí venen els missatges de saber. Segurament s'acabaran de perfilar una mica millor, però és un moment que ens toca capdalt a tots, no només als serveis d'emergència, però sí, obliga a una modificació total, a la coordinació més eficient, a que tots els serveis estiguin en ordre, a fer una feina prèvia i una feina posterior de rehabilitació. És el moment de les emergències, malauradament, però les emergències són sobtades i han d'una forma com ara, no? El moment d'ara mateix.
1: Parlaves ara dels avisos de saler. No sé si creus que hi ha un risc, que si s'envia massa sovint, de vegades es parla, Després d'una situació que no acaba sent tan greu com es preveia, la població acabi restant-li importància o no fent-li cas. Què n'opines?
0: Segurament, jo no soc un expert en comunicació, segurament s'ha fet molt esforç per arribar a aquest desalert, molts esforços tècnics per poder dur-los a terme. Cal confiar en les persones que treballen en aquests àmbits, igual que el que són prediccions meteorològiques, no? Seria pràcticament la mateixa visió. És una predicció meteorològica. Si creiem en el que és la ciència i la tecnologia, tenim que pensar que això s'està fent. En cent sí que és cert que s'està treballant per poder-ho millorar, si hi ha algun matís que es tingui que corregir, però l'ES Alert és un èxit i funciona, i és fins i tot amb l'ES Alert, i continuen havent-hi morts, malauradament, abans d'ahir, és amb l'ES Alert, i passa això. Imaginem-se sense l'ES Alert. Sí. És que no és moment d'analitzar si això és negatiu, sinó que és positiu, i el que hem de fer és assolir una millor eficiència del missatge, no?
1: I encara es continuen produint, malauradament, aquestes conductes imprudents per part de la població, tot i l'enviament d'aquest desalert, digues, Oriol.
0: Sí, estem cansats de desalert i continuem veient actituds que cobres les xarxes socials, els vídeos, i és al·lucinant.
1: Exacte.
2: Sí, anava a dir que justament comentava, no?, el tema aquest de l'autoprotecció, que és molt important. Vull dir, s'ha fet molta feina i se n'està fent, i més que se n'hauria de fer. En aquest sentit, volia comentar també que fa un any i mig, aproximadament, es va portar al ple de l'Ajuntament de Badalona una moció, que vaig tenir l'oportunitat de poder-la defensar, que justament el que es proposava era millorar la senyalització de les rieres i de les zones inundables aquí a Badalona. Al final, Badalona forma, diguem-ne, part de l'àmbit geogràfic del Maresme. Tenim rieres que travessen la ciutat de muntanya cap a mar, que quan plou molt aquests carrers s'omplen d'aigua i poden arribar a arrossegar cotxes, com ha passat, de fet, en el passat. I el que deia, no?, que aquesta moció el que defensava, i que va ser aprovada, a més, per unanimitat, que poques vegades passa això aquí a l'Ajuntament, això, no?, millorar la senyalització, indicar aquests carrers que són rieres, doncs, que són zones inundables, recuperar, per complementar el nom actual dels carrers, però recuperar aquests noms de les rieres perquè la gent sigui conscient d'on viu, perquè hi ha molta gent que no sap, per exemple, que l'Avinguda Martí Pujol és una riera, o que l'Avinguda Sant Ignasi de Loiola i la Rambla Sant Joan és una riera, i que, per tant, són zones perilloses quan hi ha aquest tipus d'episodis, però que, també permeteu-me dir que, malauradament, que almenys que en tingui constància, no s'ha fet cap avenç en aquest sentit, malauradament, i ens hem de trobar en una situació d'aiguats, que tant de bo això sigui la manera d'esperonar, doncs, a tots els polítics de l'Ajuntament, de l'oposició, del govern,

0: per fer alguna cosa justament per millorar també aquesta capacitat d'autoprotecció i de coneixement de l'entorn de la ciutat on vivim.
1: Oriol, sembla que no es va acabar de formar aquell mini huracà mediterrani, no? Que en un primer moment es va anunciar.
0: Sí, exacte, no es va arribar a formar. El que vam tenir va ser tècnicament el que s'anomena un sistema convectiu de mesoscala, que perquè ens entenguem, bàsicament és un conjunt de tempestes molt organitzat, que dura moltes hores, que té una extensió doncs, important, que porta precipitacions molt destacables i que va anar resseguint tota la línia de la costa molt lentament, i això va afavorir doncs, que es produïssin aquestes quantitats de pluja tan importants i, a més, amb intensitats molt elevades. Vull dir també que, malgrat que pugui semblar que no, però a Badalona vam tenir molta sort en aquest sentit, perquè si bé van caure quantitats, ho dèiem, properes a aquests 180-190 litres per metre quadrat en no gaires hores, no va haver-hi gaires moments en els quals plogués, podríem dir, amb una intensitat torrencial, sinó que va estar plovent de manera, diguem-ne, abundant, intensa, durant molta estona, però aquestes puntes d'intensitat torrencial van ser poques i, a més, van estar bastant espaiades. Això va fer que no es produïssin, diguem-ne, riarades com s'haguessin pogut produir i com, de fet, va passar aquí al costat del Maresme en diverses poblacions amb inundacions molt importants. Per tant, en certa mesura, vam tenir sort que va ser una pluja abundant, d'aquella espessa d'anar fent, però que vam tenir poques puntes, podríem dir, de torrencialitat.
1: Aquest mini huracà del qual es parlava se l'anomena Medica?
0: Sí.
1: I creus que si s'hagués materialitzat la situació hauria estat encara pitjor?
0: Probablement el que hagués passat si s'hagués acabat produint aquest medicà, no? Aquest cicló mediterrani amb característiques tropicals, clar, és difícil de saber què hagués passat exactament, eh? Podria ser que hagués plogut més, però segurament el factor més diferenciat és que hi hagués hagut ventades més intenses. Al final, un cicló d'aquestes característiques va acompanyat de ratxes de vent que poden superar els 100 km per hora, cosa que no va passar. En cas que hagués passat, doncs, evidentment, això hagués pogut produir altres problemes perquè amb el terreny tan saturat, l'estabilitat de molts arbres, no?, de les arrels dels arbres, es veu compromesa i, per tant, probablement hagués hagut doncs, moltes incidències en aquest sentit.
1: Que fenòmens com aquest al Mediterrani costen de veure?
0: Costen de veure, però existeixen, hi ha antecedents. Per exemple, vull dir, és una anècdota, per dir-ho així, no? Però a mitjans dels anys 80, TV3 era l'única televisió a l'Estat que tenia el Meteosat en directe, el satèl·lit Meteosat. Es va produir, en aquest cas a les Illes Balears, un medicà, un cicló amb característiques tropicals. En aquell moment, els observadors de l'Institut Nacional de Meteorologia de Palma no tenien accés a aquestes imatges, van trucar a TV3 i TV3 va mostrar en directe per televisió aquestes imatges i això va servir perquè els predictors de Mallorca doncs, poguessin actuar i poguessin veure què és el que estava passant. Per tant, aquesta anècdota curiosa, no?, dona doncs, informació en el sentit en què veiem doncs, que aquest tipus de fenòmens ja han sigut, però el que passa amb l'escalfament global és que aquests fenòmens poden ser cada vegada més freqüents i també cada vegada més intensos.
1: I, Siegfried, també et volia preguntar, ara mateix quina és la situació a Badalona? No sé si encara esteu treballant en algunes de les incidències aquest temporal del cap de setmana.
2: Mira, m'has agafat ara que estava parlant per l'altre telèfon amb el Segat. Encara, la situació ara és canviant i també s'ha intensificat a la part dels Vallesos i estem seguint l'episodi, no puc dir-te res més perquè ara estic a punt de posar en marxa també tota l'operativa que tenim aquí. Amb la qual ara la situació és, inicialment, aquestes pluges fins a les 14 hores és la informació que tenim que ens activarà, però bueno, no, prefereixo no donar una opinió referent a l'evolució, perquè això millor seria l'Oriol a nivell meteorològic que ens podria donar la informació, perquè és molt canviant i és delicada. S'afegeix a aquesta intensitat de pluja que hi ha hagut aquesta nit, per la qual ara seria el moment d'això, de problemes estructurals, perquè és l'avisada més potent, caiguda d'arbres, segurament algun és alert que ha vingut a un i vindrà un altre avís, en fi. Per la qual la situació és emetent, caldrà estar emetent i treballant aquests punts vulnerables i crítics que tenim detectat i en la mateixa línia que s'ha treballat fins ara i a veure si té més sort i fa el menys mal possible, no?
1: Si això hagués passat en un dia laborable entre setmana, la gestió, Siegfried, creus que hagués estat més caòtica, més complicat de gestionar tot plegat?
2: Bueno, tot el que sigui gestió de massa, gestió de... Hi ha molts punts que estan encara treballant, que així la gent va treballar, el que són restriccions de la mobilitat és un altre dels aspectes que en el futur ens tocarà treballar de forma intensa, perquè clar, estan en què decidir doncs, restriccions potents de mobilitat i sobretot en l'àrea metropolitana, escoles, instituts, proves mèdiques, entorns laborals que potser no poden realment designar del personal. És un canvi de paradigma molt potent que té unes afectacions greus, sèries, i que necessita d'un treball molt curós fora de l'emergència, però ara no es dona tregua, ara estem dins de l'huracà i no... Jo, en fi, és que tinc que marxar, no puc continuar l'entrevista, ho dic perquè si no hi ha res més, jo us agrairia que em deixéssiu.
1: Sí, Siegfried, cap problema. Doncs sí, sí, aneu a descansar, que déu-n'hi-do també la feinada que heu fet durant aquest cap de setmana.
2: No, és a seguir l'operatiu.
1: I tant, ja continua
2: en marxa. I llenço la mà a l'Oriol perquè ha explicat una cosa anteriorment que jo l'he seguit des del moment que va sortir i és molt interessant, m'agradaria contactar. Si em passeu el contacte d'ell, per favor.
1: I tant, te'l farem arribar.
2: Sí, moltes gràcies. Gràcies, Oriol.
1: Gràcies, Siegfried Ramos, oficial de Protecció Civil a l'Ajuntament de Badalona, per la seva intervenció. I ara que dèiem això, Oriol, que la temperatura del mar es preveu que vagi pujant. Per tant, fenòmens com aquest ens hem d'acostumar, cada vegada seran més habituals.
0: Sí, a veure, és una mica el que dèiem, és a dir, són fenòmens que de per si formen part del nostre clima, del clima mediterrani, és a dir, si parlem amb els nostres pares, els nostres avis, segur que tenen històries d'inundacions, de riarades, del riu Besòs desbordat, etc. El que passa és això, no?, que amb un augment de la temperatura, que implica també un augment de la temperatura de l'aigua del mar, i per tant aquesta major energia, aquesta major, diguem-ne, quantitat de vapor d'aigua a l'atmosfera, sí que és cert, episodis com els d'aquest cap de setmana o com el que estem tenint ara mateix aquí a Badalona, per exemple, també amb aquestes pluges que estan sent intenses ara mateix, doncs segurament seran cada cop més freqüents i més intensos. Tot això sempre intercalat en períodes de sequera, que també formen part del nostre clima i que amb el canvi climàtic també són cada vegada més severes, més extenses i més perllongades, no? Com la que vam tenir entre els anys 2021 i 2024.
1: I Oriol, ja per anar acabant, aquest episodi de pluges, podem dir que entra el top 3 de registres a Badalona, de l'Observatori Municipal?
0: Sí, és el que comentava abans, és a dir, sí, hi havia, diguem-ne, el dia més plujós des de que hi ha dades a Badalona, que de manera continuada, que això és el 1968 fins a l'actualitat, el top 1, per dir-ho així, la medalla de bronze se l'emporta aquest 12 de novembre del 1988 amb 231 litres per metre quadrat. En aquella ocasió, i de fet hi ha imatges que corren per internet, que crec recordar que les va emetre, en aquest cas, Televisió de Catalunya, doncs hi havia imatges que es veia la Riera de Canyet, és a dir, l'Avinguda Martí Pujol, l'aigua desbordada i arrossegant cotxe riera avall. En segona posició hi ha el 31 de juliol del 2002, llavors van caure 218 litres per metre quadrat, una tempesta, de fet, no va haver-hi pràcticament llamps, va ser pluja constant, abundant, durant la nit i matinada de l'últim dia de juliol i el primer d'agost a tota la zona del Baix Maresme. A Taià, per exemple, es van acumular, si no recordo malament, 240 litres per metre quadrat, a Montgat també, per tant va ser tota aquesta zona molt afectada, també amb inundacions, i en tercer lloc trobaríem l'aiguat d'aquest cap de setmana. Tot i això, quan parlem, això estem parlant, diguem-ne, d'acumulació total, d'acumulació total de pluja. Però el que fa mal no és tant tot el que s'arriba a acumular, sinó la intensitat, és a dir, en quanta estona cau aquesta aigua. I sí que trobem aiguats amb menys quantitat de pluja, però amb una intensitat major, que són els que han causat més danys, com per exemple el 14 de setembre del 99, quan, una altra vegada, la Riera Martí Pujol, no?, la Riera de Canyet, es va desbordar, va arrossegar cotxes, i la policia municipal va haver de rescatar persones de dins dels vehicles al centre mateix de la ciutat. Per tant, són episodis que es poden anar repetint.
1: I ara mateix, Oriol, durant la tertúlia hem rebut un alert. Quina és la situació, quina és la previsió en aquests moments?
0: Bé, ara mateix s'ha format un altre sistema convectiu, no tan intens com el del cap de setmana, ni tan, diguem-ne, organitzat, però que s'ha format sobre el mar, ha anat entrant. De fet, hi ha hagut inundacions ja importants, per exemple, altra vegada a Granollers, on han caigut més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. S'acosten ja als 100 litres en aquest punt del Vallès Oriental. En el cas d'aquí a Badalona, també està plovent amb intensitat. De fet, venint cap aquí, es veien, no?, per exemple, el torrent de la Font, que és dels pocs torrents que està descobert al centre de la ciutat, just per sobre l'autopista, doncs, que ja començava a baixar amb alegria, i és que, de fet, ja portem quantitats que superen altra vegada els 30 litres per metre quadrat a bona part del terme municipal, i pensem que al llarg d'un any habitual superar els 30 litres en un dia potser passa un parell de vegades l'any, tres, no és una cosa gaire freqüent, per tant, estem parlant una altra vegada d'un dia d'aiguats intensos que cal estar atents. Tot això s'anirà traslladant en direcció nord-nord-est, per tant, anirà resseguint el Maresme, Vallès Oriental, s'anirà cap a les comarques de Girona, per tant, segurament d'aquí a no gaire estona, aquí a Badalona, la intensitat de pluja anirà minvant, i com de fet es deia l'espai del temps d'abans d'aquesta entrevista, doncs en principi la tarda serà força més tranquil·la.
1: Molt bé, Oriol Rodríguez, meteoròleg badaloní, moltíssimes gràcies per venir avui al Badalona Matí.
0: A vosaltres.
1: Fins aviat. Gràcies.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: El fenomen meteorològic insòlit d'aquest cap de setmana, ara en parlàvem, ha tornat a posar el riu Besòs al centre de l'actualitat. Les pluges van fer que el cabal les disparés, multiplicant 215 vegades el seu volum habitual. La crescuda del riu ha tornat a evidenciar que vivim en un territori amb risc d'inundació, ja que en alguns trams el riu va estar un metre i escaig de desbordar-se a Sant Adrià de Besòs. I aquí apareix un dels grans projectes de transformació del litoral, el Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies, amb la construcció del futur Catalunya Media City, una zona on una vegada més l'esplanada ubicada davant la nau de turbines s'ha negat d'aigua. Per parlar-ne de tot plegat, avui visita el Badalona Matí en Ferran Falcó, que és el director del Consorci del Besòs. Ferran, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Ferran, com valores l'episodi viscut al Besòs? Consideres que la resposta davant això ha de ser conèixer millor el risc d'inundació, adaptar-nos i també invertir en reduir-lo?
3: Sí, això és... Ahir vaig tenir la necessitat de fer una piulada, que suposo que és el motiu pel qual em vareu trucar, en la qual explicava, sense alarmismes, que evidentment l'episodi d'ahir va ser un episodi extraordinari, va ser un episodi potent, 937 metres cúbics segon, vol dir que vam tenir un cabal molt, molt important en el riu Besòs, però això no vol dir, perquè també ho vaig llegir-ho ahir en algunes piulades, que hàgim de desistir de la voluntat de treballar bé, prenent les mesures que s'han de prendre per mirar de minvar els riscos d'inundabilitat que té aquest sector, doncs que hàgim de, diguem, baixar els braços i abandonar la possibilitat de desenvolupar-lo. A mi em sembla que això té un punt fins i tot d'absurd i de contrahistòric. Mai a la història de la humanitat cap humà ha decidit no travessar un riu perquè el primer que va travessar-lo es va ofegar. El que s'ha fet és inventar-se un pont. Mai cap japonès ha decidit deixar Tòquio perquè hi haguessin terratrèmols. El que ha fet han estat edificis capaços d'aguantar-los. Mai cap de nosaltres hem decidit deixar de fer un edifici perquè es pogués incendiar. I hem pres mesures, escales d'evacuació, extintors, el que sigui, per fer possible que aquell edifici fos el màxim de segur possible, no? Per tant, ni els holandesos van deixar Holanda, malgrat que els Països Baixos són un país inundable, ni els londinencs han deixat Londres. Tothom ha treballat perquè el seu territori fos el més segur i el més resilient possible. I aquí sempre hem dit que passaríem de tenir un sector contaminat a tenir un sector descontaminat, que passaríem de tenir un sector inundable a un sector resilient, que no vol dir no inundable, mai hem dit que deixi de ser-ho, i que passaríem de tenir un sector que no té cap mena de vida ni d'activitat, llevat la que faci la distribució elèctrica avui per avui, que tenim un sector ple de vida, amb activitat econòmica, amb activitat residencial, amb activitat comercial i amb activitat de formació, d'innovació i de cerca.
1: Ferran, en aquesta piulada que feies, en aquest fil de comentaris a la xarxa social X, deies que el PDU de les Tres Xemeneies es va aprovar l'any 2023 amb un informe favorable de l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, incorporant, a més, aquestes mesures, no, d'inundabilitat exigides segons el mapa de perillositat i risc d'inundació vigent, no, el MAPRI. Dius que per responsabilitat vau decidir anar més enllà, oi?
3: Sí. El PDU es va aprovar considerant uns 40 metres cúbics segon d'aigua circulant pel sector. No vol dir baixant pel riu, vol dir circulant pel sector de les Tres Xemeneies. 40 metres cúbics segon d'aigua. I nosaltres ens vam adaptar als requeriments del nou MAPRI i de la nova normativa europea, i vam augmentar aquests 40 metres cúbics segon d'aigua circulant pel sector a 310 metres cúbics d'aigua circulant pel sector. I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'urbanització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst de fer-hi. I això ens va portar a prendre que estan relacionades en el projecte, que per cert està a exposició, està en aprovació inicial esperant l'aprovació definitiva i està penjat a la nostra web. Això ens va portar a dissenyar uns projectes d'urbanització que tenen algunes singularitats. Per exemple, les cotes dels carrers. La cota del carrer Dolores Ibàrruri, que és el central d'aquest sector, passa de 4,70 m actual a 6 metres. Tanmateix, es genera la capacitat de circular aigua amb la creació de passos, de sifons, de connexions hidràuliques que ho facin possible. Es dissenyen uns sifons, per exemple, per sota del nou col·lector, futur col·lector de Llevant, que el que han de poder fer també és conduir aquesta aigua. I, en definitiva, el que intentem fer amb aquestes mesures és aconseguir que, en un cas de desbordament, i aquí hi ha les famoses T50, T100 i T500, que són... la T50 és que hi hagi un episodi d'inundació amb una probabilitat d'un 2%. La T100 és que hi hagi una possibilitat d'inundació amb una probabilitat d'un 1% a l'any. I la T500 és que hi hagi una possibilitat d'inundació amb una possibilitat d'un 1,2% a l'any. Doncs bé, amb aquestes tres modalitzacions, el que hem fet ha estat prendre tota una sèrie de mesures. Amb sifons, amb les cotes dels carrers, amb la plataforma, usant la plataforma inferior del carrer Olímpic, que actuarà com un sifó quan la passera que es farà dins al carrer Olímpic amb el desenvolupament d'Inditex es posi en marxa, amb el nou pas soterrat per l'Avinguda Maresme, que també actuarà com a sifón, i també amb tots els suds, les zones verdes deprimides, que es projecten en el parc perquè puguin aguantar, filtrar, aguantar, vull dir, amb llàmines d'aigua, filtrar i absorbir aigua durant un episodi d'aquestes característiques.
1: I Ferran, hi ha una qüestió que va més enllà, oi, de les tres xemeneies, perquè aquest nou mapa de risc amplia la zona potencialment inundable també en tot el Poble Nou, fins més enllà també del port de la ciutat, no?, de Badalona. És un problema territorial.
3: Sí, evidentment els modelatges del MAPRI fets amb aquest model que hem pres nosaltres, el que determina és que en cas d'una inundació, d'un desbordament del riu Besòs, l'aigua arribaria evidentment a barris de Barcelona fins al Poble Nou i arribaria també fins al barri de la Mora de Badalona i probablement també al barri del Gorg. Molt o poc? Poc, però en tot cas arribaria. I per això nosaltres, a banda de dissenyar mesures pel que és el nostre sector, el sector de les Tres Xemeneies, el que hem fet ha estat estudiar mesures que no són dins del nostre sector i que jo crec que l'important aquí és que, a més de que nosaltres fem la feina que tenim encomanada de fer de tirar endavant aquest sector amb seguretat i prenent les mesures que determinem, d'altres facin la seva de feina. I aquí és on, per exemple, hem presentat a Adif una proposta perquè s'elevi el pont del ferrocarril. Perquè ahir aquest pont del ferrocarril va estar a un 82% de la seva capacitat. És a dir, ens vam quedar a punt de que fos realment desbordat pel riu. I això fa anys que es diu i fa anys que en parlem. I jo crec que precisament la lliçó d'ahir és que aquesta mena d'actuacions s'han d'accelerar i que aquest és un pont que actua de barrera en el cas d'una crescuda importantíssima del riu Besòs i que hauríem d'augmentar el seu gàlib. Però n'hi ha més. Hi ha més mesures en aquest sentit, no? De moment, el que podria fer Adif en el pont del ferrocarril, i crec que farà, serà reposicionar tubs de servei que estan en el propi pont avui. I que si agafeu una fotografia els veureu perquè són una llenca de tubs que està sota l'estructura del propi pont. Si els mouen i els reposicionen, doncs més capacitat de passar aigua tindrem. O reobrir el pas per sota del Maristany, al marge dret de la desembocadura. Allà hi ha hagut actuacions per evitar, precisament, que persones hi poguessin acampar o viure a posició de New Jersey's, d'impediments, etc. Tot el que siguin impediments que l'aigua pugui córrer s'han de poder anar traient. I també en matèria de manteniment, la Diputació de Barcelona, que és la qui ens fa aquesta feina i per cert la fa molt bé, doncs probablement hagi d'augmentar el seu nivell de manteniment del que és la llera, no? En definitiva, a mi el que em sembla és que davant d'un episodi com el d'ahir, el que no hem de fer és creure'ns que no li podem fer front. El que hem de fer precisament és actuar i prendre mesures perquè aquest desenvolupament i aquesta vida que volem crear en aquest sector, que en aquests moments està descontaminat, està contaminat, doncs ens permetin gaudir d'un espai que en episodis extraordinaris doncs serà inundable, però que en la vida normal i ordinària de la nostra societat serà plenament, plenament operatiu.
1: Ferran, aquesta proposta, no?, que vau presentar a DIF d'elevar el pont del ferrocarril per on passa la R1, entenc que aquest projecte, de moment, en quin punt es troba? S'ha avançat en aquest sentit? Teniu alguns terminis per part de DIF?
3: Clar, aquesta no és la nostra competència ni és la nostra feina. Nosaltres el que vam fer va ser traslladar-ho al... Primer, parlar-ho amb el responsable de DIF a Catalunya i, segon, traslladar-ho també al Departament de Territori, que és el nostre departament de referència, perquè hi ha la Secretaria d'Infraestructures. Ells tenen aquest estudi que vam voler encarregar a Barcelona Regional, és un estudi que el que preveu és situar la cota de la solera del pont a 8,69 m i el carril de la via a 9,89 m, és a dir, més elevat del que ho és en aquests moments, i això implica també alguna obra que seria ben positiva per tots nosaltres. Implica que per l'aterratge d'aquesta nova via, per exemple, hauríem de moure l'estació de tren de Sant Adrià, la qual cosa és una perfectíssima oportunitat per tenir una millor estació de tren a Sant Adrià de Besòs, que bé que se la mereix la ciutat i bé que la necessitarà quan les tres xemeneies estiguin a ple rendiment i quan Inditex estigui a ple rendiment. Per tant, jo vull veure el got mig ple i vull veure les possibilitats que se'ns obren a partir dels projectes de transformació que tenim en el sector. Si no fem res i ens rendim i admetem que com que és inundable no s'hi pot fer res i no s'hi ha de fer res, seguirem igual, exactament igual. I cap de les mesures de millora que hem posat sobre la taula no es faran perquè no s'han fet els darrers 100 anys i no es faran tampoc en els propers 100. I em sembla que el barri de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs, que pateix perquè és inundable i també perquè té una xarxa de clavegram insuficient, amb un projecte com aquest pot millorar. Per tant, no només estem parlant de les tres xemeneies, estem parlant del conjunt, de l'àmbit d'influència de les tres xemeneies, que és molt més gran i ens convida a seguir fent les coses millor i a invertir en infraestructures que ens permetin superar episodis com el d'ahir, que dic que va ser extraordinari, que va ser realment molt potent. Jo a la nit, quan vaig veure la quantitat d'aigua que estava caient i seguia una mica les pàgines de l'Agència Catalana de l'Aigua per veure quants litres d'aigua estaven passant en aquell moment en el cabal del riu Besòs, vaig pensar que podíem acabar tinguent un episodi d'aquests que només hem modelat, no? Finalment no va ser així, però vam estar a punt. I, per tant, això no vol dir que no pugui passar en el futur, i això ens convida, jo crec que ens ha d'esperonar a treballar per fer el que sempre ha fet la humanitat, que és sobreposar-se a les inclemències i per realment fer polítiques d'adaptació al canvi climàtic que siguin pràctiques i eficaces, i aquestes ho són.
1: Ferran, també parlaves d'un sistema d'alerta primerenca, no?, amb Protecció Civil, Sant Adrià i Badalona. En què consisteix això? Com funcionaria?
3: Bé, això ho estem treballant amb Protecció Civil. De fet, també ho hem donat a conèixer a l'equip de Protecció Civil de Badalona. És un sistema d'alertes que el que farà serà a la població que viu en el barri de Sant Joan Baptista o que viu al barri de la Mora o que viurà a les Tres Xemeneies poder-li vestir, igual que es fa avui per avui, amb el SES Alert que ens envia Protecció Civil, doncs tenir un sistema d'alertes per la població que allà hi viu, perquè simplement es confinin, pugin a habitatges més alts, etc. Recordem que les Tres Xemeneies en planta baixa no es permet habitatge, per exemple. Per tant, es prenen tota una sèrie de mesures que, igual que avui, quan el riu doncs puja de cabal, es proveix d'entrar i hi ha tot un sistema de barreres que ho fa impossible, doncs tinguem mesures també per alertar la població, perquè vivim en situacions en què cada vegada més aquesta cultura del risc i de la pròpia protecció i de la prevenció doncs, han de ser més evidents i les hem de tenir més clares. No?
1: Molt bé, Ferran, ja per acabar, pràcticament no ens queda temps. Com avança el projecte del Catalunya Media City? Hi ha alguna novetat pel que fa al calendari, avenços?
3: Bé, doncs ara estem a l'aprovació inicial dels projectes d'urbanització, aquests projectes que t'explicava, que inclouen aquestes mesures. Esperem al novembre, a la primera setmana de novembre, tenir les aprovacions definitives i a partir de les aprovacions definitives entrar ja en el que seria la redacció de plecs, la licitació d'obra, per poder començar una de les fases d'urbanització del sector. Per tant, seguim tirant endavant amb molta il·lusió i molt segurs de que el que estem fent no és pas empitjorar el nostre entorn, sinó millorar-lo i d'una manera molt, molt, molt ostensible i molt, molt, molt important.
1: Ferran Falcó, director del Consorci del Besòs, gràcies per atendre'ns avui en directe al Badalona Matí. Que passi un bon dia.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat.
4: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Saludem en Jaume Forés. Què tal? Bon dia, Jaume.
5: Bon i plujós dia.
1: Bon i plujós dia. És el moment de parlar de teatre. Avui ens parlaràs del cinquantenari del Teatre Lliure.
5: Sí, exacte, perquè aquest 2026 el Teatre Lliure celebra els 50 anys de trajectòria, diríem, com una de les institucions escèniques més importants del país, i tampoc ha estat absent de les pluges, perquè el passat dissabte havien de fer la festa pública, havien preparat una festa a l'aire lliure a la plaça Margarida Xirgo de Barcelona i es va haver d'anul·lar per les pluges que ens van afectar dissabte. Però tot i així, la programació de la celebració serà com tota la tardor, durarà tota la tardor. Perquè, clar, el Teatre Lliure va començar a caminar el 2 de desembre del 1976 amb una estrena d'una obra que es deia Camí de nit 1854, escrita i dirigida per Lluís Pasqual, que parlava sobre l'origen del moviment obrer català. I, com tots sabem, s'ha convertit doncs, en una de les principals institucions teatrals de Catalunya i jo fins i tot diria que d'Espanya, perquè 50 anys doncs, donen per molt. No? Va començar com una cooperativa, després es va transformar en una fundació i tot va començar sota un lema que ells encara utilitzen avui dia, que és un teatre d'art per a tothom, que és un lema que ells van prendre del Piccolo Teatro de Milà, que aleshores estava dirigit pel Giorgio Strehler, que és un dels noms més importants del teatre europeu. No? L'equip fundador, van ser molta gent, però l'equip fundador de la cooperativa del Lliure, diríem que els noms més destacats eren la Carlota Soldevila, el Lluís Pasqual, el Pere Planella i, evidentment, el Fabià Puigcerver, que era un escenògraf i director de teatre que va revolucionar l'escena catalana i que, bàsicament, era l'ànima principal del Lliure i que ens va deixar a principis dels anys 90 massa aviat. Diríem.
1: També actors i actrius d'aquella primera fornada, no? Aquí trobem noms de prestigi com ara Lluís Omar, no?
5: Sí, exacte, el Lluís Omar, l'Anna Lizaran, la Imma Colomer, la Montse Alcanyiz, el Fermí Reixac, aquests ja hi eren des del principi, i encara alguns que potser no estaven els primers anys, però de seguida van formar part de l'equip de Lliure, com la Emma Vilarassau, el Jordi Bosch, vull dir que és una veritable escola del teatre català, eh? Sí. I clar, en mig segle doncs, han passat moltes coses, no? Han tingut crisis, han canviat directors, tots coneixem, per exemple, quan el Lluís Pasqual va acabar dimitint el 2018-19, i que han tingut episodis més brillants i alguns una mica més truculents. Sí. Ha canviat de seu, va passar de Gràcia, al Lliure Gràcia, on la cooperativa Lleialtat Sencer de Gràcia va saltar a Montjuïc, que és on avui dia el coneixem, però després el 2010 va tornar a recuperar el Lliure de Gràcia, ara té aquestes dues seus. Diríem, ha passat per molts llocs, sí. Ara mateix està comandat pel Julio Manrique i cal dir que l'equip de Lliure, és a dir, la gent que treballa dia a dia Lliure entre les oficines, els tècnics, la gent de sala, la gent de neteja, no? Tota aquesta gent que és tan important, actualment dona feina a 90 persones de forma fixa, vull dir que és una empresa bastant gran, eh? Ens hem de fer aquesta idea. I mira, si et sembla bé, parlarem una mica de què han preparat aquesta tardor per celebrar aquests 50 anys.
1: Molt bé, fem un repàs.
5: Fem un repàs.
6: Antigament, el teatre era millor. També volíem donar les gràcies a les persones que varen fer possible aquesta casa i que van aixecar un espectacle tan emblemàtic com la Vella Helena l'any 1979, els fundadors del Teatre Lliure.
7: Tinc esperit lliure!
8: Ho
6: tenien un somni i gràcies al seu esperit cooperatiu avui nosaltres podem pujar en un escenari fet amb les seves pròpies mans. Això és... Tots fent... La vella Helena!
5: Doncs, com acabem de sentir, això és el tràiler de l'obra, una de les obres que ara mateix està en cartell, que és Tot fent la vella Helena, que és un d'aquests espectacles que han programat per celebrar aquest 50è aniversari, no? La vella Helena és una opereta del Jacques Offenbach que es va fer a l'any 79, és a dir, al principi gairebé del Teatre Lliure, dirigit pel Pere Planella, i que ara un equip format per el Miquel Masfiol, que és un director i dramaturg balear, que ja ens va regalar una trilogia fantàstica que ell deia de la condició millennial, en què adaptava clàssics de la literatura des d'una perspectiva contemporània, va adaptar Les penes del jove Werther, Els miserables... Doncs ell ha agafat com l'espectacle que va muntar el Pere Planella el 79 i l'ha convertit en una cosa nova, no? Com si avui dia una nova companyia volgués fundar el llibre des del principi. Llavors és bastant irreverent, és molt divertida, això ho fan el Llibre de Gràcia, i recupera com tota aquesta essència cooperativa en què tothom feia una mica de tot del llibre, no? És una mirada contemporània a aquells orígens. Però no és l'únic espectacle que s'ha programat pels 50 anys. Per exemple, el Lliure de Montjuïc, i crec que ja en vaig parlar a l'últim programa, fins a aquest diumenge encara podeu veure l'Òpera de Tres Rals, aquest gran musical de Bertolt Brecht i Corbail, dirigit per la Marta Pazos, que va inaugurar també el 50è aniversari del Grec Festival de Barcelona i que ara està en el Lliure. Però al llarg de la tardor anirem trobant més obres. Tindrem El retorn de l'herència, Matthew López, dirigit pel Josep Maria Mestres, que va ser un gran èxit de fa un parell de temporades i tornarà. Hi haurà un homenatge a la Margarida Xirgo, que aquí a Badalona ens l'estimem tant, amb una dramatúrgia de la Cristina Clemente, dirigida per l'Israel Solà, que és el director de la Calòrica, amb la companyia IT Teatre Lliure. Vull que hi haurà moltes sorpreses.
1: Molt bé.
5: Però a part... A part del teatre hi ha més vida, no? Més enllà del teatre. I, per exemple, el Lliure també ha preparat una exposició que jo recomano moltíssim al Palau Robert de Barcelona, que es diu Un teatre lliure i que es pot visitar de forma gratuïta fins al dia 17 de gener. És una mostra comissariada per la Tània Balló, que s'allunya una mica aquestes retrospectives històriques a l'ús, com, per exemple, fa un parell d'anys vam veure l'exposició que va fer la Cubana pels 45 anys, que allà hi havia moltes dades històriques, i el Lliure ha fet una cosa diferent. Ha convidat 5 escenògrafs vinculats al Teatre Lliure al llarg de la seva trajectòria i han fet 5 instal·lacions escenogràfiques. Són el Frederic Amat, la Montse Amenós, el Max Lenzel, el Lluc Castells i la Sílvia de l'Anyó. I la veritat és que és molt xulo anar-hi perquè veus una mica cadascú com s'aproxima al Teatre Lliure, com ho entén. El Frederic Amat ha fet unes construccions amb uns autòmats, la Montse Menós ha recuperat els terres de muntatges originals dels anys 70 i 80, el Max Lenzel ha fet tota una construcció que juga amb la llum i amb la foscor i que per mi és la més interessant de tota l'exposició i que parla molt bé d'aquests espais del teatre que es transformen constantment. El Lluc Castells fa un homenatge a tots els treballadors del teatre, més enllà dels actors i directors, els que normalment surten sota el focus, no? De tota la gent que fa possible que la casa funcioni, i la Sílvia de l'Anyó ha recuperat maniquís, no? Figurins, vestuari, dels últims 40 anys del Lliure. Hi ha peces molt xules, hi ha peces del mateix Fabià Puigcerver, que s'ha dedicat, impera per tota l'exposició, i tothom d'una manera o altra fa referència al Fabià perquè era l'ànima, no? Però realment és una exposició que val molt la pena, jo us hi convido a anar, i a més, si sou teatreros, anireu descobrint petites càpsules, petites sorpreses, no? Hi ha vestuaris del Gelabert Arzopardi, la Maria Elena Roquer, de muntatges del Carles Santos, que són tots aquests noms que vinculem tant al Teatre Lliure aquests 50 anys, i la veritat és que fa molta il·lusió anar-hi, això, al Palau Robert.
1: Molt bé, Jaume, em sap greu, però ens hem d'acomiadar perquè és que l'actualitat mana. Tenim avui una jornada complicada a nivell d'incidències a la ciutat. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Adeu. Bon dia.
4: El millor del Badalona Matí.
8: Seleccionem els millors moments del programa.
4: Badalona Matí. Els millors moments.
9: Els millors moments.

0: Són les 4. Notícies Badalona.
1: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones per l'agressió a 2 joves italians que va tenir lloc el 12 d'agost a la sortida d'una discoteca del Port Fòrum, al límit entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. 4 d'ells, majors d'edat, van ser arrestats a Badalona el 30 de setembre. Els altres 2, menors d'edat, van ser detinguts aquest dimecres a Sant Boi de Llobregat. La unitat d'investigació de la comissaria de Badalona va assumir la investigació dels fets i ha pogut arrestar els sospitosos gairebé 2 mesos després dels fets. Segons el cos policial, tots ells estarien presumptament implicats en l'agressió. Un dels joves italians va patir lesions de caràcter greu que, segons els Mossos, li van comportar un risc vital fins al punt que va haver de ser induït a un coma. Actualment, però, es troba fora de perill. L'altra víctima va resultar ferida lleu. El càncer de còlon creix un 21% en les persones menors de 50 anys. A l'Institut Català d'Oncologia de Badalona es diagnostiquen 200 nous casos d'aquesta patologia cada any i els professionals alerten de la necessitat de millorar l'estratègia de prevenció. A la nostra ciutat, només la meitat de la població de més de 50 anys participa en la campanya de cribatge de salut. A determinats barris, però, la xifra no arriba ni al 20%. Els factors que han fet incrementar els casos entre els joves encara s'estan estudiant, però és una tendència global que ja es detecta als Estats Units, Llatinoamèrica, Àsia i Europa. Des de l'ICO Badalona s'investiguen diferents hipòtesis. Una d'elles apunta la relació amb un bacteri de la nostra microbiota, l'Escherichia coli, que en algunes variants produeix una toxina que durant la infantesa podria alterar l'intestí i augmentar el risc de patir la malaltia. Altres estudis apunten directament als estils de vida. Ens ho explica Núria Molet, oncòloga mèdica de l'ICO Badalona i investigadora de l'Institut de Recerca Germans Trias.
2: La dieta, també es parla de l'ús indiscriminat d'antibiòtics en certes circumstàncies, també es comença a parlar de certs pesticides, microplàstics, etc. És a dir, molta informació que està emergent i que està englobada dins de l'anomenat exposoma, és a dir, totes aquelles exposicions a les que ens sometem des del moment de la concepció. Llavors, tenir tota aquesta informació també probablement en un futur podria ajudar a predir models de risc.
1: Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric dels darrers anys i Badalona ha patit el valor més alt del període. Els llindars de protecció a la població d'aquest gas contaminant s'han superat al territori català 115 vegades. Són dades de la campanya de vigilància del Departament de Territori. Al juliol s'han produït més de la meitat d'aquests episodis, 65, que el dia 9 en concret es va donar el valor més alt i va ser aquí a Badalona amb una concentració d'ozó troposfèric de gairebé 270 micrograms per metre cúbic. A la nostra ciutat en un parell d'ocasions es van superar els nivells d'alerta. A partir de 180 micrograms es parla del nivell d'informació i és quan aquest contaminant ja suposa riscos moderats per la gent gran, els infants o les persones amb patologies respiratòries. L'ozó troposfèric és diferent a l'ozó de l'estratosfera, que és el que ens protegeix del sol. Més enllà de pics puntuals, Vic és la ciutat on més vegades, 50, s'han superat els llindars de protecció. Li segueix l'àrea de Barcelona. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calor persistent i l'estancament atmosfèric condicionen que es formi aquest gas contaminant.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
3: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
4: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
3: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
4: Són les retransmissions de Radio Ciutat de Badalona.
5: La ràdio d'una gran ciutat.
6: El millor del Badalona Matí.
7: Seleccionem els millors moments del programa.
6: Badalona Matí. Els millors moments.
8: Els millors moments.
9: Foment del Treball reclama recuperar l'acomiadament objectiu per absentisme. La patronal diu que el cost de les baixes mèdiques per contingències comunes s'ha més que duplicat des de l'any 2018. La qüestió és si una baixa mèdica és el mateix que absentisme. I, com diuen els sindicats, si les pràctiques no del tot correctes, algunes empreses són les que provoquen que el treballador hagi d'agafar la baixa. Per no parlar de les baixes per salut mental, que també pot ser degut a una sobrecàrrega de feina o per un mal ambient, al lloc de treball. Per parlar-ne ens acompanya el president de l'àrea laboral de PIMEC i president de la Federació d'Empresaris de Badalona i membre de la Junta de Foment, Josep Maria Puente. Bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
9: Des de PIMEC estan en la línia de Foment del Treball?
10: Sí, a veure, jo crec que el senyor Sánchez Llibre, president de Foment, ha estat valent, molt valent, a posar aquest tema sobre la taula. donant que moltes vegades no estem captant quin és el problema que s'està creant. I ja no estem parlant de les grans empreses multinacionals, de bancs o de corporacions que tenen grans beneficis, sinó que parlem segurament de petites, mitjanes empreses, inclús autònoms, que tenen treballadors, i que quan un treballador agafa la baixa, el problema és molt important. Tenim que pensar que, en primer lloc, l'empresa té que abonar els salaris durant 15 dies, que això va a costa de l'empresa, però després té de continuar pagant el cost de la seguretat social d'aquest treballador fins a 18 mesos. Això és una autèntica aberració, perquè el problema que s'està creant no solament aquest cost directe que té l'empresa, sinó que, a més, aquell lloc de treball es té que substituir. Per tant, l'empresa es troba tenint que pagar un salari a un treballador, una cotització a un treballador que ha incorporat per suplir a un altre treballador que li està pagant la seguretat social en aquest treballador. Això és insostenible, tal com està en aquest moment, perquè, a més, tenim que pensar que hi ha alguns convenis que es van pactar ja fa anys, en el que en un entorn de més o menys normalitat que s'estava a un nivell d'absentisme entre el 2 o el 3%, es va pactar complementar aquestes baixes, aquestes situacions de baixa, fins al 100% del salari. Això vol dir que l'empresa no solament té que pagar aquestes quantitats, que després sí que és cert que el que és el salari a partir del dia 15, pues, en situació de pago delegat, pues, se li retorna via descomptar la seguretat social, sinó que està complementant el salari d'aquesta persona durant fins a 18 mesos. Clar, això tenim que començar a entendre que això ja no és possible en els entorns i els volúmens d'absentisme que tenim en aquest moment. I, per tant, pues, penso que ha estat molt valent el senyor Sánchez Llibre posar això sobre la taula i que és un tema que se'n té que parlar. Perquè la situació de les empreses en aquests moments no és dels beneficis de què es parlen, sinó tot el contrari. Estem en una situació, pues, tensa, en una situació en què els costos empresarials han pujat moltíssim, que la matèria prima ha pujat moltíssim, que no és possible repercutir-ho en el mercat, i, per tant, aquestes petites i mitjanes empreses veuen com cada euro que es gasta, pues, es té que estar justificat, perquè, si no, la situació és molt complexa. Davant de tot això, jo penso que hem de plantejar altres qüestions que també són importants. I és adequar, primer, les baixes al lloc de treball del treballador. O sigui, que un senyor tingui una lesió a una cama, però aquest senyor resulta que és un oficinista o treballa assentat en una empresa, la pregunta és, aquest senyor té que tindre la baixa? Si pot fer la seva feina perfectament? Després, un senyor, pues, que té algun altre tipus de lesió, però se li pot acomodar el seu lloc de treball perquè, tot i tindre unes mancances temporals, aquest senyor pugui desenvolupar a l'empresa algun tipus de feina, aquest senyor se li té que donar la baixa. Potser tenir que començar a comparar les limitacions que pugui tenir un senyor en quant a unes lesions que pugui patir en un moment donat, unes incapacitats que pugui patir en un moment donat, amb el seu lloc de treball. Cosa que no s'ha fet mai. O sigui, se li dona la baixa, independentment del lloc de treball que estigui ocupant, sense pensar si aquest senyor pues, pot desenvolupar igualment en tranquil·litat la seva feina. Ningú està demanant que el treballador, pues, tingui que patir excessivament per anar al seu lloc de treball, que tingui que fer un esforç sobrehumà per poder continuar el seu lloc de treball, sinó tot el contrari, adequar-li el lloc de treball, les limitacions que tingui, per poder seguir prestant la relació laboral.
9: I, Josep Maria, en el cas de les persones amb problemes de salut mental, que moltes vegades no és un mal físic, no?, com ara una cama, que això ha d'estar demostrat, no?, per un doctor, els requisits d'aquesta baixa de salut mental, que cada vegada arrossega més, no?, la població, la societat, ho dèiem ara a l'inici, moltes vegades per la càrrega de treball o el mal ambient a l'entorn laboral.
10: Bé, bueno, em perdonaràs, però el fet d'assimilar una baixa per un tema psicològic a un mal ambient al lloc de treball, jo no hi estic d'acord. ¿Vale? Jo penso que el treballador pot estar 8 hores a casa seva, però després les hores que hi ha a l'empresa, però en canvi les hores que està a casa seva són moltes més. I per tant, jo crec que pot influir-li més el seu entorn familiar o personal que no pas l'activitat a l'empresa. I jo crec que això és una qüestió que ens hem de plantejar com a societat. Què és el que està passant perquè la gent entri en situacions de depressió, entri en situacions de vulnerabilitat psicològica, perquè jo penso que no és el món del treball, sinó és el món en què estem vivint. Realment és molt complicat en aquest moment la societat que hem creat. Jo penso que alguna cosa hem fet malament, i molt malament, perquè jo recordo perfectament com abans els nostres pares treballava una persona dintre de l'àmbit familiar i podien comprar-se un pis i en molts casos podien comprar-se un cotxe i el tenien pagat, el pis i el cotxe, i treballava un. Ara resulta que una unitat familiar treballen dos i no arriben per poder adquirir un pis o per tindre una vida tranquil·la i acomodada. Algú hem fet malament.
9: Això acaba repercutint també la salut mental de les persones.
10: I això, evidentment, pues, avui en dia la situació de les famílies, la situació de les persones és molt complicada, la situació dels joves és molt complicat. La pujada a obtenir una estabilitat econòmica pues fa una pendent molt, molt forta, que realment ho veus com una onada que et ve a sobre i que és molt difícil de gestionar.
9: I, Josep Maria, què passa en processos de treballadors amb malalties llargues, no?, o afeccions recurrents, que el treballador aporta tota la documentació requerida per l'empresa?
10: És que, com t'he dit, no es tracta... Primer es tracta d'acomodar les situacions de baixa al lloc de treball que ocupa el treballador. Però després va haver-hi una regulació, va remodificar l'article 55 de l'Estatut dels Treballadors, i resulta que aquesta modificació, i degut a les sentències del TJUE, pues acomiadar una persona que estava en situació d'incapacitat temporal tenia un caràcter discriminatori i, per tant, es cau en nul·litat, que és que el treballador retorna al seu lloc de treball. Ningú està parlant, segurament, el senyor Sánchez Llibre, que ja et dic, ha estat molt valent en presentar això, pues, estava dient que busquem una solució, perquè potser la solució no passarà potser per l'acomiadament, que és un fet traumàtic per un treballador, sinó que el treballador passi a dependre directament de l'Estat i de la societat social, no als 18 mesos, sinó molt més abans. Jo penso que si un treballador es veu que té una enfermedad de llarga duració, pues no té que recaure a les esquenes de l'empresa la cotització d'aquest senyor i els costos d'aquest senyor, si això tindria que passar a ser a càrrec de la societat social. Pensem que les empreses cada vegada se'ls està augmentant els percentatges de cotització dels treballadors, se'ls està augmentant les càrregues fiscals, se'ls està augmentant totes les seves obligacions documentals, i això està portant pràcticament a la situació d'impossibilitat de continuar l'activitat empresarial en molts casos. Per tant, tenim que buscar una solució que no recaigui a les esquenes de les empreses, sinó, de moment, pues, la relació laboral que quedés en suspens i que passés el treballador no als 18 mesos, sinó al segon o al tercer mes, a dependre de la societat social, per intentar que els costos empresarials es mantinguin dintre d'un ordre acceptable i suportable per les empreses.
9: I aquesta mesura, no?, de recuperar l'acomiadament per baixes laborals recurrents, no sé si també estaria adreçada a casos molt concrets, puntuals, de persones que potser utilitzen la salut per no anar a treballar. O sigui, una mena d'estafadors, entre cometes, no?, per deslliurar-se i fer festa aquell dia. No sé. Com funciona aquest sistema de baixes? Teniu detectat algunes persones que actuen d'aquesta manera?
10: En primer lloc, jo m'apartaria del terme d'acomiadar una persona que està de baixa. No estem parlant d'això exactament, sinó estem parlant de que els costos no recaiguin sobre l'empresa. Ara bé, dit això, pues és molt conegut que hi ha persones que de forma habitual, reiterada i continuada van agafant situacions de baixa, que moltes vegades pues, tots sabem quines persones pues, estan fent frau a la societat social. I això, per això, estan pagant justos per pagadors, poder en aquest cas, però això és una situació real que existeix, que és de molt difícil modificació, que és molt difícil canvi. Per nosaltres hem parlat amb els metges que donen les baixes, ens hem interessat molt per aquest tema, i ens expliquen les situacions en les que es troben, que és molt difícil detectar qui és el, on està el frau i on no, no? I a més, tampoc es pot posar en els metges com a policies d'aquesta situació. Per tant, és complicat, però com a societat tenim que fer un esforç per pensar i una miqueta estigmatitzar aquestes persones que ens estan creant un perjudici a tots.
9: Moltes vegades, no, quan tenim una grip, que ens diu el metge, us heu de quedar a casa per no contagiar la resta de treballadors, no? O quan una persona, que ara parlàvem de salut mental, em diuen, si pateix una depressió, millor que es quedi a casa, no anar a treballar. En aquests casos, en quins casos hauríem d'agafar la baixa, no? I quantes vegades per no ser penalitzats d'alguna manera, no?
10: A veure, si algú agafa una grip, tots podem agafar una grip. Però tu quantes grips agafes a l'any?
9: Molt poques.
10: Molt poques, eh? I si mirem, a més, comparem les persones que estan en règim general i les persones que estan en autònoms, doncs els autònoms van ser supermans perquè no agafen la baixa quasi mai, no? Per tant, aquí hi ha una dicotomia que també es tindria que estudiar el perquè hi ha aquesta diferència. Ara bé, si algú agafa una grip, doncs és molt lògic, normal, i té que ser així, que es pugui quedar a casa seva i que pugui curar-se en tota la tranquil·litat del món. Però ja et dic, tu pots agafar una grip a l'any, un encostipat a l'any, però és difícil que n'agafis 6 o 7, oi? I que, a més, pues, agafis no sé quin altre problema i que estiguis tot l'any de baixa i que un senyor estigui pues, un any de baixa per una enfermedad o per un tema de que potser tu en 3 setmanes estàs curat i en persones que s'hi puguin passar un any. Això és un tema que es té que estudiar.
9: Parlàvem abans d'adequar aquestes baixes al lloc de treball del treballador. Creu que les empreses a Catalunya estan ben adaptades pel que fa a la prevenció de riscos laborals? No sé si moltes baixes moltes vegades estan provocades perquè ens passem massa estona asseguts a la cadira, amb males postures...
10: A veure, la llei de prevenció de riscos laborals ja fa molts anys que es va instaurar. Les empreses estan aplicant, les mútues i les empreses de prevenció de riscos laborals pues, també fan un gran treball i avui en dia els llocs de treball, a més això ho veiem amb els índexs d'accidentabilitat que existeixen a les empreses són baixos, per tant vol dir que s'està prenent molt en sèrio aquesta qüestió i es porta a terme de forma molt curosa.
9: Què representa, Josep Maria, econòmicament a Catalunya aquest alt absentisme, no?, que assegureu des de Pimec, ara parlàvem, abonar salaris 15 dies a costa de l'empresa amb aquestes persones de baixa, més el cost de la seguretat social fins a 18 mesos, a banda també de la substitució d'aquell treballador que està de baixa. Així, una radiografia general a nivell català, què suposa?
10: Aproximadament estem parlant una miqueta d'un 6-7% del PIB de Catalunya, que és un import grandiós, perquè els percentatges d'absentisme en aquest moment s'acosten a 12 i 13%, i això és algo que és absolutament insuportable per cap empresa ni per cap societat, jo diria. Amb el tant, el que tenim que fer és posar-hi molta cura en aquest tema i no buscar mesures coercitives, però sí, d'alguna manera, pues, tindre més cura de lo que s'està fent i buscant-hi solucions. Com dic, vull dir, una d'elles podria ser adequar el lloc de treball, a les limitacions temporals que pugui tindre una persona, després mirar les limitacions que té aquesta persona en relació al seu lloc de treball, si li afecten o no li afecten. Jo crec que hi ha moltes opcions i moltes feines que es poden fer, però s'hi té que posar i ens hi tenim que posar tots.
9: Ja per finalitzar, no sé si té dades d'aquesta taxa elevada d'absentisme, si hi ha algun sector en concret on es concentra més.
10: No, és molt general. Uh-huh. És

0: pues tú puedes ir a este centro de trabajo. Por ejemplo, lo mismo, lo de las localidades, pues hay uno que vive a 30 kilómetros y hay otro que vive al lado. El de 30 kilómetros, si se ha desbordado, que decían, yo ayer estaba un poco así porque, ¿os acordáis el lío que hubo? O sea, hubo mucho lío, yo venía para Barcelona, cogí lo de la C31, me parece, ¿sí?, que se llama, había ahí una curva, decían que el Besós iba a desbordar, yo estaba ahí en la curva, estuve casi 3/4 de hora parada, más íbamos dos compañeras que las conoces del despacho, una y otra con dos coches delante, que las tres veníamos de Barcelona, bueno, fue como un show, o sea...
1: Hay muchas incidencias de sí, tránsito
0: sí,
1: y de todo.
0: Entonces, sí, entonces, bueno, total, este permiso, lo que a la gente le interesa, ¿será retribuido? Claro que sí, evidentemente que será retribuido, es un permiso retribuido. ¿Serán 4 días? Porque claro, son 4 días al año lo que dice la ley, pero tú ahora imagínate que con estas situaciones que te estoy contando, el árbol que se cae, el no sé qué, el no sí, sé cuántos, pues claro, te tienes que tirar una semana. ¿Qué pasa? ¿Será retribuido? Sí, pero la empresa también tiene la posibilidad de suspender este contrato de trabajo. ¿Vale?
1: También de la opción de fecho, ¿eh?
0: Claro, o una reducción de jornada, etcétera, etcétera. ¿Estas horas son recuperables? Decir, ay, mira, el jefe, bueno, usted no ha venido el sábado, o sea, perdón, usted no ha venido el jueves, pero resulta que tiene que venir el sábado a recuperar. No, no son horas recuperables. Son horas que se cobran y no son horas recuperables. Entonces, tu jefe de repente te dice, bueno, pero usted puede teletrabajar. Ahora que nos hemos
1: desde casa, claro.
0: Desde pandemia sí, puede teletrabajar. Claro, un camarero...
1: Claro, difícil.
0: Difícil lo tendría. Pero el jefe, ojo, ¿eh? Aquí las personas que me estén escuchando, imaginaros, pues, profesión como un paleta, como un camarero, etcétera, etcétera. Porque, claro, una secretaria o una abogada, por ejemplo, como yo, que yo mi portátil, ayer estuve hasta las 12 trabajando, vuelvo a decir, soy una autónoma desgraciada, pero... imaginaros que fuera trabajadora, que me fine un plazo y tengo que prepararme un juicio, yo tengo mi portátil, yo podría llamar a mi empresa y mi jefe decirme, oye, pues quédate en casa teletrabajando, tengo el móvil, tengo el ordenador, lo tengo todo, tengo la conexión a través del escritorio remoto con el despacho, podría hacerlo. Y evidentemente podría hacerlo. Pero, claro, imagínate tú, ahora yo preparando el programa... Como llevo bastantes demandas de laboral y situaciones de estas que los empresarios te preguntan y los trabajadores también, se me ocurre, bueno, pero tú imagínate que, por ejemplo, pues en una tienda o un camarero, que estamos hablando de un camarero, que de repente el jefe le diga, bueno, te voy a pasar un listado de proveedores, que aunque tú eres camarero, oye, llama y di, pues que no pueden venir, o, ¿entiendes? Gestióname un poco la agenda.
1: Una otra función, sí.
0: Podría hacerlo, ¿eh? Porque está previsto.
1: Está en el seu dret.
0: Está la empresa, está en... Si él tiene medios, imagínate que él tuviera un móvil de empresa. Uh-huh. Diferente es que él no tenga ningún medio material para poder desarrollar una actividad. Si él no tiene ningún medio material, que tiene el delantal, por decirlo de alguna manera.
1: No te móvil, no te ordenador.
0: Claro, y tiene
1: no te...
0: el traje de trabajo y tal. Pero imagínate, pues por ejemplo, yo que soy un paleta, yo mismo, ¿no? Que se va a una obra y que tiene el móvil del trabajo, que tiene su móvil particular, pero el jefe le da el móvil del trabajo, pues para atender a las obras, para ir a proveedores, para ir a no sé qué, para ir a Ferrola, bueno, no voy a decir marcas, para ir donde sea. Podrían decirlo. Esto es un vacío que está en la ley, porque claro, está muy claro que cuando los profesionales que teletrabajamos o las personas que podemos teletrabajar, ingenieros y tal, pero ojo, que tu jefe, si tú tienes un móvil o tienes tal, te podría decir que desempeñaras alguna tarea que normalmente también ya haces. Porque imagínate el típico camarero que no tiene ningún trabajo y tal, y el jefe le dice que está ahí sentado, le dice, oye, pues llámame a este, llámame al otro, etcétera.
1: Que li dona altres tasques a fer, i aquest permís realment retribuït, el treballador cobra el salari íntegre?
0: Sí, sí, sí,
1: íntegre,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, és totalmente, ¿no? Entonces, ya te hemos dicho que es que me he hecho aquí una chuleta, que las horas no se recuperan. ¿El trabajador puede decir que no se presenta a la empresa? No. Tú puedes decir, yo mañana no me presento. No.
1: Això no ho pots fer.
0: Tienes que acreditarlo, es lo que os he dicho, porque que te pite una alerta, que ahora mira, a mí me está pitando una, pero debe ser alguien que me llama, que te pite una alerta en el móvil no significa que tú no tengas que ir a trabajar. Tú tienes que acreditarlo eso. Y lo ideal, yo aquí les he puesto un texto, por si me queréis escuchar, que no hace falta que sea tal, pero yo aconsejaría a todos mis clientes que mandaran ese texto, además de las capturas de pantalla, es decir, buenos días, debido a las restricciones, recomendaciones de movilidad establecidas por Protección Civil. Ojo, siempre Protección Civil, no me sirven las páginas web, fulanito me ha llamado, la tía de mi hermano, de la cuñada,
1: una foto oficial,
0: que me ha dicho que va a llover y que se va a inundar todo.
1: Eso no, cuela.
0: Pues debido a las restricciones, recomendaciones de movilidad establecidas por Protección Civil y a las situaciones de las vías de acceso a mi centro de trabajo, claro, si vive abajo tampoco lo podrá hacer, me resulta imposible realizar el desplazamiento con seguridad. Lo comunico a efectos del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores.
1: Con esto ya estás cubierto, ¿eh?
0: Claro, esto y con tus capturas de tu prueba y tú cobras, vamos, tus días, como si son 8.
1: Es que es eso, el periodo de cuándo, sí, ya un máximo.
0: O sea, lo que la ley recoge son 4, uh-huh. Pero claro, puede ser que estemos en situación de alarma varios días. Imagínate, Dios no lo quiera, que se nos desborde el río San Adrián o lo que sea. Imaginaros todas las zonas de por al lado, o yo qué sé, lo que pasó en el Dana de Valencia, cuánto tiempo estuvieron. Todo esto sale a través del Dana que hubo en Valencia, ¿no? Entonces, ¿cuántos días estuvieron sin poder sacar coches? Bueno, es que no fue uno ni dos. Entonces, lo que pasa que sí que es verdad que la empresa, para no quedar desprotegida, menos mal, porque siempre la pyme, dejarme que lo diga, porque esto a las grandes empresas no les afecta prácticamente, pero imaginaros una pyme o un autónomo que tenga 3 o 4 trabajadores y de repente ninguno se presente a trabajar, pues claro, entonces pueden suspenderse estos contratos de trabajo, ¿no?
1: ¿Y qué pasa, María José, si la situació d'emergència, aquesta alerta, afecta al municipi on viu aquest treballador, però no al municipi on treballa?
0: Sí, esto te lo he puesto, ¿eh?
1: ¿Ah, sí?
0: Sí, sí, sí. Claro, lo mismo. Claro, tú imagínate que tú no puedes desplazarte. Es una situación de emergencia. Es decir, no puede, es que puede pasar que la empresa de trabajo donde tú vas a trabajar esté en alerta o... A mí me pasó ayer cuando yo vine de Badalona a Barcelona. Barcelona no había ninguna alerta y era la alerta en el Maresme.
1: Claro.
0: Y a mí me cogió, bueno, de pleno. Pues claro, yo salí tan tranquila de mi casa porque no vi nada, evidentemente, y claro, me empezó a pitar el móvil, que debía ser que eran 9:30,
1: sí.
0: No me acuerdo exactamente la hora, que estaba yo en un atasco cuando había salido a 8:00 a.m. Lo mismo, el trabajador siempre... O sea, lo primero de todo está la protección del trabajador. Lo primero de todo. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Ahora te voy a pillar. ¿Qué pasa si de repente la alerta te pita y tú estás ahí trabajando? ¿Esta la sabes? Claro.
1: ¿No puedes volver a casa? ¿Te tienes que quedar ahí?
0: No, claro. Te pita y te dice, ojo, que dentro de 2 o 3 horas habrá alerta. Claro, ahí ya la empresa, por medida de prevención de riesgos, tendría que coger a sus trabajadores y decir, vamos a evacuar, porque en un momento determinado no podréis salir.
1: Claro.
0: No es que haya diferencia de clases, ni diferencia de trabajadores, ni trabajadores tal. Vuelvo a decirte lo mismo. El que esté al lado tendrá que seguir trabajando y el que acredite que está a 30 kilómetros se podrá ir. Porque, claro, esto ya por prevención de riesgos. Entonces, ¿yo qué aconsejo a raíz de todo lo que está pasando? Que se hagan unos protocolos de seguridad. O sea, esto del Dana fue un antes y un después. Ah, otra que te voy a decir, antes, después de... Bueno, pero es que resulta que los niños no van al colegio. ¿Ah? Entonces, claro, me tengo que comer los niños. Pues te los comes con patatas, pero eso no es excusa.
1: No es excusa para...
0: O sea, imagínate que por lo que sea, por prevención, el colegio lo cierran. Eso no es excusa para que el trabajador no vaya a trabajar. Tendrá que tener otras medidas, tendrá que cogerse días de dispensa, tendrá que... No tiene nada que ver con la inclemencia. Porque si él puede acceder, imagínate, lo vuelvo a repetir, que el trabajador viva al lado de la empresa, del centro de trabajo, esté a 5 minutos andando, pueda acceder perfectamente y los niños les hayan cerrado el colegio. No es una excusa y no entra dentro de los 4 días de permiso remunerado por inclemencias climàtiques.
1: Però, Maria José, una empresa pot dir al treballador, tot i que hagi sonat l'alerta, no, tu has de venir a treballar sí o sí.
0: Hombre, la empresa lo puede decir, pero
1: el treballador pot denunciar si l'obliguen?
0: És que suene l'alerta no significa nada.
1: Ja.
0: El que tú tengas una alerta roja-naranja no significa nada, significa lo que os he explicado. Es decir, si un trabajador no tiene posibilidades materiales por la inclemencia del tiempo, porque sus carreteras estén cerradas, porque los metros no funcionan. Ahora me han pasado un vídeo, no sé si de ayer o antes de ayer, de un autocar que les llegaba el agua. ¿La has visto, no?
1: Sí.
0: Entonces, esta situación un trabajador no puede tenerla, ni puede considerarla. Si el trabajador no tiene posibilidades de acceder a su centro de trabajo, no tiene que ir a trabajar, pero tiene que acreditarlo.
1: Però, per exemple, si diuen, no, es limita totalment la mobilitat, no sortiu al carrer, quedeu-vos a casa, per exemple, un treballador del servei de neteja viària d'una ciutat...
0: Sí, sí.
1: ¿També ha d'aturar la seva feina o pot estar...?
0: Claro, un trabajador si no puede limpiar porque le está cayendo una riada de agua, es que todo, al final, aplicamos lo que es sentido común, ¿entiendes? No le pueden obligar la empresa a estar desarrollando un trabajo. Por ejemplo, imagínate que tengan que limpiar las calles con las aguadas que habían. Diferente otra cosa que sea protección civil. Ojo, que no estamos entrando en funcionarios tampoco, policías, bomberos, etcétera, etcétera, que todo esto evidentemente no entra, porque cuanto más necesitas protección, se están jugando, desde luego, darles las gracias, porque a mí me cogió el aguado, yo venía de Valencia, me cogió parando, llegando a la Admella de Mar, no podía acceder, estaba todo cerrado, tenía los bomberos, los Mossos de Escuadra. Desde aquí mi máximo agradecimiento, porque de verdad que se jugaba en la vida, yo lo estaba viendo, o sea, no me lo han contado, yo tengo vídeos que lo dicen, ¿no? No entramos aquí. Pero para empezar, lo primero que busca esta medida es la seguridad de los trabajadores. Ya está. A partir de aquí, ¿la empresa te puede obligar? Claro, si tú no lo acreditas, claro que sí.
1: Claro.
0: Es decir, si tú estás al lado y no vas porque tienes un niño que no sé qué, porque no sé cuántos, claro que te puede obligar la empresa. Si tú lo acreditas, ¿la empresa te puede obligar? Rotundamente no. Y es denunciable, que es lo que me preguntabas.
1: Molt interessant, ¿eh, María José? I abans d'acabar,
0: sí.
1: Vols afegir alguna cosa més sobre aquest tema?
0: No.
1: Val, és que vull preguntar sobre una altra qüestió, i és que el govern...
0: M'encantarà que me preguntes sobre esto. Clar. M'encantarà.
1: Sí, no? Xivau, hi ha un pajarito. Doncs el govern espanyol ajorna l'entrada en vigor del sistema Verifactu a l'octubre del 2028. L'Agència Tributària Estatal ha decidit ajornar aquesta implantació perquè l'obligatorietat del nou sistema coincideix amb l'entrada en vigor de la factura electrònica obligatòria, segons ha anunciat aquest dilluns el Ministeri d'Hisenda en una nota. El govern espanyol ja havia ajornat un any, fins al 2027, l'aplicació del Verifactu, que és aquest nou sistema que pretén estandarditzar els registres de facturació i lluitar el frau fiscal. La patronal SECOT ha assegurat que el nou calendari d'implantació aporta seguretat jurídica i facilita la planificació de les adaptacions tecnològiques i organitzatives.
0: Mira, soy la vicepresidenta de la Comisión Fiscal de PIMEC. Aquí con Núria en un programa, yo ya lo dije, no tiene ningún sentido que se implante un sistema Verifactum cuando vamos a tener la factura electrónica en el 2028. Y te voy a dar una primicia. Y en el 2028... 100% convencida que no se va a implantar. ¿Por qué? Porque la factura electrónica europea será en el 2030. Entonces, ¿cómo vamos a implantar una factura electrónica en el 2028 para luego cambiarlo todo al 2030? Yo creo que esto al final se implantará en el 2030 y no tiene tanto sentido marear, porque mira, las grandes que ya están en el sistema, sí, que seguro que no sabéis lo que es la información de los datos de manera inmediata, ya están. Esto nos afecta y nos perjudica a las pymes y autónomos, que yo tengo un montón de clientes desesperados de aquí de Badalona, que escuchar bien, que espero que estéis escuchando este programa, que ya os dije que no se implantaría y que no hicierais nada. Y además, te voy a dar otra primicia, yo estando en Congreso Fiscal, que te he dicho que venía de Valencia,
1: ¿sí?
0: Y la Agencia Tributaria no estaba preparada, porque es normal, porque de repente le viene todo el volcado de diferentes plataformas. Sí que es verdad que tenemos una de las agencias tributarias informáticamente mejores del mundo, todo esto lo verán la gente, sobre todo los contribuyentes que reciben día sí día también inspecciones, comprobaciones paralelas, te has equivocado en la renta, no sé qué, no sé cuántos, pero claro, piensa el volcado de datos, o sea, igual informáticamente están preparados, pero no para asimilar esa descarga tan grande. Entonces, 2000 que se haya aplazado, además, a petición de la Agencia Tributaria, ojo al dato, que se haya aplazado, normal, porque no tiene ningún sentido hacer gastar dinero a las pymes y autónomos en programas informáticos, etcétera, para que luego en el 2028 se instaure la factura electrónica. Y en el 2030 vamos a volver a cambiar otra vez el sistema.
1: La europea.
0: No tiene ningún sentido. Entonces yo creo que si nosotros tenemos una agencia tributaria como lo que tiene que ser y un gobierno como lo que tiene que ser, bueno, ahora no tenemos gobierno, me parece, ¿no? Como lo que tiene que ser.
1: Elecciones en noviembre.
0: Bueno, pero que está suspendido, como lo que tiene que ser, pues dirán, apoyarán a los autónomos y a las pymes, que somos el mayor olvidado de la legislación, nunca legislan en pequeño, siempre lo dice el presidente Cañete, somos el mayor olvidado de nuestra legislación y se esperará implantar el sistema, que a mí me parece bueno, además, en el 2030.
1: Maria José Tarancón, advocada i economista, quan aprenem amb tu,
0: Oi, una cosa.
1: I que útil tot el que ens expliques,
0: no,
1: per tothom que ens escolta.
0: Però intento explicar, perquè la gent moltes vegades, si pegas aquí una xapa, i perdón per la palabra, de esotèrica i entonces y de doctorado, pues no, però al final la gent lo que quiere es qué me va a pasar conmigo, ¿no?
1: Clar. Doncs Maria José Tarancón, gràcies per venir un dia més al Badalona Matí, que passis un bon dia i que no en soni cap alerta més,
0: Sí, sí, sí. I si suena una alerta, que hagan captura de pantalla.
1: Això. Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Avui parlem de muntanyes, d'aventures i d'històries d'alpinisme a motiu de la quarantena setmana del muntanyisme de Badalona, una cita que fa 4 dècades que acosta al públic experiències i grans noms del món de la muntanya. Per conèixer millor aquesta edició tan especial i tot el que hi trobarem, ens acompanya en Francesc Xavier Ramis, de l'agrupació excursionista de Bufalà, que de fet és l'speaker oficial de les jornades,
3: Què tal? Bon dia. Sí, sóc l'speaker oficial des d'allà fa uns quants anys.
1: Francesc, benvingut. 40 edicions de la Setmana del Muntanyisme de Badalona. Què significa arribar a aquesta xifra per a l'agrupació excursionista de Bufalà?
3: Bueno, realment és arribar a una fita molt... una data molt important després de 40 anys de trajectòria, on ja vam començar l'any 1986. Vam voler fer, en aquell moment, la idea va començar perquè teníem referències d'un festival de cinema molt important que va començar anys abans, que era el cinema de Torelló, que és molt, molt important, i bueno, vam agafar la idea en aquell moment de per què no, aprofitant el 25è aniversari de la nostra entitat, doncs començar un cicle de projeccions. No és el mateix, perquè són camins diferents del que ha agafat el cicle de Torelló i nosaltres, però hem intentat mantenir, doncs, durant aquests 40 anys, pues, viva el que és l'apropament del muntanyisme als socis, a la ciutat de Badalona i més enllà, si cal.
1: En referència, veies, la idea va sorgir d'un festival de cinema.
3: Sí, perquè, bueno, va haver-hi un moment que va haver-hi una mica d'explosió, el tema del muntanyisme ha crescut moltíssim aquests darrers anys, no? El Festival de Cinema de Muntanya de Torelló és un certamen molt important que ha agafat una volada mundial, pràcticament. Vull dir, a més és competitiu, la gent porta els seus... Hem de tenir en compte que amb els mitjans audiovisuals ara mateix per poder gravar i fer coses per poder-ho portar per ahí, no? També s'ha professionalitzat molt el tema, no? I és un festival gairebé competitiu, però clar, nosaltres no vam arribar a això, vull dir, vam agafar la idea d'intentar portar coses de muntanya, no? Activitats de muntanya, mm-hmm. totes les disciplines que la muntanya ens porta, no? I vam pensar, bueno, per què no fer-ho? Són 25 anys que no sé, doncs... Pues, bueno, vam començar a lluitar, vam intentar tocar tecles a través de l'Ajuntament, que va ser que sempre ens ha donat el recolzament, amb la federació, i a partir d'aquí, doncs, bueno, vam dir, bueno, escolta, per què no ho fem? Vam buscar contactes, vam buscar, en fi, una manera de poder apropar-nos a gent, poder portar gent, que per nosaltres és el més important, no només fer unes xarxes o una... sinó portar gent que es dediqui a això i poder compartir amb ells les seves aventures, en definitiva, no?
1: Francesc, al llarg d'aquests 40 anys han passat per Badalona figures com Kilian Jornet, Caderin d'Estivel o Carlos Soria, no? Com s'aconsegueix portar noms d'aquest nivell a Badalona?
3: Bueno, s'aconsegueix, però bueno, és com tot. Hem de tenir en compte que hi ha molts d'aquests aventurers, d'aquests personatges que ja tenen, d'alguna manera, unes pàgines web fins i tot, no? I estan bastant professionalitzats. Ara, per ara, és molt més fàcil contactar amb ells. Temps enrere una miqueta més complicat. Tens que tenir de contactes, de gent coneguda, que conegués alhora pues, aquesta gent i tal, no? Però, bueno, es va buscant la vida una miqueta, tenim, ja dic, contactes i, bueno, i sempre hi ha telèfons, pàgines web i toques una tecla, toques una altra, i no sempre hi ha disponibilitat dels convidats, no sempre hi ha la possibilitat, pel que sigui. Hem de pensar que nosaltres fem aquest esdeveniment d'una manera totalment altruista, per tant, no hi ha entrades. O sigui, hem de buscar una mica de la vida en aquest sentit. El problema econòmic també és important, però també hem de dir que hi ha muntanyens i muntanyenques que s'ofereixen d'una manera fàcil, ens ho posen molt fàcil per apropar-se aquí, no? Vull dir que, com ho aconseguim? Bueno, personatges importants. Sí, la veritat és que hem portat gent molt rellevant del món de la muntanya, moltíssim, no? Vull dir, hi ha, potser, gent que no és tan coneguda, no? Però personatges com Carlos Soria, que està un home que té 83 anys, que ha aconseguit pujar, bueno, encara no li falta un dels 14.800, no? Edurne Passavant, que va ser la primera dona que va conquerir de l'estat espanyol els 14.800, o Catherine d'Estivell, una famosa escaladora francesa de lo millor que hem conegut, Kilian Jornet, què hem de dir de Kilian Jornet, no? Bueno, pues... Pues sí, et vas buscar una miqueta la vida i pues, aconsegueixes això, no? I, bueno, tant, pues, d'aquesta manera que et vulguin acompanyar.
1: La primera jornada d'enguany porta Joan Quintana amb gel vertical 50 anys després. Què ens explicarà un pioner de l'escalada en gel després de 5 dècades dedicades a aquesta disciplina?
3: Bueno, Joan Quintana és una figura, és un pioner. Jo vull remarcar que Joan Quintana va ser la primera persona, el primer muntanyer que va venir personalment a la Setmana de Muntanyisme, a la seva primera edició. Vull dir que fa 40 anys que es va acompanyar, encara que ell és un muntanyer que viu a prop i sempre s'acosta, sempre que pot tenir ens acompanya, no? Però vull dir que la seva trajectòria és una trajectòria brutal. Pensem, hem de pensar que és un dels pioners de lo que és la disciplina concreta de l'escalada en gel. Ella para fer fa moltes coses, no? Però és una persona mítica dins d'aquest terreny, no tan sols a nivell català o de l'estat espanyol, sinó que més enllà de les nostres fronteres. Vull dir, és una persona que té molta activitat feta, de muntanya, ha fet coses impressionants, i, bueno, és una persona que es dedica també al tema audiovisuals i el tema, bueno, fotografia i producció de matèries d'audiovisuals, no? I bueno, té coses molt, molt, molt xules, a part de tenir una trajectòria muntanyenca, bueno, brutal, no?
1: Dimecres és el torn de Nieves Gil i Lucía Guicot, no?, amb Roll Whaling Heimal. Què ens poden aportar aquestes dues alpinistes sobre l'evolució de l'alpinisme femení, que també és important?
3: Sí, Nieves Gil i Lucía Guicot. Aquestes són dues noies que, bueno, ja porten uns anys fent una activitat, diguéssim, extrema d'alpinisme. Vull dir, la dona a la muntanya per nosaltres també és una qüestió molt, molt important de poder apropar-les també aquí a la ciutat. Tiene una trajectòria... Ja va començar uns quants anys. Vull dir, hem de dir que hi ha l'Escola de Jóvenes Alpinistes a Espanya que va recollir, d'alguna manera va... No sé, on van anar a parar moltes de les persones, no tan sols dones, sinó també homes, que fan activitats o que tenen una projecció, que poden tenir una projecció de cara a la muntanya. I a partir d'aquí, aquestes noies es coneixen allà i comencen, bueno, en tot el grup de jóvenes alpinistes, però en aquest sentit, diguéssim, el femení, el grup femení, doncs comencen a destacar, no? I fan moltes activitats, no tan sols elles, sinó també les altres companyes, no? Però ara per ara elles, bueno, han fet bastanta pinya i s'estan dedicant a fer una activitat d'alpinisme molt important, no tan sols aquí, sinó que, bueno, han conquerit, bueno, pots un exemple molt, molt... molt, que il·lustra molt, no? Que han sigut les primeres dones de l'estat espanyol que han conquerit la cara nord de l'Eiger. Vull dir, això, qualsevol que estigui escoltant sap del que estem parlant, no? És un exemple, però bueno, ha escalat al Pakistan, ha escalat a la Patagònia, vull dir, són dues noies que tenen un nivell excepcional.
1: I arribem a dijous, Francesc, a Meneco Iker Pou, dos noms també molt coneguts, no?, de l'escalada i l'alpinisme. Què hi ha darrere d'aquest títol? Aupa Pou, una vida encordados.
3: Bueno, els germans Pou. Qui no coneix els germans Pou? Vull dir, qualsevol persona que tingui un vincle petit que sigui amb la muntanya sap qui són els germans Pou. Els germans Pou tenen un cognom català, també, no?
1: Sí.
3: Els hem de preguntar el dijous quan vinguin d'on ve això. Bueno, els germans Pous són uns escaladors de Vitoria, escaladors bascos, que des de ben petits ja va començar a fer muntanya. Els pares ja els introduïen dins d'aquest ambient i ja des de molt petits van començar a fer coses. És cert que cadascú d'ells té unes característiques diferents, però bueno, va arribar un moment que vam decidir, doncs, fer activitat en conjunt i porten així gairebé més de 25 anys fent activitat tots dos, no? És una curiositat que siguin dos germans. I podríem dir que ara per ara són la cordada de l'estat espanyol més reconeguda mundialment per la qualitat dificultat i compromís de totes les seves escalades arreu del món. O sigui, és una parella... Bueno, realment són dos monstres de l'alpinisme. Dos monstres de l'alpinisme, que, bueno, és un goig poder-los tenir aquí aquest dijous.
1: Per tant, aquesta setmana que comença avui, aquests tres actes d'avui, dimarts, dimecres i dijous, les tres activitats, Francesc, són gratuïtes i es fan al Teatre Margarida Xirgo.
3: És correcte. Sí, sí, nosaltres mantenim aquesta filosofia altruista de poder, la manera de poder aprovar també més a la gent que vingui és, bueno, pues, les entrades no, vull dir, és una entrada free, no? Free entrance, vull dir que tothom que es vulgui apropar podrà venir, això, el primer que arribi, primer que seu, i realment és així. Sí, el carrer Francesc Llorens, sembla que és, no? Bueno, aquí davant de l'Ajuntament, al Teatre Margarida Xirgo, avui, dimecres i dijous, a partir de les 8. Us recomanem que vingueu una miqueta abans per agafar lloc, això sí.
1: Clar. I cal ser muntanyer o escalador per gaudir d'aquestes xerrades? O també algú que no té coneixement de la muntanya també li agradarà, això?
3: No, en absolut, en absolut. Vull dir, nosaltres tenim un ventall molt, molt ampli de públic que ens vol acompanyar. Vull dir, gent molt joveneta fins a gent molt gran, gent que té curiositat, gent que coneix el tema, gent que fa escalada a nivell alt, gent que fa senderisme, gent que camina, gent que fa qualsevol tipus d'activitat, qualsevol disciplina que està relacionada a la muntanya. I el públic, diguéssim, és molt variat i a més és se'ls posa d'una manera molt, molt senzilla perquè es pugui entendre realment què és el que volem transmetre, no? A tot el públic. I, bueno, la veritat és que hi ha molta curiositat també i és molt xulo, és fantàstic que pugui venir gent de tot, transversal, no? Aquesta paraula de moda ara, no? Públic transversal.
1: El muntanyisme és una activitat, sens dubte, que molta gent gaudeix, però també s'ha d'anar amb respecte a la muntanya, no? Sempre es parla, encara hi ha persones que malauradament cometen alguna imprudència o es produeixen alguns incidents que es podrien evitar.
3: Bueno, és una pregunta una mica complicada. El que sí és el concepte, bueno, sortir a la muntanya, vull dir, ha arribat un moment que ara, pel tema que sigui, a part de gent que es dedica a fer excursió en muntanya i tal, hi ha molta gent que li agrada sortir, que no està acostumada a fer aquest esport d'una manera, bueno, amb certa precaució. Vull dir, podem parlar de diferents nivells de fer muntanya, no? Però hi ha uns riscos. Hi ha, bueno, el que hem de fer és integrar-nos de la muntanya, respectar-la, tenir coneixement del medi, intentar tenir en compte temes com la climatologia, la dificultat de les rutes, el que és el que volem fer, on volem arribar, la companyia, no la sols... Vull dir, d'una manera segura, no? I després també respectant el sentit de, bueno, pues, no deixar el nostre rastre també per ella, no?
1: I, Francesc, després de 40 edicions, ha canviat també la manera de viure la muntanya. Què fa diferent l'alpinisme actual del que es practicava als anys 80, per exemple? Ha evolucionat?
3: Bueno, ha evolucionat en quant que hi ha més mitjans. I això facilita. Fixeu-vos, per exemple, no sé si heu vist, segurament sí, no? Poso un exemple molt clar. Si heu vist imatges de gent pujant a l'Everest ara mateix, amb aquesta facilitat, als anys 80... Vull dir, recordem la primera expedició catalana que va pujar al cim, sembla que serà l'any 85. 1985 van pujar tres muntanyers catalans. Ara pugen cada dia, si fa bo, igual 100 o 200 persones. Estic posant un exemple una mica... Però ha canviat, el material facilita molt les coses. La informació que tenim mitjançant també pues, via web, via mòbil, vull dir, les comunicacions són molt més senzilles.
1: Els GPS també per localitzar...
3: És imprescindible, ara per ara... imprescindible, bueno, això ha fet canviar molt, dona molta més seguretat també a l'hora de fer l'activitat. I el que és la intenció, el valor o la destresa dels muntanyers, de la cosa que fa muntanya, això sempre ha estat igual. Vull dir, és una cosa que tu la portes a dintre, la desenvolupes, passa que ara per a tenir mitjans molt més, que ens faciliten una mica més la vida. Això no vol dir que no hi hagin contratemps, hi hagin, en fi, coses una mica rares, no?, que puguin passar-te, però bueno, que no... Teoria no, això no canvia, que a més és l'evolució, perquè és com han evolucionat tot a tot arreu, a tot el món, a totes les coses, no?
1: Si parlem d'excursionisme aquí en àmbit més local, aquí tenim la Serralada de Marina, no?
3: Correcte.
1: Moltes rutes també per gaudir aquí ben a prop.
3: Sí. Aquí la Serralada de Marina és un puesto fantàstic per poder fer activitats, sortir, no és que tingui grans espais, però té una particularitat, que és que és un terreny agradable de caminar, no té gaire dificultats, tens bones visibilitats tant d'una banda com la banda del Vallès com la banda d'aquí del Barcelonès o del Maresme, és difícil perdre's. Vull dir, és un molt xulo, molt maco, des de, per exemple, des de Santa Coloma, no?, a tota la Coscollada, el tirar cap fins a Nou Pins, a l'Ella, tot això d'aquí, pues, és un lloc que ens dona l'oportunitat de gaudir la muntanya, encara que sigui, bueno, no sigui una, grans muntanyes ni grans... que tingui, doni grans problemes. Vull dir que ens ho posa molt fàcil per qui vulgui practicar senderisme, per exemple, no?
1: I, Francesc, tu com a membre de l'agrupació excursionista de Bufalà, quin ha estat el repte més alt que has assolit en el món del muntanyisme i l'excursionisme?
3: Bueno, jo ara per ara no faig grans mm-hmm. activitats, però, bueno, quan era més jovent sí que havia fet coses, havia fet molta activitat, als Pirineus, he pujat als cims dels Alps, als cims dels Pirineus, alguna escalada una mica així i tal, no? Però, bueno, i ara per ara... més que res, un altre tipus de... Bueno, també per l'edat i per altres coses que tampoc en, pues, faig, però bueno, tots tenim un tope, no?
1: Sí, no? Molt bé, queda dit, aquesta quarantena setmana del muntanyisme de Badalona, que comença avui, també dimecres, i finalitzarà dijous, a les 8 del vespre, durant aquests 3 dies al Teatre Margarida Xirgo de Badalona. Entrada gratuïta. Qui estigui interessat en aquest món de l'alpinisme, el muntanyisme, expedicions, doncs és una cita, una opció per anar durant aquesta setmana aquí a Badalona. Doncs Francesc Xavier Ramis, de l'agrupació excursionista de Bufalà i també speaker oficial d'aquestes jornades, gràcies per acompanyar-nos avui al Badalona Matí. Que sigui tot un èxit aquesta quarantena edició de la setmana.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
2: El millor del Badalona Matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
5: Els millors moments.

0: Són les 5.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 persones per l'agressió a 2 joves italians que va tenir lloc el 12 d'agost a la sortida d'una discoteca del Port Fòrum, al límit entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs. 4 d'ells, majors d'edat, van ser arrestats a Badalona el 30 de setembre. Els altres 2, menors d'edat, van ser detinguts aquest dimecres a Sant Boi de Llobregat. La unitat d'investigació de la comissaria de Badalona va assumir la investigació dels fets i ha pogut arrestar els sospitosos gairebé 2 mesos després dels fets. Segons el cos policial, tots ells estarien presumptament implicats en l'agressió. Un dels joves italians va patir lesions de caràcter greu que, segons els Mossos, li van comportar un risc vital fins al punt que va haver de ser induït a un coma. Actualment, però, es troba fora de perill. L'altra víctima va resultar ferida lleu. El càncer de còlon creix un 21% en les persones menors de 50 anys. A l'Institut Català d'Oncologia de Badalona es diagnostiquen 200 nous casos d'aquesta patologia cada any i els professionals alerten de la necessitat de millorar l'estratègia de prevenció. A la nostra ciutat, només la meitat de la població de més de 50 anys participa en la campanya de cribatge de salut. A determinats barris, però, la xifra no arriba ni al 20%. Els factors que han fet incrementar els casos entre els joves encara s'estan estudiant, però és una tendència global que ja es detecta als Estats Units, Llatinoamèrica, Àsia i Europa. Des de l'ICO Badalona s'investiguen diferents hipòtesis. Una d'elles apunta la relació amb un bacteri de la nostra microbiota, l'Escherichia coli, que en algunes variants produeix una toxina que durant la infantesa podria alterar l'intestí i augmentar el risc de patir la malaltia. Altres estudis apunten directament als estils de vida. Ens ho explica Núria Molet, oncòloga mèdica de l'ICO Badalona i investigadora de l'Institut de Recerca Germans Trias.
3: La dieta, també es parla de l'ús indiscriminat d'antibiòtics en certes circumstàncies. També es comença a parlar de certs pesticides, microplàstics, etc. És a dir, molta informació que està emergent i que està englobada dins de l'anomenat exposoma, és a dir, totes aquelles exposicions a les que ens sometem des del moment de la concepció. Llavors, tenir tota aquesta informació també probablement en un futur podria ajudar a predir models de risc.
2: Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric dels darrers anys i Badalona ha patit el valor més alt del període. Els llindars de protecció a la població d'aquest gas contaminant s'han superat al territori català 115 vegades. Són dades de la campanya de vigilància del Departament de Territori. Al juliol s'han produït més de la meitat d'aquests episodis, 65, que el dia 9 en concret es va donar el valor més alt i va ser aquí a Badalona amb una concentració d'ozó troposfèric de gairebé 270 micrograms per metre cúbic. A la nostra ciutat en un parell d'ocasions es van superar els nivells d'alerta. A partir de 180 micrograms es parla del nivell d'informació i és quan aquest contaminant ja suposa riscos moderats per la gent gran, els infants o les persones amb patologies respiratòries. L'ozó troposfèric és diferent a l'ozó de l'estratosfera, que és el que ens protegeix del sol. Més enllà de pics puntuals, Vic és la ciutat on més vegades, 50, s'han superat els llindars de protecció. Li segueix l'àrea de Barcelona. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calor persistent i l'estancament atmosfèric condicionen que es formi aquest gas contaminant.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
6: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
5: I a les 6 i de manera simultània, Futbol de Tercera.
6: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
5: Són les retransmissions de Radio Ciutat de Badalona.
7: La ràdio d'una gran ciutat.
8: El millor del Badalona Matí.
9: Seleccionem els millors moments del programa.
8: Badalona Matí. Els millors moments.
10: Els millors moments.
11: La llei 8/2026 d'erradicació de l'amiant a Catalunya va entrar en vigor amb caràcter general el passat 3 d'octubre. Una nova llei que introdueix canvis substancials respecte a com manipular i informar de la presència d'aquest residu, tot i que la seva retirada i manipulació està estrictament regulada des de fa anys. En parlem amb Miguel Moreno, del moviment de jubilats de Macosa Alstom, afectats per l'amiant. Bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: I també via telefònica tenim a l'advocat del col·lectiu Ronda, Àlex Tisminezzi. Bon dia, Àlex.
13: Hola, bon dia.
11: Àlex, aquesta nova llei crea un nou marc legal, oi, que amplia la normativa en vigor fins ara. Explica'ns quines són les principals novetats que inclou aquesta llei.
13: Bueno, és una llei que és bastant interessant perquè el que intenta és, sobretot, localitzar tot l'amiant que encara queda a Catalunya i erradicar-lo. Llavors, és una llei que posa, en principi, un marc legal bastant interessant per, sobretot, localitzar l'amiant, i la segona part, que és erradicar-lo, també intenta la llei, però és veritat que la part més crítica, diguem, amb aquesta llei, per part nostra, és que pues, els recursos econòmics encara no estan del tot clars, perquè seran importants per poder erradicar-lo tot. Però és un primer pas molt important.
11: Perquè, és clar, el mapa de l'amiant que tenim a Catalunya, hi ha algun mapa disponible? Estan tots els residus d'amiant censats al 100%? O encara falta feina per fer?
13: El que podríem dir és que no. Desgraciadament, no està censat perquè hi ha moltíssims espais a Catalunya, centres de treball, centres d'estudi, que no, o habitatges o centres culturals que encara tenen amiant i no estava, i no està localitzat. Per exemple, només per posar un exemple, el metro de Barcelona, tot i que el 2001 es va prohibir l'amiant i l'ús d'amiant, encara el 2019 estaven fent vagues per intentar els treballadors que es fes una localització, un inventari, totes les peces d'amiant, i encara avui en dia estan localitzant pues, peces amb amiant, centres de treball amb amiant, terrats, uralites amb amiant, i per tant hi ha molts centres de treball, molts centres d'estudi, molts habitatges que encara tenen amiant i que no ho saben o no s'ha inventariat o no s'ha localitzat.
11: Àlex, la nova normativa apela directament a les administracions, ja que estableix un termini màxim de 3 anys per a la retirada prioritària de l'amiant en equipaments públics. No sé si teniu més o menys calculat quantes tones d'amiant estem parlant només en equipaments públics.
13: Nosaltres no ho tenim, diem, calculat, però no, jo crec que ningú més o menys ho sap avui en dia, desgraciadament. Per només dir l'exemple que estava dient abans del metro de Barcelona, que és només una empresa pública, em sembla que el comitè d'empresa estava calculant que s'havien retirat uns 40 tones d'amiant des del 2019 a ara. I encara queden pues, peces i materials amb amiant al metro de Barcelona. Per tant, entenem que seran moltes tones d'amiant que encara s'han de retirar a molts espais públics i centres de les administracions i també d'empreses privades i d'habitatges, clar.
11: Miguel, com a representant dels afectats, tu has estat un dels grans promotors socials que ha pressionat el Parlament de Catalunya per aconseguir l'aprovació de la llei. Què representa aquesta normativa per a tu?
0: El que el tema de l'amianto deje de ser un tema tabú. Que se ponga encima de la mesa de administración y que se plantee una forma seria y responsable el que hay que erradicarlo y que hay que hacer frente como administración a todas las consecuencias que tiene el haber manipulado el amianto, sobre todo en centros de trabajo, durante muchísimos años, prácticamente un siglo, y hacer frente a las consecuencias que puede tener de no retirarse el amianto de donde está instalado en estos momentos. Porque no retirarlo representa el tener que hacer frente ya prácticamente, a partir de ya, a un problema de salud pública. Y el problema de salud pública quiere decir que mirando para atrás lo que ha representado esa contaminación de amianto en los centros de trabajo, que son miles y miles y miles de muertes, el que no se retire el amianto, por ejemplo, a nivel de Cataluña, pues representa que en un futuro no muy lejano, va a representar también el que haya miles de muertos a nivel de la ciudadanía, porque el amianto queda en el ambiente.
11: Miguel, tu vas treballar a la fàbrica metal·lúrgica Macosa Alstom, oi? Ara ja estàs jubilat i vas estar exposat de forma continuada, com molts dels teus companys, sí. Oi? A l'amiant. Explica'ns la teva història, de què treballaves tu i com, de quina manera estaves exposat a aquest amiant.
0: Vamos a ver. En primer lugar, para decir que resumiríamos rápido, sería decir que en Macosa tenía 13 secciones o 13 naves de trabajo grandiosas y en todas y cada una de ellas, para diferentes procesos de producción, se utilizaba el amianto en polvo, en cordón, en placas, es decir, en distintos formatos. Y en cada uno de ellos provocaba dispersión de fibras. Había un trabajo en particular, en concreto, que se hacía en una nave, por ejemplo, de chorreado de coches, que era limpieza mediante mangueras con que expulsaban granalla o sílice, arena de sílice, para limpiar los coches viejos que se venían a transformar o se venían por reparación o para sacar el amianto que tenían dentro en los años 84, 85, y eso se hacía en una nave grande, y se chorreaba, era con mangueras de bombero, con esa arena a presión, o granalla, y se daba toda la chapa para limpiarla bien de restos de amianto que quedaban. Esa nave era rectangular, grandiosa, rectangular, sin puertas, y una de salidas daba hacia la zona de comedor, de capacidad de más de 300 personas, que tenía distintos turnos. La distancia de la nave al comedor era 50 metros. Lo que quiere decir que ese polvo de fibra, de amianto, salía hacia el comedor, salía a la calle. Hay documentado papeles oficiales donde dice que las fibras de amianto salían al exterior de las naves. Lo que quiere decir que no tengo que explicarte nave por nave cómo salía la fibra o cómo se expulsaba, etcétera, porque es que ya había la forma en que en general se expulsó al aire de fuera de las naves, y no solamente fuera de las naves, dentro de fábrica, sino que eso salió por todo Pueblo Nuevo.
11: ¿Y quina seqüela t'ha deixat aquesta exposició continuada a l'amiant?
0: Pues mira, a día de hoy, ahí hemos ido desde los años 60, que es cuando más se utilizó el amianto, 60, 70, 80. De entonces al 94, que salimos de aquí a instalaciones, hemos trabajado más de 2.000 personas. De las 2.000 a día de hoy tenemos nuestra relación, contacto con 400. 400, 450, tenemos contacto. De entre los que estamos, que tenemos contacto desde el año 2000 aquí, hay 40 muertos. Y tenemos más de 10 enfermos ahora. De los 40 muertos, hay enfermedades raras que provoca el amianto, que son prácticamente 50% de los que han muerto de esa enfermedad rara. Que lo que quiere decir que si hay una enfermedad rara, dicen los médicos, tiene que haber en el entorno ese, por cada enfermedad de estas, puede haber 10 más de otro tipo de cánceres. Es decir, que si entre 400 tenemos 40, es un 10%. Si además resulta de que tenemos de la enfermedad rara contabilizado 20 de ellos, y por cada uno dicen dos médicos que tiene que haber 10 más, es decir, que es incalculable el número de enfermos y de muertos que tenemos en Macosa. Pero contaos con papeles, con sentències judicials i informes mèdics, tenim 40.
11: Hi ha companys teus que encara estan en un procés judicial per aquest tema?
0: Sí, varios. Varios, más de 10 tenemos ahora. Ahora, un proceso judicial de una demanda, una reclamación por amianto, de media viene durando de 4 o 6 años. Tenemos casos de 8 i de 10 anys.
11: Li preguntem a l'Àlex. Àlex, són lents aquest judici? S'ha de recórrer diverses vegades en casos com aquest?
13: Sí, desgraciadament, com ha explicat els companys de Macosa, els procediments judicials per reclamacions per l'amiant són molt llargs. Per què? Perquè tant les empreses com les administracions no ho posen gens fàcil. Primer s'ha de demanar els canvis de contingència, tant de prestacions com de viudetat o d'invalidesa, que acostumen a ser judicis de 2-3 anys per arribar a sentències fermes, després els recàrrecs per manca de mesures de seguretat, després els danys i perjudicis, i com han dit els companys de Macosa, doncs això depèn de cada cas, en casos més ràpids i més lents, però pot ser 3, 4, 5, 6, 7 anys a vegades, o 8, i a vegades s'allarguen molt els procediments.
11: I aquests procediments acaben resolent-se a favor del treballador afectat?
13: Bueno, cada cas és un món, però és veritat que en molts casos sí que es reconeixen aquestes situacions. En els casos de Macosa, com han explicat els companys de Macosa, són molts els treballadors que han guanyat els judicis per danys i perjudicis, per recàrrec, per el reconeixement de prestacions derivades de malaltia professional per exposició a l'amiant, però també a altres empreses, com el Metro, com he dit abans, Metro de Barcelona, Honeywell, el Port de Barcelona, Rocalla, Uralita, són moltes les empreses que, desgraciadament, els treballadors i les seves viudes, moltes vegades també, han hagut de recórrer a procediments molt llargs perquè es reconegui la seva malaltia és professional i que se les indemnitzi com cal.
11: I, Miguel, en el teu cas, tu quan treballaves en aquesta empresa, eres conscient del perill? L'empresa us va informar de que estàveu exposats a aquest material?
0: Nosotros tenemos documentación que estamos reclamando desde el año 80. Éramos conscientes de que había un peligro. no conocíamos la consecuencia exactamente que estamos conociendo ahora, ¿no? Pero sí que éramos conscientes de que había un peligro, a partir sobre todo del año 80 y algo, que hubo una rueda de prensa que se hizo desde el Comité de Empresa de Uralita, que esto está en las hemerotecas, y se planteaba la empresa, se planteaba como un peligro el tema del amianto. Y la solución, por ejemplo, que es curioso que hace 45 años se nos daba, era de que, bueno, las zonas de trabajo con amianto no hay problema, la vamos a señalizar, pondremos una cinta alrededor que no pueda pasar nadie. Esa misma solución, para muchos casos, en el centro de Barcelona se nos está dando a día de hoy, que para evitar de que haya contaminación ambiental cuando hay amianto en la calle, que lo hay a veces, que hay quien lo deja a medio de la calle, empresas que lo dejan a medio de la calle, o zonas así que de tránsito de personal, y te dicen, no, pondremos una cinta, la Guardia Urbana irá a poner una cinta para que la gente no pase. Y decimos, ¿la cinta va a parar a las fibras? Si las fibras salen al aire y pueden estar horas, horas en suspenso en el aire, y el aire puede hacerlas correr kilómetros.
11: Es dispersen, Miguel, tu també ets membre de la Comissió contra l'Amiant de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Sí. Breument, resumeix una mica la línia en la qual esteu treballant ara. Què demaneu a les administracions?
0: Mira, tanto como de la Comissió de la FAB como de Jubilados de Macosa, estamos trabajando en la comisión y participamos en la tábula de erradicación del amianto de Barcelona. La tábula la preside el alcalde de Barcelona y vicepresidencia, estamos desde la FAB y Jubilados, el Marcos Arton. Entonces, la línea de trabajo es hacer seguimiento de que los desamiantados que se hacen, que se hagan en condiciones. Intentamos hacer un seguimiento de lo que, donde hay problemas que no se hacen en condiciones, hacer seguimiento de eso e intentar de que se corrijan, que es muy difícil, pues se trabaja en general en el desamiantado en la ciudad de Barcelona muy mal, muy mal, muy mal. Es decir, no se toman las medidas de seguridad apropiadas, sino se trabaja un poco a la ligera y pues se provocan muchos problemas de contaminación. Eso es un eje fundamental. Y el otro ahora es empezar con el tema de la ley de seguimiento, que la ley se ha aprobado y tiene validez de aplicación desde el día 3 de octubre, desde hace nada. Entonces, desde esta comisión se ha participado junto a la FAB con Jubilados de Macosa Aston en el proceso de negociación de la ley de erradicación del amianto.
11: I, Àlex, aquesta nova llei que dèiem, introdueix aquests canvis substancials respecte a com manipular, informar de la presència d'aquest residu. Sou optimistes? Creieu que aquesta situació millorarà pel que fa també a la detecció, al cens?
13: Home, hem de ser optimistes perquè hi ha molta gent que està lluitant perquè això avanci i les administracions estan fent passos com aquesta llei, que és molt important i és una llei molt important. Però és veritat que encara falta molta feina per fer, de localització, d'erradicació, i que moltes vegades el que falta també són recursos. Llavors, som optimistes, però perquè veiem que hi ha molta gent que està fent feina, que està fent, diguem, una lluita des dels comitès d'empresa afectats, des de les associacions de la FAB, de l'associació de veïns i des de diferents espais, però és veritat que les administracions els costa molt de fer passos i sobretot de donar els recursos necessaris. Només per posar un exemple, diguem, per el que ens podria passar amb aquesta llei, que amb el fons de compensació de l'amiant el van aprovar el 2022, va ser una llei molt important i nosaltres creiem que seria un pas molt important, i va ser un pas molt important perquè tots els treballadors que estaven afectats per l'amiant, que no hi havia empresa, l'empresa havia desaparegut, perquè desgraciadament moltes vegades la malaltia apareix 15, 20, 30 anys després, i llavors no se'ls compensava, que fos l'Estat els que els compensés. Però ara mateix ens trobem en que aquesta compensació només afecta molt pocs treballadors, els que tenen la invalidesa, i a les viudetats, que són la gran majoria, no s'afecta fins que no s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat, que, com que ara hi ha eleccions, ja anirem al proper Parlament. I, per tant, moltes vegades

0: artículos, hay unos 15 artículos que tienen que desarrollarse con normas y reglamentos. Sí, que eso se tiene que estar haciendo ya ahora. Si eso no se hace y se hace de una forma ágil, pasaría como la ley de compensación. Puedes tener ley, incluso puedes tener dinero y no se puede aplicar la ley. Y los temas que hay que desarrollar en esas normas y reglamentos de cara a la ley en su conjunto son temas muy importantes. Que puede bloquear la ley si se hace mal.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Veurem com evoluciona aquesta qüestió de l'amiant. Sens dubte encara feina per endavant que queda per fer. Gràcies a tots dos. Bon dia.
2: Moltes gràcies. Bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I avui repassem els principals temes d'actualitat, com ara la convocatòria d'eleccions generals anticipades o la crisi de l'habitatge amb el grup municipal del Partit Popular. També mirarem cap a Badalona, després dels aiguats del cap de setmana, per saber quines afectacions ha deixat el temporal i com està treballant l'Ajuntament davant d'aquests episodis meteorològics, entre altres temes locals. En parlem amb la Cristina Güera, que és la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Badalona. Bon dia, Cristina.
4: Bon dia.
1: Com han rebut la notícia de la convocatòria anticipada d'eleccions generals per part de Pedro Sánchez? Pot afectar les prioritats de la política municipal?
4: Bé, l'hem rebut, doncs, crec que com molts i molts ciutadans del país, doncs, pensant que per fi es convoquen aquestes eleccions que fa molt de temps, moltíssim. Bueno, de fet, aquesta legislatura ha sigut una legislatura totalment perduda. Per tant, per fi s'han convocat i per fi doncs es pot fer aquest canvi de rumb total de les polítiques que s'estan aplicant a Espanya i que evidentment tenen una incidència molt clara a Catalunya i evidentment també a la ciutat de Badalona, no? I per això doncs és tan important, no? Que puguin canviar aquestes polítiques. Un exemple clar, no? És la vivenda, no? Com ha afectat a la vivenda, que ha aprofitat, no? Una no aprovació d'uns decrets que aplicaven més mesures intervencionistes d'aquest govern que ens han portat a la situació actual que tenim ara per convocar aquestes eleccions. I jo vull recordar, en l'àmbit de la vivenda, per exemple, en aquests 8 anys de govern del Pedro Sánchez s'han perdut, perquè ho veia avui en una notícia que també ho ressaltava, a 400.000 vivendes de lloguer a Espanya. O sigui, després de 8 anys de Sánchez s'ha provocat això. A la ciutat de Barcelona ha caigut un 83% al lloguer. Per tant, ostres, en un àmbit, per això tenim la situació que tenim, no? Una situació a la vivenda que no només afecta ja a aquest perfil doncs més vulnerable, sinó que ha convertit en perfil vulnerable a gairebé tothom, no? Als joves que no poden accedir a una vivenda, a les famílies de rentes mitges que tampoc poden accedir, perquè ens ha complicat la vida de tothom. Una cosa tan important com és el projecte vital de qualsevol família, no? Tenir una vivenda, poder emancipar-se, poder viure amb tranquil·litat, amb un sou normal. Per tant, tenim aquesta oportunitat de votar i canviar per fer aquest rumb i poder també doncs aprovar unes lleis a partir d'aquest nou govern que tindran molta incidència, no?, en totes les ciutats. I per tant, aquí també ho deia l'alcalde en un vídeo, doncs que era molt, molt, molt, molt, molt, molt explicatiu, no?, que al final el que s'aprova al Congrés, aquestes lleis, tenen una gran afectació a les ciutats com la nostra, no?, a l'àrea metropolitana, on doncs hi ha ocupacions il·legals, només a Badalona, però és veritat que nosaltres doncs lluitem molt, molt, perquè creiem que és el que s'ha de fer contra l'ocupació il·legal. I, per exemple, o sigui, amb el nou govern és evident que ens donaran unes eines, una legislació, aprovarem unes lleis que ens permetran a desocupar les vivendes en 24-48 hores, i això no només donarà seguretat jurídica als propietaris, que això és importantíssim, sinó que també donarà una tranquil·litat als veïns de l'entorn de les ocupacions il·legals que s'estan produint, que millorarà moltíssim la convivència a la nostra ciutat i la seguretat. Es serà més contundent, evidentment, contra la multireincidència. O sigui, les polítiques d'immigració ordenada, legal, vinculada a la feina que aplicarà el Partit Popular no són, evidentment, el que està aplicant al govern actual. Tenim l'exemple clar de Ceuta, no? O sigui, el que s'ha provocat. Per tant, o sigui, estem contents, per fi, torno a repetir, s'han...

0: ja ha convocat aquestes eleccions i és el moment doncs, que tothom doncs, pugui votar i per fi doncs, poder tenir un govern amb les ganes de poder canviar les coses i preocupar-se per a l'interès general, per a l'interès dels ciutadans i no per als interessos personals i partidistes que ha fet durant aquests 8 anys i especialment aquests últims 3 anys que ha sigut una legislatura totalment perduda.
1: Quines mesures concretes està impulsant l'Ajuntament per facilitar l'accés a l'habitatge, especialment a joves i famílies amb menys recursos?
0: Bé, mira, després de 20 anys, perquè això és molt significatiu, i de fet en el ple ordinari d'aquest mes, el segon tinent d'alcalde ho explicava d'una manera molt gràfica, no? O sigui, feia 20 anys que no s'havia construït o no s'havien adjudicat vivendes, no? I l'última vegada que van anunciar que anaven a construir 900 i només van construir 40 i van haver problemes, imagina't, no? Però després de 20 anys hem tornat a construir vivendes, ja s'han adjudicat les primeres, estem fent diferents perfils, no? Per tocar doncs, tots els perfils, tant aquella protecció oficial doncs, que pot anar doncs, al perfil més social, més vulnerable, però com he dit abans, o sigui, el problema de la vivenda ja afecta a tothom, afecta els joves, afecta les classes mitges i per tant nosaltres volem fer vivenda per tothom que pugui tenir aquest problema i per tant estem fent diferents promocions, hi ha algunes doncs, que ja estan adjudicades, altres doncs, estan en fase de licitació, altres estan ja s'estan projectant per començar el primer trimestre, ja sigui co-living, ja sigui lloguer assequible, ja sigui venda amb concessió del sol, o sigui, hi ha diferents tipologies, no?, per arribar a tothom i que farà que durant aquest mandat ja s'hagin començat la construcció o adjudicació de més de 300 vivendes i que és molt important i em diràs, amb això podem resoldre tot? No, però és que en 20 anys no s'ha fet ni una vivenda. Per tant, ara ja hem arrencat ja algo que és essencial i que també, doncs, per exemple, amb desencallar el projecte tan important per la ciutat com és Can Colomer, amb aquesta ordenació urbanística del planejament, s'aconseguirà començar a construir un privat, en aquest cas, però és que al final els privats han de fer vivenda també, que són els que més saben, i la col·laboració público-privada és importantíssima i hem de desencallar el sòl perquè es puguin construir més vivendes, però amb aquesta ordenació es construiran a la ciutat 772 vivendes en el proper any, i d'aquestes 772, gairebé 350 són de protecció oficial, i d'aquestes 350, 120 són per l'Ajuntament. O sigui, vull dir, estem fent una política incidint molt en aquest tema perquè és importantíssim i perquè, torno a repetir, perquè feia 20 anys que no es feia vivenda a la ciutat.
1: Cristina, li volia preguntar perquè ahir el president dels mercats municipals, Juan Carlos de Miguel, va visitar el programa Badalona 360 de Televisió Badalona i va explicar una sèrie de detalls que ens agradaria confirmar. Sobre el mercat de Llefià, ha comentat que la setmana passada el gerent d'Engestur, acompanyat d'arquitectes, va presentar el projecte del futur equipament, però que encara els manca informació respecte als terminis, licitació, execució. Ha dit que veu difícil que aquest projecte comenci durant aquest mandat i dona per fet que s'iniciarà en el proper. Això és així?
0: Bé, bueno, amb això el que també es desprèn és que, també va parlar d'altres mercats, però que aquest govern, per fi, està desencallant també les reformes dels 3 mercats, que també es feia anys i anys i anys que es parlava. Si al final s'havia presentat un projecte, no només va anar a presentar-li el projecte la setmana passada, sinó han estat treballant, evidentment, amb els paradistes, doncs, aquesta reformulació, no? Aquesta reforma dels mercats, tant de Mainon, amb els paradistes de Mainon, tant de Llefià, com la part que estem realitzant de Tourner. En quant als mercats, el de Llefià, és veritat, se li va presentar ja doncs, un projecte que és bastant definitiu. A partir d'aquí hem d'acabar de mirar, s'ha d'aprovar. El de Mainon també tenim el projecte executiu. Aquest és el que tenim des de fa unes setmanes i, per tant, és el primer que aprovarem, el de Mainon, el projecte de Mainon. I la licitació del projecte de Mainon intentarem, i jo crec que ho aconseguirem, que sigui abans d'acabar l'any. Per tant, si licitem abans d'acabar l'any, les obres de Maynon començaran durant aquest mandat. Llavors, el de Llefià el tenim, crec que ens ha arribat a, o sigui, oficialment, perquè nosaltres vam fer un encàrrec a Engestur perquè ens fes els projectes, no? O sigui, llavors Engestur ens fa els projectes i oficialment arriba a l'Ajuntament, crec que ha arribat aquest matí, o sigui, però per això et dic que al final que va anar la setmana passada, però ha anat més vegades, doncs, per poder, igual que amb els altres, igual que amb els altres paradistes, doncs per poder acabar d'acordar, mira, aquesta parada, anir aquí, allà, i ens ha arribat a avui, també els serveis tècnics de l'Ajuntament han d'acabar de repassar-los i es procedirà a la seva aprovació. La licitació, doncs, intentarem també que sigui el més aviat possible, però sí que la primera que anirà, perquè ja s'ha revisat per part dels serveis tècnics, és el projecte de Maynon, i el primer que licitarem serà Maynon, i posteriorment doncs farem el de Llefià. I la part provisional que en el torner estan fent, com sabeu, les obres que es van fer en col·laboració amb l'àrea metropolitana, amb aquestes obres van sorgir problemes, o sigui, en una a la part que dona el carrer de passatge torner a la coberta van trobar doncs, que l'estructura, o sigui, no només es podia impermeabilitzar la coberta, sinó que hi havia que fer feina a l'estructura i per tant s'ha de modificar, estan modificant el projecte i s'han endarrerit una mica, però estan treballant i nosaltres també doncs, amb la part provisional i el projecte definitiu, però sí que el que puc dir és estem treballant amb aquests tres mercats, el mercat de Maynon tenim el projecte, aprovarem el projecte, intentarem licitar-lo abans d'acabar l'any i Llefià doncs, també anirà després de Maynon, tenint en compte doncs, que això. Llavors, els tempos, doncs estem avançant. Ens agradaria poder començar les obres demà, però evidentment en una administració doncs, has de seguir unes passes i també has de fer un projecte, després l'altre, no podem fer-los tots de cop, no? I ens agradaria. No tenim 50 mans per poder fer-ho tot de cop, no? Però estem avançant i creiem doncs, que en els propers 2 anys hi haurà un gran canvi en aquests mercats i que serà molt significatiu, tant per als paradistes com per al que comporta en l'entorn de tots els mercats.
1: El president dels mercats municipals, Juan Carlos de Miguel, també sobre el mercat Maynon, va avançar que aquest mercat inclouria únicament parades i que no comptaria amb un espai dedicat a la restauració com s'havia plantejat en el seu moment. Això és així?
0: És que això de que s'havia plantejat, jo crec que al final, quan vam veure els tipus de projectes, doncs vam mirar a veure com podíem fer o quina era la millor fórmula, no? Però és veritat que al final el projecte del Maynon l'hem treballat amb els paradistes del Maynon, sobretot, no? El Maynon té una dimensió d'uns 1.000 metres i al final, quan tu trasllades les parades que ja estan en la carpa provisional, ja t'agafa més o menys tot. Crec que són unes 21 parades i una parada de restauració, un bar, no? La que traslladem allà i després un despatx que també per la Junta, no? Quan ho trasllades tens l'espai que tens, no? Però quedarà un mercat espectacular, o sigui, el presentarem, per tant, veureu doncs, com queda aquest mercat molt lluminós i bueno, doncs, donar-li a aquest espai doncs, la importància que té, no? Perquè rehabilita moltíssim la zona i serà un mercat doncs, preciós, meravellós i que farà doncs, que estiguem molt orgullosos.
1: Ja que parlem de mercats, de consum...
0: I una cosa, perdona, sí. Que amb aquest projecte també entra doncs, l'enderroc de la part de la carpa provisional. O sigui, ja fem les dues coses. Amb el mateix projecte del Maynon fem la reforma integral del mercat i també doncs, ja retirem, o sigui, enderroquem la part
1: la carpa provisional.
0: Sí, sí, sí.
1: Parlem dels badabons, no?, de la tardor. Quan es podran començar a adquirir?
0: Bueno, els badabons, que és una campanya que és un èxit. Sí, la veritat és que estem molt contents, no?, perquè té una rebuda per als comerciants, que al final és una campanya que va dirigida a ells, però també per la ciutadania, que és espectacular, no? Doncs hem fet una altra campanya, ens van demanar que féssim dues edicions perquè va molt bé, perquè incentiva molt el consum i els ajuda, no?, en aquestes etapes en les que hi ha moltes compres per internet, és evident, i després ara doncs, estem fent moltes obres, no?, a la ciutat i llavors també és un impuls per als comerciants que com a ajuntament ens enorgulleix molt poder fer. I es veu doncs, que és un èxit perquè cada cop se'ns adhereixen més comerços. O sigui, ara tenim més de 40... O sigui, a l'última edició es van adherir més de 40, de 470. O sigui, que és una barbaritat. I que volem que siguin més, eh? O sigui, per nosaltres. I després per als ciutadans que, vamos, que en una hora doncs, ja exaureixen. O sigui, ja compren, ja agafen els vals i els exaureixen. O sigui, els compren i després van a comprar. O sigui, que això està molt bé i repercuteix doncs, més d'un milió a la ciutat. Doncs l'hem fet i aquest cop entrarà... Està previst que comenci la campanya el 27 d'octubre. La setmana anterior, que és l'última setmana d'octubre, la setmana anterior ja els comerços ja és quan es poden començar a adherir, em sembla que és el 19 d'octubre, o sigui que ja estem al mes de que comencin els badabons i serà fins al 26, perdó, el 26 d'octubre, perquè em sembla que és dilluns.
1: El 26,
0: El dilluns és 26 d'octubre, doncs el 26 d'octubre comença la campanya de badabons i això, i amb ganes doncs, de que la ciutadania, els ciutadans de Badalona ho aprofitin, i que també els comerços doncs, tinguin aquest impuls tan important i després ja els hi arriba els hi arriba la part del Nadal, que ja doncs, també és un impuls que fem per les compres també, per la visita a la nostra ciutat, perquè els veïns gaudeixin i perquè comprin molt.
1: Doncs precisament, ara que feia referència a la campanya de Nadal, que volem conèixer alguns detalls d'aquesta campanya, si ens pot avançar, Cristina. L'arbre de la plaça de la Vila està, clar, la plaça de la Vila està en obres, on s'ubicarà?
0: Bé, la campanya de Nadal, com cada any, l'estem mirant amb molt de carinyo, no? O sigui, és molt important per la ciutat. S'ha convertit en molt important per la ciutat perquè li hem posat doncs, molt, l'hem impulsat molt, no? Des d'inicis de mandat, perquè creiem que el Nadal doncs, tant afecta els ciutadans de Badalona, no? Els veïns de Badalona que la gaudeixen, els nens doncs, tenen molta il·lusió, però després és una fórmula de projecció a la nostra ciutat i això s'ha vist, no? O sigui, al final amb aquesta campanya de Nadal, la ciutat de Badalona s'ha posicionat, no?, en una de les ciutats doncs, que més fa pel Nadal, que volen, o sigui, que atrau a gent que vingui a visitar-la i que després doncs, incentiva que quan estiguin aquí doncs, comprin, i això els comerciants ens ho diuen. Doncs aquest any, com he dit abans, tenim moltes obres, no?, i una de les obres principals, no?, que tenim és Francesc Layret i que també toca plaça La Vila. Clar, hem hagut de fer doncs, una reformulació. No et puc explicar doncs, tot el Nadal perquè encara queda una mica.
1: No podem fer spoiler encara.
0: No, encara no, però sí que et puc dir doncs, que l'arbre de plaça La Vila, aquest de 15 metres, no pot anar a plaça La Vila, evidentment, perquè seria una mica estrany, no? I al final hem estat valorant diferents ubicacions i finalment la ubicació serà a la plana. O sigui, l'arbre de 15 metres anirà a la plana provisionalment aquest any, l'any que ve doncs, ja tornarà evidentment a plaça La Vila i bueno, també doncs, creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn i li pot donar aquest any doncs una bona fórmula. Els pessebres, o sigui, la mostra de pessebres i també el pessebre de l'Ajuntament anirà a Pompeu Fabra. També vam arribar a un acord amb els pessebristes, no? Parlant amb ells, evidentment, no els podem traslladar així, no? I vam valorar diferents ubicacions i la millor doncs, va ser en el local aquest que tenim, la mostra de pessebres, en el local que té l'Ajuntament allà a Pompeu Fabra i el pessebre anirà fora, no? I bueno, creiem que bueno, no deixa de ser doncs, el mateix entorn, no? I per aquest any creiem que és la millor fórmula.
1: I a la plana també es farà l'espectacle de l'encesa, de l'enllumenat, com es feia la plaça de la Vila?
0: Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
1: I alguna novetat? Aquest arbre serà encara més alt o...?
0: Tindrem més llums aquest any.
1: Més llums. També als carrers?
0: Al carrer. Els carrers tindrem més llums, sí.
1: Molta més, eh?
0: Com a mínim un 20% més.
1: Un 20% més d'enllumenat de Nadal als carrers de Badalona,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí.
1: I, és clar, també això, els Reis enguany arribaran
0: Ja hasta aquí puedo leer. Ja t'he donat bastantes novetats del Nadal, ara ja estem a l'octubre encara.
1: Ara falta, ens guardem, no? Falta per tant, la cavalcada, sí. No sabem si...
0: Encara...
1: Si podria passar per Martí Pujol, per exemple, o...
0: Això... Espera, perdona, perquè...
1: Una notificació d'última hora.
0: No, tot bé, tot bé. Però jo crec que t'he donat bastantes novetats.
1: Això de la cavalcada no, eh? Ni
0: cavalcada no entrem.
1: Avui, Cristina, també un dia important, no?, perquè ha arribat aquest donut, aquesta plataforma circular que s'està ubicant aquí al Pont del Petroli. S'ha hagut d'endarrerir una mica, abans ho explicava la companya Susana Soldado en directe, per aquesta meteorologia, no?, que ha fet endarrerir, però ja recta final d'aquestes obres, que han trigat tant, no?, en arribar, estem parlant del 2020, que va resultar afectat pel Glòria, satisfacció. No sé si preveieu, un cop ja estigui ingestit, alguna manera de tornar a promocionar aquest símbol de la ciutat. Dèiem ara a la tertúlia, potser també fer alguna campanya per donar a conèixer aquest patrimoni des del punt de vista històric, pel que servia abans aquest pont, atreure turisme, nous rodatges, no?, despots publicitaris, com ja s'havien fet molts.
0: Bé, estem molt, molt contents, no?, de recuperar per fi, després, com deies, des de després de 6 anys, no?, aquest símbol de la ciutat tan important. O sigui, des de Glòria, és veritat que és una obra complicada, no?, o sigui, tècnicament és complicada, però aquest govern, només a entrar, doncs, va tenir com una de les prioritats, doncs, poder recuperar-lo, no?, perquè és molt important. És molt important a nivell de símbol, a nivell de que tots els ciutadans de Badalona, o molts ciutadans de Badalona, ens sentim molt, molt, molt orgullosos i molt representats, no?, i és un dels espais, doncs, on la gent, com deies, no?, passa i vaja, i ho veu com a símbol, no? Llavors, sí, ara anem sobre el calendari, no? L'alcalde va dir, doncs, que acabarien aquestes obres abans d'acabar l'any i anem bé, no? I ara ja està, com veiem, i crec que ho esteu retransmitent, no? Estan posant la part final, que és el que coneixem com el donut, no? L'estan ja posant i ara, doncs, quedaran, doncs, les obres que puguin ja anar fent des d'allà. Anem sobre el calendari, tenint en compte més, doncs, que hem tingut, doncs, dies de pluja, com hem vist i tot, i estem molt contents i creiem, doncs, que serà important per molts ciutadans, no?, recuperar aquest símbol.
1: Hi ha alguna cosa prevista, algun acte d'encesa? Ens pot avançar alguna cosa d'encesa, no?, d'inauguració d'aquest pont, volia dir.
0: No us puc avançar, o sigui, com no sabem encara la data, ja et dic, abans d'acabar l'any, doncs ja estarà feta, però evidentment, doncs, no és un dia normal, no?, que tinguem una obra tan important. Evidentment, doncs, segur que alguna cosa, doncs, perquè la ciutadania, doncs, ho conegui i ho pugui, es farà, i que evidentment s'impulsarà, no?, com deies, perquè és un dels símbols i jo crec que és un gran atractiu de la nostra ciutat. Però ja et dic, primer hem d'acabar aquestes obres, que és l'important, tenir a acabar-les i que de la manera més segura que ja tinguem el pont per sempre, encara que hi hagin temporals i passi el que passi. I per tant estem en això, estem en que s'acabi bé i a partir d'aquí, doncs, ja veurem tot l'horitzó d'oportunitats que tenim amb aquest nou símbol. Bueno, nou símbol, la recuperació del nostre símbol.
1: La renovació, eh? I aquest 20% d'increment de l'enllumenat nadalenc als carrers afectarà el Pont del Petroli? S'il·luminarà per Nadal?
0: Home, alguna cosa intentarem fer, però hem de mirar també les dates, saps? En les que pugui acabar el pont i tot. Però, evidentment, alguna cosa, doncs, inclourem.
1: Algun element,
0: Alguna coseta.
1: Lluminós, molt bé.
0: Però ja té il·luminació, el pont també, sí? Té il·luminació, sí. És que s'ha pensat en tot.
1: En tot, oi? Doncs, Cristina Güera, primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Badalona, moltes gràcies per venir al Badalona Matí. Bon dia.
0: Bon dia a vosaltres.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
1: La salut bucodental és molt important, lluir unes bones dents per poder mastegar bé, i també a nivell estètic, per tenir un bon somriure. I avui parlarem de prevenció, higiene i també salut bucodental, i ho farem amb el Xavier Pont, que és ortodoncista d'arrel Centre Dental. Què tal? Bon dia, Xavier.
4: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: Doncs molt bé, contents de que estiguis aquí per començar aquesta secció nova aquí en aquesta temporada al Badalona Matí. A veure, Xavier, cada quan ens hauríem de fer una revisió dental encara que no ens faci mal res?
4: Doncs mínim un cop l'any. Al final és la manera
3: de prevenir i detectar des de petites coses a grans coses de forma prematura i, per tant, evitar que es desenvolupin a problemes molt més grans.
1: Mm-hmm. Anar fent revisions, exacte, almenys un cop al mes. Com
3: a l'any,
1: la,
3: a l'any.
1: A l'any, com la ITB.
3: Exacte, correcte.
1: Per què podem tenir un problema important a la boca sense notar cap dolor?
3: Bueno, a vegades el cos ens juga una mala passada, i és que, per exemple, ens trobem en moltes ocasions que hi ha pacients, doncs, que tenen una càries bastant gran, que ha arribat a nervi, i la gent relaciona, doncs, que si algú arriba a nervi ha de fer dolor. Doncs a vegades ens trobem la situació que això no passa així, i quan el pacient es presenta a la consulta simplement per fer una revisió, li trobes una sèrie de problemes que no sabia ell o ella que tenien. Aleshores, el tractament que hem de plantejar, doncs, és complex. I és algo que és el que et deia, doncs, si aquesta persona fes revisions un cop l'any, doncs moltes d'aquestes coses les podríem evitar.
1: I què és el més important per prevenir problemes? Suposo que una bona higiene, oi, a casa. De quina manera ens hem de raspallar les dents, no? Perquè moltes vegades ho fem malament. Després del raspallat, ens hem de posar aigua o no? Perquè si ens posem aigua es diu que traiem el flúor, no? Ho fem bé, això?
3: A veure, si volem mantenir una bona higiene bucal, evidentment hem de fer un manteniment a casa, i el manteniment a casa és raspallar-nos 3 cops al dia, matí, migdia i nit, ideal sempre després dels àpats, amb raspall de dents, fil dental i irrigador. Crec que aquestes 3 coses són les eines bàsiques per mantenir una bona higiene. I això ho hem de complementar amb, idealment, dos higienes anuals a clínica dental.
1: L'irrigador.
3: L'irrigador és com un... És un aparell, és un petit dipòsit d'aigua que té un... Com una... Perquè entenguem, com un mànec que treu aigua a pressió amb un xorret molt finet, molt finet. I el que hem de fer és, un cop ens hem raspallat i passat el fil dental, el que fem és tirar aquest xorret d'aigua enfocat a la geniva i anar recorrent tot el contorn de la geniva de totes les dents, tant de la part de fora com de la part de dins. Jo els dic als pacients, quan feu això, és a dir, vosaltres penseu que heu fet la higiene, us heu raspallat bé, i heu passat a fil dental, doncs quan utilitzeu aquest irrigador, us doneu compte que encara surten més coses. Llavors, si fem aquestes 3 coses, raspallat, fil dental i irrigador, això és quasi immillorable.
1: A nivell interdental és més efectiu el fil o aquests mini raspalls que venen?
3: És que cada cosa té el seu ús. És a dir, el fil dental és el més òptim per a les persones que no tenen cap problema de geniva. Si nosaltres passem un raspall interproximal i tenim un estat de geniva correcte, el que farem serà traumatitzar la geniva, perquè passarem el raspall, encara que sigui el més petit, el micro o el nano, el passarem entre dents, i per passar-lo haurem de fer certa força, i això repetitivament el que fem és lesionar la geniva. Tenim gent que ha perdut geniva, que se'ls ha generat un petit espai entre dent i dent, i llavors aquí sí que els raspallets interproximals ens funcionen molt bé.
1: I és més efectiu un raspall manual de tota la vida o un elèctric?
3: Bueno, els estudis no determinen que sigui més o menys efectiu un que l'altre. El que determinen és que el raspall elèctric ens permet fer el mateix en menys temps. És a dir, a dia d'avui tots anem amb pressa, tots tenim ganes de fer les coses el més ràpid possible. I la gent, els hi costa estar 3 minuts raspallant-se les dents, que és el temps ideal.
1: Temps mitjà, no?
3: Sí, 2 minuts i mig, 3 minuts. El que diem sempre als nens és que es posa una cançó al mòbil i tot el que duri la cançó, raspallant dents. La gent no ho fa amb el raspall manual. Per tant, el raspall elèctric el que fa és com minimitzar una miqueta aquest temps de raspallat, i, per tant, és més eficient en quant a qualitat en temps. Però si els dos els utilitzem de forma correcta, l'eficiència és la mateixa.
1: Jo t'explico el meu cas. Jo a vegades, quan vaig al dentista, em diuen... És que jo ho faig en manual, i em diuen... Es nota que te raspalles molt fort. Passes moltes vegades i molt fort se't desgasta. O sigui, la manera de raspallar és de dalt cap a baix o de baix cap a dalt, oi? No és així
3: en horitzontal,
1: oi? Com ens hem de raspallar bé i no amb tanta força i amb un, potser, un raspall d'aquestes que hi ha suau, mig i dur, no?
3: Sí. Primer, el raspall, jo no sé per què existeix el mig i el dur. Penso que només hauria d'existir el suau, perquè hem d'entendre que la geniva és un teixit molt tou i molt sensible. Aleshores, si nosaltres utilitzem un raspall mig i dur i a sobre ens raspallem fort, el que estem fent és fer un mal a la geniva que amb el temps serà irreversible. Aleshores, la recomanació és raspall suau, la pressió que hem de fer nosaltres és molt suau i, com tu bé has dit, ho podem fer de dalt cap a baix, és a dir, de geniva a dent, o bé fent cercles, que vagin, o sigui, el cercle has d'anar fent al voltant de la geniva per anar netejant el que es posa dins de la geniva, perquè la geniva no està enganxada a la dent. Tenim 3 mil·límetres de geniva, que es diu geniva lliure, que allà se'ns posa el menjar. Aleshores, si nosaltres no raspallem i no arribem a netejar la geniva i ens quedem a la part més baixa de la dent, no som capaços d'eliminar tota la brutícia que tenim, i al final això què deriva? Que el pacient et ve i et diu que quan es raspalla les dents li sagnen les genives.
1: Precisament que el sagnat de genives és força freqüent. No sé si és normal quan ens raspallem les dents, quan ens hem de preocupar?
3: Quan sagnes. És a dir, no és normal. És a dir, no és normal sagnar. Quan sagnem és perquè hi ha una inflamació a la geniva. I aquesta inflamació l'hem d'analitzar per què s'està produint, o bé perquè el pacient no s'està raspallant bé i hi ha placa acumulada o sarro acumulat, o bé perquè potser s'està començant a desenvolupar doncs alguna infecció pel motiu que sigui, o perquè el pacient pugui tenir una malaltia sistèmica que això li està repercutint a la boca, però et diria que el 90% de vegades és per una mala higiene.
1: Sí que existeixen alguns col·lutoris, no?, per reduir aquesta gingivitis, es diu?
3: Sí, exacte. A l'estadi inicial és una gingivitis. Si això no ho tractem i ho mantenim, acabem derivant a una periodontitis.
1: Una malaltia periodontal, no?
3: Que aquí ja estem parlant de que perdem os.
1: Ostres, i es pot perdre dents, peces...
3: Clar, a mesura que... O sigui, la malaltia periodontal està classificada de diferents maneres. Aleshores, tu pots perdre un 25%, un 50%, un 75% d'os. Com menys os vas tenint, la dent tindrà més o menys mobilitat i arribarà un dia que, si això no ho tractem, doncs, evidentment, perdràs dents.
1: Per tant, la higiene és molt important.
3: Bàsica.
1: I és recomanable utilitzar el col·lutori, un flúor, després de raspallar-nos?
3: Jo no l'utilitzo. Mm. Llavors, el col·lutori penso que està indicat quan hagi d'estar indicat. És a dir, quan un pacient tingui un problema periodontal, quan un pacient tingui una gingivitis, quan un pacient tingui una infecció, quan un pacient se li ha fet una extracció o una cirurgia, el col·lutori ens pot ajudar per prevenir infeccions, ens pot ajudar un col·lutori en pacients que tenen sensibilitat dental, ens ajudarà a controlar aquesta sensibilitat. Però aquest hàbit que té molta gent d'utilitzar col·lutoris, el típic de supermercat, de forma rutinària i constant, al final el que pot derivar no és a benefici, sinó a generar repercussions com tensions de dent, pots cremar la mucosa de la boca, inflamació de les papil·les de la llengua. Per què? Perquè els col·lutoris aquests, tot i que ara la majoria no porten alcohol, però tot i no porto alcohol, a l'ús repetitiu és irritatiu. Aleshores, col·lutori, sí, si tens un problema i el teu dentista te'l recomana per aquell problema, però col·lutori com a hàbit no és el correcte. De fet, et troba gent que li dius, bueno, quin és el teu hàbit diari de netejar dents, no? I et diuen, bueno, me la raspallo un o dos cops al dia, però faig servir col·lutori. Jo els dic, mira, dic, al final, si fas servir col·lutori, és com si tu als plats, quan has acabat de dinar, els hi tires aigua. Nosaltres, quan acabem els plats, els hem de fregar, perquè si no hi ha una acció mecànica, que en aquest cas seria el raspall, no netejarem bé. L'únic que farem és que, si fas servir col·lutori, molt bon gust a la boca, estupendo.
1: Sí, això sí, et queda fresc, no?
3: Exacte. Mm. Però no estàs fent una higiene correcta. Llavors, abusar del col·lutori no ho hauríem de fer.
1: Per tant, potser també hi ha molt màrqueting, no?, en tots aquests productes, perquè sobretot de que et queden les dents més blanques, no aconsegueix el blanc pur, aquest, veus la progressió... Utilitza aquest dentrífric i aquest col·lutori et quedarà la boca totalment blanca, les dents, no?
3: El tema aquest és una mica controversial, diguem-ne, mm-hmm, perquè crec que és publicitat enganyosa. Al final, les pastes de dents no blanquegen dents, el que fan és... tenen components erosius, que el que fan és abrasionar la superfície externa de la dent, i el que va fent és, a mesura que tu et vas raspallant, vas rascant aquesta part externa de l'esmalt, i evidentment va sortir l'esmalt nou, perquè t'has carregat l'esmalt que ha estat en contacte amb la teva dieta, amb la teva alimentació, amb el que prens. Si volem blanquejar dents, hem de utilitzar productes específics per blanquejar dents. Ni pastes de dents ni col·lutoris ens serviran per blanquejar.
1: Quins hi hauria?
3: De col·lutoris o de productes?
1: De productes per blanquejar les dents, ja hauríem d'anar a consulta.
3: Consulta dental, exacte. Mm-hmm. Sí, perquè tot el que es veu, que queda molt fashion per Instagram, que la gent es posa aquestes llumetes a la boca de color blau, i tot això no serveix. És a dir, un blanquejat dental només es pot utilitzar amb les concentracions que està demostrat que blanqueja a Clínica Dental.
1: I, Xavier, si ens haguessis de donar tres consells senzills per arribar als 70, 80 anys conservant les nostres pròpies dents naturals, quins serien?
3: És que jo crec que tres són molts, t'ho resumiria amb un.
1: Amb netejar-nos bé.
3: Netejar-nos bé i visites anuals al dentista per prevenció. Al final, la prevenció és el que et farà que no tinguis problemes i que, per tant, la gent que molts cops et ve et diu, bueno, jo amb 70 anys, 80 anys, quan vagi perdent dents, doncs, bueno, ja ho assumiré. No, no, és que hem d'arribar als 70, als 80, als 90, als 100, als que arribi cadascú, amb totes les dents en boca. I això ho aconseguiràs amb higiene, molt bona higiene. I revisions anuals al dentista per arribar no a arribar a punts de perdre os, a tenir càries que se't puguin cada cop destruir més la dent i que requereixin tractaments que al final, en un temps determinat, aquest tractament doncs, ja no serà viable, s'haurà de treure la dent, s'haurà de col·locar un implant. Aleshores, la prevenció és la millor, el millor truc que pots tenir per mantenir les dents fins al dia que et moris.
1: Igual que ens cuidem l'alimentació, doncs cuidar també la salut bucodental, que és molt important, eh? Tenir una bona salut bucodental. Però no sé, Xavier, si encara hi ha gent que és reticent d'anar al dentista. Què ens passa? Ens fa por? Tenim por que ens faci mal? Per què creus? Perquè encara hi ha gent que diu, ai, és que ho passo malament, no?
3: Penso que hi ha una... ve de base. És a dir, penso que a les escoles no se'ls ensenya als nens els mínims. Nosaltres hem proposat molts cops en alguna escola a fer instruccions doncs això, no? D'higiene, de manteniment, per ajudar els nens a que raspallin millor. Després tens els adults doncs, que encara tenen aquesta psicosi de que el dentista fa mal, de que el dentista és car i que, per tant, doncs, prefereixen evitar anar al dentista per por o per butxaca. Però què passa? Que si tu fas prevenció, un cop l'any, dos cops l'any d'una higiene, probablement el dentista no serà car.
1: Clar.
3: Serà un manteniment anual que doncs, una higiene mitja et pot costar a les clíniques dentals de 55 a 65 euros i no crec que això repercuteixi gaire la butxaca de la gent un mínim un cop l'any. L'ideal serien dos higienes a l'any.
1: El que passa és que si no fem el manteniment, s'acumulen no les incidències, al final ens costa molt més,
3: molt
1: perquè
3: més.
1: Tenim la boca feta un desastre.
3: Exacte.
1: Aquest seria el resum, eh? Ens volem estalviar diners, però al final el que ens pensem que és pensem que el barat surt car, no?
3: Exacte.
1: Com diu el... I per acabar, doctor, quin és l'error que veus més sovint a la consulta relacionat amb el tema del qual hem parlat avui?
3: Doncs principalment aquest, doncs que la gent no té un hàbit d'higiene. La gent es pensa que raspallant-se les dents un cop al dia doncs és més que suficient i no ho és, no ho és. Mínim tres cops, sisplou, mínim tres cops, dos, tres minuts per raspallada, fil dental i irrigador.
1: I que no ens faci mandra, eh?
3: I que no ens faci mandra.
1: Ens posem la nostra cançó que més ens agradi.
3: La preferida.
1: Agradi, la exacte. Preferida i el ritme de la música. Vinga,
3: i anar fent,
1: amb
3: i ballant.
1: I ballant i anar al ritme. Això doncs mateix. Xavier Pont, ortodontista, darrer el centre dental, que us poden trobar al carrer de la Creu número 19, a Pompeu Fabra.
3: Això mateix.
1: Gràcies per ser amb nosaltres i ens anirem veient un cop al mes aquí al Badalona Matí.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
2: El millor del Badalona Matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
5: Els millors moments.

0: Són les 6.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestur, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer Lit 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
3: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
2: Suspesos els primers desnonaments a Badalona. D'aquesta manera començaria a aplicar-se el decret d'habitatge aprovat dimarts al Consell de Ministres i publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de l'Estat. Es tracta de desnonaments cursats als jutjats per via civil. Segons fonts judicials, però, encara n'hi ha que no s'han suspès formalment i que podrien fer-ho abans de la data de llançament. Pel que fa als desnonaments que es cursen per la via penal i que busquen que s'imposi una pena a l'autor a més de recuperar l'habitatge, a la ciutat encara n'hi ha 19 dependents. Recordem que el decret d'habitatge implica, entre d'altres, que es prorroguin 2 anys els contractes de persones al corrent de pagament i es protegeix les persones vulnerables sense alternativa habitacional, sense que això sigui responsabilitat dels petits propietaris perquè ho assumirà l'administració. El Departament d'Educació ha assignat 2,7 milions d'euros a Badalona per finançar obres de reforma, adequació i millora als centres educatius. Els diners formen part dels fons RAM, dotats amb 100 milions d'euros per a 723 municipis catalans, destinat a renovar instal·lacions obsoletes, millorar els tancaments i les lluminàries i retirar elements amb fibrociment. Els municipis poden decidir a quines actuacions destinen els recursos amb l'objectiu de perllongar la vida útil dels edificis i garantir entorns més saludables i eficients. Entre les necessitats més habituals i a la reforma dels lavabos i la substitució de calderes. Els fons es reparteixen segons 3 criteris. El nombre d'alumnes d'entre 3 i 12 anys, l'antiguitat dels centres i les característiques rurals dels municipis. Els diners del programa RAM, però, no es poden destinar a climatitzar les aules, una actuació que s'inclou en el Pla Clima, dotat amb 2.500 milions d'euros fins al 2031.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
6: Cosner Baskonia a Sisa Joventut.
5: I a les 6 i de manera simultània, futbol de tercera.
6: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
5: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La ràdio d'una gran ciutat.
8: El millor del Badalona Matí.
9: Seleccionem els millors moments del programa.
8: Badalona Matí. Els millors moments.
10: Els millors moments.
11: UGT i Comissions Obreres han convocat vaga general els de dimecres 11 de novembre com a protesta a la crisi de l'habitatge. Reclama mesures per reduir els preus i exigir salaris dignes que permetin accedir a un habitatge. Una data que ha estat pactada entre els sindicats que recolzen la convocatòria i també els representants de les acampades. Aquesta serà la primera aturada general que es convoca abans d'una campanya electoral. Per parlar-ne ens acompanyen la Reyes Solaz, membre del Secretariat Nacional de l'UGT. Bon dia. També la Liliana Reyes, que és secretària de Noves Realitats de Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres a Catalunya. Bon dia, Liliana. I bon també dia. L'Una i Domingo, que és membre del sindicat de Llogateres. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Bé, abans d'entrar en matèria, hem conegut aquesta notícia que la Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el passat 23 de setembre del seu pis de lloguer de Madrid, després de viure-hi 70 anys, ha mort aquest dimecres, segons va informar el sindicat de llogateres. La dona estava hospitalitzada, recordem-ho, des del llançament, i per bé que havia aconseguit un pacte amb els propietaris per tornar a l'immoble, finalment va morir, hores abans de signar aquest contracte i poder recuperar casa seva. Com valoreu la seva figura? S'ha convertit en tot un símbol, Liliana?
0: Sí, per descomptat, el cas de Mari Carme ha estat la xispa, no? La xispa que ha detonat tot el descontent social que tenim des de fa anys. És també el símbol de la deshumanització en la que estem com a societat, i és una crida d'atenció important perquè movem fitxa, perquè sortim al carrer i perquè fem una protesta contundent al negoci de l'habitatge i a les condicions de vida en les que estem. És una crida d'atenció per a tota la classe treballadora organitzada, de que hem de sortir, de que hem de protestar i de que hem d'exigir unes condicions de vida materials dignes.
10: Elles?
12: Hola, bon dia. Jo crec que també ha sigut bueno, el sindicat de llogateres estava treballant ja fa molt temps amb això. Els sindicats com UGT i Comissions per a l'1 de maig també van vindre aquí i van posar sobre la taula quina era la preocupació dels sous i de la vivenda. I jo crec que la Mari Carme ha sigut aquella dona que ha impulsat això amb el sindicat de llogateres, l'ha impulsat, l'ha mobilitzat i hem sortit tots al carrer perquè cadascú des de la seva posició i des de la seva organització era algo que estava sobre la taula i que l'hem treballat.
13: Unai? El cas de la Mari Carme és un cas molt trist, molt, molt emblemàtic. La pena és que hi hauran moltíssimes més Mari Carmens, perquè el divendres passat van el PP, Vox i Junts van dir que no a un decret que evitava que hi hagués milers i milers de Mari Carmen. I això és una baralla de discursos. S'està a favor de l'habitatge o a favor de l'especulació?
11: Serà, de fet, aquesta la primera vaga general en 14 anys a Espanya. Serà també la primera en precampanya electoral, en concret el dia 11 de novembre. No volien, no, que coincidís amb la campanya electoral?
0: Bueno, no. De fet, l'organització d'aquesta protesta ja venia de lluny, de fa mesos. Per tant, ha coincidit, però que, bueno, que nosaltres aprofitem, no? No estarà dins de la campanya electoral, però aprofitem el moment per donar veu a tota la classe treballadora organitzada a les seves reivindicacions, que també són de fa anys, de que estem fartes de que els salaris no siguin suficients per arribar a fin de mes, i no perquè els sindicats de classe no estem fent la feina. Sí que estem aconseguint augment de salaris, sí que estem aconseguint millores als convenis col·lectius, però que no són suficients perquè l'habitatge puja tantíssim que és impossible, i que estem ja cansades. Per tant, coincide amb la adelanta electoral i nosaltres aprofitem per posar a la taula les nostres reivindicacions per a tothom,
11: Creuen que les mobilitzacions d'aquestes últimes setmanes i la vaga general pot fer guanyar vots a Pedro Sánchez? No sé si s'han sentit instrumentalitzats en algun moment o dit d'una altra manera. Li pot venir bé a Pedro Sánchez aquesta vaga?
12: A veure, això no és una vaga política, Tot és política, però això no és una vaga política. Això és una vaga que s'ha convocat, que hem tenir l'oportunitat de que estiguem tots, que deixem al costat les nostres diferències o les nostres posicionaments i que tenim un objectiu en comú, i és que la reivindicar com sindicats nosaltres, i així estarà en el manifest, que és la pujada dels sous, que la patronal d'una vegada i els partits polítics per tots puguin aprovar d'una vegada la llei de prevenció de riscos laborals, perquè no estic escoltant a ningú dir els morts que portem, els 88 morts que portem a Catalunya, i aquesta reforma ara mateix ha caigut. Però d'això no es preocupa ni la patronal ni els partits polítics. Han votat en contra del salari mínim interprofessional. El salari mínim interprofessional de 1.200 i pico euros és per decret. Val, lo posa el govern, però sabent el posicionament que té la, la dreta. Llavors, no s'han sentat amb els sindicats majoritaris i els estem esperant per a l'acord de negociació col·lectiva que marca els referents de les pujades. I tot és així, és a dir, nosaltres constantment, i com ha dit la Liliana, estem negociant convenis col·lectius sectorials, com ha sigut l'últim o el més important, el del salari del metall, però han tenit que sortir al carrer per acabar amb un 4 o un 4,5%, però això no té res a veure amb que la vivenda per nosaltres s'ha convertit en un dels principals problemes dels treballadors i les treballadores. Pots treballar, pots tenir un treball, pots tenir un sou, però no pots agafar perquè se porta més de la meitat del sou.
13: Efectivament, és que hem d'entendre que és la prioritat número 1. Les lluites dels treballadors són molt importants i esteu fent molt bona feina, heu de seguir, però el primer problema dels treballadors, dels pensionistes, dels no treballadors, de tota la societat, és el problema de l'habitatge. I, per exemple, amb el tema dels pisos turístics a Badalona, jo vaig anar a tocar a la porta dels sindicats perquè s'afegeixin perquè el problema de l'habitatge té causes com els pisos turístics, les cases buides, els expats, que se construyen barrios premium solo para que puedan acceder los expats, las segundas residencias, que en concreto en Badalona ese problema no es tan grave, son los tres anteriores sobre todo, se están construyendo un montón de casas en Badalona, en barrios premium, el barrio del Gorg, y nos contaban los compañeros de la Asociación de Bain, de Gorg Mar, que el 60% de los que han comprado son expats. Y sin embargo, los jóvenes de la salud de 25, 30, 40, 45 años, gente que no... Yo me encuentro padres del cole de 40 y tantos que están viviendo de alquiler y no encuentran casa para comprar. Y aquí se ha construido el 98% de la vivienda es libre, la han puesto a unos precios en el GORD entre 500 y 750 mil, se aprovechan los recursos del ayuntamiento, la oficina de turismo para promocionar el barrio del Gorg. Ese barrio no es para la gente que ahora está en Badalona, ese barrio es para traer a gente de fuera que pueda pagar unos precios inasumibles. Le están haciendo la cama a la gente de aquí de Badalona y sin embargo la gente de los barrios se van el día de Ceuta a gritar que el mayor problema que tienen aquí en los barrios son unos inmigrantes que entraron en chanclas y con unos globos hinchables nadando por agua. Es una guerra de discursos.
11: Sí, precisament ara que feia referència a això, que el barri del Gorg, sabia fa poc aquí al Badalona Matí entrevistàvem el responsable d'una immobiliària i deia que s'havia creat com un mercat propi en aquella zona, amb preus fins i tot que a 8.000 euros el metre quadrat de lloguer. Això és el que ens van dir recentment. Sens dubte, el lema, no?, d'aquesta manifestació, d'aquesta vaga general convocada, pel dret a l'habitatge i salaris dignes per pagar-la, És ara una mica el que comentàvem, no?, que interpel·la tothom, joves, grans... Creieu que a la societat en general ja li ha quedat clar que estem davant d'un problema global que afecta a tothom, joves que es volen emancipar, com ara dèiem, o persones grans, no?, que amb les seves pensions no poden fer front a un lloguer a preu del mercat actual. Estem davant d'un problema greu.
0: Sí, ens està afectant a tothom, a la majoria, és a dir, a totes les persones que no són grans propietaris i que estem fent de l'habitatge un negoci, que volem una casa per viure, per fer la vida, per criar els nostres fills i filles, no? per fer la vida reproductiva, que finalment és el que sosté al sistema, és un problema generalitzat. És que estem patint ansietat per no poder accedir a un habitatge digne. I com ha dit bé el company, no és un problema que estem causant les persones de fora, jo soy de fora, i al màxim que podem aspirar quan acabem d'arribar és a una habitació de tres por dos. Nosaltres no estem acaparant els metres quadrats de l'habitatge. Ens estan expulsant els grans tenidors que volen milers i milers, que s'estan quedant en milers i milers de metres quadrats d'habitatge per fer negoci amb un dret. Per tant, és tothom, és tota la classe treballadora, som totes les persones que ens despertem a les 6, 5 del matí per sortir a treballar i que tornem a casa a les tantes de la nit, perquè cada vegada vivim més lluny de la feina, perquè ens estan expulsant dels barris i de les ciutats.
11: De fet, el redactat del nou decret d'habitatge, que es va publicar aquest dimecres al BOE i que està en vigor avui, elimina les mencions directes al fons voltor, introdueix també els límits a la compra especulativa. Recordem que la primera versió d'aquesta iniciativa, PP, Vox i Junts, la van tombar al Congrés. Es parlava dels fons voltor dues vegades, mentre que el text ha sortit ara del Consell de Ministres i desapareixen. També s'inclouen els grans tenidors, més de 10 habitatges al llistat d'aquells que tenen prohibit comprar immobles o hipoteques impagades per un preu un 70% per sota de la taxació del mercat. Aquest decret, com ho valoreu?
12: Doncs positivament, per suposat que és insuficient algunes mesures, però és que la gent està fart de que es faci fora de la seva casa i ens afecta a tots. I vaig a la pregunta d'abans. Qui no té un fill que tenint diners, tenint treball, que són dos els que treballen i no poden accedir perquè el broker, el banc, el no sé què, t'estan jutjant amb un sou que probablement pots pagar, o fa 20 anys, no, treballen tots dos, podran pagar, i fins ara no. Els fons voltors estan robant els diners a la gent en el tema de les vivendes. Està claríssim. I perquè és una invasió. Això sí que és una invasió de fons voltors, el que n'hi ha. I el barri del Gor és realment una vergonya.
13: Perdona,
12: el que estem vivint.
13: Un dato que me explicaba Carla Sagués de Badalona Cool, que coincidí con él en la manifestación que hicimos por el Habitatge en la Plaza de la Vila, me ha confirmado que el mes de septiembre 43 desahucios en Badalona. 42 de ellos, detrás de 42 había fons voltor y uno de particular. Entonces, aquí hay un problema de desinformación, de manipulación de la opinión. Porque, por ejemplo, ayer por la noche, en el chat de la Federación de la Asociación de Vecinos, que hay 25 o 30 presidentes o responsables de diferentes asociaciones de vecinos, todavía un señor de no sé qué barrio estaba diciendo que con este decreto no se va a poder alquilar, que es
12: no es verdad.
13: Si ves Telemadrid, vas a pensar una cosa. Y si ves un canal decente, te informaràs de manera normal.
11: Sí, com sigui, també les reivindicacions sobre l'habitatge estan vinculades amb la negociació salarial, oi? En aquest sentit, els sindicats proposeu increments salarials entre el 4 i el 7%, a banda de clàusules de revisió salarial i també mesures destinades a facilitar l'accés a un habitatge. Creieu que s'aconseguiran aquestes demandes o caldrà treballar-ho molt? La patronal no hi està d'acord, ni en la vaga general ni en les propostes, no?
0: La patronal ens té bloquejats. No vol repartir. Està clar que hi ha creixement econòmic, que hi ha beneficis històrics de les empreses, sobretot de les grans empreses, i que no volen repartir. I nosaltres, però nosaltres mai ha estat fàcil. Mai ha estat fàcil aconseguir. Treballarem, ens organitzarem, lluitarem, exigirem que l'augment dels salaris siguin d'acord amb l'augment de la inflació, perquè cada vegada ens costa més comprar les coses bàsiques, anar al supermercat i cada vegada tot és més car, cada vegada l'electricitat, l'energia, la gasolina, tot és més car, ens està ens estan empobrint mentre ells s'estan enriquint asquerosament.
11: Quin és el full de ruta el dia següent de l'aturada general? Quin és l'objectiu de mínims que espereu aconseguir amb aquesta aturada?
13: Que els mínims que estan en els decrets s'aprovin, en els dos decrets que van tombar. També es va presentar un altre decret que prohibia que els

0: se construyeron 6 millones de viviendas y el precio subió un 250%. El piso que valía 100.000 pasó a costar 250.000. Y se liberalizó suelo, se hicieron muchísimo suelo urbanístico extra, desastres urbanísticos, o sea, a lo loco, venga, a construir encima de la montaña, y los centros de las ciudades los podemos dedicar a casas. En aquella época había casas vacías, pero ahora encima nos meten los pisos turísticos, los apartamentos turísticos, los bed and breakfast. Luego decimos que prohibimos los pisos turísticos, pero tú abres Airbnb y está todo lleno. Entonces, ¿eso qué es? ¿Manipulación de la opinión o no? O hablamos de pisos turísticos, pero es que luego están los apartamentos turísticos y ahora los bed and breakfast. Entonces, y otra vez, le desvías la atención a la gente con que el problema son los inmigrantes.
1: ¿Se saben quins seran els serveis mínims d'aquesta vaga general? ¿Es sap ja això?
2: No, encara no, però esperem que no sigui com va fer ahir amb els treballadors socials, que n'hi havia més serveis mínims que un diumenge. Mm. Per tant, també un sector que s'ha manifestat, que ha sigut, jo em sembla que la revolució dels treballadors socials, que són pràcticament invisibilitzats i per tothom, i que no han pogut ni recuperar allò que estava assignat amb l'administració i no han retornat els diners als treballadors. I després sí que vull dir una cosa, aquesta vaga, mireu, en Argentina no van convocar una vaga abans de les eleccions. El salari mínim interprofessional que demanava la patronal allà va ser una quantitat, i quan va entrar Milei no posó aquesta quantitat sinó la rebaixó més. És a dir, t'aporta a la misèria. Estem, i jo li demanaria algo a la patronal. Sempre s'està queixant de que no troba treballadors, i no troba treballadors, i vam estar aquí per l'1 de maig perquè no tenim l'habitatge a prop dels centres de treball, i és molt costós, la benzina, els lloguers, trobar una vivenda, arribar al centre de treball. Jo penso que li tindria que donar dos voltes i no pensar en perseguir el treballador perquè agafa la baixa, en que no vulgui que les mútues privades controlades per els empresaris donin altes i donin baixes, i que respectin més els serveis públics, els companys i les companyes treballadores, funcionaris de correus, els metges que donen la baixa, i que se posin al costat de la necessitat que els demanen que tenen, que és que no troben treballadors. I per l'1 de maig també van vindre perquè UGT i Comissions havien posat 10 objectius, i un era el tema de la vivenda, el fer part públics de la vivenda.
1: Molt breu, perquè estem ja fora de temps.
0: En esto de los trabajadores, yo me dedico al sector industrial, y en Barcelona, en un sitio donde la vivienda es tan cara, no encuentras trabajadores que, aunque les pagues bien, dicen, no me sale a cuenta vivir en Barcelona porque los precios son altísimos. Y otra cosa, también se necesita movilidad, las empresas son internacionales, necesitan traer trabajadores de Francia, de Alemania, de proveedores, el cliente, y si resulta que cuando vienen a alquilar un hotel a Barcelona está a precios que casi no se los puede pagar ni el jefe de la empresa del proveedor, le estás haciendo un flaco favor al resto de industrias y al resto de economías cuando fomentas el turismo y todo lo derivado de la especulación con el habitatge y la subida de los preus de los habitatges.
1: Doncs, sens dubte, el tema de l'habitatge, com dèiem, un tema que ens afecta a tots, a joves, a grans, i tant de bo, esperem, que aquesta aturada general de l'11 de novembre serveixi per això, per reclamar aquestes mesures per reduir els preus de l'habitatge i també exigir aquests salaris dignes, que permetin accedir a un habitatge digne, també. Us ho agraïm la vostra presència avui aquí, a la Reyes Olaz, membre del Secretariat Nacional de l'UGT, a la Liliana Reyes, secretària de Noves Realitats del Treball, Territori i Migracions de Comissions Obreres de Catalunya, i també a l'Unai Domingo, membre del sindicat de llogateres. Gràcies a tots tres. Que vagi molt bé.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.

0: Precisament, Badalona és una ciutat religiosament diversa. Segons les dades del mapa religiós de Catalunya, corresponents al 2025, el municipi té 60 centres de culte actius. Les esglésies evangèliques són les més nombroses, amb 23 centres, seguides de les esglésies catòliques, amb 21, de les mesquites, amb 9. Una realitat que situa Badalona entre les poques ciutats catalanes on els centres evangèlics superen els catòlics. Avui parlem sobre la realitat religiosa de la nostra ciutat amb l'Humair Dar, representant de la comunitat musulmana. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: L'Alfons Novio, de l'Església Evangèlica Baptista de Badalona, també bon dia.
2: Bon dia.
0: I ens acompanya també mossèn Andreu Uller, rector de la parròquia de Sant Josep. Benvingut.
3: Bon dia.
0: Us sorprèn que Badalona tingui una seixantena de centres de culte actius i que les esglésies evangèliques siguin les més nombroses? Comencem, Alfons.
2: Bueno, a nosaltres no. No els coneixem, tampoc. Però és cert que això és el tarannà normal i que ens haurem d'acostumar. No ens sorprèn que hi hagin, no sé, centres comercials o que hi hagin molts bars o coses d'aquestes, i a vegades ens sorprèn això, i crec que és més positiu. Sense entrar, diguéssim, en el detall, per mi és una notícia molt bona i més habitual fora de nosaltres també, fora del nostre país o la nostra nació. És més habitual, però aquesta, que és una notícia bona, perquè l'Església, com deien alguns, i últimament, fa poquet, el senyor Silvestre Stallone, que deia que les esglésies és com un gimnàs per l'ànima. Vull dir que bé.
0: Molt bé, mossèn Andreu.
3: Sí, m'ha sorprès, jo no sabia aquesta dada, és curiosa, no? Suposo que ja també respon a un repunt que hi ha ara d'espiritualitat. Diuen, no?, que hi ha una búsqueda d'espiritualitat i recerca de Déu, hi ha un repunt, no ho hem notat nosaltres també. Aquest any hem tingut uns quants joves que s'han apropat a les parròquies demanant la baptisme, no?, batejar-se, i joves grans, joves amb estudis o treballadors, no? Per tant, ho notem que hi ha una recerca de l'espiritualitat i de la fe, i es pot respondre a això, no?, que hi ha... Vull dir, per altra banda, això és el positiu, el que no és tan positiu potser és la dispersió, no?, que potser n'hi ha bé que s'agrupessin més, no?, que anessin més a les comunitats ja més consolidades, no? Bueno, veritat, això, no?, les esglésies evangèliques té aquesta diversitat, aquesta llibertat, no?, que suposo que és el que permet que anar obrint les esglésies, no? Però bé, anirem observant el fenomen ara, per ara.
0: Humair.
4: Sí, la veritat que a mi també m'ha sorprès, M'ha sorprès el número d'esglésies evangèliques, després les mesquites, jo més que mesquites dic centres de culte o locals així sota edificis. Però sí, jo crec que estic d'acord que cada vegada nosaltres també observem i veiem que hi ha la gent necessita, dins d'aquest boom que estem vivint de la informació, de tanta artificialitat, doncs la gent necessita apropar-se a alguna cosa que no és tan artificial i trobar el seu espai. Per tant, a mi m'ha sorprès gratament, positivament.
0: Tenir més centres de culte vol dir tenir més fidels? Són dues realitats diferents. Ara ens explicava el mossèn Andreu Oller, que ha notat aquest repunt, no?, sobretot entre la gent jove. Què creu que es deu a això? Aquest repunt, no?, de...
3: Bé, s'ha d'estudiar aquest fenomen, no? És nou i, bueno, anem veient-ho. Jo crec que també, bueno, hi ha un cansament d'una vida molt estressant i de molta oferta que no porta enlloc, i jo crec que la gent busca, al final, jo crec que l'oferta que fem nosaltres és allò que dona vida, dona fe, dona força a la persona humana, no? I vull dir, per això jo he donat la vida per això, no? Jo soc capellà i he donat la vida per aquest projecte de Déu, que és donar vida nova a la gent, no? I crec que això és el que satisfà i el que al final dona felicitat, no? Jo crec que, bé, jo crec que és una resposta actual als reptes de cansament de tantes coses que no satisfan.
0: Des de l'Església Evangèlica?
2: Bé, sé que hi ha dintre d'aquest augment de comunitats evangèliques hi ha molts tipus diferents, però sí que hi ha una certa realitat que socialment, diguéssim, bueno, hi ha uns buits, uns buits, perquè, bueno, hi ha hagut èpoques una mica més restringives i bueno, hi ha uns buits. I el bo de tot és que, bueno, hi ha molta gent jove. també. Però també hi ha molts autòctons, i evidentment hi ha el tema dels migrants, això és una realitat també. Però hi ha tots aquests components, i amb algun aspecte, per exemple, amb els dos joves, bueno, és que han canviat les formes d'arribar-hi. I alguns els estan utilitzant, doncs, els mitjans, bueno, les redes, tots aquests sistemes, diguéssim, que ara són tan habituals, i connecten amb això, i connecten d'una forma més actual, a nivell inclús de la música, hasta de la presentació, vull dir, tot plegat, per acostar-se més amb aquesta població. I hi ha una bona resposta en aquest aspecte.
0: Umair, en el cas de la comunitat musulmana a Badalona, aquests nous centres de culte reflecteixen les necessitats actuals dels fidels?
4: Sincerament, per mi, són llocs que són poc dignes i són llocs que, diguem, són insuficients, perquè encara en Badalona no tenim cap tipus de mesquita que pugui, diguem, aglutinar un cert número de persones, i les que n'hi ha són petites mesquites en baixos, que no reuneixen condicions suficients per tal de que les comunitats puguin arribar a fer un acte així. I fins i tot jo, a vegades, també em sap greu pels veïns i per les veïnes, perquè quan hi ha un dia especial, un festiu especial, el que hem de fer és anar a poliesportius o a un camp així obert, encara que faci fred o faci calor, i estar allà. Doncs, per tant, a mi em sap greu en aquest sentit, que malgrat tants anys de presència, encara no disposem espais dignes on poder celebrar les festivitats més importants.
0: I moltes vegades els veïns de la zona on es vol obrir un d'aquests centres de culte també s'hi oposen, no? Us trobem aquesta dificultat moltes vegades?
4: Sí, a nivell anecdòtic, jo vaig participar en l'oratori de l'Artigas, i me'n recordo que una vegada, quan era el primer dia, doncs estaven les autoritats, alguns veïns i tot això, i va entrar una dona de cop allà dins de l'oratori i diu: aquí hay todo el mundo menos los vecinos. I clar, jo li vaig dir: mira, tota aquesta gent, què són? No són veïns? Són marcians? Són de l'altre barri? Aquí el primer que hi ha és deshumanització i no considerar aquesta persona com veïns i veïnes de la ciutat. Veure's com estrangers que han vingut d'altra part, venen a aquesta idea d'invasió que hi ha permanentment, s'està intentant fomentar. Per tant, aquesta és la idea, que cada vegada s'ha intentat obrir un oratori o un centre de culte, aquest és el problema que hem tingut. I jo, que la gent té por, i és cert que les pors estan basades en coses, no?, que tampoc no es poden obviar, però jo, per tant, aquí crec que l'administració també té el paper de distribuir-los bé, diguem, i facilitar perquè la gent pugui obrir els seus llocs de culte i que no causin molèsties ni a veïns ni a ningú més.
0: Hi ha en marxa algun projecte per obrir algun centre de culte o millorar-lo, crear un centre en millors condicions?
4: Jo crec que hi ha moltes comunitats que volen tenir llocs dignes, però la idea està bastant clara. Jo crec que ni a nivell polític ni a nivell legal, encara que tenim aquesta llei, jo crec que, si no m'equivoco, és de 2009, de llei de culte de Generalitat, llei catalana, que reconeix aquests drets, però jo crec que la realitat política, social i legal és diferent, i crec que moltes comunitats voldrien tenir, no parlo només de la musulmana, també parlo de sigui d'altres que conec, que voldrien tenir llocs dignes i que encara no poden perquè saben que tindrien aquestes dificultats.
0: Alfons, a què atribuïu la presència tan important d'aquestes esglésies evangèliques a Badalona? I no sé si dins de l'evangelisme hi ha diferents corrents, oi? Una mica, quines són les més presents avui dia?
2: Bueno, a veure, la idiosincràsia de les esglésies evangèliques és diferent, no? Vull dir, en aquest aspecte hauríem de conèixer que, d'entrada, l'estructura és independent. Les esglésies evangèliques són independents, no tenim una forma piramidal ni res similar. Per tant, diguéssim, en aquest aspecte, doncs, bueno, el tarannà, lo normal, diguéssim, d'una comunitat de creients és multiplicar-se, això. I alguns, doncs, fan esforços en aquest sentit. Tot això, evidentment, comporta una estructura i un cos, però després tenim unes diferenciacions, i és que hi ha les esglésies clàssiques, les esglésies que hem estat, diguéssim, formant part d'aquesta trama social de la ciutat de Badalona durant molts anys. Nosaltres, per exemple, l'Església Baptista de Badalona, del carrer Sagunt, ara són 103 anys d'existència a l'esperit evangèlic, diguéssim, amb aquesta població. El que passa és que, bueno, tots sabem que hi ha hagut molts anys amb els quals no s'es podia manifestar d'una manera clara i legal, i a partir d'aquests convenis, diguéssim, pues, bueno, tot això s'ha obert. Una mica s'està rescatant també el temps bueno, que s'ha perdut en aquest aspecte, perquè si no tampoc no ens hauria d'estranyar. Hi ha altres països en què podem comptar per milers les sensibilitats religioses, per dir alguna cosa, les esglésies,
0: Mossèn Andreu, l'Església Catòlica té una llarga tradició a la ciutat, però també afronta canvis socials i generacionals, com ara comentava. Com es viu aquesta transformació des de les parròquies? Les noves generacions viuen la religió d'una manera diferent a la com la vivien els seus pares, els seus avis?
3: Sí, ja tot va canviant, tot. És de moment, no, que nosaltres que tornem a lo tradicional, torna a una religió tradicional, i el jovent que està venint ara pues també demana els signes clars i evidents i poder viure la fe des de la tradició. També és un moment que ens plantegem el primer anunci, no fa gaire, vam fer una assemblea aquí a nivell de les parròquies d'aquí al centre, que vam reflexionar sobre com fer aquest primer anunci, no? Buscant nous mètodes, noves fórmules, hi ha diferents metodologies, no? Per poder fer coses noves, no? I poder proposar la fe a la gent. Bé, és un moment de irradiació, no? De moure'ns i de sortir, en sortida, no? L'Església en sortida. I no sols a nivell de fe, sinó també a nivell de compromís social, no? I també d'estar al costat dels més pobres i més vulnerables, amb les diferents institucions, Càritas, grups parroquials, i estem treballant, no? Treballant al costat de la gent més necessitada, i acollint i acompanyant tot el que puguem.
0: I com és la convivència entre les diferents comunitats religioses de la ciutat? Hi ha relació real entre vosaltres? Cadascú funciona pel seu compte? Com funciona això?
2: Sí. Bueno, nosaltres, a veure, com deia abans, les esglésies evangèliques tradicionals i molt arrelades, diguéssim, amb el país, tenim estructures. Nosaltres, com a baptistes, que és una de les branques més grans dintre del moviment evangèlic, doncs estem coordinats dintre del que és la UBC, la Unió d'Esglésies Baptistes de Catalunya, però també a nivell estatal. Després hi ha convenis, hi ha forces d'activitats, i llavors també tenim tasques que són en comú. D'aquí, doncs, tenim un hospital preciós, Hospital Evangèlic, a Barcelona, que té molts anys, també, i que va tindre les seves dificultats, i que està obert, diguéssim, a tot el poble evangèlic. Però després cada una de les denominacions té les seves pròpies activitats de tipus social. Hi ha centres, diguéssim, de tots tipus, com en col·legis, com a centres per recuperació de gent marginada o gent amb hàbits diferents. Hi ha moltes coses, una tasca bastant gran. Però l'organització, diguéssim, cada una té la seva pròpia organització. I nosaltres, doncs, estem dintre de la UEB, i altres estan dintre del que és la FIEIDE, i després altres que són metodistes. Bueno, hi ha diferents branques.
3: Al fons, podem aprofitar per parlar de la taula de diàleg interreligiós,
2: sí,
3: no? Que tenim aquí a Badalona, no? Pots explicar una miqueta, vull dir que tu estàs...
2: Bueno, jo formo la taula ja fa des de molts anys, pràcticament des del principi, no? I bueno, la taula està oberta a totes les sensibilitats religioses, les pràctiques religioses de la ciutat, que hi ha moltes, vull dir que aquí a Catalunya es parla d'unes 15 diferents comunitats religioses, però bueno, aquest número suposo que està pot augmentar. A la taula, doncs, som 5, 6, 7, i està oberta a qualsevol altre. No parlem, lògicament, ni participem, diguéssim, en temes religiosos, perquè el que pensem que és molt bo és que ens facin conèixer i que la taula serveixi una miqueta d'aquest pont que diem a vegades, no? D'articular, de poder entrar dintre la societat i fer que es reconeguin, que tothom té dret a tindre el sentiment religiós, particularment, però que han de respectar-ho. I que tenim coses en comú molt maques, i a part de tot, diguéssim, tenim una ciutat que és nostra i que volem que sigui una ciutat amb un tarannà pacífic, i socialment, diguéssim, molt, molt ric. I amb això estem treballant, però dintre de les possibilitats, lògicament, que la taula té, que no són precisament moltes, no?
0: La taula, precisament buscar posar en contacte les diferents comunitats religioses de la ciutat, no sé si també es va crear, entre altres coses, per combatre prejudicis i estereotips. Creieu que ha aconseguit canviar la percepció que els ciutadans tenen de vegades de les diferents religions?
3: Sí, un dels temes de la taula és aquest, és que donar una... mostrar doncs, la missió que té, no? Les fes, les diferents espiritualitats, no? Que a favor de la persona, de la dignitat de la persona, no? I restablir la persona amb tota la seva dignitat. I vull dir que veiem que tota la espiritualitat autèntica el que busca no és el fonamentalisme o busca l'allunyament de la societat o no construir societat, sinó que ajuda a construir i a treballar per la pau, no? Aquesta és, en veritat, una de les funcions que té les diferents organismes que es fan, no?, a nivell de diàleg interreligiós, per mostrar la funció dinamitzadora i creativa, no?, de la religió, no?, en la ciutat. I que penso que té una veu a dir per aportar a la ciutat i una veu per col·laborar i per ajudar aquesta ciutat si hi hagi més convivència i hi hagi més solidaritat.
0: Humair, feia referència abans, no?, a la por que de vegades té la societat. No sé si, com a representant de la religió musulmana, encara teniu ja feina per fer en aquest sentit de combatre els prejudicis i estereotips. No sé com ho veus.
4: Jo crec que el tema... se'ns ha girat feina. Diguem, el tema abans era la religió, el desconeixement, però ara parlem de l'algoritme, parlem de la intel·ligència artificial i parlem d'un nivell de manipulació que jo crec que és molt difícil. Jo me recordo les primeres campanyes antimesquita o antioratoris que n'hi havia aquí a l'Artigas o a Badalona, utilitzaven la foto de Taj Mahal com una mesquita. Aquest era a nivell d'informació o de formació d'aquestes persones. En canvi, ara venen amb un equips molt potents darrere que utilitzen, diguem dissenyen campanyes electorals amb un expert en màrqueting que jo crec que és molt difícil combatre. Per tant, jo una crítica que jo sí que faig, que abans sí que fèiem que era jornada de portes obertes de l'oratori i dels nostres centres perquè la gent pogués venir, pugui conèixer de primera mà què es feia, quines activitats n'hi ha. Això, a mesura que aquest nivell d'odi o de desinformació s'ha incrementat, jo parlo més aviat de la comunitat musulmana, almenys la que conec més, que està a l'Artigas de Sant Roc, allà les portes, lloc d'obrir-se més, s'han tancat. I és una autocrítica que faig en aquest sentit, que nosaltres hauríem d'haver fet una feina encara més proactiva, molt més a favor de la convivència, i davant aquests atacs continus o aquest odi permanent, la gent ha acabat tancant les portes. La gent diu, ja estic cansat de donar tantes explicacions, de sempre estar a la defensiva, doncs passo de parlar, d'explicar, i em quedo a casa.
0: Molt bé, doncs, sens dubte, avui hem tingut aquí una representació d'aquestes religions que conviuen a la nostra ciutat, i us agraïm que hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona al Badalona Matí per parlar sobre aquesta realitat religiosa. Gràcies a l'Humair Dar, representant de la comunitat musulmana, l'Alfons Novio, de l'Església Evangèlica Baptista de Badalona, i també al mossèn Andreu Uller, rector de la parròquia de Sant Josep. Gràcies per venir i que vagi molt bé, que tingueu un bon dia.
3: Moltes gràcies. Moltes
0: gràcies.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
0: I és el moment de parlar de música, de cultura underground i sobretot d'un espai que forma part de la història musical de Badalona. L'antic Estraperlo ha iniciat una nova etapa sota el nom de Sala dos Rombos, amb nous concerts, nous projectes i la voluntat de continuar sent un punt de trobada per a la música en directe a la ciutat. Per conèixer millor aquesta nova etapa, ens acompanyen l'Agustí Dauder i l'Atur García, responsables d'aquesta sala. Molt bon dia.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
0: Per començar, què és Dos Rombos i què representa aquesta nova etapa respecte del que havia estat l'Estraperlo?
5: Dos rombos és un canvi, és una referència, per ser honestos, a una cançó d'una banda de Saragossa que es diu El Niño Gusano, es deia El Niño Gusano, que tenia una cançó que es deia Madame Dos Rombos, i a partir d'aquí li podem donar la lectura que es vulgui. Li podem donar la lectura més de la clandestinitat, de la part més madura, la part més oculta de l'underground, un lloc on no veuràs coses que pots veure en altres llocs.
0: Artur?
6: Ajà. Bueno, pues esto es... ¿cómo es? Same, same, but different, ¿no? Es un espacio musical donde, aparte de conciertos, hacemos podcast, sesiones de cine independiente, todo tipo de disciplinas culturales, vaya.
0: L'Estraperlo va ser durant molts anys una referència de la música underground, a Badalona. Això canviarà?
5: No. De fet, fa 4 anys que estem gestionant hem estat 4 anys gestionant l'Estraperlo, des de l'agost del 2022, i hem cregut que era el moment de canviar d'una manera més clara el model de gestió, però ja portem 4 anys fent-ho amb la mateixa intensitat i amb les mateixes ganes que ho estem fent ara.
0: Per tant, continuaran els concerts, com ara ens explicava l'Artur, sí, també sí. De música underground, però també és ampliar, no?, el ventall de propostes culturals, sessions de cinema independent, podcast, no?, d'altres sí. Activitats, organitzareu?
5: I estem també entrant en col·lectius de DJs. Per exemple, estem fent sessions amb Fem Nois, que és un col·lectiu feminista molt rellevant a l'escena. Estem plantejant sessions amb un altre col·lectiu que es diu Mimesis, que també són molt reconeguts internacionalment. És a dir, ens estem distanciant del que és fer discoteca, entre cometes, per fer sessions que puguem dir que tenen a veure amb la cultura i amb la implicació de l'entitat amb la ciutat, també.
0: I per què ha arribat el moment ara de fer aquest canvi?
5: Ens vam sentir prou madusos com per fer-lo i prou segurs com per tirar-lo endavant sense tenir el suport o el pes de l'Estraperlo.
0: I, de fet, una sala com aquesta no només és un lloc on tocar, ara ho comentàvem, també és un punt de trobada per a músics, promotors, públic, és el paper que voleu que tingui, no?, Dos Rombos dins aquesta escena cultural de Badalona, també el contacte amb aquests col·lectius que ara, sí. que ara comentàvem. És difícil mantenir una sala d'aquestes característiques fora del centre de la capital catalana? El fet d'estar a Badalona és un avantatge o un inconvenient?
5: És un inconvenient. Si el que busques és el públic de Barcelona... Sembla que creuar el Llobregat és... Ai, el Llobregat, el Besòs. El Llobregat també, però en el nostre cas el Besòs els hi és molt difícil. Sí, i sí. Ens hem de nodrir de públic de Badalona, públic del Maresme, públic dels Vallesos, que aquests sí que tenen menys dificultats per bellugar-se i estem més acostumats a moure'ns.
0: Però és important, no?, descentralitzar esta oferta cultural de la capital catalana a zones com Badalona.
6: Y tanto y necesario, por supuesto. Sí, por supuesto, sí, sí. Piensa que cuando era Estraperlo le llamaban Estralejos. O sea que con eso...
0: ¿Sí?
6: Sí, sí, con esto te puedes hacer un poco la idea. Sí.
0: Claro, lo que sigui lluny de la capital, no? Una de les vostres intencions també és donar espai a propostes que no tenen cabuda en altres sales, no? Això parlàvem de l'oferta underground. En què us agradaria poder oferir que potser no trobem habitualment altres espais, no? No sé si properament ja teniu... Sembla que hi ha amb Quimi Portet, si no m'equivoco,
5: sí,
0: ja...
5: Sí, dia 17 d'octubre hi ha el Quimi Portet, que és una mena de bandera de la sala, és el tercer any que ve, i és una data que es va repetint i crec que seguirà repetint, però no és significatiu de l'underground. Quimi Portet és un personatge molt notori de l'escena musical catalana, però no és representatiu de l'underground, que és el que, sí. el que fem el 90% dels caps de setmana.
0: A banda de Quimi Portet, ara la programació més propera, que en...
5: Doncs avui fem la inauguració oficial de la sala, de fet, que per professionals i premsa és a les 7 de la tarda i per el públic en general obrirem a les 8. És un concert gratuït de King Automatic, que és un one-man band francès molt interessant. És un senyor que porta guitarres, bombos, teclats i de tot, i s'ho fa ell tot sol. I és una bona mostra del que pretén ser Dos Rombos i del que portem fent durant aquests 4 anys ja.
0: També que parlàvem abans dels DJs, també sessions electrònica i psicotrans?
5: Sí, el que et comentava de Mimesis i Fem Nois
0: és d'aquest estil.
5: Són psytrance, són... Sí, també estem entrant en sessions de dub i de reggae, però sempre buscant aquest oferir l'espai a col·lectius que no els hi és fàcil trobar espais.
0: Aquesta ampliació de l'oferta, no, que oferiu, també farà que el públic en cada ocasió sigui molt diferent o el perfil de client?
5: Sí, de fet, som un espai buit, som una caixa buida, i el que li dona contingut sí. és el que s'hi programa. I el públic, doncs, varia en funció de quina és l'oferta que hi ha en cada moment.
0: Per tant, és un dels objectius, no?, que tothom tingui un espai a dos rombos.
5: Sí.
0: Perquè, clar, repassant l'agenda, ara ho dèiem, de les properes setmanes veiem una programació molt variada, des del rock, punk, fins a hip-hop, dub, electrònica, festes, una diversitat, que també és una de les claves, no?
6: Y tanto, totalmente, sí, sí, sí. Programamos todo, la verdad que podemos decir bien alto que somos una sala que programamos con el oído. Entonces, pues todo lo que nos gusta un poco entra dentro de agenda.
0: Sobre les sessions de cinema que em comentaves, també és un clàssic el Creep Show, eh?
6: Totalmente, sí. Sí, sí.
5: Ja fa 2 anys que estem fent quasi mensualment una sessió amb ells, on projecten normalment curts dels que han participat en el seu festival, i també és una sessió que va agafant el seu pes i el seu recorregut. Fem també la presentació oficial del Creep Show quan toca. Bueno, anem fent coses. És un col·lectiu amb el que ens sentim molt confortables.
0: I entre els propers concerts, ja hi hem parlat de Quimi Portet, però també King Automàtic, Mama la Villa... És complicat portar tots aquests artistes. Hi ha alguna fita que us marqueu de dir aquest artista ha de venir sí o sí?
5: Sí, n'hi ha, sí? N'hi ha sí. Que ens en sortim i n'hi ha que no.
0: D'altres que costen més, no?
5: Sí, per exemple, el dia 25 d'aquest mes hi ha Het Pi, que és una aposta personal de l'Atur, que se l'ha lluitat i s'ha brallat moltíssim durant molt de temps, i finalment els tindrem a la sala el proper diumenge 25.
0: Het Pi, quin estil fan?
6: Metal mezclado con muchas cosas, pero sí, era una banda de nu metal que fue muy famosa por ahí por los 2000 y que marcó una época del metal. Realmente son californianos y son muy, muy, muy buenos, muy buenos.
5: Sí, com a referència, podem dir... a Rage Against the Machine.
6: Sí, totalmente.
5: En underground.
6: En underground, sí, sí, sí.
0: Per tant, que us agradaria que sentís algú que entri per primera vegada a dos rombos?
5: Que se senti còmode.
0: Com a casa, no?
5: Com a casa, sí.
0: I sobretot ganes de gaudir, passar una bona estona i ballar, no?
6: Ah, sí, totalmente. Sí,
0: i això del podcast, graveu molts podcasts o un en concret de la sala, en què consisteix?
6: Bueno, explica tu, que lo explicarás
5: sí,
6: mejor.
5: Sí, és un podcast que ens van plantejar Xavi Vinaixa i Marçal... Marçal, no me'n recordo del cognom.
0: Xavi Vinaixa, crec que és el col·laborador que ve després aquí a tancar el programa.
5: Sí,
0: Xavi Vinaixa.
5: Doncs el Xavi Vinaixa i el...
6: Marçal Fons.
5: I el Marçal Font. Marçal no? Font. Ens van proposar fer un podcast sobre intel·ligència artificial i, des d'un punt de vista de l'humanisme, i porten sempre un convidat, el que li fan una sèrie de preguntes que són sempre les mateixes, i parlen d'això, de la intel·ligència artificial, vista des d'un punt de vista de la teologia, vista des del punt de vista de la música, i la veritat és que és un podcast molt interessant, molt, molt, molt intens també, molt, molt dens, però que a mi particularment m'obre bastant el cap i em fa favorable a les intel·ligències artificials des d'aquest punt de vista de l'eina, no des del punt de vista de l'oracle ni de la por, no?, que moltes vegades generen.
0: I penseu apostar per aquí? Oferir l'espai perquè més creadors puguin venir, llogar l'espai o venir a fer més podcasts?
5: Sí,
6: sí, no? Sí, por supuesto.
0: Teniu un set, entenc, teniu l'equipament per l'equipament tècnic perquè algú que vulgui fer un podcast pugui venir a fer-ho.
5: Som bàsicament una sala de concerts, aleshores doncs, tenim tot l'equipament necessari per fer un concert, i un podcast no deixa de ser un concert molt, molt mínim, no? Llavors, sí, tenim l'equip... Àudio el tenim, vídeo no, però l'equip d'àudio sí que el tenim.
0: I de cara al futur, hi ha alguna idea que tingueu al cap que encara no s'hagi materialitzat a dos rombos i que us agradaria que es fes realitat?
5: Com a somni, Sleep for Mods. Ens agradaria que diguessin Sleep for Mods, però ho veiem francament difícil. Però bueno, com a carta als Reis, aquí està.
6: ¿Ah, sí? Sleep for Moods y conseguir que el público local se acerque un poco más a la sala, que cuesta también un poquito.
0: Claro, cuesta, ¿no?
6: Sí, sí cuesta un poco, que se acerque un poco el público local, que realmente hacemos muchas cosas por, sobre todo por el público local, y cuesta un poquito.
0: Ah, porque ahora decíamos que vienen sobre todo del Maresme también, sí, pero de Badalona, Badalona, pocos.
6: Sí, sí, es un poco...
0: Es Santa Coloma, ¿no?
6: Es curioso que... Que gente de Badalona, Badalona, tampoc és que se nos acerque mucha, mucha.
5: Mm-hmm. De fet, és freqüent que ens trobem gent que arriba, que ve per primera sí. vegada a Badalona i diu, ostres, jo no sabia que això estava aquí, sí. però sí, és guapíssim, sí. però no havíem vingut mai. I sempre la resposta és la mateixa, mal fet.
0: Doncs sí, perquè clar, és una sala, qui no l'hagi descobert, doncs que és hora de descobrir-la, i més ara en aquesta nova etapa, la sala Dos Rombos, que era l'antiga Extraperlo. Doncs us agraïm molt la vostra presència avui aquí, que vagi molt bé la inauguració oficial de la sala avui, aquest vespre, a quina hora has dit?
5: A les 8, obert al públic, i professionals i premsa una hora abans.
0: Molt bé, doncs tothom convidat a anar. Moltes gràcies, Agustí Daudell i Artur García, responsables de la sala Dos Rombos. Molts èxits.
5: Moltes gràcies. Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: El millor del Badalona Matí.
7: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
8: Els millors moments.

0: Són les 7.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. L'Ajuntament de Badalona iniciarà la setmana vinent, a través de l'empresa municipal Engestur, la construcció de la primera promoció pública de pisos al barri de la Pau. Seran 16 habitatges en règim de venda amb preus que oscil·laran entre els 200.000 i els 240.000 euros. Les persones interessades es podran inscriure a partir de dilluns al web habitatgebadalona2027.cat. La promoció de pisos de protecció oficial, ubicada al carrer Lit 77, consta de 16 habitatges de 2 i 3 habitacions d'entre 70 i 100 metres quadrats. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que amb aquestes actuacions prioritàries pel govern municipal resolen el problema d'accés a l'habitatge que es viu a la ciutat.
3: El problema de l'habitatge no es resol ni pintant pancartes, ni fent manifestacions, ni duent a terme accions que no passen de les paraules. Les polítiques d'habitatge reals són les que jo tinc darrere meu, les que estem fent i feia 20 anys que no es feien a la ciutat de Badalona. I aquest és el millor dels exemples de com treballem i de qui de debò afronta el problema de l'habitatge amb realisme.
2: Suspesos els primers desnonaments a Badalona. D'aquesta manera començaria a aplicar-se el decret d'habitatge aprovat dimarts al Consell de Ministres i publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de l'Estat. Es tracta de desnonaments cursats als jutjats per via civil. Segons fonts judicials, però, encara n'hi ha que no s'han suspès formalment i que podrien fer-ho abans de la data de llançament. Pel que fa als desnonaments que es cursen per la via penal i que busquen que s'imposi una pena a l'autor a més de recuperar l'habitatge, a la ciutat encara n'hi ha 19 dependents. Recordem que el decret d'habitatge implica, entre d'altres, que es prorroguin 2 anys els contractes de persones al corrent de pagament i es protegeix les persones vulnerables sense alternativa habitacional, sense que això sigui responsabilitat dels petits propietaris perquè ho assumirà l'administració. El Departament d'Educació ha assignat 2,7 milions d'euros a Badalona per finançar obres de reforma, adequació i millora als centres educatius. Els diners formen part dels fons RAM, dotats amb 100 milions d'euros per a 723 municipis catalans, destinat a renovar instal·lacions obsoletes, millorar els tancaments i les lluminàries i retirar elements amb fibrociment. Els municipis poden decidir a quines actuacions destinen els recursos amb l'objectiu de perllongar la vida útil dels edificis i garantir entorns més saludables i eficients. Entre les necessitats més habituals i a la reforma dels lavabos i la substitució de calderes. Els fons es reparteixen segons 3 criteris. El nombre d'alumnes d'entre 3 i 12 anys, l'antiguitat dels centres i les característiques rurals dels municipis. Els diners del programa RAM, però, no es poden destinar a climatitzar les aules, una actuació que s'inclou en el Pla Clima, dotat amb 2.500 milions d'euros fins al 2031.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Diumenge a les 5 de la tarda, Lliga Endesa de Bàsquet.
6: Cosner Bascònia a Sisa Joventut.
5: I a les 6 i de manera simultània, Futbol de Tercera.
6: Club de Futbol Badalona, Vilanova i la Geltrú.
5: Són les retransmissions de Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La ràdio d'una gran ciutat.
8: El millor del Badalona Matí.
9: Seleccionem els millors moments del programa.
8: Badalona Matí. Els millors moments.
10: Els millors moments.
11: I ara és el torn d'una de les seccions ja consolidades, d'aquí del Badalona Matí. És el Badalona Pregunta amb el Suhab Seba. Què tal, Suhab?
12: Tot bé, Àlex. Tu com estàs?
11: Doncs molt bé, molt bé, molt bé. Mira, aquí amb el mòbil a la mà, i em sembla que avui ha sortit a preguntar pel mòbil, precisament.
12: Sí, exactament. Avui sortim de nou al carrer, però aquesta vegada per parlar d'això, d'això que portem sempre a la butxaca, que és el mòbil, un aparell que utilitzem cada dia, però que sovint acaba oblidat en un calaix quan deixa de funcionar, o quan se'ns queda antic, o simplement quan ens en comprem un de nou. I precisament sobre això parla aquests dies 3CAT, sobre la possibilitat de reparar, reciclar i recondicionar els mòbils i donar-los fins a una segona vida.
11: Ah,
12: perquè, Àlex, tu tens mòbils vells per casa i què en fas quan ja no els utilitzes?
11: Doncs mira, jo entre els que he perdut o m'han robat, o sigui, la veritat és que antics sí que tinc, amb un calaix a casa meva, molt antics, però de tipus Nokia, saps, aquells de l'any, de principis del 2000, 2005, 2006, aquells sí que els conservo, però estan morts, o sigui, no els carrego
12: ja
11: mai.
12: Ja no s'utilitzes.
11: No, no.
12: Doncs això mateix és el que hem volgut saber per Badalona, i la primera pregunta que hem fet al carrer és molt, molt senzilla. Què fas amb els mòbils vells que tens per casa?
0: Normalment no acostumo a tenir mòbils antics per casa, els acostumo a vendre.
10: Sempre m'han dit que els vengui o que els porti a la botiga on em compro el mòbil, però mai ho he fet per mandra.
13: Nada, los guardo.
14: Yo se los doy a mi padre, que siempre se queda con ellos, o los tiro.
15: Yo los heredo, plan, a otra gente.
12: I aquí ja apareix un problema bastant habitual, que és guardar un mòbil en un calaix per si de cas, i al final acabar acumulant aparells que ja no utilitzem, no?
11: Són residus tecnològics, no?
12: Exacte. Però abans de guardar-lo o llançar-lo, hi ha també una opció, que és reparar-lo, que jo crec que molt poca gent la coneix, no? Perquè moltes vegades, quan el mòbil comença a fallar, pensem directament que toca canviar-lo i agafar-ne un de nou. D'aquí precisament sorgeix la segona pregunta que hem fet, i que és: quan se't trenca o s'espatlla un mòbil, què acostumes a fer? Reparar-lo, canviar-lo, i per què?
0: Quan se'm trenca un mòbil, normalment el reparo, però depèn de la gravetat de l'avaria o del trencament, saps? Acostumo a reparar-lo perquè, per exemple, que se't trenqui la pantalla no vol dir que el mòbil deixi de funcionar.
10: Acostumo a reparar-lo. Per què? Perquè en un principi em surt més econòmic reparar que no haver de canviar-lo.
13: Depende. Si se puede reparar, pues voy a repararlo, pero llega un punto que es bastante caro, entonces sale más a cuenta comprarse uno nuevo.
14: Sí, opino lo mismo. A mí se me rompió un móvil y estaba tan roto que lo tuve que tirar, porque eso ya no se podía reparar.
11: Sí que pots fer reparacions de si se trenca la pantalla, no? Però això ja de canviar la bateria, perquè dura poc, potser val més canviar-se'l de nou. També estem com molt dins aquesta roda del consumisme, no? Clar, que tinc l'iPhone antic i avui l'últim model, no? O sigui...
12: Doncs no et creguis, Àlex, perquè precisament aquesta notícia parla d'això, de que amb un canvi de bateria potser es pot allargar la vida d'un aparell fins a 2-3 anys de vida útil, no? I segons explica 3CAT, potser no sempre cal canviar de mòbil quan falla una cosa, i aquí és on entra en joc Andrònimes, que no sé si tens alguna cosa del que és, Àlex?
11: Doncs he fet la meva feina i he investigat una mica, i pel que tinc entès és una entitat social i ambiental, no?, que treballa, entre altres coses, amb la gestió i recuperació de residus electrònics. El que fan és recollir aparells que ja no utilitzem, comprovar si es poden reparar o recuperar, i quan és possible, doncs donar-los una segona vida, que sempre està bé.
12: Doncs així és, i el que ells expliquen sobretot és que quan una de les reparacions més habituals, que per exemple és el que et deia, substituir una bateria, només canviant-la a un dispositiu pot arribar a allargar 2-3 anys, no? Això també pot suposar un estalvi respecte a comprar un nou aparell, però també evita generar més residus electrònics i reduir aquesta necessitat d'extreure nous materials.
11: De fet, Suhab, una cosa que vol deixar clar Andrómines és que un aparell recondicionat no és exactament un aparell de segona mà. Expliquem que un aparell recondicionat passa per una revisió tècnica. També es comprova que els components funcionin correctament, es repara o substitueix el que calgui, es neteja i després es restableix de fàbrica.
12: Tenint en compte això, la següent pregunta que vam fer va ser: et compraries un mòbil recondicionat? Què et faria decidir?
0: Doncs segurament sí. Si està ben cuidat, segur que li puc donar una segona vida.
10: Sí, i ja me'l vaig comprar. Bueno, me'l van regalar. Primer perquè és més econòmic, i en un principi segueix sent el mateix que et promet la botiga, però de segona mà.
13: Sí, de hecho el mòbil que tengo es reacondicionado y la verdad es que va muy bien. O sea, el precio es mucho mejor y funciona igual, yo creo.
14: Yo intentaría comprármelo por una web o tienda fiable, pero sí, también creo que es buena idea y así ahorras un poco y ayudas también al medio ambiente.
12: De fet, apareix aquí una qüestió que és molt clau, que és la confiança, no? Sense confiança no hi ha res, al final. Perquè quan compres tu un mòbil nou, més o menys saps què estàs comprant. Però quan és de segona mà o recondicionat, potser ens preocupa l'estat de la bateria, si donarà problemes o no, i si les peces són originals o fins i tot què ha passat amb les dades de l'antic propietari. Però més enllà d'aquests dubtes, hi ha una altra pregunta que ens podem fer, que és: què és el que ens faria confiar en un mòbil recondicionat, no? I això és el que hem volgut preguntar també al, al carrer, que és què et fa confiar o desconfiar d'un mòbil de segona mà o recondicionat?
13: Nada en concreto, o sea, yo confío totalmente, depende de la página web, es lo que dice mi compañera, que si el origen es fiable, pues nada, es mucho mejor apostar por algo que sea ya hecho, no sé, que se recicle.
14: Claro, no es lo mismo comprarse un móvil por Wallapop que comprárselo por una tienda que realmente te confirme que ese móvil de verdad funciona y que está en su mejor calidad.
10: Si és a segona mà, perquè és a Wallapop, de Vinted, no confio gaire. Primer perquè penso que em pot estafar amb l'estat del telèfon, però si és a, d'alguna pàgina que es dedica a recondicionar, com per exemple Back Market, sí que hi confio.
0: La persona que el ven, l'estat en el que es troba i doncs el tipus d'anunci o la via per el qual el ven.
12: I per tant sembla que la confiança depèn sobretot de d'on ve, no, el dispositiu, en quin estat està i quines garanties en tenim de que funcioni bé, no? Però aquest tema té una altra cara que potser no tenim tan present, els mòbils recondicionats, perquè recondicionar un mòbil no només significa allargar la vida d'un aparell, sinó que també pot significar donar una oportunitat laboral a una persona.
11: I aquí és on entra el projecte d'Andròmines que ara parlàvem, no? L'entitat treballa en aquest reciclatge i també recondicionament d'aparells electrònics, però també en la inserció sociolaboral de persones amb dificultats per poder trobar feina. El projecte combina, per tant, aquest impacte ambiental i també l'impacte social. I, de fet, a Suhab, segons les dades de l'entitat, el 74% de les persones que participen en els seus programes d'inserció sociolaboral acaben de fet, aconseguint feina. T'imaginaves que reparar un mòbil podia tenir també aquesta dimensió social? No sé què els hi sembla a les persones entrevistades.
12: Anem a escoltar-les.
13: No, no lo sabía, pero está muy bien, me alegro.
14: Sí, yo también me alegro.
10: Sí que ho sabia i em sembla una molt bona idea i molt bona opció.
0: Sincerament, molt bona idea. Al final és un win-win, tothom hi guanya.
12: És el que deia aquest últim entrevistat, és un win-win per amb dues parts, per la persona que compra el telèfon perquè el compra amb un preu que no el comprarà en una tenda original, diguem, i també és un win per les persones que aconsegueixen aquesta reinserció laboral, aquesta oportunitat per poder trobar feina, no? I aquí és on el concepte de segona vida agafa un altre significat, no només parlem de donar una segona oportunitat a un mòbil que ja no utilitzem, sinó també de crear aquestes oportunitats laborals de les quals parlaven per a persones que ho poden tenir més difícil per entrar en un mercat de treball, no? I al final, però, hi ha una pregunta que pot explicar moltes de les nostres decisions i és que quan anem a comprar un mòbil nou, què és el que busquem? O sigui, tu què és el que busques, Àlex, quan compres un mòbil nou?
11: Jo, que tingui una bona càmera, bona capacitat, no?, per poder treballar, perquè és una eina de treball.
12: Al final, jo també busco això mateix, però no sé si et fa la mateixa il·lusió, per exemple, obrir un mòbil amb el seu precinte original, clar, que no pas amb un precinte que saps que l'han posat perquè l'han de posar, no?
11: O sigui, fer l'unboxing original. Sí, això és un moment, no?, un ritual.
12: Exacte. I això també determina si estem disposats també a reparar el que ja tenim o si preferim substituir-lo. Per això, l'última pregunta que vam fer al carrer va ser aquesta. Quan compres un mòbil nou, què és el que més valores d'aquesta compra?
0: Et diria que la garantia, la seguretat i la confiança.
10: El que més valoro és la càmera, que sigui una bona càmera, perquè vaig a molts concerts i a molts viatges i m'interessa que ho capti tot bé. I sobretot també l'espai, que tingui un molt bon espai.
13: La experiència d'abrir la caja, bueno, todo, sí, el unboxing.
14: Que sea así para mí sola, el unboxing que se dice.
12: Sí que és veritat que obrir aquest telèfon amb el precinte original dona com aquesta exclusivitat de que tu has comprat aquest mòbil i és només teu, no ve d'unes altres mans antecedents, no? I després d'escoltar-los, Àlex, crec que ens podem quedar amb una idea, no? Potser abans de donar per mort un mòbil, val la pena preguntar-nos si realment aquest mòbil necessita ser substituït. Potser més el que necessita és una reparació, no? I si finalment volem canviar-lo, també existeix l'opció d'un aparell recondicionat que ha passat també per un procés de revisió, reparació, abans de tornar al mercat. A més, donar una segona vida a aquests dispositius també significa reduir residus, que és bastant important en l'afectació del medi ambient, i aprofitar també millor els materials que ja tenim.
11: Sí, està bé, aquesta consciència mediambiental i també en projectes com el d'Andròmina. Aquesta segona vida també pot tenir una dimensió social, que és aquesta oportunitat per a un aparell i també alhora una oportunitat laboral per a una persona.
12: I així que potser la pròxima vegada, que trobem un mòbil vell al fons d'un calaix, no, per exemple, el teu Àlex, que no crec que serveixi en aquests moments...
11: Ja, poca cosa podem fer amb aquells.
12: Exacte, abans de pensar que ja no serveix per a res, potser podem fer-nos una pregunta molt senzilla, i és si encara li queda una vida més.
11: Doncs sí, això està molt bé amb la tecnologia i també amb les sabates, també està molt bé, mm-hmm. perquè l'ofici de portar una sabata que se'ns ha trencat el sabater, això, mm-hmm. jo no ho he fet mai, no sé tu, però s'ha perdut, però encara hi ha establiments que ho fan, eh?
12: Sí, sí, sí.
11: O sigui que se'ns trenca una sabata i ens comprem una altra. Doncs bé, està bé donar una segona vida als materials, tant de roba com tecnologia, mòbils, per tenir aquesta consciència mediambiental. Suhab, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un mes més en aquesta temporada aquí al Badalona Matí. Ens retrobem d'aquí un mes exacte.
12: Ens veiem.
11: Moltes Adeu. Gràcies.
16: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
11: I ara és el moment de parlar amb la María José Tarancón, la nostra economista de capçalera del Badalona Matí. Què tal, María José? Buenos días.
17: ¿Qué tal? Buenos días.
11: Gracias por venir.
17: Solo faltaría. Me encanta venir a estar con vosotros.
11: Gracias. Està molt al dia, aquest tema de les alertes meteorològiques. Cada vegada formen més part del nostre dia a dia. Però què passa si tenim una alerta activada i anar a treballar pot suposar un risc? En quins casos un treballador pot quedar-se a casa i, sobretot, té dret a cobrar igualment? Avui volem posar, María José, una mica de llum sobre els anomenats permisos retribuïts vinculats a situacions de risc o d'alerta meteorològica, com els que hem viscut aquest passat cap de setmana. Per saber què diu la llei, quins són els drets dels treballadors i també quines obligacions tenen les empreses, avui tu com a advocada i economista volem que posis una mica de llum a la foscor.
17: Sí.
11: María José, comencem pel principi. Existeix realment aquest permís retribuït específic quan hi ha una alerta meteorològica?
17: Sí, lo que pasa que bueno, yo me echo un poco un extracto, porque no te creas que es fácil explicarlo. Yo, bueno, cuando estoy en la universidad, a mis chicos les explico, a ver, primero, lo primero de todo, a todos los oyentes, sentido común. Eso es lo primero de todo. Da igual si sea retribuido o no, luego ya lo lucharemos. Lo primero es sentido común. Lo segundo, desde finales del 2024 está recogido en la ley. 4 días. Pero es que estos 4 días, dice, claro, es que yo solo tengo 4 días al año. ¿Qué pasa? Entonces, está, ¿dónde está? Por si alguien lo quiere mirar, que seguramente no lo mirarán. Pero en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores recoge permiso retribuido hasta 4 días. Cuando la persona trabajadora, estoy leyendo literal, no pueda acceder al centro de trabajo o no pueda circular por las vías necesarias. Y esta imposibilidad, ¿cómo se produce? Entonces yo aquí hago muchos escenarios, porque ahora todos estamos que bueno, que de repente te sale la alerta. ¡Pi, pi, pi, pi!
11: Sí. Ayer nos pasó aquí en directo, ¿ves? 2 alertas.
17: Bueno, y en todos sitios, sí, porque sí. Es la alerta esta, ¿no? Entonces tienes, claro, que tiene que ser un riesgo grave, inminente, derivado de una catástrofe. Entonces tú me dices, pero bueno, ¿la alerta esta sirve? Pues no sirve, yo lo siento mucho. Esta alerta es una precaución, tienes que saber. Bueno, entonces, claro, si la alerta es roja, si la alerta es naranja, ¿voy al trabajo, no voy al trabajo? Realmente no es lo mismo. Y entonces yo aquí me he hecho para explicaros varios ejemplos, ¿no? Vale. Porque al final con los ejemplos es donde tal. Imagínate que de repente te sale el pitido, ¡pi! ¡Pam! Entonces... O hay un trabajador en una misma empresa que vive a 30 kilómetros del puesto de trabajo y hay otro que vive en la puerta de abajo. Pues el de la puerta de abajo tiene que ir a trabajar.
11: No te excusa, ¿eh?
17: El de la puerta de abajo tiene que ir a trabajar. Uh-huh. Hombre, salvo que la fábrica se haya inundado, pero que no vamos a entrar. El que vive a 30 kilómetros, si cuando él tiene que coger un autobús, tiene que coger su coche, tiene que coger el metro, está todo inundado, etcétera, etcétera, no tiene que ir a trabajar, ¿vale?
11: Vale.
17: Pero ¿qué es lo que dice la ley? ¿Y qué es lo que yo digo, además, como abogada? Ahora estoy hablando como abogada, no como economista. Que todo se ha de documentar, ¿vale? Porque entonces este trabajador tendrá que guardar su alerta que ha recibido en su móvil con una captura de pantalla, yo le aconsejo. Tendrá que acreditar que vive a 30 kilómetros y que, por ejemplo, en su zona se han caído 4 árboles. Yo, por ejemplo, en mi casa ahora, con todas estas lluvias, se ha caído un árbol y no puedo salir del parking. Entonces han habilitado otra zona por la parte de detrás de mi casa, porque tenemos como doble puerta, que es entrada y salida, por decirlo de alguna manera, y estamos entrando y saliendo por la puerta de salida, vamos a poner, ¿no? Pues imaginaros que yo no pudiera salir. Yo vivo en Barcelona, tengo que venir a... Bueno, yo soy una desgraciada porque soy autónoma. Pero bueno, aparte de eso, pues imaginaros que fuera una trabajadora que tuviera que venir aquí, mira, fuera contratada por vosotros y tuviera que poder venir aquí. Yo no podría salir, porque yo no tengo comunicación. Mi comunicación es venir con un coche. Si yo tengo chapada mi puerta de casa y no tengo otro acceso, que solamente se me ha caído un árbol, hasta que ese árbol no...

0: Con esto ya estás cubierto, ¿eh?
1: Claro, esto y con tus capturas de tu prueba y tú cobras, vamos, tus días, como si son ocho.
0: Es que es eso, el periodo de cuánto, sí, ya un máximo.
1: O sea, lo que la ley recoge son cuatro, uh-huh. Pero claro, puede ser que estemos en situación de alarma varios días. Imagínate, Dios no lo quiera, que se nos desborde el río San Adrián, o lo que sea. Imaginaros todas las zonas de por al lado, o yo qué sé, cuál, lo que pasó en el Dana de Valencia, cuánto tiempo estuvieron. Todo esto sale a través del Dana, uh-huh, que hubo en Valencia, ¿no? Entonces, ¿cuántos días estuvieron sin poder sacar coches? Bueno, es que no fue uno ni dos. Entonces, lo que pasa que sí que es verdad que la empresa, para no quedar desprotegida, menos mal, porque siempre la pyme, dejarme que lo diga, porque esto a las grandes empresas no les afecta prácticamente, pero imaginaros una pyme o un autónomo que tenga tres o cuatro trabajadores y de repente ninguno se presente a trabajar, pues claro, entonces pueden suspenderse estos contratos de trabajo, ¿no?
0: ¿Y qué pasa, María José, si la situació d'emergència, aquesta alerta, afecta al municipi on viu aquest treballador, però no al municipi on treballa?
1: Sí, esto te lo he puesto, ¿eh?
0: ¿Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Claro, lo mismo. Claro, tú imagínate que tú no puedes desplazarte. Es una situación de emergencia. Es decir, no puede, es que puede pasar que la empresa de trabajo donde tú vas a trabajar esté en alerta o... A mí me pasó ayer cuando yo vine de Badalona a Barcelona. Barcelona no había ninguna alerta y era la alerta en el Maresme.
0: Claro.
1: Y a mí me cogió, bueno, de pleno. Pues claro, yo salí tan tranquila de mi casa porque no vi nada, evidentemente, y claro, me empezó a pitar el móvil, que debía ser que eran las 9:30,
0: sí,
1: no me acuerdo exactamente la hora, que estaba yo en un atasco cuando había salido a las 8:00 a.m. Lo mismo, el trabajador siempre... O sea, lo primero de todo está la protección del trabajador. Lo primero de todo. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Ahora te voy a pillar. ¿Qué pasa si de repente la alerta te pita y tú estás ahí trabajando? ¿Esta la sabes? Claro.
0: ¿No puedes volver a casa? ¿Te tienes que quedar ahí?
1: No, claro. Te pita y te dice, ojo, que dentro de 2 o 3 horas habrá alerta. Claro, ahí ya la empresa, por medida de prevención de riesgos, tendría que coger a sus trabajadores y decir, vamos a evacuar, porque en un momento determinado no podréis salir.
0: Claro.
1: No es que haya diferencia de clases, ni diferencia de trabajadores, ni trabajadores tal. Vuelvo a decirte lo mismo. El que esté al lado tendrá que seguir trabajando, y el que acredite que está a 30 kilómetros se podrá ir. Porque, claro, esto ya por prevención de riesgos. Entonces, ¿yo qué aconsejo a raíz de todo lo que está pasando? Que se hagan unos protocolos de seguridad. O sea, esto del Dana fue un antes y un después. Ah, otra que te voy a decir, antes, después de
0: la seguridad.
1: Bueno, pero es que resulta que los niños no van al colegio. ¿Ah? Entonces, claro, me tengo que comer los niños. Pues te los comes con patatas, pero eso no es excusa.
0: No es excusa para...
1: O sea, imagínate que por lo que sea, por prevención, el colegio lo cierran, eso no es excusa para que el trabajador no vaya a trabajar. Tendrá que tener otras medidas, tendrá que cogerse días de dispensa, tendrá que no tiene nada que ver con la inclemencia. Porque si él puede acceder, imagínate, lo vuelvo a repetir, que el trabajador viva al lado de la empresa, del centro de trabajo, esté a 5 minutos andando, pueda acceder perfectamente y los niños les hayan cerrado el colegio. No es una excusa y no entra dentro de los 4 días de permiso remunerado por inclemencias climàtiques.
0: Però, María José, una empresa pot dir al treballador, tot i que hagi sonat l'alerta, no, tu has de venir a treballar sí o sí.
1: Hombre, la empresa puede decir, pero
0: el sí. Treballador pot denunciar si l'obliguen?
1: És que suene l'alerta no significa nada.
0: Ja.
1: El que tú tengas una alerta roja, naranja, no significa nada. Significa lo que os he explicado. Es decir, si un trabajador no tiene posibilidades materiales por la inclemencia del tiempo, porque sus carreteras estén cerradas, porque los metros no funcionan. Ahora me han pasado un vídeo, no sé si de ayer o antes de ayer, de un autocar que les llegaba el agua. ¿Lo has visto, no?
0: Sí.
1: Entonces, esta situación un trabajador no puede tenerla ni puede considerarla. Si el trabajador no tiene posibilidades de acceder a su centro de trabajo, no tiene que ir a trabajar, pero tiene que acreditarlo.
0: Però, per exemple, si diuen, no, es limita totalment la mobilitat, no sortiu al carrer, quedeu-vos a casa. Per exemple, un treballador del servei de neteja viària d'una ciutat...
1: Sí.
0: ¿També ha d'aturar la seva feina o pot estar...?
1: Claro, un trabajador, si no puede limpiar porque le está cayendo una riada de agua, es que todo, al final, aplicamos lo que es sentido común. ¿Entiendes? No le pueden obligar la empresa a estar desarrollando un trabajo. Por ejemplo, imagínate que tengan que limpiar las calles con las aguadas que habían. Diferente otra cosa que sea protección civil. Ojo, que no estamos entrando en funcionarios tampoco, policías, bomberos, etcétera, etcétera, que todo esto evidentemente no entra, porque cuanto más necesitas protección, se están jugando, desde luego, darles las gracias, porque a mí me cogió el aguado, yo venía de Valencia, me cogió parando, llegando a la Admella de Mar, no podía acceder, estaba todo cerrado, tenía los bomberos, los Mossos de Escuadra. Desde aquí mi máximo agradecimiento, porque de verdad que se jugaba en la vida, yo lo estaba viendo, o sea, no me lo han contado, yo tengo vídeos que lo dicen, ¿no? No entramos aquí. Pero para empezar, lo primero que busca esta medida es la seguridad de los trabajadores. Ya está. A partir de aquí, ¿la empresa te puede obligar? Claro, si tú no lo acreditas, claro que sí. Claro. Es decir, si tú estás al lado y no vas porque tienes un niño que no sé qué, porque no sé cuántos, claro que te puede obligar la empresa. Si tú lo acreditas, ¿la empresa te puede obligar? Rotundamente no. Y es denunciable, que es lo que me preguntabas.
0: Molt interessant, ¿eh, María José? I abans d'acabar,
1: sí,
0: vols afegir alguna cosa més sobre aquest tema?
1: No.
0: Val, és que vull preguntar sobre una altra qüestió, i és que el govern...
1: M'encantarà que me preguntes sobre esto. Clar. M'encantarà.
0: Sí, no? Va, hi ha un pajarito. Doncs bé, el govern espanyol ajorna l'entrada en vigor del sistema Verifactu a l'octubre del 2028. L'Agència Tributària Estatal ha decidit ajornar aquesta implantació perquè l'obligatorietat del nou sistema coincideix amb l'entrada en vigor de la factura electrònica obligatòria, segons ha anunciat aquest dilluns el Ministeri d'Hisenda en una nota. El govern espanyol ja havia ajornat un any, fins al 2027, l'aplicació del Verifactu, que és aquest nou sistema que pretén estandarditzar els registres de facturació i lluitar el frau fiscal. La patronal SECOT ha assegurat que el nou calendari d'implantació aporta seguretat jurídica i facilita la planificació de les adaptacions tecnològiques i organitzatives.
1: Mira, soy la vicepresidenta de la Comisión Fiscal de PIMEC. Aquí con Núria en un programa, yo ya lo dije, no tiene ningún sentido que se implante un sistema Verifactum cuando vamos a tener la factura electrónica en el 2028. Y te voy a dar una primicia. Y en el 2028... 100% convencida que no se va a implantar. ¿Por qué? Porque la factura electrónica europea será en el 2030. Entonces, ¿cómo vamos a implantar una factura electrónica en el 2028 para luego cambiarlo todo al 2030? Yo creo que esto al final se implantará en el 2030 y no tiene tanto sentido marear, porque mira, las grandes que ya están en el sistema, sí, que seguro que no sabéis lo que es la información de los datos de manera inmediata, ya están. Esto nos afecta y nos perjudica a las pymes y autónomos, que yo tengo un montón de clientes desesperados de aquí de Badalona, que escuchar bien, que espero que estéis escuchando este programa, que ya os dije que no se implantaría y que no hicierais nada. Y además, te voy a dar otra primicia, yo estando en Congreso Fiscal, que te he dicho que venía de Valencia, y la Agencia Tributaria no estaba preparada. Porque es normal, porque de repente le viene todo el volcado de diferentes plataformas. Sí que es verdad que tenemos una de las agencias tributarias informáticamente mejores del mundo. Todo esto lo verá la gente, sobre todo los contribuyentes que reciben día sí día también inspecciones, comprobaciones paralelas, te has equivocado en la renta, no sé qué, no sé cuántos, pero claro, piensa el volcado de datos. O sea, igual informáticamente están preparados, pero no para asimilar esa descarga tan grande. Entonces, 2000 que se haya aplazado, además, a petición de la Agencia Tributaria, ojo al dato, que se haya aplazado, normal, porque no tiene ningún sentido hacer gastar dinero a las pymes y autónomos en programas informáticos, etcétera, para que luego en el 2028 se instaure la factura electrónica. Y en el 2030 vamos a volver a cambiar otra vez el sistema.
0: La europea.
1: No tiene ningún sentido. Entonces yo creo que si nosotros tenemos una agencia tributaria como lo que tiene que ser y un gobierno como lo que tiene que ser, bueno, ahora no tenemos gobierno, me parece, ¿no? Como lo que tiene que ser.
0: Elecciones en noviembre.
1: Bueno, pero ahora está suspendido, como lo que tiene que ser, pues dirán, apoyarán a los autónomos y a las pymes, que somos el mayor olvidado de la legislación. Nunca legislan en pequeño, siempre lo dice el presidente Cañete, somos el mayor olvidado de nuestra legislación, y se esperará implantar el sistema, que a mí me parece bueno además, en el 2030.
0: María José Tarancón, advocada i economista, quan aprenem amb tu, eh?
1: Oi, una cosa.
0: I que útil tot el que ens expliques,
1: no,
0: eh? Per tot el que ens escolta.
1: Però intento explicar, perquè la gent muchas veces, si pegas aquí una chapa, y perdón por la palabra, de esotérica y entonces y de doctorado, pues no, pero al final la gente lo que quiere es qué me va a pasar conmigo, ¿no?
0: Clar. Doncs María José Tarancón, gràcies per venir un dia més al Badalona Matí, que passis un bon dia i que no en soni cap alerta més, eh?
1: Sí. I si suena una alerta, que hagan captura de pantalla.
0: Això. Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
0: Avui estrenem secció, un moment per a compartir històries, anècdotes i malsons del món del cinema de la mà de l'Edu Veciana. Bon dia de nou.
2: Bon dia, Àlex. Quina intro més bonica que m'has fet, no?
0: Que maco, eh?
2: Sí, sí. Doncs mira, avui us vull presentar aquesta secció on explicaré històries del cinema, però no vull parlar de com el cinema és la fàbrica dels somnis, com diuen. No, jo vinc a parlar de com algunes produccions ja són un malson abans de l'estrena. Avui presento Càmera, Caos i Acció. I per començar...
0: Aquesta intro amb la flauta m'encanta, eh?
2: Sí, perquè a mi m'agraden les coses quan surten malament. Doncs mira, avui per començar i estrenar aquesta secció parlaré d'una pel·lícula molt famosa per motius equivocats. La pel·lícula es diu Roar.
3: No, it's just like life. You get the funny with the tragic.
4: Feel the power of the lion when he roars like thunder.
0: Quina manera de començar, Edu, però de què va Roar?
5: Roar!
2: Doncs Roar...
5: Roar!
2: Prou ja, no, amb la veueta?
5: Roar!
0: Roar!
2: Ens ha quedat clar, sí, es diu Roar. Doncs mira, la pel·lícula, dades bàsiques, estrenada l'any 81, protagonitzada per Noel Marshall, qui també dirigeix i fa el guió, la seva dona Tippi Hedren, qui va protagonitzar Els ocells de Hitchcock, i la seva filla, una jove Melanie Griffith. Oh. I l'argument podria ser senzill. El protagonista, el Marshall, és un naturista que viu en una reserva a Àfrica amb lleons, tigres i altres grans felins, i tot va relativament bé fins a que comença a anar relativament malament. Quan la seva família l'intenta visitar, llavors s'enreda tot. La gràcia de la pel·li és l'aparició dels lleons i els tigres pel voltant.
0: De fet, fins aquí, Edu, un argument prou normal, no? La típica pel·lícula, comèdia familiar...
2: Sí, no? Un paisatge molt bucòlic, sí. L'Àfrica, lleons i tal, però recordem que l'estrenen l'any 81, llavors es va filmar als anys 70, i els efectes especials no eren la gran cosa encara.
0: Llavors, com van aconseguir fer els lleons?
2: Eren reals.
0: I quants lleons hi havia?
2: 150.
0: Caram.
2: I un elefant, sí, sí. Jo crec que argument o guió no tenien. Anaven amb una idea, il·lusió, i a veure què passava.
0: I aquest caos, tants animals havien estar ensinistrats i tenir un cuidador a prop com a mínim, no?
2: Doncs és una molt bona idea que ningú dels que va fer la pel·li va tenir. De fet, l'eslògan de la pel·lícula va directe al gra. Era la pel·lícula més perillosa de la història. Van fer una reestrena l'any 2015 i van afegir: cap lleó va ser ferit durant el rodatge. 70 membres de la producció, sí.
5: Roar!
2: Un altre cop.
0: Ja, 70 persones 70. Ferides durant el rodatge, però què va passar? Els van mossegar o algo o què?
2: Doncs, bueno, sí, mira, he llegit i he fet una mica, he recoblat una mica el conjunt d'anafres a la peli i per explicar-ho necessito una miqueta de música animada. De Katy Perry,
0: que sempre va bé, Katy Perry.
2: Doncs mira, amb aquest bon humor parlem de com la gent va anar a l'hospital. Mira, he fet la selecció del que he llegit i per començar el director, Noel Marshall. El van mossegar més de 15 cops, gairebé perd una mà i una cama, es va lesionar la cara i el pit.
0: Mare meva!
2: I va acabar amb una intoxicació a la sang. Tippi Hedren, qui era la seva dona en aquell moment, i es va acabar divorciant després d'aquesta pel·li per motius que crec que podrien ser bastant obvis, ella va ser mossegada al cap per un lleó anomenat Cherries, que li va deixar el crani ben mastegadet, l'elefant, que també apareix, anomenat Trembo. En un moment l'aixeca i li va aixafar el turmell amb la trompa, fet que això li va provocar gangrena a la cama i també es va trencar la mà i les cames, com no podia ser d'altra manera. Melanie Griffith, qui tenia 18 anys quan va començar el rodatge, va acabar amb 50 punts de sutura i es creia que potser perdria un ull. Però, per sort, només va necessitar cirurgia de reconstrucció facial. De fet, l'atac... Si veieu la pel·lícula, que està a YouTube, l'atac es veu a la pel·lícula. I per acabar, també vull mencionar a Jan de Bond, qui era el director de fotografia i va treballar a pel·lícules més segures, com La jungla de cristal. Doncs aquest home va patir un atac on un lleó li va arrencar el cuir cabellut i va necessitar 220 punts de sutura.
0: Les assegurances aquí de les productores deuen anar...
2: Les mans al cap, com a mínim.
0: Desplomades totes, no?
2: Sí, no, va ser una massacre. O sigui, el fill de Marshall, també, un lleó va saltar a la seva esquena i el va començar a mossegar. Van fer falta 6 homes forts i 15 minuts per fer-lo sortir. De fet, la xifra de 70 membres de l'equip ferits és una aproximació bastant curta, ja que només van considerar ferides aquelles persones que anaven a l'hospital.
0: Una mica més, Edu, i amb la claqueta en lloc d'acció diuen bon profit, eh?
2: Sí, jo crec que allà van trobar l'antònim del pss-ps-ps que fan allò pels gats. Doncs mira, per anar acabant una miqueta aquest malson cinematogràfic, aclarir que l'eslògan de la pel·lícula, que cap lleó va resultar ferit, però en van morir tres.
0: Ostres, i això?
2: Si van passar de 0 a 100. I és que durant el rodatge, que era a prop de Los Angeles, al set hi va haver-hi un incendi i posteriorment una presa va fallar i va inundar tot.
0: Què és aquesta cadena de desgràcies?
2: Totes, totes. Però, doncs tota aquesta cadena va provocar que 15 animals escapessin i les autoritats locals, al intentar contenir els animals, van disparar i van acabar matant a tres. O sigui, clar, imagina't que ets el xèrif del poble i diuen, no, tenim 15 lleons per aquí. No m'han entrenat per això.
0: Va amb l'escopeta i vinga. Mare
2: meva. I mira, també, comentar quatre dades, que diem que la pel·lícula es va estrenar l'any 81, però cap cinema dels Estats Units la volia. No la, ningú la volia estrenar. Marshall deia que la pel·lícula costaria 3 milions de dòlars i es farien 6 mesos. L'optimisme que tenia, tant de bo tenia una quarta part. Això deia l'any 70, 1970, l'optimista. El resultat? Doncs la factura va pujar a 17 milions i gairebé 11 anys de producció. En tot aquest temps hi van treballar prop de 500 persones i només els actors i un membre de l'equip van ser els que van sobreviure tota aquesta tortura.
0: Doncs la veritat és que... Roar, eh? L'hauré de veure perquè no l'he vist.
2: Doncs està a YouTube en castellà, és molt dura de veure. I mira, jo he de dir que, com diu la dita, la Lady de Murphy, no? Si alguna cosa pot sortir malament, sortirà pitjor.
0: És una mostra evident, eh? D'aquesta pel·lícula més perillosa de la història. Per això després Steven Spielberg va fer servir els efectes especials per ordinador per fer Jurassic Park.
2: Sí, no? Però imagina la pel·lícula aquesta amb dinosaures de veritat, eh? No? Hauria sigut molt pitjor.
0: Són algunes de les avantatges del CGI, eh? Que mira, així no t'estalvies que un lleó et mossegui el cap.
2: O que el lleó pateixi mal, que també s'han de protegir els animals.
0: També, i ojo, amb els elefants, també, eh? Que també quan apreten a córrer i ja no t'enxampen i ja no ho expliques, eh? Que aquí també...
2: Si voleu fer una pel·lícula amb animals, no ho feu.
0: Eviteu. Animals i nens, no? Diuen que lluny. Bé, doncs sí. Edu, gràcies per portar-nos aquesta secció de cinema i ens anirem retrobant durant aquesta temporada.
2: Oh, i tant.
0: Gràcies i bon cap de setmana, company.
2: Igualment.

0: ja m'acompanya aquí la Laura Vives. Bon dia, Laura.
1: Bon dia. Quant de temps?
0: Quant de temps? Un mes, no? Per ser exactes.
1: Correcte, un mes, no gaire.
0: O sigui, he anat comptant els dies, eh?
1: Segur,
0: tachant els dies per fer aquesta secció. I perquè tinc moltes ganes d'acabar el programa amb música, no? I com fem sempre.
1: Aquesta cançó que t'he posat, t'ha agradat?
0: Home, i tant, escolta, has començat amb Moques Grasses, que aquesta setmana són protagonistes perquè encaren els últims concerts a l'Estadi Olímpic. Des d'avui fins dissabte oferiran els quatre últims de la seva trajectòria, tots quatre ja amb les entrades exaurides, eh? Vens a fer un especial Moques Grasses avui, Laura?
1: Podria haver-ho fet perfectament, perquè Moques Grasses són un dels grups més emblemàtics de la música catalana i és evident que al final d'aquesta etapa deixa molta gent trista. Però t'haig de dir que no són els únics que aquest mes d'octubre tanquen etapa, perquè aquest mateix cap de setmana la Gossa Sorda també posa punt i final a la seva trajectòria, igual que també ho farà la Fúmiga amb els seus últims concerts a Barcelona i a València aquest mes d'octubre.
0: Per tant, Laura, un mes una mica complicat, oi?
1: Sí, però avui no vinc a fer-vos plorar directament, perquè sé que tu no vols plorar, jo
0: no.
1: Tampoc, i el que podríem haver fet és quedar-nos això amb la nostàlgia i escoltar els seus temes, però també podríem mirar cap a l'altra banda de l'altra cara de la moneda, no?
0: I quins avantatges té, doncs, que un grup decideixi acabar?
1: Doncs que quan alguns grups deixen els escenaris, també s'obren oportunitats per a altres artistes que estan pujant i que potser fins ara no havien tingut tanta presència als festivals. És això, doncs, que als finals també poden significar nous inicis per a altres. I per això avui us porto una selecció de noms que jo crec que podrien formar part de molts més cartells de festival del país.
0: Doncs vinga, digues, quins són els teus candidats?
1: La primera artista que m'agradaria veure en un festival és Match.

0: conegui, Maig és una artista catalana que justament aquest mes de maig va publicar el seu primer disc de llarga durada, Prou. És un treball on l'artista, doncs, ha trobat el seu lloc amb un so madur i potent que funciona per si sol. I des d'aleshores no ha parat. Va omplir el concert de presentació a la sala Razzmatazz 3 i aquest any també ha format part del cartell de la Mercè de Barcelona. I jo crec que, tal com diu el títol del seu disc, no hem tingut prou de maig i m'agradaria, doncs, veure-la a més festivals.
1: Això del prou em recorda el Josep Cuní. Tu saps el prou?
0: Sí,
1: me'n recordo, eh?
0: Imagina't, jo era petita.
1: El mític prou, eh? Doncs una proposta ben interessant. Què més tens? A qui més ens portes, Laura?
0: Te n'emporto un que has de conèixer, sí o sí, Guillem Bautista. Just scrolls.

0: Home, on va de l'únic, clar que sí. A més, va actuar les últimes festes de maig.
1: Correcte. A principis d'any va publicar el seu tercer EP No està mal, un treball amb cançons més vives i alegres que parlen de relativitzar els mals de cap del dia a dia. I crec que és un d'aquests artistes que pot encaixar molt bé en un cartell perquè combina música jove, proximitat i ganes de passar-s'ho bé.
0: I tant. Bon rotllo, eh? Bon rotllo.
1: I una altra proposta que us porto és Banda Neon. No és mal,

0: jo crec que podria funcionar molt bé en un festival perquè té un repertori enèrgic i fresc i d'aquells que, doncs, que conviden a ballar. Els coneixies tu?
1: I tant, i aquesta cançó guapíssima, com el nom indica de la cançó. Potser que tinguin un tema amb Buhos?
0: Correcte, tenen el tema Ventiladors, però a diferència de Buhos, jo crec que a banda neon encara els hi queda molt de camí per recórrer. I precisament doncs, per això els poso avui en aquesta llista. Però sí que és veritat que en un festival no tot pot ser saltar i ballar directament, perquè si no, a les 2 hores ens quedaríem sense energia.
1: Oh, i tant.
0: També necessitem moments més tranquils. I per això me'n vaig fins a Figueres perquè descobriu a Carlota Giró.

0: Carlota Giró és una cantant de l'Alt Empordà que aquest estiu va publicar el seu primer EP a poc, un treball que combina pop, indie i la cançó d'autor des d'una mirada molt íntima i personal. I és una d'aquelles propostes que jo veig perfectament en un escenari de tarda quan encara queda llum per al festival, però el festival ja comença a canviar el ritme.
1: Seria quan ja marxa el sol, no?
0: Sí, és com aquest moment de relax.
1: Magic hour, no? Allí amb...
0: Sí, i aquell moment que dius, ui, em queda poc per anar a sopar, però m'agrada gaudir. A més, ella, o sigui, jo he tingut l'oportunitat de parlar amb ella i t'haig de dir que és una persona tan propera que sí. Fa arribar la seva música tan fàcil i és que és esplèndid gaudir d'ella.
1: Un encant, no?
0: Un encant.
1: I continues amb més talent femení?
0: Sí, continuo amb talent femení, però ara de la mà de la cantant gironina Jules.

0: un artista que a poc s'ha anat obrint camí dins de l'escena musical catalana i que encara té molt per oferir. De fet, aquest octubre formarà part del cartell de la Castanyada del Cabró Rock. I aquí hi ha una dada que m'ha cridat molt l'atenció, que és bàsicament que Jules serà juntament amb Venus una de les dues úniques veus femenines del cartell i, a més, totes dues seran les encarregades d'obrir la jornada abans de donar pas a una programació formada per grups i artistes masculins.
1: Sí, estem parlant de 31 Fam, els Amics de les Arts, els Pets, la Ludwig Bank, la gran aplec de la cultura catalana...
0: Sí, aquí és el moment bueno, que...
1: La Clampusto, Catarres, The Tallets, Figaflaues, Doctor Prats... Bueno, quina programació, mare meva, el
0: sí,
1: Cabró
0: no,
1: Rock.
0: Sí, potser una mica interessant, no?, a aquest punt, que les dues úniques artistes femenines estiguin a l'inici, que també és veritat que no és un festival que comença a la tarda, sinó que comença a 1:15. Aleshores, clar, doncs, Jules i Venus serien les...
1: Només dues.
0: Només dues i a sobre les primeres. Que vulguis o no, aquella hora és dolenta.
1: Clar, és l'hora que encara estàs escalfant motors, no?
0: Exacte, i bé, al final jo crec que era un tema també interessant per posar sobre la taula quan parlem de quins artistes doncs, volem veure més als festivals. Però bé, m'he anat a Figueres, m'he anat a Girona, ara me'n vaig cap a Sabadell perquè d'allà són els flashers.

0: les propostes que us he anat presentant, Flashy Ice Cream probablement és la més consolidada. Però precisament per això crec que també mereixen més presència als festivals. En un cartell sempre hi ha d'haver aquesta representació de la música urbana que avui engloba estils com el trap, rap, reggaeton i molts més. I crec que aquest grup de Sabadell podria estar molt més present en els festivals de música del país. Jo no sé si els coneixies tu, eh?
1: No, el Flashy Ice Cream no.
0: No.
1: Em recorden molt, em sonen com els Tallets una mica, no?
0: O... Tallets, potser 31FAM, s'ha de dir que tenen molts bastants temes amb 31FAM.
1: Però m'agrada el nom, Flashy Ice Cream.
0: Sí, sí, sí.
1: És com refrescant, no? De què vol, geladet, no? Flashy, un gelat d'aquests, Flashy.
0: Correcte.
1: No ho arreglem, ja ho hem espatllat.
0: No ho arreglem, no.
1: No ho arreglem.
0: Sí que és veritat que en els festivals, en el moment que està 31FAM, doncs sí que és veritat que portar Flashy Ice Cream potser és una proposta bastant igual, no? Aleshores, potser per això en certs festivals ja no van, perquè com ja va 31,
1: clar,
0: doncs clar, al final ha de tenir més diversitat, no?, el festival. Però bé, a mi m'agradaria veure'ls més perquè s'ho mereixen i bé, també t'haig de dir que espero que treguin música nova, ja, perquè ja va tocant.
1: Ja va
0: un
1: tocant,
0: àlbum, alguna coseta així nova. Però bé, molta varietat, no?
1: Molta, moltíssima, i perquè és que la gràcia dels festivals és aquesta, anar descobrint.
0: Correcte, jo ho vaig dir el mes passat, descobrir és el que és més important.
1: Clar.
0: I bé, una altra proposta que potser us faig descobrir també és Svetlana.

0: Aviam, jo sé que tu a les festes de maig has anat segur. A les festes de la Mercè has anat...
1: No.
0: Aquest any no, eh?
1: No, que va. Doncs... Se m'agrada tant Badalona a mi que... Sense desmereixer, la capital catalana, però és que jo aquí estic molt bé a Badalona.
0: Svetlana ha passat per Badalona,
1: No ho sé, però...
0: Ha passat per Masnou, que és on en soc jo.
1: Jo soc de Montgat, jo visc a Montgat.
0: Ets de Montgat?
1: Sí.
0: Ostres.
1: No ens hem vist mai.
0: És que no ens hem vist mai, no...
1: Per Montgat segur que no ha passat.
0: Però Montgat, clar, bueno, la zona ja no et sé. T'haig de dir que jo Montgat, per mi, com si no existís, eh?
1: Home, aquí anem arreglant-ho, eh?
0: Mira, perdona, però... És com... O vaig a Masnou,
1: o
0: vaig a Badalona, o vaig a Barcelona, clar, Montgat.
1: Estem allà al mig, no?
0: Estàs allà al mig, estàs a la R1.
1: Sí, és com Sant Adrià, no?, que també està allí...
0: Sant Adrià té el... com es diu, el tramvia.
1: Veus, llavors ja està connectat.
0: Vulguis o no, a vegades haig d'agafar el tramvia per anar.
1: Però Montgat està molt ben connectat també amb la xarxa de bus, eh? I tenim dues estacions de tren...
0: Bueno, també.
1: I durant tots aquests trajectes podem escoltar aquesta música tan maca que estem parlant avui, l'Svetlana, el Flashy Ice Cream, per amenitzar-nos el trajecte.
0: Exacte. Però bé, això, Svetlana, perquè no els conegui, doncs una proposta que m'agradaria precisament... volia parlar d'ella perquè aporten molta energia al cartell. També entremig no només tenen temes propis, també fan versions, i al final és que són, són gent molt enèrgica i val molt la pena. I si vols bé, és que em sap greu, perquè et veig molt animat aquí i em sap greu arribar amb l'última proposta.
1: Però que anem de baixada ja, ara que...
0: No anem de baixada, però et veig aquí molt content amb les cançons. Clar, i em sap greu.
1: M'està agradant molt aquesta selecció. Però... I l'última que ens proposes es diu Hipnosi. Que quedarem hipnotitzats o va per aquí la cosa?
0: Escoltem-ho, va.
1: Doncs no et negaré, perquè en aquest estudi ens està fallant una mica l'aire des d'ahir.
0: Jo m'he hagut de treure
1: una mica de calor,
0: el jersei.
1: O sigui, aquesta cançó és ideal.
0: Bé, deixa-la escoltar una mica.
1: Deixa que soni.

0: Aquesta és més rockera, eh? Convida més a moure's i...
1: Correcte, és que és, al final és rock, guitarres, el, potser el que necessitem, no?, ara mateix.
0: Sí.
1: Perquè ja que surten tantes cançons fetes amb intel·ligència artificial, potser ara que tornin una mica les guitarres i reivindicar aquest rock i tot, també jo crec que està bé. I bé, Hipnosi és aquest grup, és un grup que potser no coneixíeu gaire,
0: no.
1: Però també ideal per un festival, perquè jo crec que el rock no pot faltar mai.
0: Escolta, i m'encanta el títol d'aquesta cançó d'Hipnosi, que és Pebrot Escalivat.
1: Sí, o sigui, que dius, no té res a veure.
0: Què té res a veure això? Amb la calor, el pebrot escalivat, que és ben bo per acompanyar els àpats, no? Però bé.
1: Jo et recomano que quan acabi el programa,
0: sí,
1: si vols, admires la foto d'aquest grup, i jo crec, sí, que llavors trobaràs respostes.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo crec. Jo...
0: Ah, clar, això...
1: Jo crec que sí.
0: O sigui, ara he quedat en evidència, que sembla que no es nota que no sé ni qui són, no?
1: Però que jo t'he dit, aquí fa... Jo vinc aquí a fer-te descobrir, és la gràcia que passis 15 minuts descobrint,
0: ah,
1: igual que els,
0: clar,
1: oients.
0: Ah, clar. Ah, vale, ja ho pillo.
1: Ara,
0: clar,
1: ho pilles, oi?
0: Clar, és que van amb la cara de vermell, aquest,
1: sí,
0: aquest quartet.
1: Uh-huh.
0: Però hi fan els concerts així, amb la cara pintada de vermell?
1: No, home.
0: És només la porta de
1: gent. Jo t'haig de dir que els seus concerts són performàtics, eh? O sigui, has d'anar amb la mirada, amb el cap molt obert. O sigui,
0: sí,
1: et pots esperar que passi tot.
0: Pot passar qualsevol bogeria.
1: Correcte.
0: És improvisació, no... Qualsevol cosa.
1: Correcte, el millor que et podria passar per mi.
0: Molt bé, com el que estem fent ara, improvisar.
1: Sí, a mi em sap greu perquè fins aquí la meva selecció
0: doncs
1: d'artistes, la veritat, no sé què t'ha semblat.
0: No, ha estat genial. Ja tenim la teva llista de candidats i ara només falta veure quan d'ells acabarem trobant Laura als cartells als pròxims festivals.
1: Sí, només ara, aquest mes d'octubre, ve a plorar una mica amb els finals,
0: sí,
1: que ens esperen de, bueno, bandes.
0: Però vindran molts festivals. Laura, moltes gràcies. Ens retrobem d'aquí un mes, al novembre.
1: Correcte.
0: T'esperem, gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i l'apliqui l'amnistia immediatament. En un escrit avançat per al Món.cat i confirmat per la CN, el Puigdemont demana que es dicti immediatament una sentència que declari amnistiats els fets investigats i extingida qualsevol responsabilitat comptable vinculada tant amb la preparació de l'1 d'octubre com l'acció exterior de la Generalitat. Puigdemont acusa l'òrgan fiscalitzador d'actuar en rebel·lia per no haver aplicat encara el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 16 de juliol demanat pel Tribunal Constitucional i que invoca com a base per exigir el tancament del procediment. I la CUP opta per no presentar-se a les eleccions generals del proper 29N perquè considera que actualment no es donen les condicions per poder-ho fer. Així s'ha decidit a la Mesa Nacional de la Formació en una reunió avui a Barcelona. En aquesta trobada, la participació d'una quarantena de representants territorials ha servit per resoldre un debat que els independentistes ja havien obert abans d'aquest avançament electoral. La decisió, però, encara haurà de ser ratificada pel conjunt de la militància en una votació en línia, resultat del qual es donarà a conèixer el dilluns 12 d'octubre. I la Sitges Zombie World, que ha arribat aquest 2026 a la seva majoria d'edat dins del Festival de Cinema de Sitges. Els zombis morts vivents i tota mena de regressions de personatges del cinema del terror, com el pallasso de la saga Terrifier, han envaït els carrers de Sitges un any més. El tret de sortida d'aquesta Sitges Zombie Walk ha estat a 2:15 de la tarda al Miramar Centre Cultural de Sitges, amb un espectacle inaugural a càrrec de l'Escola de Dansa IAB de Sitges. I uns apunts de trànsit, i és que la C-65 es troba tallada a l'alçada de Quart a Girona en ambdós sentits per un accident. I també hi ha circulació amb congestió a la B23 en sentit sud-Barcelona per un carril tallat a causa d'un altre accident. I el Departament de Justícia estudia la posada en marxa d'una prova pilot de 6 mesos per crear un reforç per a incidents del risc a la pressió de Vians 2 a Sant Esteve Sarrovires. Això ho ha explicat l'UGT i ho ha confirmat el departament. Si la prova pilot de Brians dona un bon resultat, aquest model es reproduirà a tota la resta de centres penitenciaris del país. I el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Barcelona per l'esvoranc de les obres de l'L9 que van aparèixer el 7 de juliol en el barri de Sant Gervasi de Barcelona. Cirera ha reclamat que s'investiguin els fets i que s'aclareixin les possibles responsabilitats penals i ha posat el focus a tots els avisos previs. I el que fa als esports, el Barça masculí juga a la 8ª temporada de Lliga, i és que els blaugranes reben al Camp Nou el Getafe a partir de 6:45 d'aquesta tarda i el tècnic Hansi Flick va confirmar ahir que Rafinha no jugarà. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marca al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Arrenquen les competicions europees de waterpolo.
1: I ho ha fet amb la fase prèvia a la Champions femenina. Terrassa i Sabadell ja s'han classificat per la fase de grups. El Catalunya haurà d'esperar la jornada demà per aconseguir doncs, la seva classificació. Ha perdut el seu partit davant l'Etnikos fa pocs minuts per 6-7 i demà se la jugarà davant del Nancy. I a l'Eurocup masculina, la segona màxima de competició, el Terrassa també s'ha classificat per la fase de grups i el CNB, el Barcelona, lluitarà per la primera plaça de grup demà en el darrer partit contra el Dinamo de Bucarest.
0: El que fa al futbol ha tornat la primera divisió.
1: Després dels compromisos internacionals ja hi torna a haver lliga. El Barça juga des de 6:45 contra el Getafe. Només arrencar al minut 1, Gordon feia l'1-0 i Gabriel feia el 2-0 amb què hi ha ara mateix el partit. Ahir l'Espanyol va veure com el Màlaga li empatava a 1 al minut 93.
0: I pel que fa a segona, el Sabadell suma la primera victòria a domicili.
1: Ha estat a Ceuta i això que els arlequinats han acabat el partit amb 10. S'havien avançat, han empatat el Ceuta, però Baena decisiu amb un doblet ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins la quarta posició. El Girona juga dilluns a Tenerife.
0: I demà es decidirà el campió de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins.
1: En una final a 4 que s'està jugant a Vigues i Riells i que té les semifinals en joc en aquests moments. Palau i Vigues juguen ara mateix des de les 7 de la tarda. De moment 0-0 al marcador i Voltregà-Cerdanyola serà a partir de les 9 del vespre. La final demà a la 1 del migdia.
0: Sí, marxant de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan jugant a aquesta hora, dissabte 10 d'octubre 2026. Comencem pel waterpolo, per la Champions femenina, jornada 2 de l'eliminatòria prèvia, tenint en joc el partit del Catalunya.
1: Sí, ho dèiem ja, que tenim el Terrassa i el Sabadell ja classificats per la fase de grup, és a dir, ja per la fase final i definitiva, doncs aquesta fase de grups, i el Catalunya, que intenta doncs aconseguir la classificació per primera vegada a la seva història, de moment haurà d'esperar la jornada demà, perquè ha acabat perdent el seu partit de fa poqueta estona davant l'Ètnikos grec per 6-7, i demà se la jugarà davant del Nancy a partir de les 10 del matí. Veurem si el Catalunya pot aconseguir aquesta victòria, per tant, una classificació històrica.
0: D'altra banda, en futbol, primera divisió, en joc el partit al Camp Nou.
1: Minut 70 ja de partit, aquest duel entre el Barça i el Getafe. Guanya el Barça, domina per 2-0 amb el gol de Gordo, només arrencar el partit, i amb el gol de Gabriel, que ha suposat el 2-0 a la mitja hora d'enfrontament. Ara mateix, com dèiem, minut 70 d'aquest partit entre el Barça i el Getafe, 2-0.
0: I a la segona federació femenina, grup segon, sisena jornada, important partit, partit per l'Europa.
1: Sí, l'Europa està guanyant davant de l'Osca, jornada 6, aquest partit entre l'Europa i l'Osca, i de moment una Europa que domina 2-0. Aquest partit ha començat a 8:15.
0: D'altra banda, anem al bàsquet, en aquest cas a l'ACB estarem pendents a partir de les 9 del partit del Girona a la pista del Breogán, però a aquesta hora sí que s'estan jugant partits en hoquei patins. Per exemple, l'hoquei Lliga Catalana Femenina, semifinals en aquesta final a 4 que es disputa a Vigues i Riells, primera semifinal en joc.
1: Sí, tenim aquest duel en marxa des de les 7 de la tarda. De fet, ja aquest partit es troba a la segona part. S'enfronten el Palau i el Vigues, el conjunt local, i de moment no hi ha gols, 0-0 al marcador. L'altra semifinal serà entre Voltregà i Cerdanyola a partir de les 9.
0: I sí que hi ha jugants ara mateix també a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, algun partit de la jornada 3.
1: Sí, la masculina va un pèl més endarrerida que la femenina, perquè la femenina, com diem, juga la final a 4, la masculina a la final a 4 serà el proper cap de setmana, i per tant encara s'estan disputant partits de la jornada 3. Des de 8:15 juga el Calafell Reus. De moment està guanyant el Reus per 1-3. I un partit que ha començat res fa ben poquet a les 8, doncs entre el Xum i el Caldes està dominant el Xum per la mínima, 1-0.
0: En futbol sala a les 9 començarà el partit de primera masculina del torneig d'obertura entre el Barça i el Magnaxota, i també a les 9 en hoquei gel la divisió d'honor masculina jugaran el Barça i el Majadahonda.

0: 8 i 8 minuts, vinga, som els de l'Enjoc, cada dissabte i cada diumenge, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de waterpolo, de competicions europees, perquè s'estan disputant tant la Champions femenina com l'Eurocup masculina. Pel que fa a la Champions, segona jornada de l'eliminatòria prèvia, i ja tenim un parell d'equips catalans classificats per la següent ronda i un altre que ho està buscant ara mateix.
1: Sí, és el Catalunya, qui haurà de buscar-ho demà en el seu ja tercer partit de la jornada. S'haurà d'enfrontar al Nancy per veure si acaba aconseguint aquesta classificació. Sabadell i Terrassa ja l'han aconseguit. La jornada d'ahir era la inaugural d'aquesta eliminatòria prèvia i els tres equips van guanyar. El Sabadell es va imposar al Dong dels Països Baixos per 26 a 4. El Terrassa a l'Illa per 7 a 25 i el Catalunya al Glifada per 8 a 21. Els tres havien guanyat en la primera jornada, però avui el Catalunya ha perdut fa pocs minuts davant l'Ètnikos per 6 a 7 i, per tant, doncs, encara queda pendent veure si s'acaba classificant. El Sabadell ha guanyat a l'Illa per 29 a 10 i el Terrassa al Dong dels Països Baixos per 9 a 16. Per tant, dues victòries de Terrassa i Sabadell que els situen ja, doncs, a la propera eliminatòria d'aquesta Champions. I el Catalunya, doncs, demà haurà de jugar aquest tercer partit a les 10 davant del Nancy. Veurem si aconsegueix aquesta victòria.
0: Doncs a veure si ho aconsegueix i aconseguim el 3 de 3. Per ser qui aconsegueix el 3, el tercer gol en aquest cas és el Barça. Marca el Camp Nou Koundé, minut 73, Barça 3, Getafe 0. Doncs com dèiem, avui ja s'han classificat en aquesta Champions femenina el Sabadell, després de tornar a guanyar, de golejar, de fet, a l'Illa, en aquesta fase que s'està disputant precisament a Terres Vallesanes. Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
2: Per la via ràpida, l'Astralpool Natació Sabadell ja té al Sarró el bitllet per la fase de grups de la Champions femenina. Les dues golejades de l'equip d'Enric Carnella, 26 a 4 ahir davant el Dong neerlandès i 29 a 10 avui davant el Lille francès, sumades també a les dues victòries del Terrassa, asseguren les dues primeres posicions pels equips vallesans, que no han tingut cap mena de dificultat per superar dos rivals clarament inferiors a Can Llong. En el cas del club, 55 gols en total i un domini aplastant a la boia. Avui, per exemple, Tara Prentis ha fet 5 gols i Paula Camus, aquí sentim, 6.
3: Al tener un arco también tan poderoso, se abren muchos espacios y consiguen meter muchos balones a la boya y eso pues implica, pues mira, en este caso han sido goles, pero también implican expulsiones y penaltis. Creo que estamos trabajando muy bien, como he dicho, como grupo y era nuestro objetivo, sobre todo, conseguir ese ticket para la Champions y, bueno, pues esperar el partido de mañana para conseguir saber si somos primeras o segundos de grupo.
2: Doncs demà a 3:15 i en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell es decidirà aquesta primera plaça del grup D en el derbi Sabadell-Terrassa, però com dèiem, tots dos equips estaran presents en el sorteig del pròxim dilluns a les 10 del matí.
0: Doncs Sabadell i Terrassa s'enfronten demà per aquesta primera plaça a partir de 3:15, després que el Terrassa també hagi guanyat avui el Dong, també en aquesta fase que es juga a Sabadell. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
4: El Club Natació Terrassa continua en pas ferm a la Champions després d'aconseguir la segona victòria consecutiva. El conjunt de Xavi Pérez ha vist com el primer quart el conjunt del Dong, el conjunt que avui jugava com a local, s'avançava al marcador, però el Terrassa ha aguantat molt bé les embranzides del conjunt d'Hongria i ha pogut en la segona meitat, en el segon quart, trencar el partit amb un parcial de 2 a 6. Amb aquest avantatge important de 4 gols, marxava el temps de descans. Aquesta distància ha augmentat amb un parcial d'1 a 4 al tercer quart. I a l'últim, doncs, el conjunt agarenc, que ha estat fent una mica proves pel que seria el partit de demà important davant el Sabadell, ha vist com el conjunt del Dong aconseguia la seva millor xifra realitzadora amb un espectacular empat a 5. Demà serà el torn de veure qui serà les primeres classificades, qui acaba en primera posició en el grup després d'aquestes dues victòries del conjunt agarenc.
0: Doncs després de la partida escoltàvem el tècnic del Terrassa, Xavi Pérez, referint-se a aquesta victòria davant del Dong i una mica també en perspectives del partit de demà davant del Sabadell.
5: Molt contents perquè al final l'objectiu era classificar-nos per la següent ronda. Avui amb aquesta clara victòria l'hem aconseguit, satisfet per una altra vegada estar dins de les 16 millors d'Europa i a pensar demà en el partit del Sabadell. que serà un partit molt difícil i a per totes, amb ganes, amb il·lusió. Un derbi sempre és especial, portem anys que ens toca competir pràcticament en totes les competicions, Copa, Lliga, Champions. L'any passat vam tenir enfrontaments, et diria, Copa Catalana, Copa de la Reina, Lliga i Champions, o sigui que ens coneixem molt bé, s'ha reforçat molt bé, ha incorporat 4 o 5 jugadores de talla mundial, les millors en les seves posicions, sobretot a la porteria, té la millor portera del món, i la dupla que té a la boia amb la Paula Camus i la Tara és increïble, i les dues incorporacions també, a part de la Nona, que treballa magníficament, la Ryan i la Marge, que els hi donen un nivell increïble, i amb les peces que tenia, és un autèntic equipàs. Treballarem molt seriosament en defensa per intentar minimitzar totes les seves armes i intentar portar el partit que decaigui cap al nostre costat, que serà molt difícil, però ho intentarem amb totes les nostres armes i estem preparades per això.
0: Un quart de nou, vinga, continuem parlant de waterpolo europeu, en aquest cas de l'Eurocup masculina. Avui s'han jugat partits de la segona jornada en l'eliminatòria prèvia i també han anat bé les coses per als equips catalans que tenim en aquesta competició.
1: Sí, en tenim el Terrassa i el CNB, el Barcelona. De moment el Terrassa ja ha passat doncs, a la fase de grups d'aquesta Eurocup, aquesta segona màxima competició estatal, continental. Han guanyat els dos, però el CNB en el seu grup encara hi ha la possibilitat que hi hagi un triple empat i, per tant, doncs, encara té pendent la seva classificació. Ahir, en la jornada d'ahir, els dos ja havien aconseguit la victòria. El Terrassa havia guanyat el Primorje per 11 a 15. El Barcelona havia guanyat el Bulgarmeni per 17 a 12. Avui, el Terrassa ha guanyat de 10 a 19 al Podoritza i el Barcelona s'ha imposat al Posillipo italià per 9 a 11. Demà el Terrassa jugarà davant d'Almenar a 11:45 del migdia i a les 10 el Barcelona jugarà davant del Dinamo de Bucarest. Un Terrassa que, com ja diem, aquest partit ja serà interessant perquè doncs, ja té la classificació assegurada.
6: En joc, amb Ignasi Trapero.
0: 8 i 16 minuts, vinga, obrim la carpeta del futbol i comencem a parlar de la primera divisió masculina. Torna a la Lliga, 8a jornada després de les aturades internacionals. De moment el Barça resolent el seu partit i ahir a l'Espanyol se li van escapar 2 punts en temps afegit.
1: Sí, perquè el minut 93 va veure com el Màlaga li acabava empartant el partit a 1. L'Espanyol dominava, però al final doncs, aquest gol de Niño va acabar doncs, fent que l'Espanyol no acabés aconseguint la victòria amb aquest empat a 1.
0: Doncs a tot això, la Barça, com dèiem, 3-0. El gol que us dèiem ara fa un moment l'ha marcat Koundé, que per cert avui es converteix en el jugador francès de la història del Barça que més partits ha disputat amb la samarreta blaugrana. 194 partits, supera en un a Eric Abidal, que era fins ara doncs, qui tenia la plusmarca en aquest sentit a la història del Barça. I com ens deia l'Anna, l'Espanyol, que va estar a punt de guanyar a Màlaga, 0-1 amb el gol de Brian Zaragoza, però en temps afegit va empatar el conjunt andalús, el cué de la primera divisió, i en aquest cas, després del partit, el golejador Brian Zaragoza i l'ahir porter Àngel Fortuño, que va deixar a la banqueta Dimitrovic, feien autocrítica, consideraven que l'Espanyol havia perdut ahir 2 punts.
7: Creo que va a ser una noche jodida para mí, creo que es jodido que te meta un gol faltando 25 segundos, que prácticamente contaba ya con la victoria, pero creo que hay que levantar ánimos y seguir más fuertes que nunca. Sí, creo que es verdad que en la primera parte creo que hemos tenido varias ocasiones, una que sacan debajo de la línea y tal, para prácticamente dejar el partido un poco más cerrado de lo que lo teníamos, pero bueno, al final el fútbol es así y nos ha costado meter esas y al final no han empatado faltando 25 segundos.
8: Bueno, la verdad es que el equipo está muy fastidiado, al final et marcan gol al último minuto, es normal. Són coses que no poden passar i, bueno, no queda una altra que seguir endavant. Sí, bueno, la primera part hem sortit amb moltes ganes, hem demostrat que podem fer les coses molt bé, hem tingut fins i tot per fer el 0-2 i sí que és veritat que la segona part ens hem vingut una mica endarrere, però és normal, hi ha que defensar el resultat en un camp com aquest, apreten bastant i bueno, és normal que els últims minuts estem una mica defensant, però, bueno, ens quedem amb cara de tontos.
0: Doncs sí, és que l'Espanyol ha sumat només un punt dels últims 9. Havia perdut dos partits abans de l'aturada per seleccions i ara doncs, se li van escapar aquests dos punts en temps afegit. Ara mateix 11 amb 8 punts, 2 victòries, 2 empats, 4 derrotes, 11 gols marcats, 11 d'encaixats. Després del partit també escoltàvem amb roda de premsa el tècnic Manolo González, que també feia autocrítica.
9: Crec que la primera ha sigut molt bona. Crec que la primera part marxes 0-3 perquè són situacions molt clares. No passa res, i a partir d'aquí la segona. El canvi de Javi, que el tenta i que ha fet obligat perquè venia de la lesió de sub-21 i cansat, ens trastoca una mica, i a partir d'aquí hem deixat de contraatacar molt bé, com hem fet a la primera, de tenir situacions clares, hem dit la de Roberto, la situació de Cala de la falta frontal, que és bastant clara, i no hem tingut més. A partir d'aquí, després sí que hem defensat bé, perquè les ocasions clares ha sigut el xut de falta al pal. Les altres han sigut situacions que l'equip ha defensat bé l'àrea i la darrera jugada que el partit s'ha d'acabar... Estem atacant nosaltres i hem d'acabar el partit nosaltres. No concedir un atac que hem concedit i que a sobre s'ha acabat en gol.
0: Vuit minuts, parlem de la segona divisió i aquí tenim bones notícies perquè el Sabadell ha aconseguit aquesta tarda la seva primera victòria a domicili i a més de mèrit.
1: Sí, perquè ha acabat el partit amb 10 homes al Sabadell. Un Sabadell que dominava el minut 26 amb el gol de Baena. Ha vist com el Ceuta empatava ja el temps afegit de la primera part i finalment Baena, novament que ha acabat signant un doblet, doncs al minut 81 feia el gol que li acabaria donant la victòria al conjunt arlequinat. Com dèiem, acabava el partit amb 10, aquesta victòria que l'envia amb a la classificació.
0: Sí, quart classificat ara mateix el Sabadell en zona de play-off amb 16 punts, a 5 del líder que és l'Eibar. 4 victòries, 4 empats i una única derrota, aquella al camp del Mallorca. Per tant, inici estratosfèric del Sabadell de Ferran Costa en aquest retorn a la segona divisió. I avui, com dèiem, amb una victòria de mèrit. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
10: Victòria de molt mèrit del Sabadell avui a l'Alfonso Morubi en un partit en el qual s'ha hagut de sobreposar moltes circumstàncies per començar la primera meitat, gran inici arlequinat. Podria haver-se avançat ja al primer quart d'hora amb unes mans clares de Carlos Hernández, de l'exarlequinat. La col·legiada Olatz Rivera les ha assenyalat, però després l'han cridat des del bar i ha acabat, per sorpresa general, desdint-se. Malgrat tot, s'ha avançat el Sabadell per mitjà d'Àngel Baena, però en una de les últimes jugades del temps afegit de la primera, un català de Sant Cebrià de Vallalta, com Jordi Escobar, en una jugada molt aïllada, pilotada amunt de Cuqui i Salazar, i ell sol contra el món, ha acabat guanyant la pilota primer contra Edgar i sorprenent a Foli després per signar l'1-1.

0: malgrat aquesta inferioritat numèrica. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, es referia al partit i sobretot a la polèmica arbitral com dos errors d'Olatz Rivera que han condicionat clarament el partit.
1: Para mí ya no es la expulsión, la acción del penalti para mí es un penalti claro. Creo que se debería haber señalado, creo que era en el minuto 10, diría. Es una acción determinante en el partido y después tener que jugar 36 minutos con un jugador menos por la acción de la segunda amarilla, pues creo que no es lo que se corresponde con lo que se ha dado. Como digo, creo que es una gran árbitra. Yo también me equivoco muchas veces en planteamientos, en los cambios. Somos seres humanos, pero es evidente que hoy hemos tenido que trabajar todavía más para poder sacar el partido.
0: Era el primer partit de la jornada, la Hypermotion. Per tant, el Sabadell momentàniament s'ha plantat quart classificat amb aquesta victòria 1-2 a Ceuta en el primer dels dos desplaçaments consecutius que té el conjunt de Ferran Costa, perquè la setmana vinent toca un altre cop fer les maletes, en aquest cas per anar al plantío de Burgos.
2: Doncs a sumar 3 punts més, perquè no, el Sabadell està de moment impecable i també està molt bé el Girona, que no jugarà fins dilluns.
3: Sí, no jugarà fins dilluns a les 9 del vespre a Tenerife, un Girona que avui ha vist com el Sabadell el superava la classificació. Ara mateix és 5è el Girona, veurem què fa dilluns 12 a partir de les 9 del vespre.
2: Si guanyés a Tenerife, un camp sempre complicat, el Leodoro Rodríguez López, doncs el Girona tornaria a passar per sobre del Sabadell. El més important és que els dos estan ara mateix en zona de playoff, per tant, tenim els dos equips de casa nostra en aquesta zona alta. Avui ha comparegut en roda de premsa el tècnic del Girona, Quique Álvarez, doncs per remarcar la importància d'aquest partit al camp del Tenerife, un camp complicat, després, això sí, de venir de sumar 7 punts dels últims 9.
4: Sempre ho he dit, sempre és millor jugar a casa i més amb l'ambient que estem tenint, que estic molt content perquè és molt bo, però bueno, quan vols estar dalt has d'intentar ser tenir aquesta regularitat i bueno, és veritat que hem guanyat fora i és el que hem d'intentar. Ara tenim un partit fora complicat, un camp molt complicat i un equip que a casa seva i fora és difícil, però bueno, després tenim dos a casa que si aquest aconseguim algú positiu, doncs, bueno, ens donaria aquesta embranzida per afrontar-los, no? Però jugar a casa fora, torno a dir, no és una clau per dir que pots guanyar o perdre, no?
2: I 8 i 25 minuts, no hi ha primera federació femenina, com tampoc IGF aquest cap de setmana, però sí segona federació femenina, i ja tenim dos equips catalans que han jugat o juguen avui dissabte.
3: Sí, ja ha jugat l'EM, una EM que no coneixia la derrota fins avui. Avui ha perdut el primer partit d'aquesta temporada, després de 6 jornades, ha acabat caient davant del Saragossa, això sí, per la mínima, 0-1. L'Europa és l'altre equip català que juga avui dissabte. De moment està dominant el seu partit, està guanyant 2-0 amb l'Osca, i una Europa que, si no fos per l'alineació indeguda que li ha tret 3 punts, seria ara mateix líder.
2: Doncs a l'EM, que ha perdut, Samu Luna és el seu tècnic.
5: Hemos quedado muchas ocasiones, pero en área contraria hemos perdido un penalti, hemos perdido varias jugadas y al final lo pagas con equipos que están más o menos en tu mismo nivel y que compiten mucho, porque hemos visto que el Zaragoza ha competido muy bien, nosotros también, pero bueno, ellas hoy se lo han llevado al gato al agua. A ver, tienes el partido controlado, porque la verdad que el Zaragoza, más allá de balones en largo, no te hacía daño. Entonces al final era tener paciencia. Lo que pasa que mira, pues en un error, ¿vale? Que ya digo siempre que errores en área contraria y en área propia no se puede tener. Pues al final has tenido un error que te ha costado los 3 puntos. Yo estoy contento. El equipo ya dije que tenía margen de mejora. Hay que seguir trabajando y lo veréis que el equipo mejorará. A ver, llevamos 5 porterías a 0. Al final algún día tenía que caer. No esperábamos que fuera hoy, pero bueno, a partir de hoy a trabajar para el siguiente.
2: 3 minutos y seguimos.
6: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
7: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
6: La tradició es mou si la mous tu.
7: Tota la informació a firamediterrania.cat.
8: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
9: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.

0: Sherlock Holmes.
1: James Moriarty. Sherlock está haciendo amigos.
2: Nosaltres ens n'anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
3: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc, protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, el gos dels Baskerville i la vall del terror són les altres 3 novel·les.
2: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem per primera vegada el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
3: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat al desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
2: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
3: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Estevez. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
2: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: La xarxa de comunicació local.
5: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
6: Dos quarts de nou del vespre, acaba el partit al Camp Nou, victòria 3-0 de la Barça, que continuarà en ple de victòries de la primera divisió, 8-8, i de moment una lliga impoluta amb 24 punts del conjunt blaugrana, 34 gols marcats, 7 encaixats avui amb aquest triomf clar sobre el Getafe. I a tot això, la primera federació masculina, grup segon, setena jornada, al Nàstic se li han escapat 2 punts també a última hora.
7: Sí, tal qual ho podem dir, perquè ha acabat veient com li empataven també el temps afegit al minut 94. De fet, s'ha avançat 2 vegades al Nàstic i les dues li ha empatat al Torremolinos, un Torremolinos que és el cuer de la classificació, doncs avui ha aconseguit aquest empat a 2 endavant del Nàstic.
6: Doncs no hi ha manera que arribi aquesta victòria de la Nàstic, que ja porta unes quantes setmanes després de 3 derrotes consecutives. Avui s'ha quedat amb aquest puntet de regusta. Agradols, Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
8: Bona nit des del Pozuelo, al camp del Joventut Torremolinos. Avui el Nàstic ha deixat perdre els 3 punts. A última hora el Joventut Torremolinos ha fet el 2-2, que ha acabat sent el resultat definitiu. El Nàstic només pot esgarrapar un punt que sap a derrota d'aquí de la Costa del Sol. Saludem a un dels capitans de l'equip, l'autor del primer gol del Nàstic, Eugeni Valderrama. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
8: Com m'explicaries el que li ha passat avui al Nàstic? Quina anàlisi fas del partit i dels errors que han condemnat al Nàstic de Tarragona?
9: Bueno, un partit que hem treballat molt, que crec que per moltes fases del joc hem estat bé, però bueno, aquí en aquests camps qualsevol error o despiste et condemna i bueno, hem d'aprendre, perquè per mi és com una derrota el d'avui, però bueno, hem de seguir i això és molt llarg.
8: te serveix per reivindicar-te el paper, el partit que has fet avui, perquè venies de no jugar cap minut davant del Múrcia, havies perdut la titularitat davant del Sant Andreu després del partit al Corcón, una mica si la imatge que has donat avui et serveix per guanyar confiança i per reivindicar-te davant dels aficionats i davant del cos tècnic.
9: Bueno, no crec que serveixi per reivindicar-me. Jo estic a disposició del míster quan cregui que tingui que jugar a aportar el millor de mi i bueno, som un equip amb una plantilla amb molts bons jugadors i qualsevol que jugui pot aportar molt a l'equip.
8: Un gol que ha fet mal al segon del Joventut Torremolinos quan el Nàstic ja podia donar per guanyat aquest partit. Com s'aixeca els companys del vestidor perquè es recuperin de cara al partit de diumenge davant de l'Atlético Madrileño? Com es recupera aquesta estabilitat emocional de la que ha parlat en Xesco Campos?
9: Bueno, avui el viatge de tornada serà dur, difícil, demà també encara ens farà mal, però bueno, el dilluns ja hem de treballar, hem de preparar el partit del cap de setmana, que tenim molta gana de jugar amb la nostra gent, que ens ajuda molt, i ja treure els tres punts que els necessitem.
8: Gràcies, Eugeni.
9: A tu.
8: Perquè el Nàstic tornarà a casa després de dues jornades consecutives jugant fora del nou estadi Costa Daurada, un Nàstic que marxa d'aquí, de Torremolinos, amb aquest 2-2. Precisament Eugeni ha estat l'autor del primer gol del Nàstic de Tarragona, al minut 26, un gol que ell mateix ha fabricat. El Joventut Torremolinos empatava el partit al 32 de la segona meitat, però ja pràcticament quan es fregava el temps de descompte era Borja Sánchez, el futbolista del Nàstic, també amb una altra genialitat que posava de nou a l'equip tarragoní per davant. En temps de descompte, Mati, pel Joventut Torremolinos, ha marcat el segon gol de l'equip de la Costa del Sol, que ha deixat el 2-2, que ha convertit el 2-2 en resultat definitiu. Ara tornada en autobús, arribada a les 6 de la matinada a Tarragona, de la plantilla del Nàstic de Tarragona, que començarà a preparar l'encontre d'aquest diumenge, 4 de la tarda, retorn al nou estadi, visita de l'Atlético Madrileño. És tot des de Torremolinos. Bona tarda.
6: Bona tarda, Tere. Déu-n'hi-do, després de 4 jornades sense guanyar, complicat també l'Atlético Madrileño, el pròxim rival del conjunt tarragoní. I a tot això, demà serà el torn de l'Europa i el Sant Andreu jugarà dilluns.
7: Sí, el Sant Andreu haurem d'esperar a dilluns el seu partit al camp de l'Hèrcules a 6:45 de la tarda i a la mateixa hora, però demà, doncs l'Europa que rebrà la visita de l'Algesires.
6: Doncs una Europa que ara mateix és penúltim perquè el Teruel ha guanyat aquesta tarda el seu partit, primera victòria per al conjunt aragonès, ha sorprès l'Alcorcón 1-0, Déu-n'hi-do, perquè l'Alcorcón estava molt bé, estava tercer classificat, i per tant l'Europa ara mateix penúltim, amb 4 punts a 3 punts de l'Algeciras, que precisament és el rival de demà, per tant amb una victòria, vés a saber amb la combinació de resultats, si l'Europa demà podria sortir del descens, però evidentment haurà d'arribar aquesta victòria, la segona a casa i davant d'un rival directe. Luis Blanco, tècnic del conjunt de la Vila de Gràcia, veu així el partit.
0: Amb molta il·lusió, perquè tornem a jugar com a local aquí a Can Dragó, amb la nostra gent, i amb ganes de que arribi el partit del diumenge. Tenim la sensació de que serà un partit molt complicat, està clar, s'enfrontem a un equip que ara mateix porta dues victòries seguides, consecutives. Llavors, aquesta situació la tenim en compte, però estem amb confiança de que podem treure els punts. Sí que és cert que és un equip que ara mateix està a prop de la taula de classificació, llavors, amb una victòria, doncs, que podrien estar amb ells, i bé, l'únic pensament que tenim és el de guanyar el diumenge.
6: Doncs demà 6:45 aquest Europa-Algesires. Hi ha 6:45, però dilluns el Sant Andreu visita el camp de l'Hèrcules, un dels camps complicats de la categoria. Un Sant Andreu que ve d'empatar a casa davant de l'Antequera. Se li van escapar 2 punts també en temps afegit als quadribarrats. Però la línia de l'equip és força bona les últimes setmanes. Sergi Serrano, un dels seus jugadors destacats, espera guanyar un camp complicat com el de l'Hèrcules.
10: Serà un partit molt bonic, tenim moltes ganes, serà molt complicat perquè és un rival gran que porta una molt bona dinàmica i crec que ens estan esperant amb ganes i serà un bon partit i que caldrà lluitar fins al final. Sí, aquesta setmana entrenarem més, sí que és veritat que el viatge és més llarg del que portem fent últimament i bueno, crec que hem de descansar bé, treballar bé el que queda de setmana perquè serà un partit intens i que costarà. Sí, està clar que és una categoria molt igualada. Tots els equips tenen molt nivell i cada partit és un món. I crec que ens hem de quedar amb els últims minuts de joc. Crec que la segona part vam fer un gran futbol i hem de seguir amb aquesta dinàmica.
6: Vinga, són les 8 i 37 minuts. De seguida parlem de la segona federació masculina, però abans escoltem declaracions de Gabriel Jesús Adazón, el davanter del Barça, que avui ha marcat, ha estat titular per substituir el lesionat Rafinha.
11: Para él estar aquí en el Fútbol Club Barcelona, yo quiero que me cuente, Gabriel Jesús, cómo se siente en tu primera titularidad volver a ver portería y además con goles que están siendo bonitos, porque el del otro día ya fue un buen gol, pero es que lo de hoy también lo ha sido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo explicarías?
12: Hora buena, claro. Pues estar en Barça para mí es un sueño, ya lo dije un par de veces. Jugar con estos jugadores, claro que es muy fácil también, ¿sabes? Todos juegan muy bien, siempre tienen balón en pie. Claro que eso es, facilita mucho para mí, que soy delantero, tener ocasiones de goles. Claro, ahí estoy listo para que puedo marcar goles.
11: Gabriel, yo siempre os tengo que preguntar cuál es la receta o qué os da de comer Hansi Flick, porque tú hoy tenías un papel difícil, que era sustituir a Rafinha, y metes gol. No sé, ¿qué está haciendo Hansi Flick para que todo lo que esté en el campo rinda a un nivel extraordinario?
12: Bueno, yo pienso que se da mucha confianza para todos los jugadores, ¿sabes? Como ha dicho, nosotros estamos jugando muy bien.
11: ¿Y a ti qué te dice?
12: Sí, vamos a tener ocasiones, ¿sabes? Cuando estamos dentro ahí, tenemos que hacer goles. Que Rafa puede se recuperar rápido porque, claro, que el equipo siente su falta.
11: Gabriel, has jugado en los mejores equipos del mundo. Para ti jugar en el Barça, siempre has dicho que es un sueño, lo acabas de comentar. ¿Habías visto este nivel en un equipo como el que está demostrando ahora el Barça? Te lo digo porque son 34 goles en 8 jornadas, promediando más de 4 goles por partidos. Pero claro, tú has estado en los mejores equipos del mundo. No sé si has visto algo parecido.
12: Sí, la verdad que ha jugado en equipos que siempre has hecho muchos goles. Ahora estoy más uno que hace muchos goles. Que continuemos a hacer goles para que podamos ganar partidos hasta la final de temporada, que podemos ganar títulos también, que es lo más importante.
11: Ahí está pensando lo
6: que... Doncs era Gabriel Jesús als micròfons de DAZN. Després d'aquest 3-0 davant del Getafe, avui ha estat el brasiler titular, ha marcat el seu segon gol a la Lliga. Recordem que havia marcat la golejada davant del Racing, avui davant del Getafe també ho ha fet. 34 gols al Barça, 39 a la temporada, comptant també la Champions. I veiem per aquí el company Oriol Jové, que deia que això és històric, perquè des del 35-36, des de l'any 1935-36, el Barça no marcava tants gols en els 9 primers partits de la temporada, el 8 de Lliga i un de Champions. En aquella ocasió van ser 40, any 35-36. Per tant, ha plogut. Vinga, ja a les 8:41 parlem de la segona federació masculina. Va, el grup segon, sisena jornada, on el Barça Atlètic manté el lideratge sobre la campana, podríem dir, i el Manresa ha empatat el seu partit.
7: Si ho deies bé, sobre la campana, perquè ha acabat marcant el gol de la victòria el Barça Atlètic al minut 90 i Barça feia l'1-0 davant del Logroñés, que li ha acabat donant la victòria. Per tant, doncs es manté el líder, el Barça Atlètic, que encara no coneix la derrota en 6 jornades, 5 victòries i un empat. L'altre català que ha jugat és el Manresa, un dels equips de la part alta de la classificació, però no ha pogut passar de l'empat a 0 davant Osasuna B. Això sí, de moment manté zona de promoció descens, si més no pel que fa aquesta nit.
6: Doncs el Barça, que ha guanyat in extremis, però ho ha merescut davant del Logroñés, i el seu tècnic Giuliano Belletti ho veia així.
13: Partido muy difícil contra un equipo que sabíamos que defensivamente se iba a poner a defender, intentar transiciones defensivas y contraataques. Nos exigió más dinámica en la posesión, más giros. Intentamos ir por dentro primero, como habíamos entrenado. Ellos se cerraron aún más, en la primera parte sobre todo. Luego en la segunda ha intentado dar un poco más de amplitud, utilizando un poco más los extremos, con los cambios. Ha habido un poco más de espacio porque cuando el extremo tenía el balón, el equipo rival bascula, y ahí intentamos trabajar las jugadas de profundidad y rupturas.
6: Doncs satisfet el Julià Novelletti, el tècnic del Barça Atlètic, de moment el líder amb aquesta victòria. In extremis, no ha pogut guanyar aquesta tarda el Manresa. No hi ha hagut gols en el partit davant de l'Osasuna B, que de fet és segon classificat, per tant és un empat meritori del conjunt manresà. Ràdio Sallent, Lluc Grandia, bona tarda.
14: Molt bona tarda aquí al camp del Congost. Empat agradols del Centre d'Esports Manresa davant d'un gran equip com l'Osasuna Promeses, que s'ha vist empetitit pel joc dels de Sergi Trullàs. Han dominat sobretot a la segona meitat, les han tingut de tots colors, sobretot quatre ocasions claríssimes de l'equip manresà. No ha aconseguit marcar, tot i, com comentàvem, tenir superioritat, especialment en el tram final de partit. El Manresa, que suma un empat que el col·loca, com molt bé comentàveu, a la zona de play-off, però sobretot aquest empat que queda un gust agradós, un gust segurament una mica agre per com s'ha donat, per aquest domini de la pilota que no s'ha acabat transformant en gol.
6: Doncs gràcies, Lluc. Bona tarda.
14: Bona tarda.
6: I demà diumenge, tres partits més en presència catalana a la Segona Federació.
7: Sí, de fet tenim un parell de duels catalans. A les 4 de la tarda, Girona B, Espanyol B. A les 6, Tudelano Reus. I també a les 6, un altre duel català, l'Olot Terrassa.
6: El podrem veure a l'Enjoc Televisió demà a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, un partidàs entre un Olot que ha començat molt bé la temporada, començava la jornada com a tercer classificat, i un Terrassa de moment irregular, i ara mateix amb dos partits menys. Abans del partit, aquestes eren les valoracions que en feien Roger Vidal, el tècnic de l'Olot, després d'aquest bon inici de Lliga, i el del Terrassa, Oriol Alsina, que es refereix a l'Olot i als seus mèrits en aquest inici de temporada, i també al partit que li van suspendre la passada setmana pel temporal davant del Girona B.
15: Has de tornar a casa i fer un bon partit, no? Fora hem presentat un bon registre i ara toca a casa, doncs, fer-se forts, treure les males vibracions dels últims partits a casa i ser conscients que ve un gran rival, un dels candidats a l'ascens directe. Aquest equip està fet per quedar primer, però nosaltres tenim la confiança a dalt de tot i creiem que podem competir contra tothom. Sí, no en tinc cap dubte que és, crec que és l'equip, no? que s'ha fet per això, tenen moltíssims recursos, però el futbol no hi entén d'això, s'haurà de demostrar el camp i nosaltres presentarem batalla.
16: Bé, jo vinc de Girona, em vaig venir molt bé, i ho trobo incomprensible, entenc que és el que va passar. El prejudici cap a nosaltres ha sigut molt greu, perquè a part d'això, doncs resulta que ara tornem a jugar fora i que haurem jugat 4 dels 5 partits a fora. És una autèntica brutalitat que hagi passat, que s'hagi permès això. Sí, per mi és un clar equip de play-off. Crec que és el millor lot que jo recordo. Té molt bons futbolistes, estan ben entrenats, estan aquí força ben compensat.
6: Doncs Olot Terrassa, a les 6, demà en joc televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A la mateixa hora, un altre duel català, aquest Girona B, Espanyol B, dos equips que estan a la zona alta de la classificació i, per tant, un bon partit i una bona manera de mesurar forces. Gilbert Jordana, de la banda del Girona B, i el tècnic de l'Espanyol B, Sergio García, valoren així el partit.
17: Bé, serà un partit molt complicat. Sabem que és un equip competidor, filial com altres, amb jugadors joves. Molta qualitat, molta tècnica, amb moltes ganes. Però bueno, crec que serà un molt bon partit i crec que la trobarem els 3 punts. Bueno, el Vidrà és, bueno, ja us diu la gent, és el Fortí, no?, casa nostra. Sentim també la gent que ens dona suport i això, i res, allà doncs se'ns donen millor, juguem millor, no sé què passa, que tenim més victòries, i res, aviam si aquest cap de setmana podem sucar un altre.
18: Sí, yo supongo que yo a los chavales, bueno, ya les he dicho, al final el Girona tiene, desde siempre tiene buena cantera, es un rival que aquí, que también es un derbi, no como contra el Barça, pero creo que también es un gran derbi que está haciendo las cosas bien y nosotros estamos con mucha ganas, mucha ilusión que de poder hacer un gran partido, que podemos hacerlo y bueno, pues al final depende de bueno, que si igualamos las cosas como las hacen ellos, creo que tenemos mucho ganado y el equipo yo lo veo que está trabajando bien para poder conseguirlo.
6: I també a les 6, el Reus Redis visita el camp del Tudelano, un Reus Redis que ve d'una dura derrota davant del Manresa i que s'enfronta a un equip doncs força complicat i, a més, amb un camp molt i molt gran. Sandro Toscano, jugador del Reus, analitza així la prèvia del partit.
19: Nos vamos a esperar un rival duro, sobre todo estas últimas jornadas ha estado con marcadores muy ajustados, indica que va a ser un partido muy, muy competido. Luego también hemos visto el estado del terreno de juego, que va a ser complicado, va a ser difícil tanto para ellos como para nosotros, al final los dos jugamos a lo mismo, así que va a ser un partido muy duro y muy difícil de competir. Cada grupo es totalmente diferente, ahora al cambiarnos de grupo hay algunos campos que nos toca jugar fuera que no se amoldan a la perfección a nuestro estilo de juego, pero te repito, al final tienes que ir a competir a todos los campos, adaptarte a todos los equipos y todos esos campos que vas a jugar y buscar los tres puntos.
5: En joc, amb Ignasi Trapero.
6: 8 i 48, vinga, parlem de tercera divisió, grup 5è, 6ª jornada. Avui dissabte estem pendents d'un parell de partits.
7: Sí, tenim un partit que està en joc, que és el Sant Joan Atlètic Montcada, Atlètic Lleida, de moment 0-1 favorable als lleidatans. I un altre partit que havia començat abans, a les 6 de la tarda, el duel entre l'Escala i el Vilassar de Mar ja ha acabat i ho ha fet amb repartiment de punts després de l'empat a 2 al marcador.
6: L'hem pogut veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més i ho ha seguit també des de Ràdio L'Escala, Ivan García.
20: Primer s'ha avançat l'Escala amb un gol d'Òscar Romero, però el Vilassar de Mar, abans de descans, ha capgirat el marcador. Juan Páez ha empatat i el capità Esteve Monverde ha fet l'1-2. A la represa, el marcador no s'ha omès fins al tram final, quan el local Joan Torrents de penal ha empatat a 2. Són declaracions de David Gurillo, entrenador de l'Escala, i Met Borutau, entrenador del Vilassar.
21: Hem pogut empatar per sort, crec que és un punt superpositiu. Al final veia la gent que volia anar per la victòria, però al final quan empates faltant 2 minuts també has de valorar el punt i crec que l'hem de fer bo ara el dimecres, que tinc una altra batalla al camp de la Monta.
22: Ens hem fet molt forts, hi havia moments que semblava que fóssim 12 o 13 jugadors dins del camp, per tant, en aquest sentit orgullós. Crec que hem tingut algunes ocasions per poder guanyar el partit, però també s'ha de dir que ells han fet prou coses també per poder fer l'empat. La llàstima és que sigui tan tard i també venint d'uns quants partits perdent, però bueno, l'equip suma, l'equip fa una bona imatge fora de casa i en aquest sentit de construir per créixer.
20: L'Escala ha sumat un punt després de guanyar contra el Martinenc, mentre que els vilassarencs no sumaven des de la primera jornada.
6: I a la Transmi televisiva, a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals, hem escoltat també jugadors, Jonathan Morilla de la banda de l'Escala i Esteve Monterde del Vilassar.
23: Bueno, creo que hemos entrado muy bien a la primera parte, tanto con balón como sin balón. Incluso nos hemos puesto por delante, pero bueno, luego dos errores defensivos. Creo que nos han penalizado demasiado para el fútbol que estamos haciendo. Pero bueno, aún así el equipo ha seguido y bueno, hemos llegado a la media parte, hemos ajustado un par de cosas y nada, la segunda parte se ha visto que, bueno, un equipo que quiere ir a por el partido y al final ha llegado el empate y creo, bueno, sí, seguramente si el partido hubiera durado 10 minutos más, pues quizá hubiéramos acabado de marcar el gol.
24: Bueno, al final estem passant per un moment difícil i bueno, al final ha sigut aquest plus que ens ha donat per seguir endavant i bueno, content. Al final disgustat amb els minuts finals, però bueno, al final content. Bueno, venim d'una situació difícil, com he dit abans, al final no sé si es parla o no t'ho puc dir, però bueno, al final quan ells també al final en pilota et sotmeten a darrere, llavors és difícil, sempre passen coses a la teva àrea i al final a l'àrbitre ha decidit que era penal, no podem fer res i bueno, seguir competint i seguir lluitant.
6: Doncs seguir lluitant, per ser l'Atlètic Lleida, ha fet el segon, 0-2 ja al descans el conjunt lleidatà al camp del Sant Joan Montcada, un camp complicat. Demà diumenge, gruix de la jornada en aquest grup 5è de la tercera divisió.
7: Sí, tenim un partit a partir de 3:15 del migdia, Fundació Esportiva Grama Tona. La resta i la majoria de la jornada a partir de les 12, Mollerussa Cerdanyola, Poble de Mafumet Cornellà, Martinenc Muntanyesa, Europa B Sant Cristòbal. Ja a la tarda, a 4:45, parlarà de l'Hospitalet i a les 6 tancarà la jornada el duel entre el Badalona i el Vilanova.
6: Partidàs, perquè el Badalona és co-líder amb la Monta, amb 9 punts. Mira que va començar malament el conjunt escapurat, va perdre els dos primers partits, però ara encaixa o empalma 3 victòries consecutives. I el Vilanova és quart, està també en zona de play-off, a només un punt del Badalona i de la Monta. Per tant, podem dir que és un partit on el lideratge pot estar en joc. L'entrenador de la Badalona, Genís Sampietro, analitza així aquest partit.
1: Aquest any hem fet una mica més d'inversió econòmica també. Els jugadors que l'any passat molts eren debutants a la categoria, aquest any són jugadors que ja tenen un play-off a les seves esquenes, llavors tenen molta més maduresa, més incorporacions també que han fet que els completen molt bé. Llavors crec que és un equip diferent al que portava jo l'any passat en quant a joc o a model de joc, però pràcticament igual de competitiu.
6: Vinga, 8:52, parlem també de la Lliga Elit, quarta jornada. Avui dissabte es juguen dos partits.
7: Sí, perquè hi havia un partit que era el Vic Prat, però el Prat, recordem, té que jugar a l'eliminatòria de la Copa del Rei, de la tornada de la Copa del Rei demà. Per tant, aquest partit ha quedat ajornat. Sí que s'han disputat dos. L'Argentona Manlleu, que ha acabat amb victòria de l'Argentona per la mínima, 1-0, i el duel entre el Castelldefels i l'Atlètic a Sant Just ha acabat amb victòria per la mínima també del Castelldefels, 1-0.
6: Demà resta de la jornada, amb un partit que veurem també a l'Enjoc Televisió.
7: A les 12 del migdia, Sabadell B, Can Vidalet, Rubí Horta i Valls Martorell. I a les 4:05, en directe a l'Enjoc de la xarxa, com deies, el Sant Mauro Viladecans. A les 6 de la tarda tancarà la jornada el Turó Peira Singerlin.
6: I a tot això, demà estarem ben pendents, com deia l'Anna, del Prat, que no juga el seu partit de Lliga Elit, perquè demà, per fi, després de la suspensió pel temporal de la setmana passada, demà jugarà la tornada de l'eliminatòria prèvia a la Copa del Rei.
7: Sí, el duel de tornada és el Sagnier, Prat-Sant Rafael d'Eivissa. Recordem que a l'anada li va anar molt bé el Prat, va guanyar 1-5, per tant sembla que podria tenir encarrilat de l'eliminatòria, però demà a les 4 s'haurà de resoldre.
6: Recordem que el dilluns ja es va fer el sorteig de la primera ronda. Si el Prat passa demà, que seria el més lògic amb aquest 1-5 a favor de l'anada, doncs el seu rival seria l'Atlètic Club, i jugant a la Prat o on decideixin, perquè potser es busca un camp alternatiu més gran. Però en qualsevol cas, Àlex Sánchez, jugador del Prat, veu així aquest partit de tornada.
2: Jo això de les eliminatòries no dono mai res per finiquitat, però sí que és veritat que està, doncs, ben encarrilat, i l'objectiu és gros, la veritat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
3: Avui va de l'espelma creativa. M'agrada tant parlar del que és la creativitat que quan estic amb gent em solen preguntar: Roser, i tu què fas quan et bloqueges? Doncs jo tinc diferents maneres de sortir de l'estancament. I una d'elles és amb una espelma. M'encanten les espelmes, els colors, les formes, els olors... I per aquests moments que tens un tema que no pares de donar-li voltes i que no hi ha manera d'avançar, el que et recomano seria parar. Parar sempre és un bon inici. I després ja fas el ritual de l'espelma, l'encens... I et quedes uns moments observant la flama, com es mou... I només amb aquest gest ja li estàs donant l'ordre al teu cervell o al teu bròquil, com a mi m'agrada dir-li, ara toca canviar el xip. Mira, encendre una espelma activa diversos mecanismes útils per la creativitat. Per una banda, és un ritual, i els rituals tenen el poder de marcar una transició mental. Passes del caos a l'ordre i de la pressió al joc. També fa que focalitzis atenció. Mirar la flama et porta al present. Redueix el soroll mental i crea una pausa. I també activa l'espai simbòlic. Una espelma no és una bombeta, és llum, però també calma i ajuda a la connexió. T'obre a un altre tipus de pensament, més intuïtiu, perquè quan la ment està saturada, necessitem canviar d'estat, no afegir-hi més pressió. I una espelma, per mi, és això. És una porta d'entrada a un estat mental més relaxat i més creatiu. És curiós com un gest tan petit pot fer tanta diferència, oi? Potser perquè, en el fons, la creativitat no surt quan la busques amb necessitat, sinó quan li prepares espai per venir. I per això encenc una espelma quan em bloquejo. No per fer bonic, sinó perquè em funciona. I tu, en moments de bloqueig, què fas? Encens una espelma?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Esquerra Republicana veu ben encarrilades les converses amb el seu líder al Congrés, Gabriel Rufián, perquè torni a encapçalar la seva llista a les pròximes eleccions generals. Aquest diumenge a les 6 de la tarda acaba el termini perquè els possibles candidats republicans presentin els vots necessaris per encapçalar aquesta llista. Serà aleshores quan tot estira, s'haurà d'oficialitzar si Rufián no opta a la llista o hi renuncia i pot acabar el Front Ampli d'Esquerres estatal. La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, s'ha mostrat convençuda que aquesta agrupació farà una gran llista per a les eleccions generals del 29N i que estarà encapçalada per Gabriel Rufián. I almenys 16 equids han donat positiu en la febre del Nil Occidental al Maselles al Segrià i 11 i Pau a l'Alt Empordà. Segons avançat el diari Segre, ha confirmat el Departament d'Agricultura. La data de confirmació dels casos és de dimecres i els del Maselles són els primers casos detectats de la malaltia en equids a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya. I el Guaira celebra aquest diumenge la 15a edició de la Fira de la Figa, que enguany concentra totes les activitats en una sola jornada. La cita combinarà gastronomia, agricultura i propostes festives per promocionar la figa Coll de Dama Negra, un dels productes més representatius del municipi del Segrià. En té més detalls des de Munt FM, l'Anna Gasol.
2: La fira començarà a les 9 del matí amb una sortida per collir figues en una finca agrícola. També hi haurà demostracions de cuina, un dinar popular amb dos plats d'escollir elaborats amb figues i la tradicional coca de més de 20 metres del Gremi de Forners de Lleida. L'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet, destaca la voluntat d'acostar els visitants al producte i al seu origen.
3: Farem una jornada maratoniana d'activitats al voltant de la Fira de la Figa. Està tot dissenyat amb la voluntat de que els visitants siguin els protagonistes d'aquest moment de parlar del nostre fruit, de la figa collada de negre d'Alguaire, que en diem l'autèntic.
2: La programació també inclourà una exhibició de salts de motocross amb l'equip Lleides i un vespreig musical. Amb aquesta 15a edició, l'Ajuntament vol continuar impulsant la marca Figa d'Alguaire i donar visibilitat als productors locals.
1: I fa menys d'un quart d'hora que ha donat el seu tret de sortida l'últim concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I és que el grup ha fet soldau en les quatre nits que dut a terme aquest concert. En aquesta repassen els majors èxits de la seva trajectòria i els seus 10 anys. I l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat al Tribunal de Comptes que segueixi el criteri del Tribunal Constitucional i li apliqui l'amnistia immediatament. Exigeix la qualsevol responsabilitat en la preparació de l'1 d'octubre. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'handbol, de l'hoquei patins, de molts esports, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Marc, el control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Passem al més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Arrenquen les competicions europees de waterpolo.
1: I ho han fet amb la fase prèvia a la Champions femenina. Terrassa i Sabadell ja s'han classificat per la fase de grups. Queda pendent a veure què farà demà el Catalunya. Ha perdut el seu partit avui en la segona jornada. Demà en la tercera doncs busca una victòria davant del Nancy per intentar doncs aconseguir passar a la següent fase, a la fase de grups juntament amb Terrassa i Sabadell. A la Eurocup masculina, la segona màxima competició continental, el Terrassa també s'ha classificat per la fase de grups i el Sena B lluitarà per la primera plaça demà en la darrera jornada, en el darrer partit, contra el Dinamo de Bucarest.
0: En futbol, el Barça torna a guanyar en el retorn de la primera divisió.
1: Després dels compromisos internacionals ha tornat la Lliga, el Barça amb una nova victòria, 8 de 8, ha guanyat el Getafe 3-0, només arrencar Gordon ha marcat, Gabriel feia el segon i ja la segona part, Koundé, ha fet el 3-0. Ahir l'Espanyol va caure davant del Màlaga, veient com li empatava al minut 93.
0: I a segona, el Sabadell suma la primera victòria a domicili.
1: Ha estat a Ceuta i això que els arlequinats han acabat el partit amb 10, s'havien avançat. Ha empatat el Ceuta, però Baena, decisiu amb un doblet, ha acabat donant la victòria al Sabadell. Els vallesans pugen fins la quarta plaça. El Girona juga dilluns a Tenerife.
0: I demà es decidirà el campió de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins.
1: En una final a 4 que s'està jugant a Bigues i Riells i que té les semifinals en joc en aquests moments. Ja s'ha disputat la primera, s'enfrontaven Palau i Bigues. S'ha acabat decidint a la tanda de faltes directes i ha estat el Bigues qui ha acabat aconseguint l'accés a la final. Demà veurem qui és el seu rival. De moment està jugant aquesta segona eliminatòria a partir de les 9, Voltregà i Cerdanyola. Veurem qui acaba guanyant aquesta final, que es juga demà a la 1 del migdia.
0: I sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan jugant ara mateix en futbol. Segona federació femenina, grup segon, sisena jornada. L'Europa guanyant còmodament el seu partit.
1: Sí, està guanyant per golejada ara mateix davant de l'OS, que està guanyant 3-0.
0: I també guanya còmodament a la tercera divisió masculina l'Atlètic Lleida.
1: Sí, en aquest cas ho fa de visitant, juga al camp del Sant Joan Atlètic Montcada i també està guanyant per 0-3.
0: Havia acabat ja el partit del Castelldefels 1-0 de la Lliga Elite. I en bàsquet, a aquesta hora, ha d'haver començat ja el partit de l'ACB de la tercera jornada. Juga el Girona a la pista del Breogán. Girona FM, Marc Tresserres, bona nit.
2: Hola, bona nit. Doncs bé, ara ja ha disputat 3 minuts d'aquest duel a Galícia. El Girona no ha aconseguit mai la victòria en aquest camp i, de moment, aquests primers 3 minuts, òbviament, queda molt, però està perdent 8-3. Està erràtic en el llançament el conjunt de Moncho Fernández, dos triples ja de Breogán, que això fa que hi hagi una curta diferència de 5 punts, però el Girona no s'acaba de sentir còmode. El Breogán, que a més ha guanyat les dues primeres jornades de Lliga, està amb total confiança i per tant serà partit complicat. De moment, 3 minuts disputats, queda molt encara en joc. 8-3, el Girona perd de 5.
0: En hoquei patins, hoquei Lliga Catalana Femenina, ja tenim una finalista, el Bigues i Riells, ja ha sorprès el Palau a la tanda de faltes directes i ara comença la segona semifinal.
1: Sí, ha acabat guanyant el Bigues i Riells per la mínima. Aquest gol de faltes directes ha marcat Gala Soler, per tant el Bigues doncs, que aconsegueix aquesta classificació per ser a la final de demà. Recordem que juga aquesta final a 4 precisament a Bigues i Riells, a la seva pista. Ara a les 9 ha començat el duel entre el Voltregà i el Cerdanyola, de moment 0-0 al marcador.
0: I a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, tercera jornada, estàvem pendents d'un parell de partits.
1: Sí, aquí va un pèl més endarrerit de la competició. La final a 4 serà el proper cap de setmana. Tenim en joc la jornada 3. Ara mateix, Calafell-Reus, empat a 4 al marcador. I també tenim en joc el duel entre el Xum i el Caldes. De moment guanya el Xum per 2-1.
0: I en futbol sala, primera masculina, torneig obertura, jornada cinquena. A les 9 acaba de començar el partit al Palau Blaugrana i el Barça, que ja s'ha avançat.
1: Sí, ja està dominant el conjunt blaugrana per la mínima 1-0 davant del Magna Xota. Des de les 9, com deies, al Palau Blaugrana aquest duel, però el Barça que ja domina.
0: Fort xut de Touré, no ha pogut fer absolutament res al porter del Magna Xota. I acabem amb hoquei gel, Lliga de Loteries, la divisió d'honor masculina, quarta jornada. Ha començat també ara mateix el partit del Barça.
1: Sí, des de les 9 en joc el duel entre el Barça i el Majadahonda i aquí de moment no hi ha gol, 0-0 al marcador.

0: 9 i 9 minuts, vinga, som els Alan Joc, segona hora del programa, i és moment de parlar de bàsquet amb més detall d'aquesta tercera jornada a la Lliga ACB, i ens deia el Marc Tresserres de Girona FM que de moment el Girona havia començat perdent. Reacciona el conjunt gironí, Marc.
1: Doncs mira, havia reaccionat una miqueta després d'un temps mort, ara acabava d'aconseguir un 2 més un Mac McClung, que ha permès al Girona retallar diferències i col·locar-se només a 2, però altra vegada triple del Rio Breogán, que estan circulant amb molta facilitat la pilota. Ja ho hem esmentat abans, que és un equip que està començant la temporada molt bé, de mitjana en els dos primers duels de l'ACB, aconseguit victòria superant els 100 punts contra altres equips catalans com la Penya i el Manresa, i ara amb 5 minuts disputats ja clavat 13 punts al Girona amb 3 triples. Per tant, ara el Girona haurà d'intentar tancar millor i frenar aquesta circulació de Rio Breogán i intentar també, doncs, en atac, trobar les millors situacions per competir aquest partit. De moment, mitjans del primer període, Breogán 13, Girona 8.
0: Doncs de moment una miqueta més igualat el partit, però el Girona acabarà de defensar millor aquestes accions. I el diumenge, demà diumenge, juguen la resta d'equips catalans.
2: Sí, el Lleida farà a partir de les 12 del migdia a la pista de l'Obradoiro, aquest Obradoiro i l'Erna-Lleida. També a les 12 el Quitzenàs visita ni més ni menys que la pista sempre complicada del Real Madrid. A les 12 del migdia, ja a la tarda, a les 5 també desplaçament de la 6 Joventut, juga a la pista de l'Ambasconi. Recordem que l'havia superat a les semifinals de la Supercopa ACB. Es tornen a trobar. El Barça a les 7 de la tarda rep la visita del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga.
0: Doncs el Lleida havia començat superbé la Lliga guanyant una pista tan complicada com la del València, però l'altre dia es va complicar la vida a casa i va perdre, i per tant demà fora la pista de l'Obradoiro vol tornar a recuperar sensacions. El tècnic de Lleida és Gerard Encuentra.
3: Tenen un equip amb molts punts, no? Estan en aquest inici jugant un molt bon bàsquet, coneixem, doncs, bueno, doncs tenen una senyal, no, identificativa dels equips de l'EPI, estan jugant molt bé, amb molta, com et diria jo, amb molta fluïdesa, amb molta confiança en atac, i després és un equip molt sacrificat en defensa, no, que corre, que lluita, que intenta. Jo els equips de l'EPI no els he guanyat mai encara. Esperem que pugui ser la primera, però bueno, és un equip, pues, que tenen, ja et dic, el Brandon Childress, no, amb molts punts, el Barrueta, el Barcelo, tenen molts jugadors amb molts punts, no?
0: Doncs a veure si l'Ilerna Lleida aconsegueix demà la victòria. Complicat també ho tindrà el Manresa a la pista del Real Madrid, un Manresa que ha perdut els dos primers partits i a sobre ara ha d'anar a una pista tan complicada com la del conjunt blanc. Diego Campo, el tècnic manresà, ho veu així.
4: Antes de intentar guanyar hem de preparar-nos molt bé física i mentalment. Sobretot estas dues, no tàcticament, sinó físicament, per a jugar les 40 minuts molt bé a nivell d'energia, d'esforç, i sobretot que aquests canastons que els fiquen, que és normal perquè tenen un gran talent, no sean más de 2 puntos. És a dir, 2 puntos són 2 puntos, 3 puntos són 3 puntos, no es pot afectar. Igual que si fallem o cometem algun error, pues devem pensar en la següent acció. Per mi és el més important, perquè devem assumir la qualitat del rival, però això no pode, bueno, pues que no s'entre miedo. I això és una cosa que estem treballant per millorar, per l'aspecte mental de quan les coses no van com esperem, ser capaços de defensar bé i atacar bé, i sobretot que no hi ha pauses. Pauses que me quedo parado entre l'atac i la defensa o viceversa.
0: Doncs el Manresa, que buscarà la primera victòria, una pista complicadíssima com la del Real Madrid. La Penya també busca una pista complicada com la del Baskoni al primer triomf, perquè recordem, va perdre el primer partit i la setmana passada no va poder jugar pel temporal. Emir Suleimanovic veu així la visita a Terres Basques.
5: Tenemos que tener ese objetivo, que queremos ser mejores cada día y llegar bien a final de temporada de buenas posiciones, también competir por alguna cosa más grande. Por eso yo creo que estamos mejor cada día, estamos entrenando bien, el ambiente está muy bien, la verdad, y nada más que añadir. Yo creo que estamos en buen camino, solo lo que dije antes, tenemos que centrarnos en lo que Dani pide de nosotros hacer día a día e intentar siempre transmitir también eso a los partidos.
0: Doncs a les 5 aquest Baskonia Joventut i a les 7 Barça-València, partides al Palau, un Palau on el Barça va guanyar el primer partit davant del Corunya, però la setmana passada va caure a Múrcia, vol recuperar sensacions també al conjunt blaugrana, on juga entre d'altres Tosun Ewoman.
6: So definitely a winnable game.
7: És un partit que es podia guanyar sens dubte. Simplement hem anat mig segon tard a tot arreu. Hem estat una mica lents en atac, la pilota no es movia de la mateixa manera, no corríem tan ràpid. En defensa hem encaixat triples d'un gran tirador, cosa que no pot passar. Així que simplement hem anat un pas tard en algunes d'aquestes jugades. Crec que anirem millorant cada partit, cada dia d'entrenament.
6: We feel good internally about the way that we're building.
7: Nosaltres ens sentim bé internament amb la manera com estem construint, però volem guanyar ara. Aquest és l'objectiu de cada partit. I aquest era un partit que es podia guanyar aquesta nit, segur.
6: Again, that was a winnable game tonight for sure.
0: Doncs Tosun Ewoman comentant la derrota a l'Eurolliga davant dels Algiris Kaunas del Barça.
2: Sí, un Barça que va perdre 81-88. Amb el partit de demà amb el València, el Barça encadenarà 4 partits al Palau Blaugrana, perquè dimarts rep la visita també en Eurolliga del Maccabi i divendres Olympiacos.
0: Doncs així estan les coses. Per cert, segon gol del Barça de futbol sala. Assistència en profunditat, Antonio Picadeta d'Adolfo fa el segon al conjunt blaugrana, 2-0. I vinga, més bàsquet. Lliga femenina Endesa, tercera jornada. Els dos equips catalans juguen demà diumenge.
2: Sí, demà a partir de les 6. El Cadí, la Seu visita la pista del Mallorca-Palma, un dels equips que sorprenés aquesta a inici de temporada, ascendit i amb una bona plantilla. Per tant, un duel complicat li espera demà al Cadí la Seu. I a 2:15, Espar Girona-Jairis.
0: Doncs el Cadí de moment ha guanyat un partit i n'ha perdut un altre, però és que l'Uni Girona sorprenentment ha perdut els dos primers i per tant buscarà la primera victòria davant del Jairis i amb ambient una mica enrarit també a la roda de premsa avui de Roberto Íñiguez.
8: Estem molt contents per la victòria endavant de Leganés, però la Lliga no para. Diumenge tenim otro nuevo repte endavant de Azul Marino, probablemente un de los mejores rosters de la competición, pero pienso que tendremos las nuestras opciones. Necesitem fer un molt bo partit en defensa, un molt bo partit en la batalla del rebot, un molt bo partit defendiendo a las estrellas que ellas tienen, Clara Holm, Alba Torrens, Kyle Alexander, Green.
0: És Pepe Vázquez, el tècnic del Cadí la Seu, comentant aquest partit tan complicat a la pista de la Mallorca-Palma. Molt bé, Pepe Vázquez, també, doncs, esforçant-se a parlar català. I com dèiem, l'Uni Girona que rep el Jairis, i això deia Roberto Íñiguez.
9: He escuchado, he leído algunas cosas sobre mí de que me quiero marchar, de que quiero que me echen, que estoy provocando que me echen. Tengo una actitud de que quiero el dinero y largarme. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que quien me conoce aquí sabe que estoy más comprometido e implicado que nunca. Yo vine aquí porque un amigo me llamó en un momento dado de una crisis estructural y deportiva. Hay muchas cosas que cuando pienso en Girona son todas de agradecimiento y lo voy a hacer, aunque sea el último que haga aquí como entrenador, que casi seguro será el último. Vamos a sacarlo adelante, pero quien suelta esos bulos, quien consume esa mierda, quien trafica con esa mierda, quien factura esa mierda y quien vive en esa mierda, que tengan muy claro lo que pienso de ellos, que siempre lo he dicho. El que vive en la mierda es su mierda. Y que sepan que para mí son una mierda pinchada en un pan.
0: Contundent, Roberto Íñiguez, en aquesta roda de premsa prèvia al partit entre Uni Girona i Jairis. Lliga Femenina Challenge, segona jornada, els dos catalans juguen demà.
2: Sí, també tenim el Lima Horta i la Penya, que juguen demà. Els dos al migdia, el Lima Horta juga com a local, rebrà la visita del Melilla a partir de les 12 del migdia, i la Penya juga com a visitant a la pista de l'Unicaja Mijas a partir de 12:15.
0: En tots dos casos només han pogut jugar un partit pel temporal de la setmana passada, això sí, amb sengles victòries. I una categoria per sota, Lliga Femenina 2, grup B, segona jornada. Aquesta jornada dissabte ja ens ha deixat diversos marcadors.
2: Sí, tres partits ja finalitzat. El duel entre el Mataró i el Manresa Club de Bàsquet Femení ha acabat amb victòria del Mataró 64-37. El duel entre el segle XXI i el Claret se l'han portat al segle XXI 72-69 i el Bàsquet Almeda ha perdut a la pista del Baracaldo 60-43.
0: Doncs demà quedarà encara un últim partit.
2: Sí, perquè el TGN Bàsquet Alacant es jugarà el dilluns a les 11 del matí i demà doncs hi haurà aquest duel entre el GEC i el Viladecans a partir de les 11 del matí.
0: Doncs déu-n'hi-do ahir, contundent la victòria del Mataró sobre el Manresa 64-37. Com ha anat tot plegat, Mataró Ràdio, Jordi Rabassa?
10: El Roma Coruma Unió Esportiva Mataró ha saldat amb un èxit rotund el seu primer compromís de la temporada a la Lliga Femenina 2. L'equip mataroní ha pallissat de valent un Manresa que només ha resistit les embranzides del rival durant el primer quart de partit, període que ha acabat amb un mínim 12-10 a favor del Roma Coruma. El domini en el marcador ha estat de les locals, però en cap moment s'han pogut desempallegar de les del Bages. Ha estat en els últims 5 minuts del segon període quan el Roma Coruma ha aconseguit obrir una escletxa considerable i a la llarga definitiva en l'electrònic. El descans s'hi arribava amb un 35-22 a favor d'un Mataró, liderat per una estel·lar Berta Momblona, que s'ha convertit en un autèntic malson per al Manresa. La jove jugadora de 17 anys que ha fitxat aquesta temporada pel Roma Coruma, provinent del Sant Feliuenc, ha anotat un total de 23 punts i s'ha convertit en la gran protagonista del partit. Els 13 punts de marge favorable a les de Toni Saez de l'Equador del partit no han fet altra cosa que augmentar la segona part. Al final del tercer període, les mataronines trencaven la barrera dels 20 punts d'avantatge. Amb el 48-28 en el marcador, només una davallada molt poc probable en els últims minuts podia impedir una victòria del Roma Coruma. No ha estat així ni de bon tros. El Mataró no ha aixecat el peu de l'accelerador i ha acabat guanyant per un claríssim 64-39.
0: Vinga, i en bàsquet, segona FEB, grup B, segona jornada, un partit avui i un altre demà.
2: Sí, el Bisbal ha perdut 64-88 davant el Sant Antoni i demà el Prat, a 2:15 del migdia, rep la visita del Ciutat Molina.
0: A la tercera FEB, grup C, resultats de la jornada 2.
2: Sí, a CC Tecla Sal ha acabat amb victòria del CC 82-53, el quart Calvià el tenim sense referències, el Montgat Castelldefels 40-41, de moment no ha acabat aquest partit, el Ciutat d'Inca Mataró 95-73, l'Esparreguera ha guanyat 81-71 al Mollet, a la Tarragona davant del quart s'ha imposat 101-83 i el duel entre el Vic i el Granollers està en marxa, domina el Vic de moment 45-35.
0: I d'altra banda el grup CB, segona jornada de moment amb aquests marcadors.
2: Sí, tenim un partit que està en joc, és el Roser Igualada 30-33, la resta de partits ja resolts, l'Artés ha perdut de 2-90-88 a la pista del Zuera. L'Hospitalet s'ha imposat 90-82 a Les Castells. El Mollerussa Samà ha acabat amb victòria del Mollerussa per 79-66 i el duel entre el Navàs i el Barbastre finalment es jugarà el 8 de desembre.
0: Doncs així està el bàsquet. Anem a parlar d'handbol.

0: o situaciones en las que estábamos sin portero y la gente no venía al cambio. O sea, esa sensación de parecer que no acabas de estar, ¿no? Mucho error, que no estamos acostumbrados a sumar errores uno detrás de otro, poca aportación en portería, defensa muy blandita. No hemos acabado de... Yo creo que las veces que hemos llegado a estar cerquita en el marcador ha sido como un espejismo.
1: Bueno, ha sido un partido muy duro. Aquest camp el coneixem tots, que apreta molt. Y bueno, creo que la primera part sí que hem sabut més en atac, més trobar solucions, i la segona no tant. Sí que hem tingut moltes circumstàncies, moltes exclusions a la primera part sobretot, però bueno, al final ho hem donat tot, hem intentat guanyar el partit, però se'ns ha anat als últims segons.
2: Doncs una llàstima aquesta derrota del Granollers, que ara acaba la setena plaça amb 6 punts. D'altra banda, el Barça jugarà demà.
3: Demà a la pista del Villa de Aranda a partir de 2:15 del migdia.
2: Així ho veu el jugador blaugrana Adrián Sola.
4: Sí, un partido que, bueno, contra un Villa de Aranda que ha empezado un poco regular la temporada, pero que es un equipo que siempre aprieta mucho en su casa, que su afición le ayuda un montón, y es un equipo que este año ha hecho grandes fichajes, como Philip, Arthur Parera, y bueno, tienen un gran entrenador, lo conozco bien personalmente, y sé que prepara bien a sus jugadores, y bueno, será un partido difícil, desde luego.
2: I pel que fa a la divisió d'honor femenina, cinquena jornada, déu-n'hi-do el partit entre Granollers i Lanzarote.
3: Sí, ben igualat, i de fet ha estat un gol que ha acabat decidint el vencedor. S'ha emportat la victòria al Granollers per 31-30 davant del Lanzarote.
2: Als últims segons ha aconseguit la victòria el conjunt que entrena Josep Morales i on juga Cristina Polonio.
5: Doncs bé, això, crec que quan elles han canviat la defensa, sobretot a la segona part, que ens ha costat, no? Crec que han individualitzat molt la defensa, ens ha costat superar a l'1 contra 1, i a més elles, doncs, un cop ens paraven, treballant molt bé les línies de passe, ens ha creat molts dubtes. Després també crec que ens ha costat molt la superioritat, quan érem una més, no hem estat gens fines en aquest aspecte. Però bé, al final se'ns han posat més dos, quedaven 10 minuts, hem mantingut la calma, hem jugat el que havíem de jugar i ha sortit bé.
6: Bueno, contentas con los dos puntos. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, pero creo que nos tenemos que quedar con el trabajo magnífico del equipo, que hemos luchado 60 minutos. No hemos bajado los brazos en ningún momento. Cuando las cosas han puesto difíciles, hemos seguido gol a gol, no nos hemos precipitado ni hemos hecho la guerra por nuestra cuenta, y yo creo que se ha visto al equipo trabajar junto.
2: Doncs així estan les coses. I d'altra banda, en una categoria per sota, la divisió d'honor or femenina, tercera jornada, ara mateix està jugant a Lleida.
3: Sí, un partit que ha començat a les 8 del vespre. A Lleida juga a la pista del Bolaños, de moment va per darrere el marcador, amb el 30-24 que hi ha ara mateix al partit.
2: A tot això, el Palau Blaugrana augmenta diferències al Barça.
3: Sí, el Barça ara està dominant amb un altre gol d'Adolfo, n'ha fet dos, el primer Touré, dos d'Adolfo, de moment 3-0 davant del Magna Xota.
2: I el resultat definitiu, a la segona federació femenina guanya el seu partit l'Europa.
3: Sí, ha acabat guanyant l'Europa 3-1 davant de l'Osca.
2: S'està fent fort a casa, on ha guanyat els 3 partits, tot i que un per alineació indeguda li van donar per perdut. Vinga, ens aturem 3 minuts, continuem parlant d'handbol, d'hoquei patins, de moltes altres coses, a la darrera mitja hora de l'enjoc.
7: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
8: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
7: La tradició es mou si la mous tu.
8: Tota la informació a firamediterrania.cat.
9: El diccionari Termcat.
10: 40 anys, 40 paraules.
11: 2014. Nimfa dorment. Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
12: Glòria Fontova.
13: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la

0: denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el terme

L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.

0: De la nit som els de l'Enjoc. Continuem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant d'handbol i ha acabat ja el partit de Lleida a la divisió d'honor or femenina.
1: Sí, és la tercera jornada en aquesta segona màxima competició estatal femenina. A Lleida, l'únic representant català, ha perdut a la pista del Bolaños. Dèiem que anaven 30 a 24, doncs finalment ha acabat així el partit amb aquesta derrota de 6 gols de diferència.
0: Una categoria per sota tenim la plata femenina. En el grup C tenim els equips catalans, segona jornada, i avui dissabte hi havia un parell de partits amb representació catalana.
1: Sí, tenim un que encara està en joc, que és el duel entre el Granollers Atlètic i el Ribes, de moment 14-19 al marcador. Tenim un partit que ja s'ha finalitzat, el duel entre el Sant Cugat i l'Almassora, ha acabat perdent el Sant Cugat 30-34, i s'havia jugat un partit abans d'ahir al Palau Tordera Salic Cru amb Mubac La Roca, havia guanyat el Mubac La Roca per 22-23.
0: Doncs derrota del Sant Cugat a casa. Què ha passat? Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
2: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat s'ha estrenat amb derrota 30-34 davant l'Almassora a la jornada 2, en el debut històric a la divisió d'honor plata al grup C. El matx ha començat molt igualat al marcador i amb gols a totes dues porteries. Després de 15 minuts de partit, el 7-7 ha demostrat l'equilibri entre santcugatenques i castellonenques. Els darrers minuts del primer temps han servit per veure un handbol Sant Cugat molt efectiu i amb un llançament de penal per als locals s'ha tancat el lluminós 15-12 per a l'equip local. A l'inici de la segona meitat, l'Almassora ha exhibit major intensitat defensiva i ràpides transicions ofensives que han igualat el marcador. En els darrers minuts, l'experiència de les de Castelló s'ha evidenciat amb bons atacs i una gran defensa. Primera derrota de l'handbol Sant Cugat a l'estrena de la divisió d'honor plata. Propera jornada, les d'Héctor Gómez visiten la pista del Sant Joan d'Espí.
0: I a tot això, demà diumenge encara hi ha més partits en aquesta plata femenina.
1: Sí, tenim dos duels a les 12 del migdia, Mislata o Arc Gràcia Sabadell i Sant Quirze Sant Joan d'Espí.
0: Pel que fa a la plata masculina, cinquena jornada per al Barça Atlètic.
1: Un Barça Atlètic que ha aconseguit sumar la victòria a la pista de l'Alacant, s'ha imposat 27-33.
0: I a la primera estatal masculina, el grup D tenim els catalans, quarta jornada, gruix de la jornada que s'ha jugat o s'està jugant en aquests moments.
1: Sí, tenim un partit que encara està en joc, que és el duel entre la Salle Montcada i l'Oar Gràcia Sabadell. De moment domina la Salle Montcada per 23-19. La resta de resultats ja definitius: victòria del Sant Cugat a la pista de l'Esplugues 32-40, victòria del Sant Vicenç a la pista de Sant Esteve Palau Tordera 24-32, el Sant Quirze s'ha emportat la victòria de 3 gols 35-32 davant el Sant Esteve Sarrovires. El duel entre el Sant Martí Adrianenc i el Sarrià ha acabat amb empat a 35, i el duel entre el Garbí, Palafrugell i la Roca se l'ha emportat la Roca per 25-36.
0: I d'altra banda, a la demà diumenge quedaran dos partits més en aquesta primera estatal masculina.
1: Es jugaran els dos a partir de 2:15 del migdia. Són Granollers B Calella i Bordils Sant Joan d'Espí.

0: I a les 9:34 ens posem a parlar d'hoquei patins. Sí, comencem fent-ho de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. S'està disputant la final a 4 a Vigues i Riells. Ja tenim un finalista. L'altre sortirà d'un partit que s'està jugant avui i demà diumenge ho podrem veure això a la xarxa Més.
1: Sí, la final serà a partir de la 1 del migdia i el finalista podríem dir que potser és a contrapronòstic qui s'ha acabat classificant perquè és el Vigues i Riells. Jugava amb el Palau, que podia ser el favorit, doncs ha estat el Vigues qui ha guanyat per 0-1, un gol que ha arribat a la tanda de faltes directa. Gala Soler ha estat l'única jugadora que ha aconseguit marcar i, per tant, doncs ha enviat el Vigues en aquesta final. L'altra semifinal la juga amb Voltregà i Cerdanyola. Ara mateix està guanyant el Cerdanyola per la mínima 1-0.
0: Doncs demà a la 1 a la final, a la xarxa Més, a la plataforma La Xarxa Més. Avui, de moment, aquesta victòria sorprenent del Vigues a la tanda i amb un gol de Gala Soler, amb qui ja hem pogut parlar aquí a la Freixa i a l'Albert García. No se'ls escapa a ningú.
2: Crec que el partit ha sigut un partit supercompetit. Primer de tot, per qui és el Palau, és un equip amb molta trajectòria, era l'actual campió. Ens han posat les coses molt difícils. De fet, hem quedat 0-0 a cita directes. Això mostra de quina talla és l'equip del Palau. Però bé, per parlar de nosaltres, hi hem cregut, hem tirat endavant, no hem renunciat a la defensa, tampoc a l'atac, i finalment el partit s'ha decidit a directes i amb 1-0. Molt orgullós del meu equip, amb moltes ganes d'afrontar la final de demà. Si avui hem donat el 100%, demà donarem el 200%. I res, molt orgullosa del meu equip i de com està agafant forma aquesta temporada.
0: Doncs felicitats al Vigues i Riells i decepció al Palau, manifestada també als micròfons de l'enjoc per la Nara López.
3: Bueno, és el que dius tu, no? Jo penso que el que ha faltat és el gol en el partit, perquè és quan hem tingut les opcions, llavors ja les faltes directes sí que és veritat que és qui és millor, no? En aquell moment, en aquell detall, i en aquest cas doncs els hem tret la bola a la mínima 1-0. Vull dir que, com tu dius, ha sigut un partit molt carregó,
0: doncs victòria del Vigues i Riells demà a la final a la 1 a la plataforma La Xarxa Més davant del guanyador d'aquest Voltregà Cerdanyola que de moment dominen les vallesanes. I pel que fa a l'hoquei Lliga Catalana Masculina, tercera jornada, ja tenim un parell d'equips classificats per a la final a 4 de la pròxima setmana.
1: Sí, són el Barça i el Calafell, un Barça que ha guanyat el Voltregà 2-1 i un Calafell que s'ha acabat imposant al Reus per 8-4. Això que el partit estava igualadíssim, doncs al final el Calafell que ha sumat aquesta victòria, per tant, aconsegueix la classificació. Tenim un partit en joc, és el Xum Caldes. De moment, doncs, està dominant el Xum per 2-1 i quedarà un partit pendent per demà, diumenge, a les 6 de la tarda, el duel entre l'Igualada i el Noia.
0: Doncs el Barça ha guanyat i s'ha classificat aquest migdia amb aquesta victòria davant del Voltregà, que valora així el tècnic blaugrana Ricard Ares.
4: Molt content pel resultat. Un primer objectiu aconseguit, que era estar a la Final Four per un primer títol. I content amb l'actitud dels jugadors. Tenim 3 a la selecció fora, i això ens implica en una rotació més curta d'inici, tot i que Max i Nil també han participat en els altres partits, però sí és cert que en partits que requereix més veterania i com avui, que era un partit que ens donava la classificació o no, pues els 6 jugadors han hagut de fer un esforç molt gran que crec que se'ls ha de felicitar perquè l'actitud ha estat fantàstica.
0: I més hoquei patins, en aquest cas l'hoquei Lliga Plata a disputar la seva tercera jornada. En el grup nord ja tenim alguns marcadors.
1: Sí, ja tenim marcadors definitius al grup nord, ja s'han tancat tots els partits. Amb aquests resultats, l'Olot ha guanyat el Dominicos per 4-1 aquest migdia. A la tarda ja el duel entre el Vilaseca i el Sant Cugat se l'han portat el Sant Cugat per 1-3. El GEC ha guanyat a l'Oviedo per la mínima 1-0 i el Congrés s'ha imposat al Holaceta per 6-4. Queden pendents alguns partits d'aquesta jornada. Barça, Atlètic, Companyia de Maria pel dia 5 de desembre i també pel dia 5 de desembre el Reus B, Tordera.
0: Doncs victòria de l'Olot sobre el Dominicos. Olot Televisió, Roger Isern.
5: Victòria de l'hoquei Olot a l'inici de la jornada 3 d'aquest grup nord de l'hoquei Plata en un partit disputat a la 1 al migdia al Pavelló d'Esports Olot a la Josep Jou. Una primera meitat marcada especialment per les faltes. El conjunt Olot ha acabat amb 9 faltes i els gallecs amb 8. Per tant, demostra la igualtat que s'ha viscut. Una igualtat que només ha estat capaç de trencar Marc Prat amb un llançament exterior marca de la casa del jugador Uluti, que marcava l'1-0 a només 50 segons per anar a vestidors. A la represa, més gols, també directes, protagonisme també per l'arbitratge i, per evidentment, per l'avantatge Uluti. El Dominico ha sigut capaç d'empatar amb el gol de Pablo Cancela en una sortida darrere a la porteria, aprofitant una gran passada de zona exterior. I després, a partir de llavors, l'hoquei ha estat capaç de remuntar i aixecar-se amb Marc Prat amb un gol d'ímpetu, ha marcat el 2-1. Després, David Carles i, per últim, Aniel Mangas han estat els autors d'una victòria coral i treballada dels olotins, que ara mateix sumen 4 punts dels 6 disputats aquest inici d'hoquei lliga, mentre que els gallecs encadenen així la segona derrota consecutiva a aquesta hoquei plata.
0: I també a la plata per al grup sud, tercera jornada amb aquests marcadors.
1: Sí, tenim dos partits que encara estan en joc, que són el duel entre l'Igualada B i el Mollerussa. De moment guanya el Mollerussa per 0-1, i el duel entre el Palafrugell i el Noia B, que recordem que per primera vegada doncs juga a plata el filial del Noia. Doncs està guanyant el Palafrugell per 6-2. La resta de partits ja definitius, els marcadors: Vendrell 4, Alcobendas 3, victòria del Cerdanyola a la pista de l'Alcoi per 3-4. L'Espanyol s'ha imposat al Vilanova per 1-4. En el derbi, en el duel usonenc entre Manlleu i Vic, golejada del Manlleu 4-0, i el partit entre el Sant Just i el Mataró ha acabat amb empat a 4.
0: I a tot això, s'estan disputant els World Skate Games a Asunción, a Paraguai. Aquesta pròxima matinada estarem ben pendents d'aquesta final femenina, perquè la selecció estatal amb molta presència catalana juga la gran final.
1: Sí, juga la gran final davant d'Argentina, qui ja s'ha trobat a la fase de grups i havia golejat per 7-1. Veurem si aquesta final doncs és semblant a aquest partit o les coses canvien, perquè hi ha un títol en joc. Per tant, veurem què passa. Començarà, com deies, a la una del migdia aquesta final.
0: Doncs a l'equip, recordem, dirigit per Sergi Macià, jugant doncs unes quantes catalanes: Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florença, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Amy Blackman. Hem escoltat a la prèvia del partit a l'Elsa Salvanyà i al seleccionador Sergi Macià.
6: Portugal, ja ens el vam trobar a la final de l'Europeu l'any passat, però no, sabíem que no era un partit que s'assemblés, que havíem de sortir intenses de principi. Sí que havíem d'estar molt concentrades per intentar doncs aquests errors que potser hem anat cometent a les fases de grup, doncs intentar que ara es notessin menys. I res, crec que hem fet un partit molt seriós, que hem sortit molt intenses i que hem sabut patir fins al final. I de cara a la final de demà, esperant ara el rival, doncs res, intentar doncs sortir amb la mateixa concentració, amb el nostre ADN, jugar com sabem i res, continuar igual que tot el Mundial.
7: Bueno, jo crec que ha sigut una final molt igualada. Crec que el sacrifici físic de les dues seleccions en la fase de grup ha determinat una mica que no es corressin tant les transicions. Crec que una de les nostres fortaleses, que és el tema de córrer, no l'hem pogut assolir. Tot i així, jo estic molt orgullós de les meves jugadores, perquè hem pogut fer la natació que volíem, i la diferència amb altres partits ha sigut la falta de contundència amb la porteria rival. S'ha de dir que la Sandra Coelho avui ha fet un autèntic partidàs, igual que la nostra Anna Ferrer, i crec que és una gran alegria poder arribar a aquesta final, amb la qual hem de treballar-la des del minut zero ara, i intentar assolir l'or, que és el que hem vingut a aconseguir.
0: Doncs a la una de la matinada d'aquest Espanya-Argentina, la final del Mundial femení, i aquesta matinada també estarem ben pendents del patinatge.
1: Sí, ens faran matinar tots plegats amb aquests horaris a Asunción, a Paraguai. Un patinatge artístic que disputa el programa llarg ja del sènior lliure femení, on hi tenim a la Cira Vella i a l'Elna Francès. L'Elna ha acabat en tercera posició, la Cira per davant en segona posició. Recordem que ja saben què és pujar al podi, perquè al Mundial de Pequín la Cira va acabar tercera, l'Elna en els últims World Skate Games va acabar tercera, per tant les dues han pujat al podi i volen doncs intentar tornar-ho a pujar aquesta matinada. Serà aproximadament a les 3 de la matinada quan participaran les dues patinadores.
0: I qui ja ha guanyat la medalla d'or és la selecció d'hoquei línia, que s'ha imposat a la final a França per 2-3, remuntant un 0-2. Sumen així el segon mundial amb un equip dirigit pel català Marcus Fajardo i que compta amb 5 jugadores de casa nostra: Mercè Vilaró, Andrea Sehuk, Lucía Moreno, Naya de Rodríguez i Judit Pareja.
8: Pues estem super eufòriques, estem molt contentes, sobretot del treball, de tot el campionat, i de poder treballar així amb un equip que és insuperable. Diferències poques, hem mantingut molt el bloc de treball
9: I res, supercontenta d'això, de treballar durant tants anys amb el mateix bloc i seguir millorant entre totes. Pues, els dedico sobretot als meus pares, al meu pare, Patronet, i res, a tota la gent que al final l'entrenen amb nosaltres, el dia a dia el fan nosaltres, que són els que ens van millorar, les jugadores que arribem aquí. Un petó i una abraçada a tota aquesta gent que al final es recolza, que és un esport molt petit i ens fan créixer un muntó.
0: No, i 44 minuts. Començàvem el programa parlant de waterpolo europeu, però també hi ha competicions domèstiques. Per exemple, partits de la cinquena jornada a la divisió d'honor masculina.
1: Sí, un partit que es va jugar ahir divendres va acabar amb una bona golejada de l'Atlètic Barceloneta davant del Cavalla, 21-8. Avui, dissabte, hi han hagut ja 3 marcadors definitius. Amb aquests resultats, el Mataró s'ha imposat a la piscina del Canoe per 9-18. El duel entre el Medi i el Sant Andreu se l'han portat el Sant Andreu per 8-12 i el Sabadell ha guanyat a la piscina de l'HID per 10-16. Quedaran amb dos partits que s'havien jugat d'aquesta jornada ja avançats el dia 6 d'octubre, Terrassa 16, Rubí 10 i Barcelona 22, Catalunya 7.
0: De moment, Barceloneta, Barcelona i Terrassa encapçalant la classificació amb 15 punts, 3 més que el Sabadell. Aquesta és la zona alta. I a la divisió d'honor femenina, quarta jornada, avui hem tingut un parell de partits.
1: Sí, perquè com que la majoria d'equips els tenim jugant competició europea, doncs aquests dos enfrontaments, el duel entre el Canoe i el Mediterrani, se l'ha acabat emportant el Canoe 14-13. El partit havia acabat amb el 7-7 al marcador, però la tanda de penals, doncs, el Medi ha vist com se li escapava aquesta victòria. L'altre duel en presència catalana és el partit entre l'Echeide i el Barceloneta. Ha guanyat el Barceloneta amb comoditat, 6-20.
0: Doncs de moment, líders Sabadell, Mataró i Terrassa amb 12 punts, 3 punts més que l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya. Avui 46 minuts. Vinga, parlem d'hoquei herba. Divisió d'honor femenina, quarta jornada. Avui hem tingut ja dos partits.
1: Dos partits. Un amb duel agarenc de Terrassa, perquè s'han enfrontat el Terrassa i l'Egara, i la victòria se l'ha emportat l'Egara per 0-3. L'altre enfrontament en presència catalana és el partit que ha jugat el Júnior. S'ha imposat el Sardinero per 3-0.
0: Com ha anat aquest derbi agarenc? Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Magosa.
10: El Club Egara s'emporta el derbi de la divisió d'honor femenina davant el Club Deportiu Terrassa, en un maig on el conjunt d'Andrew Wilson ha mostrat la seva millor cara de la temporada. S'avançava el conjunt del Pla del Bonaire amb un gol al primer quart de Júlia Diborra. El partit, doncs, no es mouria fins al tercer quart, quan arribava el segon gol, que pràcticament sentenciava el partit, un gol de l'internacional Mireia Herrero. Tot i que el Club Deportiu Terrassa buscava retallar distàncies per ficar-se al partit, un gol de Laia Racasens, de penal córner, esgarrava les opcions del conjunt d'Estefi Piris per poder apropar-se al marcador. Demà serà el torn de l'Atlètic Terrassa, un Club Deportiu Terrassa que continua sense guanyar i un Club Egara que inaugura el seu casiller de victòries.
0: Demà diumenge dos partits més a la divisió d'honor femenina d'hoquei herba.
1: El Polo Club de Campo a les 12 de la migdia i a 2:15 Atlètic Terrassa tennis.
0: I a la masculina, quarta jornada, dos resultats ja d'avui i dos partits més demà.
1: Sí, dos resultats negatius, perquè han perdut els dos conjunts catalans. El Barça ha perdut 1-9 davant del Club de Campo i l'Egara ha cedit al camp del tenis per 2-1. I demà tindrem aquests partits a les 11, Sardinero a Terrassa i a 1:15 Sanse Complutense Atlètic Terrassa. Quedarà pendent pel dilluns a 8:15 del vespre el Júnior Polo.
0: En rugby, avui hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, partit de la tercera jornada de la divisió d'honor masculina, i déu-n'hi-do, el partit de la Santboiana.
1: Sí, i ha acabat amb empat 25-25, Santboiana-Liceo Francès, un partit que, com deies, tercera jornada aquesta tarda, doncs s'han acabat repartint els punts perquè aquest 25-25 al marcador.
0: I pendents aquesta hora també de l'hoquei gel, del partit del Barça, la divisió d'honor masculina.
1: Sí, un Barça que està jugant des de les 9 davant del Majadahonda, quarta jornada, de moment 1-1 al marcador.
0: Doncs vinga, recta final, 9:48, som els de l'enjoc.

0: El reportatge en joc.
1: El gimnasta Miquel Mañé, de Segur de Calafell, s'ha proclamat campió del món de gimnàstica aeròbica en el campionat disputat fa unes setmanes a Navarra. És el tercer cop que aconsegueix aquest títol mundial. Aquest és un reportatge de Jordi Graell, de Ràdio El Vendrell.
2: Miquel Mañé, gimnasta de 23 anys de Segur de Calafell, s'ha convertit en tot un referent de la gimnàstica aeròbica. Mañé va començar de ben petit a jugar a bàsquet per tradició familiar, però ell no sentia que hi estigués predestinat. Després d'un primer intent efímer amb la gimnàstica artística Vilanova, amb 12 anys es va incorporar al Club Gimnàstica Calafell per començar a practicar l'aeròbica. Des d'aleshores, Mañé ha estat una peça fonamental per convertir el club calafellenc en un dels punters a nivell català.
3: Dins de Catalunya tenim aquest paper, no?, com a punters en l'aeròbica, ja no només jo, perquè la Sonia també és campiona d'Espanya, la Laura, l'Eric, la Martina, o sigui, tenim una cantera que és molt, molt bona i participem gairebé en totes les competicions internacionals de les que representa Espanya. De manera que també ens genera aquest paper de referents o de paper a seguir que ens ho hem treballat i que veure que impulsa a més gent a crear entitats o fer que creixi l'esport, doncs la veritat que és molt, molt bo.
2: Mañé ha viscut de primera mà el creixement del Club Gimnàstic a Calafell. Des de fa un temps, l'entitat compta amb un local ben equipat a la zona del castell de la població baixpenedesenca, però no sempre havia estat així, ja que anteriorment havia hagut de conviure en altres instal·lacions més precàries, com les de l'antic mercat de Calafell.
3: Poder gaudir d'un espai propi i d'unes condicions que, la veritat, que són bastant privilegiats de tenir, doncs també recolza molt tot el que estem aconseguint i també té el seu gra de benefici cap a nosaltres per poder aconseguir aquestes coses, si no, no haguéssim pogut, potser, tenir el meu tercer mundial.
2: Un tercer mundial absolut que Miquel Mañé ha conquerit aquest mes de setembre a Pamplona, que se suma als guanyats el 2021 a Bakú, a l'Azerbaidjan, i el 2024 a la localitat italiana de Pesaro. El calafellenc recorda com fa uns anys no s'acabava de creure que pogués ser campió del món, però que ara s'ha guanyat el respecte de tots els seus rivals.
3: Abans jo em sentia l'intrus i ara sóc no el rei de la pista, però com si ho fos, tot i que jo no ho considero. O sigui, jo intento no creure en ningú i ser un més, però sí, és veritat que veus, no?, com et miren, com estan pendent de tu, com et deixen fer i aquest respecte que mostren cap a algú.
2: A banda de l'or individual, Miquel Mañé també ha aconseguit en aquest Mundial un bronze en trio, juntament amb dos companys més del Club Gimnàstica Calafell, Sònia Vidal i Eric Gutiérrez. Sens dubte, un bon colofó a una gran temporada.
3: Durant l'any tenim moltíssimes competicions, ja a nivell estatal, que és a nivell de Catalunya com a nivell nacional, ja sigui doncs, el Campionat d'Espanya o diferents Opens, que li diem nacional o internacional, que pot arribar gent inclús a fora. Al tenir tantes competicions i, a més, després participar en aquestes Copes del Món internacionals, que és com la prova de foc per realment veure si estem allí dalt o no, i que és, diguéssim, el presagi que ens dona pel Mundial, ens ha anat molt bé. La veritat que no ens podem queixar, perquè tant amb categories individual com conjuntes, ja sigui trio o grup, hem pogut fer medalles i és una cosa que també ens il·lusiona molt a nosaltres, perquè podem fer-ho i continuar treballant per seguir pujant, doncs marca molt el nivell, ja sigui nostre, com de país, com de l'esport en si.
2: En aquest sentit, Mañé li dona més valor a aquest últim Mundial per l'augment de nivell de la gimnàstica aeròbica en els últims anys.
3: El nivell és altíssim. S'ha vist un increment de nivell que és digne de veure, la veritat, perquè anys anteriors sí que continuava en nivell, però eren de les quatre persones de sempre, però sí com teníem noms i cognoms. Ara no, ara mires del primer al número, m'invento, 30, i tots són boníssims. Llavors arriba un punt que dius, estar aquí ja és un logro, i poder competir, inclús entrar dins d'aquestes classificacions, doncs encara més.
2: El gimnasta calafellenc, a més, agraeix el ressò que està tenint la seva medalla d'or en aquest últim Mundial, perquè qui guanya és la gimnàstica aeròbica.
3: S'està fent molt de ressò i queda malament dir-ho, però per fi l'aeròbic té una finestra i intenta tenir una veu. Té la meva cara? Sí. M'agrada? Sí. Sí, no. O sigui, jo considero una persona molt discreta i m'agrada ser bastant anònima, però si he de ser la cara per aquest esport i lluitar per donar-li veu i visibilitat, doncs ho faré. I estic molt content de que ara tingui aquesta atmosfera i aquesta finestra per poder donar a conèixer.
2: Ara, Miquel Mañé pot assegurar aquest èxit descansant uns dies a la seva segona tal, coincidint amb la festa major d'aquest nucli calafellenc, que precisament se celebra en honor a Sant Miquel.
1: 9:54, ronda final.

0: Vinga, anem tancant marcadors o deixant a veure com estan. A la tercera divisió masculina de futbol acaba el partit a Montcada.
1: Sí, ha acabat amb victòria de l'Atlètic Lleida. S'ha imposat el Sant Juan Atlètic Montcada per 0-3.
0: En bàsquet, Lliga CB, com deixem el partit del Girona a la pista del Breogán? Girona FM, a Marc Tresserres. De moment no hi és, ara de seguida actualitzarem. En hoquei patins, hoquei Lliga Catalana Femenina, com tenim la segona semifinal?
1: Doncs es ha guanyat el Cerdanyola, ja dèiem que dominava, amplia diferències davant del Voltregà, el partit ja està al descans, 0-3 guanya de moment el Cerdanyola.
0: I a la hoquei Lliga Catalana Masculina teníem pendent al final del Xum Caldes.
1: Sí, doncs ha acabat aquest partit, s'ha acabat emportant la victòria al Xum per 2-1.
0: Ara sí, anem cap a la pista del Breogán, el seguiment d'aquest Breogán Girona. Com el deixarem, Girona FM, a Marc Tresserres?
2: Doncs de moment no pinten gens bé les coses. A Lugo, l'equip de Moncho Fernández està perdent per 20 punts de diferència. Ha anotat més de 30 punts als dos quarts. El conjunt local, 9 de 17 en triples. També és veritat que estan tenint un alt encert, però és que el Girona no està jugant gens bé en defensa ni en atac. Moltes individualitats, 12 pilotes perdudes. A més, el Breogán està sabent plasmar el que tenien plantejat per aquest partit. En canvi, el Girona no està reconeixible. Altra vegada, la fragilitat defensiva està fent que el seu rival doncs, hagi aconseguit ja disparar-se en el marcador. Per tant, companys, tocarà treballar moltíssim aquesta segona part si el Girona vol competir i arribar amb opcions de lluitar-li al maig al conjunt de Lugo.
0: Perfecte. Demà ens expliques com ha acabat el partit, Marc. Gràcies, bona nit.
2: Bona nit.
0: I amb futbol sala, com està el partit del Barça?
1: Doncs el Barça, que sembla que tingui encarrilada la victòria perquè està dominant 4-0 davant del Magna Xota.
0: I un altre Barça que està jugant és el d'hoquei gel masculí.
1: Doncs aquí no li van tan bé les coses al Barça. Està perdent davant del Majadahonda per 1-2 ara mateix.
0: Doncs no hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Fins aquí l'Enxoca, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García a la producció, Roger Marc al control de so i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se han puesto borde conmigo porque son blancas.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga. Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
6: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
7: ¡Ya basta!
6: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
8: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
9: No hay países malos. Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bienvenida.
11: Creo que necesita uno más grande.
10: ¿Qué te parece?
12: ¿Mami?
13: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
12: Intentas engañarme.
10: Bella, soy yo.

0: Continguts en xarxa.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 10.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 11.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Funky Tracks Radio.

0: Són les 12.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.